0: de forma ràpida. I sí, escric en tots els dits. Vaig aprendre quan tenia, de més 10 o 12 anys, però així. És una de les coses que ens obligaven a fer, és dir, que havíem d'escriure fora, mirar el que estàvem escrivint, és dir, llegíem i anàvem escrivint. Era l'única manera de poder arribar. Jo en aquell moment vaig arribar a tenir unes 280 pulsacions per minut. Ara, amb el tema dels ordinadors és més complicat, perquè quan vas escrivint sí que pots veure on t'has equivocat o el que sigui, pots tornar enrere i pots rectificar. En aquell moment, quan ho feies amb fulls de paper, era impossible, havies d'anar amb tipex i tot això, per tant, intentaves cometre el manco de faltes possibles.
1: Gràcies, Pep Díaz, també company d'IV3 Ràdio. I això, abans amb fulls de paper i ara en documents de Word, però els dits segueixen sent un factor clau per fer ús dels ordinadors i molt d'altres aparells de feina, a més de servir, també serveixen per comunicar.

Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari. Que bones de verdures!

0: Mira, mira, mira, mira, és bona, sa verdura. Fan i bons.
1: Molt bon vespre. Pues, què t'he de dir jo? Una gran veritat, és boníssima.
0: Boníssima. Sabien com es contestaries això. Està bona aquesta. Verdura sense mesures, se titula aquesta cançó.
1: És que estic totalment d'acord amb aquest títol.
0: Mal, mal.
1: Ah, verdura sense mesura, i les recomanacions són menjar-ne dos pizzas en el dia, i si pot ser una d'elles que sigui cru, per aprofitar un poc millors nutrients, perquè quan escalfam hi ha una sèrie de vitamines i minerals que se poden fer malbé, i s'aconsella això.
0: Preneu nota, oients d'Entre Avui i Demà, aquesta secció vos acompanyarà cada dia en aquesta hora. L'hem titulat Fanny, sopar d'avui i està per de demà. No? Fanny Pons, la coneixeu perfectament, seguidors, televidents, Divetres Ràdio, Divetres Televisió, farmacèutica, copresentadora de Frat i Calent. Per cert, crec que avui has tingut un dia intens.
1: Avui hem tingut un dia bastant intens, perquè és dimarts, és el meu dia de gravació, normalment intentam apurar i gravar dos programes el mateix dia, però avui, com que hi havia estrena temporada, doncs hem hagut de canviar la capçalera, i la veritat és que entre això, fer capçaleres, fer l'elaboració dels plats, els temps que has d'esperar perquè les coses se puguin coure i de més, la veritat que hem tingut un dia que tot ha sortit, crec que molt bé, però bastant atropellat.
0: I has tingut temps de dinar?
1: He tingut temps de dinar precisament allà, perquè avui en Miquel s'ha portat bastant bé, bastant bé. Ha fet unes broquetes de pollastre amb una ensalada de cogombra. Hem de dir que les broquetes han començat molt bé, però com sempre s'han desbaratat una miqueta, però no vull contar, ja se veurà. I el segon plat hem intentat fer un panet, hem fet espanet, realment ha estat molt bo, i discutíem un poc això, de si aquest panet era saludable. Evidentment, tot el que hem posat era prou saludable. Ara, en el final, si comptaves calories, que ha estat millor no comptar-les, era una bomba energètica. I l'han tastat. I clar, entre una broqueta i un pot de panet, ha estat suficient.
0: Va, per tant, avui heu fet servir els dits, entre la broqueta i el panet.
1: Nosaltres sempre, sempre fem servir els dits. Jo més la llengua, ell més els dits, que moltes vegades se fiquen jo, però sempre li dic que no mos por entrepitjar les mangueres.
0: Ja.
1: Perquè és que si no...
0: Escolta, tu que ets més de menjar, però amb els dits, això a vegades un poquet... Sí, però has sentit també d'un poc això correcuita, o de seure en consciència a taula?
1: Jo som de seure en consciència a taula. I a part és una cosa que aconsellaria qualsevol persona que més o manco se vulgui cuidar. Perquè moltes vegades menjant de drets no som d'entrada gent conscients de lo que estem menjant. Una menjada que fas de dret normalment sol ser un producte que va un poquet processat, que necessita una manipulació, i crec que al moment les digestions també t'he de dir que són pitjors, perquè tragues més aire, perquè menges més aviat, més compulsivament. Lo seu és, maldament no tinguem gaire temps, però lo seu és sobre hermós, ser conscients de lo que estem menjant i disfrutar del moment, que també tot anem superaccelerats i hauríem d'aprofitar aquest momentet per poder berenars de matí, dinars migdia i sopars vespre, i agafar-nos-ho amb un poquet de tranquil·litat. O ho fessem en companyia o ho fessem tots sols, però un poquet de calma, la veritat que a nivell digestiu s'agraeix moltíssim.
0: Això també fa l'aliment més nutritiu, aquesta consciència.
1: I sobretot, és que avui en dia el problema que tenim és que fem una alimentació molt poc conscient. Molt poc conscient. O sigui, qualsevol cosa val per omplir-nos. I això no va així. És quan tu tens un cotxe, mai teniries una gasolinera, si és de gasolina li posaries gasoil, o al revés. Vull dir, som normalment persones que cuidam tot lo nostre, tot el nostre entorn, però moltes vegades a nosaltres mateixos no mos cuidem gens. I com que el cos d'entrada no protesta, tarda bastant.
0: D'entrada, efectivament.
1: Tarda bastant en donar senyals de dir no te passis, atura. Moltes vegades es tira massa la corda. I a vegades, quan mos volem aturar i volem afluixar la corda, a vegades ja és un poquet tard.
0: Importantíssim tot això que mos conta avui na Fanny Pons, ja ho deien, copresentadora de Fred i Calent amb en Miquel Calent, qui justament ahir, en aquesta hora, Fanny, estava assegut on tu estàs asseguda. Mira, escolta. Per cert, saps qui ve demà?
2: No.
0: I d'Anna Fanny Pons.
2: Ui, Anna Fanny Pons.
0: No, ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
2: Anna Fanny Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
0: Ja li demanarem, ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Fred i Calent, no?
2: Tu saps que jo som una persona molt familiar i Anna Fanny Pons és de la meva família.
0: Ja, m'ho crec.
2: Anna Fanny és l'estim, com només s'estima la família, i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera que mos suportam, perquè som aigoioli.
0: Va, confessa, carbassó i tranchete light, com diu en Miquel.
1: Carbassó, sí. Tranchete light, te diria que no, perquè intent no tirar gaire de formatges, però si un dia, com que som molt formatgera, i per la quantitat de greixos saturats que tenen, sal, colesterol i demés, intent, ja te dic, no tirar gaire de formatges, el dia que me menjo un formatge, el me menys fresc, el me menys en tot el que ha de tenir. Intent no abusar, però no són gaire desproducte light, vale. La veritat que
0: bé.
1: No.
0: Ja diu en Miquel que t'estima, que sou con sol i saigo, però sí. Això també està bé, i per això jo crec que vos complementeu també.
1: Sí, per veure que són com a de família, i la veritat que jo crec que és veure que la secció flueix bé per això, perquè hi ha molt de carinyo a davant i darrere la càmera.
0: Qui vos va juntar no sabia el que... No sé si sabia el que feia, però va funcionar.
1: Mira, va ser Miquel Bord i tot va ser, a vegades, hi haurà coses que haurem d'agrair la pandèmia. Va ser un poquet arrel de la pandèmia, que clar, jo a vegades anava pues, a mercats, anava a un lloc a un altre, i en la pandèmia mos vàrem d'aturar, però clar, la televisió era entreteniment i en aquell moment més que mai no mos podien aturar nosaltres de gravar. I me va dir, escoltau, vos he d'ajuntar i ja ho veurem. I varen dir, bueno, pues ho provam i espero que surti bé i res. I ja no mos han volgut separar mai més.
0: No, que no ho facin. Escolta, Fanny Pons te presenta aquí en Juny Cortés.
1: Encantada, Juny, com estàs?
3: Igualment, encantat. Bé, tenim...
0: En Juny és que ve amb una pregunta.
3: Sí, perdona. Que tenim una pregunta d'un oient, que sabia que vendries avui, és una pregunta bastant adient. Un oient que ens ha escrit el correu electrònic entreavuiadema@ivetresradio.com i que volia saber quina proporció de proteïna, d'hidrats de carboni i de verdura ha de tenir un plat per ser considerat equilibrat.
1: Mira, moltes vegades s'ha xerrat del plat de Harvard, que seria pues, fer un terç de proteïna, un terç d'hidrat i un terç de verdura. Però en el final és difícil extrapolar les quantitats d'una cosa i d'una altra d'una manera general. Aquí sí que hi ha moltes coses que mos dependran, per exemple, de l'edat de la persona, si ha de créixer, ha de formar estructures, ja està un moment que només els ha de mantenir. Si és una dona que en aquell moment està gestant, està embarassada, si està lactant, vull dir, hi ha moltes circumstàncies. Si és una persona major, que aquesta activitat, perquè l'activitat física, per exemple, també és una cosa que mos influeix moltíssim. No és el mateix un atlet que tot el dia truea a una persona adulta que d'una manera habitual fa activitat física, aquesta persona se podrà permetre una ingesta d'hidrats de carboni perquè necessita combustible i una quantitat de proteïna que potser una altra persona amb unes altres característiques no tant. Sí que és vera que en el que és fracció proteica sí que és important perquè si gent pugui fer més o menys un càlcul de lo que de la quantitat de proteïna és un nutrient que avui en dia està molt de moda, no? Si no menges proteïna no és ningú de qualque manera. S'ha de menjar proteïna, evidentment, és importantíssima. I una manera de calcular les quantitats seria multiplicar 0,8 o 1,2 per quilo de pes de la persona i per dia. si ja som persones que potser pues, duim un entrenament un poc més fort, pues, podríem anar fins a 1,5, 1,8. Seria més o mancos càlcul que haurien de fer de proteïna. D'hidrats de carboni, genèricament, deien que l'alimentació d'una persona ha de dur més o manco un 60% d'hidrats de carboni. Aquí compten pa, pasta, arròs, patates i demés. Però, clar, l'activitat física avui en dia, el triangle, la nutrició ha hagut de canviar un poquet, perquè antigament el que eren els hidrats de carboni estaven a baix perquè la gent feia feines molt més feixugues. Avui en dia tenim feines bastant més sedentàries, per tant, tota aquesta ingesta, a vegades, d'hidrats no és convenient, perquè, clar, si aquest hidrat nosaltres no el cremam, el cos, per poder-lo guardar, el transforma en greix i així és com mos ho guarda. Per tant, s'hauria de valorar cada persona d'una manera més o manco individual i el que és fruites i verdures, s'aconsella 3 peces de fruita cada dia i 2 ingestes de verdura en el dia. El que deia quan t'hem arrencat, no? Una en cru, l'altra la podríem de qualque manera cuinar i sempre s'aconsella aquesta cuinada fer-la al vespre perquè quan cuinam reblenim un poquet les fibres d'aquests vegetals i a l'hora de digerir pues, ajudam un poquet a l'organisme.
0: Balsamon, anirà el temps només recordant els oients 546-93-45-01 o escriure entre avui i demà arroba.com. I hem de tenir temps perquè en Fanny Pons mos faci allò una pinzellada de sopar i de tal, perquè si no, no té sentit aquesta secció. Què podem preparar per sopar avui?
1: Mira, jo, per exemple, som molt, molt fan de les verdures en el forn. Agafar una safata i omplir-la de verdures, a part que me solventa molt per això, perquè me solventa el sopar i el que seria la carmanyola del dia següent. Jo som molt fan dels preves torrats, m'encanten. I gaf, sempre sol fer una cosa, agaf 2 prevers vermells, 2 auberginis i un parell de tomàtigues de cirerol. Ho fic a dins la safata del forn. Quan ho tenc acabat, pel i dins un bol fic un aubergini, un parell de tomàtigues de cirerol i es preves. Ho condimento un poquet, amb un poquet de jugo verd, un poquet de preva negra i un poquet d'oli d'oliva i això sí que ho puc guardar dins la gelera. I el que faig és en l'altre aubergini, que simplement l'he fet en el forn, l'he xapada, li he fet 4 talls, el que faig és agafar la popa, la fica dins un bol, un parell de tomàtigues de cirerol que també he fet en el forn, els amescle amb aquesta popa de l'aubergini i agafo un parell de daus de formatge feta i faig com una espècie de mescladissa. A vegades, i després el que faig és tornar omplir les barquetes de l'aubergini, un poquet de salsa de tomàtiga per damunt i un poquet d'orenga, i ja tindria un sopar. Mentre faig això, que són 2 minuts, segons els ous que he menjat de la setmana, doncs me poso a bollir 2 ous i el dia següent m'enduc els preves torrats en 2 ous. Però si no, jo som molt fan de tenir un bon rebost. Perquè voler menjar bé i no tenir bons aliments a casa és complicat. I normalment, doncs, si no m'he bollit 2 ous, una llauna de tonyina. Un altre dia una llauna de sardines. Molt fan de les sardines en llauna per la quantitat de calci, omega 3, vitamines A i D que mos aporten. Vull dir, molt fan. Peix petit, no acumula mercuri, qual a qual, perfecte. I seria una combinació que te la pots menjar freda tranquil·lament per poder fer. O sigui, sempre verdures en el forn, inclús jo, si tenc carabassa, si tenc porro, si tenc ceba, a vegades, si vull fer una crema, en vez de bollir, el que faig, ho faig en el forn. I la veritat és que després les cremes són més gustoses.
0: Molt bé, ostres, és que què feim amb aquesta Anna? La deixem aquí i quedant fins a les 9 jo me quedaria. Però hem d'anar acabant, que tenim més coses, ja que han començat amb els dits.
1: Sí.
0: A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo. Doncs
1: pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions, però molt breument en diré 3. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i d'Esvi de Mallorca, sí, unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots imaginar.
0: Nivell.
1: I també unes panadetes de carn amb pasta d'encimada, que també varen ser... són de les coses que record de dir... no n'hi ha més, brutals. I també aquest estiu se va casar la meva filla fa 3 mesos i un pacient meu mos va regalar un menú degustació perquè poguessin fer totes dues. No va ser en Miquel, perquè evidentment sempre està, i ell va organitzar la preboda de la meva filla, lo que deim family, i va ser d'en Tomeu Caldentell. I va ser, ja dic, o sigui, Mallorca, sí, poden presumir de moltes coses, sí. Però de bons cuiners chapó, i va ser molt, molt bo.
0: Que bo. I de Fanny Pons, gràcies per haver-nos preparat el sopar d'avui, estar per de demà i haver-nos omplit el rebost d'idees fantàstiques.
1: Ha estat un plaer.
0: Sort, demà s'estrena.
1: Moltíssimes de gràcies.
0: Vos veurem des d'aquí.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio Oas, informació.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Qui no té cap, té cames, però com que en aquest programa tenim dos dits de front, no mos ha fet falta córrer per saber tots els jocs de paraules que mos pot arribar a donar la paraula d'avui. Dit. Primer de tot, recoïm que en el que mos diu el diccionari d'estudis catalans que defineix la paraula com aquest membre en què caben les mans i els peus, tant en el cas dels humans com amb els animals vertebrats, llevat dels peixos. I si estiram una mica més del fil, la paraula dit l'entenem com allò que qualcú diu. Per tant, cal afegir qualcunes dites populars de les Balears per poder completar en detall tot el que aquest substantiu i els seus derivats mos poden arribar a nodrir. Escoltam ara les dites més comuns que ens han fet arribar.
1: Qui no té cap, té cames.
2: Poc a poc i bona lletra.
3: Tens llebre i la molles.
4: Si la curtó fos boira, no hi veríem.
5: Quan cau cura i quan pica madura.
6: Entre poc i massa, la mesura passa.
7: D'esteu pa, en faràs sopes.
0: I amb aquest replec de dites en tenim abastament per saber que podem utilitzar frases fetes per qualsevol tipus de situacions, tant si són per justificar qualque cosa com per fer befa o per avisar de possibles conseqüències. Però les dites no són l'única característica que identifica un bon illenc.

L'ús de la paraula dit també és ben coneguda com una unitat de mesura. Per exemple, quan demanam dos dits de vi o quan deim que hem estat a dos dits de la mort. I si encara embolicam més la troca, augmentam aquesta unitat de mesura passant de dit a pam. Un pam, dos pams, tres pams. I així, amb aquesta manera de xerrar, deixam cada un la nostra pitjada. I com que entre poc i massa la mesura passa, deixam un tema de les dites per la doctora en Filologia Catalana, Caterina Bellriu, que podrem escoltar avui mateix en aquest programa.

0: 20 i 32 minuts, aquí ens teniu en directe entre avui i demà. Ana Rosa Bejón, com estàs? Benvinguda.
1: Gràcies, molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, gràcies per venir. Avui que em triàs la paraula dit, com a eix conductor d'aquest programa. Ana Rosa Bejón és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca, vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. Això és important, que tenim llengua, que ja ho hem dit un parell de vegades, perquè no és llenguatge, que a vegades ho confonem. Ho dic per ja començar posicionant, llengua de signes,
1: molt bé,
0: no?
1: Molt bé, m'agrada. Sí, és llengua, no llenguatge, perquè té gramàtica. Perquè té gramàtica, mai diríem llenguatge català, ni llenguatge anglès, ni llenguatge espanyol. I de la mateixa manera tampoc podem dir llenguatge de signes, perquè un llenguatge seria el llenguatge musical. El braille és un tipus de llenguatge, perquè no tenen gramàtica, són sistemes que són ben iguals a qualsevol part del món. La llengua de signes té gramàtica.
0: Val. Per tant, ho podríem relacionar o comparar amb un idioma més.
1: És un idioma
0: més. És un idioma més.
1: Això ja la ciència ja ho ha resolt. La lingüística, la neurolingüística, les ciències de l'educació, aquest debat ja està superat, són llengües amb el mateix estatus que qualsevol altra llengua. No són llengües auxiliars de comunicació, sistemes auxiliars de comunicació, no són una successió de signes, tampoc són una traducció visual de les llengües orals. Són llengües amb la seva gramàtica que serveixen com qualsevol altra llengua per transmetre idees, conceptes, bé, tot, una llengua
0: sí,
1: com qualsevol.
0: Una llengua com qualsevol per comunicar-se. Perfecte, i doncs nosaltres aquí posant ses bases també perquè s'entengui bé què és i com a idioma que és i com a llengua que és. No sé si hem de dir, n'hi ha una per si idioma anglès, espanyol, alemany, és així o és independent?
1: Bé, normalment la gent pensa que és una llengua perquè part de la base que és un llenguatge, que és un sistema, i pensa que és una llengua universal, i no ho és, perquè de fet a cada país hi ha una llengua diferent i al nostre país hi ha dues llengües reconegudes, oficials, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. O sigui que no és universal, no ho és.
0: Val, però, per exemple, Alemanya entendrà una, Anglaterra entendrà una, o dues.
1: En el cas del nostre estat hi ha dues llengües.
0: N'hi ha dues, efectivament. I quantes n'hi ha més o manco en el món?
1: Al món hi ha més de 300 llengües de signes.
0: Val. I tu quines has estudiat?
1: Bé, jo he estudiat la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana.
0: Hi ha alguna que estigui per damunt, una internacional, no?
1: Bé, hi ha un sistema de signes internacional, que aquí, si te fixes, ja estic dient sistema que és una mica, només se fa servir com una llengua, per dir-ho, però és un sistema d'entrada, de primer contacte, quan se fan congressos internacionals on participen persones sordes de tot el món, però ells duen tots els seus intèrprets de llengua de signes que coneixen les llengües que s'estan parlant, llengües de signes que s'estan parlant en el Congrés. No hi ha un sistema de signes internacional, no, com llengua, que se faci servir com nosaltres pretenien amb l'esperanto. Fracassa, perquè una llengua va unida a una cultura i ningú vol després de la seva cultura.
0: Sí. I te vaig moure molt les mans.
1: No sé
0: si, com diuen, és de formació professional o ja t'has acostumat. Jo també les mou molt, però clar, la meu no té cap mèrit. Perquè en el final també reforces la comunicació,
1: clar. Bé, abans estava escoltant que parlàveu de la comunicació no verbal, que és importantíssima. De fet, els estudis diuen que és el 70% del missatge. El rebrem mitjançant la comunicació no verbal. Sí, jo mou molt les mans, i no molt, perquè tenim companys i companyes que són andalusos i que són molt expressius. Nosaltres, com que som d'aquí, som més sosos. Sempre diuen que som molt sosos, els de Catalunya, els de Balears, d'allà.
0: I sempre fas servir tots els dits de sa mà? Les feis servir tots a l'hora de fer aquesta Bé, diferents símbols?
1: No, tots els signes se fan servir tots els dits, no? Perquè és una combinació dels diferents dits. Però sí, calen tots. Sí,
0: tots són necessaris. Sí. Tu quan t'introdueixes en aquest món? M'imagino que sempre t'ho van fer la mateixa pregunta, però crec que ets una persona que estàs, ets molt visible, també feis molta feina per visibilitzar-ho, sí. I vos poden veure des de rodes de premsa, comunicacions oficials, el Consell de Mallorca en el Parlament, també, sí. I allà hi sou, i això també és una manera de visibilitzar importantíssima.
1: Home, en aquest sentit, el Consell de Mallorca ha fet una feina valiosíssima.
0: Sí,
1: de
0: fet, perquè fa molts anys.
1: Fa molts anys, jo fa 22 anys que estic allà, i va ser una institució, fins perquè penseu-vos que les llengües de signes oficials són oficials des de 2007. Però abans d'això el Consell de Mallorca ja va contractar intèrprets de llengua de signes, ja va entendre que els sords de Mallorca tenien la seva pròpia llengua i els va reconèixer d'aquesta manera, va muntar el servei d'intèrprets de llengua de signes, que és un servei públic, el fan servir les persones sordes per anar al metge, per tota aquella comunicació que sigui complexa, que ells
0: un judici pot ser,
1: exacte, anar a parlar amb el professor dels seus fills, una reunió de veïnats, tot això. I a part, a banda, està la part institucional, que és els plenaris, les intervencions públiques que els seus dirigents, el president, la presidenta, el que sigui, els consellers, sempre se fan en llengua de signes, reconeixent, donant a la comunitat sorda i a la llengua de signes el lloc que dins la institució es mereixen, donar-los l'oportunitat de participar a la vida política, social, d'aquesta manera. I això, el Consell de Mallorca ha estat un referent, però no sol aquí a Mallorca, a Balears, sinó a la resta de l'Estat.
0: Sí. I de s'ha de reconèixer. I ara que deies lo d'acompanyar en el metge, a una reunió amb el professor, a un judici, no sé què se sent quan tu ets conscient de que el moviment dels teus dits, avui que parlem de dits, és el fil que connecta aquella persona amb el que passa en el seu voltant i amb la gent que té davant.
1: Bé, per nosaltres, els intèrprets, és una feina meravellosa perquè tu estàs fent de pont de comunicació, estàs donant igualtat d'oportunitats. Per això és tan important aquest servei del Consell, no? Que pareix que vinc a xerrar del Consell, estic molt orgullosa de la feina que se fa allà perquè ha costat molt, no? És una feina que tu has d'explicar i convèncer i que estàs parlant de drets de les persones, no? De les persones sordes. Llavors, tu saps que estàs creant igualtat d'oportunitats, que si tu no fas aquesta feina, aquesta persona no se pot comunicar, no se pot estar en desigualtat de condicions, no? I això, per desenvolupar una vida plena, és importantíssima. La comunicació és el més important que tots tenim. Si no tenim comunicació, si no tenim... Vosaltres, que sou periodistes, ho sabeu, que està fora de la informació, està fora de tot.
0: Sí, sí, totalment. I...
1: Perdona, i a part que és una... que crec que també me demanaves per això, és una feina preciosa, perquè tu cada dia és diferent. Igual estàs a un judici, estàs al metge, estàs fent un plenari, estàs fent... Després t'especialitzes, no? Però cada dia... És diferent. I això, no? Totes les feines tenen això, no?
0: I d'hora, quan vegeu en Ana Rosa Bejón o companyes o companys a televisió, algun esdeveniment, sobretot part per la generalitat de persones, entendreu la importància també de la feina que feis i d'aquesta comunicació. I així breument, ja que avui parlem de dits, fins a quin punt és important la posició exacta d'un dit? Per exemple, una paraula pot canviar perquè esteu dit estigui estirat o doblegat?
1: Eres buena amiga, Pues sí, precisament això és. Mira, els dits, per explicar-ho una mica, són com els fonemes, no? Si tu modifiques un dit, estàs modificant un fonema. Per exemple, me surt en castellà, cana, lana, rana, pana... Totes aquestes paraules se diferencien només per un fonema.
0: Sí.
1: Per un fonema. A la llengua de signes passa el mateix. Un signe, només canvies un fonema, un crema en aquest cas, que va del grec ker, ma, un crema, i ja canvia tot el significat. I aquest crema, fonema, pot ser un dit. que li dones la volta, no? Per exemple, això, no sé, aquí com que hi ha càmeres, estic fent així un moviment a dalt del cap, que vol dir...
0: Exacte,
1: que vol dir... Això és una colònia, no? Una colònia. Però si tu fas fort, així, és masclista. Només ha canviat el moviment, que és una part del signe, un fonema, i ja ha canviat tot el significat.
0: És fantàstic. I després també m'apareix que hi ha moments on faig servir l'alfabet manual. És
1: també,
0: a dir,
1: sempre.
0: Que, clar, una paraula l'has de com a lletrejar, no?
1: Els noms propis.
0: Lletres, per exemple, els noms propis.
1: Se fan
0: propis.
1: Servir per als noms propis.
0: Rosa, com seria? Així, això vol dir sort, és hermós. Ok, ra. Molt bé, s'amoses dos dits i es punya així, rosa. Fantàstic. I doncs ja tenim aquesta... Ah, perdona, que no, molt bé. Crec que Naina Mar té una pregunta, Aina, tota teva.
2: Sí. És que ara, escoltant, no, aquest tema de les possibles confusions a l'hora de col·locar un dit d'una manera o de l'altra, també volia demanar si podia haver confusions, així com català, la llengua catalana i la llengua castellana venen

0: tots ets endemisme, és que tampoc no n'hi ha tant, bueno, n'hi ha perquè tenim un 10% de la nostra flora endèmica.
1: Clar.
0: Però sí que s'haurien de tratar en certa especialitat, no només les espècies que a nivell de catàleg nacional estan amenaçades, sinó que tots els endemismes s'haurien de mirar en cura.
1: Clar, perquè els endemismes, bé, és això el que comentaves, 10% de la flora que tenim és endèmica a les illes.
0: Sí. Sí, sí.
1: Clar, una mica supos que per aquest caràcter insular que fa que se generin noves varietats.
0: Per això, les illes són, en realitat són punts calents de biodiversitat, perquè estan aïllats, les espècies s'han d'especialitzar en un ambient molt concret i al cap de milers d'anys aconsegueixen fer coses rares, com per exemple aquest Hypericum balearicum, que en el resta del món no existeix, quan en el món hi ha un munt d'espècies d'hipericums. Però aquest només està aquí. Què passa? Que s'ha format, ja és un, quasi una espècie fòssil, perquè fa milers d'anys que s'ha format. Però què passa ara amb un canvi climàtic que se produeix amb una generació? És a dir, jo he vist unes temperatures i ara en veig unes altres. Amb una sola generació produïm un canvi climàtic. Això és la diferència dels canvis climàtics que diuen, no, sempre hi ha hagut canvis climàtics. Sí, sempre hi ha hagut canvis climàtics, però produïts en milers d'anys. Han donat temps a les plantes a evolucionar, molt a poc. Ara no, ara no pot una espècie evolucionar amb una vida humana. Aquest és el problema que tenen, que no dona temps. Se moren abans.
1: Clar, aquestes coses duen temps. Haurien de fer un seguiment en aquests endemismes i haurien de, encara que facem un seguiment, anar en cura, perquè és això, són el patrimoni cultural biològic de les Balears i mai se sap quan poden ser rellevants, ara d'aquí 5, 10 anys o el
0: sí,
1: que sigui.
0: Jo crec que aquesta l'haurien de fer flora de les Illes Balears. Ara ho proposarem.
1: Idò, ja tenim la proposta, s'estepa sí. Joana, la flor nostra.
0: Una llàstima que no li veiés la flor ara, però que és guapíssima. A més, molt fotogènica. Pulo del viento. Me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa.
2: Que bé aquesta sortida en el botànic, en el Jardí Botànic de Sóller, que bé que mos agites amb aquesta amabilitat que té sempre la Magdalena Vicenç. I de juny, Cortes, a veure si aconseguim aquest reconeixement per l'Esteve Joana. M'encanta l'Esteve Joana, aquesta floreta, que segur que a la Magdalena Vicenç li faria molta il·lusió.
1: Sí, sí, sí, podria ser una bona forma de tornar-li el favor de que mos hagi obert les portes del Jardí Botànic. Mentrestant, si la voleu anar a veure, el Jardí Botànic de Sóller és un indret perfecte per fer-ho. Ara mateix no està florada, haureu d'esperar fins primavera per veure aquestes flors tan fotogèniques que té. Però bé, hi ha moltes altres més plantes. Des del programa li donem les gràcies a la Magdalena i li deim adeu fins la setmana que ve, que tornarem amb una altra de les nostres plantes. Que se me escapa volando donde tú quieras.
3: Creo que sí vale la pena. IB3 Radio es investigació.
4: Companys, com és la temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, fer-me jaure.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
8: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
2: Aniu d'elles, el que ens espera demà, Aina Marc, ja anem arribant al final del programa, abans de baixar de barrera, però per fer o no en el títol d'aquest programa,

0: programa entre avui i demà, tu has sortit a demanar.
1: Efectivament, sí, he sortit a demanar. He enxafardejat una mica per saber quins plans té la gent per demà. Recordant que aquesta setmana està plena de canvis per moltes persones i sobretot avui, que és dia 1 de setembre, i suposa una nova rutina per la majoria. De fet, jo diria que setembre és més any nou que cap d'any per gener.
0: És el principi de curs i tothom té desitjos, també, sí. Idees, i sí, tal qual.
1: I... Però tot i això, la temporada segueix activa i amb ella tots aquests treballadors que hi van relacionats, com aquesta dona que ara mos conta què farà demà.
2: Mañana ir a trabajar en un hotel, camarera de piso.
1: I seguim amb plans de fer feina en el tercer sector, però aquesta vegada d'hotels a restaurants.
3: Trabajo como cocinera en un restaurant cerca de Plaza Mayor y que los invito a todos a venir, se llama El Ambigú. Y la verdad que es mi segundo trabajo en la cocina y estoy muy contenta y aprendiendo mucho también de mis compañeros y de mi jefa de cocina.
1: Ella mateixa, com a cuinera, també mos transmet la seva positivitat i també ganes de fer una feina que disfrutem, com de gaudir també de lo que mos queda d'estiu.
3: Mañana, trabajar, porque soy una persona que trabaja, y después, bueno, nada, disfrutar lo que nos queda del verano, que es muy poquito y realmente es necesario disfrutarlo porque es efímero y muy cortito, aunque lo hayamos pasado un poquito fuerte, pero la verdad que disfrutar con amistades y eso, no mucho más, vivir el día.
1: Però no tot és feina de temporada. De fet, n'hi ha que fins i tot de jubilats mai deixen de fer feina.
4: Les coses de sa casa, perquè ja tenim una edat i estic molt avorrida. Perquè nosaltres, les amas de casa, no m'ho retiran mai. Tenen dos fills, i venen a dinar cada dia, i ja està.
1: Idò ja està. Per demà, tots els plans són anar a fer feina.
0: Idò sí. Gràcies, Aina Mar. Juny Cortes, aquí pas entre avui i demà, mos preparam per baixar barrera.
5: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Lluïsa Llull, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
6: Molt bé, bon vespre.
0: Molt bé, que de tenir-te. Escolta, si te dic, dit, que és la paraula que m'has coït per el programa d'avui, que li ven escap una organitzadora de noces i esdeveniments?
6: Bueno, a mi me ven escap un anellet de compromís.
0: Uh-huh. I tu has vist algun anell de noces que t'hagi creat l'atenció o de compromís?
6: La veritat que me crida més l'atenció és de compromís. Per jo diu molt l'anell que regala un lot, que sol ser així, a la lota, i ell regala un rellotge, però l'anell, que és de lo que estan parlant, diu molt de lo que després vendrà.
0: I de la relació, del tipus de persona i tot això, no?
6: Sí, però bueno, vull dir, a lo millor un superanell, un superbrillant,
0: val.
6: Seran unes noces que voldran tot.
0: Val, ja t'entenc. Val.
6: Pot tenir, sí, no té res que veure... Bueno, tampoc veure en dos bes que té cada un, però hi ha gent que potser té moltíssim de dos bes i vol algo super senzill.
0: Val, perquè en general els novis se deixen fer, Lluïsa, això de ho pos tot en les teves mans, o volen saber cada cosa que et diuen. O, tant de bo que ho deixessin tot en les teves mans.
6: Hi ha un pot de tot com a sa vida.
0: Ja.
6: Hi ha anes que te diuen sorprendre-m'ho.
0: Sí.
6: I hi ha la gent que ho vol sobretot i que te demana, però bueno, és un pot la nostra feina, o sigui, jo ja els reconec des del principi,
0: sí.
6: I m'ha dat totalment a lo que ells vulguin.
0: Perquè tu quant d'anys fa que t'hi dediques?
6: 26.
0: 26 vol dir que casar-se si estava de moda i era molt habitual, però no sé si ses festes i ses celebracions, bueno, que sí, així com se fan ara, però potser no estava tan de moda com
6: ha canviat,
0: com ara, casar-se sobretot a ses illes, no?
6: No té res a veure, o sigui, vull dir, al final és el mateix, però antes la gent se casava molt més jove, eren els pares els que solien pagar la boda, con lo qual hi havia compromisos dels pares, eren com a cosa un poc més sèria.

0: Tot era com a aperitiu, es banqueta i després la barra lliure i no hi havia res més. I ara la gent se casa més major, se paguen la boda normalment, els compromisos dels pares queden eliminats, és una festa, un fiestón, i bueno, muntam, és que tot. O sigui, jo cada cap de setmana puc dir que faig una mudança en camions i camions de coses, o sigui, des de... Puc muntar una boda en un puesto on no hi ha res, una esplanada. De fet, he muntat bodes, per exemple, damunt d'unes roques i no hi havia res.
1: Alguna petició especial que vulguis o puguis compartir?
0: Bueno, m'han demanat moltes coses. La gent, cada un té el seu perfil. A mi la veritat que com que me van les coses rares, o sigui, com més difícil és, més m'agrada.
1: No te fan por reptes ni
0: No,
1: ses
0: no,
1: peticions.
0: m'encanten.
1: Molt bé.
0: De fet, intento sempre fer coses totalment diferents,
1: Sí.
0: que crec que és algo que me caracteritza, saps? Que quan qualcú li diuen que ve una boda organitzada per jo, diuen, ostres, men, com ho farà?
1: I deu haver també d'aquestes noces no noces, no? De me cas però no
0: Sí.
1: me cas, no me cas però faig una festa.
0: Bueno, sí, n'hi ha moltíssimes. I cerimònies, entre cometes, fictícies, també.
1: I casar-se a les illes o casar-se a Mallorca, que no sé si també tens camp d'actuació a les altres illes, però està de moda, ve gent de per tot el món a casar-se aquí.
0: Sí. Nosaltres fem feina per tot Espanya i per les illes, per suposat. Però ara mateix està super de moda. Venen un munt d'americans, francesos, o sigui, tenim moltíssima gent i de la península, moltíssima, que ve a casar-se aquí.
1: Clar, i aquí hi ha d'haver pasta, jo ara
0: Poderio,
1: faig
0: poderio.
1: amb els dits, ja que he xerrat de
0: Hombre,
1: dits,
0: està clar
1: aquest
0: que la gent,
1: símbol.
0: o sigui, aquest tipus de boda, estan xerrant ja de bodes de 3 dies, perquè fem preboda, boda i postboda.
1: Per damunt, que pot costar una boda, preboda, preboda, boda i postboda.
0: És que és una animalada, o sigui, te podria dir que ara mateix estem en tot, eh? O
1: Sí, sí,
0: sigui,
1: sí.
0: tal, estem
1: I
0: a lo millor 1.000 euros per persona.
1: per persona,
0: Perquè,
1: clar.
0: per exemple, jo ara tenc una boda que, per exemple, són d'Israel i duen a tota la família d'allà i els pares paguen tot. I nosaltres ens encarregam absolutament de tot, des de cercar l'hotel, jo que sé, que trobin una escenaeta típica amb una encimadeta quan arribin, una carta
1: Tots els
0: benvinguda,
1: detallers
0: tot,
1: que
0: tot, tot,
1: en el
0: tot,
1: final
0: tot.
1: se'n recordaran d'això,
0: Hombre, aquí
1: clar.
0: està un poc la diferència, saps? Per jo l'important d'una boda és que la gent se senti estimada, no només els novis, sinó que tu te sentis part d'aquella celebració, que ho visquis i jo sempre dic que el dia que no se me posi la pell de gallina, pues canviaré de feina.
1: Ja veiem que caracteritza una dona com la Lluïsa Llull, organitzadora, com diu ella, de bodorrios, fiestorros i de mascotarros. Eh?
0: Alegria.
1: Alegria, efectivament. I de tant de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, no sé si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor o que t'ajudi a tu aquests dies que te'n vas a dormir tard perquè tens lío muntat.
0: Bueno, bueno, els dies que me'n vaig a dormir tard, si t'he dit la veritat, caic morta, o sigui, no t'entenc ni de pensar, o sigui, directament caic. Però normalment, en el dia a dia, queda un poc, no sé si un poc cursi, però bueno, és que és vera que ho faig. Tenc com un petit, no és un altar, però a gent que estim que ja no estan en nosaltres i que, bueno, xer, ai, ara m'emociono.
1: Però que guapo,
0: I
1: no?
0: cada
1: I
0: vespre
1: cada vespre.
0: els encenc una espumeta i li dono les gràcies pel dia.
1: I d'aquí...
0: Tant si ha anat bé com si ha anat malament. Si ha anat malament, per tot el que he après, espero que ho he après, i si va bé, pues, me sent molt afortunada, la veritat.
1: Quin moment més hermós. Lluïsa, gràcies per compartir-ho amb els oients
0: No.
1: d'entre avui i demà. I de necessitar una cançó? Vinga, alegria, com deies tu.
0: Bueno,
1: No
0: a
1: sé
0: mi, som una superfan de
1: si...
0: Joaquín Sabina,
1: Sí.
0: m'entusiasma. L'any passat que se retirava vaig anar a quasi tots els concerts per tot Espanya, m'encanta. I aquesta me flipa.
1: Y sin embargo,
0: I sin
1: ah,
0: embargo,
1: te quiero.
0: te
1: I
0: quiero.
1: de Lluïsa Llull, nosaltres també t'estimam. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar la barrera del programa i per selecció d'en Sabina. Molta sort.
0: Gràcies. Besito. Bon vespre.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, IB3 Ràdio.
1: Com esteu, arquitectura, llibres i discos desfilen per l'Aviador d'avui. Comença la cultura, IB3, benvinguts.

0: I doncs, s'atam el programa amb la secció del paisatge invisible, amb l'arquitecta Cristina Llorente, que avui ens continuarà parlant de cabanes. També encalentirem motors de cara a la novena fira del disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana del 12 i 13 de setembre al passeig de Ses Fonts de Sant Antoni. I la llibretera Maria Quanet ens proposa sempre lectures interessants a partir de les novetats que arriben a Sa Botiga. Avui va de viatges èpics i d'herois. I per acabar parlarem encara de més llibres i les lectures preferides de la nostra companya Araceli Bosch, que avui quedarà una estoneta després d'haver acabat l'emissió d'Entre avui i demà, que ens precedeix en l'antena des d'ahir.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I les cabanes, com dèiem, continuen centrant la nostra secció d'arquitectura per segon dimarts consecutiu.

0: Cristina, com estàs?
1: Bon vespre, ara ja, no?
0: Bon vespre, sí, senyor.
1: Molt bé.
0: Idò, vinga, les cabanes que donen molt de joc, com podem comprovar, ja vas fer un recorregut per allò que, l'utilitat que havien tingut en el llarg del temps i fins i tot també per allò en què s'havien convertit ara, no?, en alguns casos. En què ens centrem avui?
1: Sí, exacte. I l'altre dia uns tipus de cabanyes de que xerràvem, eren aquelles cabanyes d'arbre, que anomenàvem cabanyes d'arbres tan i tan conegudes i tan presents en el nostre imaginari com aquella d'en Bart Simpson, o de G-Wolf, o la cabanya que era la meva preferida, de Punky Brewster. Però avui començarem la secció xerrant de quina va ser la primera casa de sabre coneguda i documentada. I resulta que aquesta primera casa de sabre la trobam a finals del segle XV, concretament a Venècia. Resulta que allà se publica el llibre de ficció que se deia Somni de Polífil, que havia escrit un frare dominic, que nomia Francesco Colonna, on descriu cases en els arbres. I resulta que aquest llibre, aquesta obra, dona lloc a una obsessió per part de la família Medici, precisament per aquestes cases dels arbres. Recordeu que la família Medici era en aquell moment la més poderosa d'Itàlia, si no de part del món, i resulta que d'aquesta obsessió en surt l'idea de fer construir una casa de sabre a la Via Pratolino, que tenia la família de la Toscana, i aquesta casa de l'arbre se li encarrega a un artista que tenia convidada la família en aquell moment, que era Stefano Della Bella. I Stefano Della Bella dissenya una cabanya que parteix d'unes escales de marbre que enrevolten el tronc d'un arbre i que van desembocant en diferents estances on se celebren o se celebrarien sopars i festes. Resulta que una vegada construïda aquesta cabanya, la moda s'estén per tot Itàlia, fins i tot el mateix Leonardo da Vinci arriba a decorar una sala de Castello Sforzesco de Milà amb frescos de tronc que fan aparèixer aquesta sala precisament una cabanya de sac. I si seguim avançant en els temps, això no acaba aquí, perquè ja en el segle XIX, l'obra de Robinson Crusoe inspira un hostaler parisenc per construir un restaurant damunt les arbres d'un castanyer. No? I construeix aquest restaurant, que és un restaurant temàtic sobre Robinson Crusoe, i això se converteix en tota una tendència a París i arriba a agafar el nom de Leginguet de Robinson, que són unes cabanyes, unes estances on s'hi donen lloc trobades de bohemis, de pintors, d'escriptors, de reis, fins i tot d'emperadors, fins que durant la Primera Guerra Mundial aquestes guinguets són acusades de llibertinatge i acaben per desaparèixer ja durant la Segona Guerra Mundial. Se diu que varen inspirar els propis Winston Churchill per construir una cabanya per als seus fills i que ell mateix la va arribar a emplear per escriure els seus discursos. Però no només Winston Churchill empleava cabanyes per escriure, sinó que hi ha també altres creadors, altres artistes, que s'inspiren en aquesta soledat i en aquest recolliment que donen les cabanyes per crear. Una altra d'aquestes artistes és Virginia Woolf, que se construeix una cabanya en el sud del Regne Unit, i ella hi fa la que arribarà ella mateixa a anomenar la seva habitació pròpia. No? I altres artistes, com el músic Gustav Mahler, també va arribar a tenir fins a tres cabanyes a Àustria i a Itàlia, on composava les seves obres musicals. No? Però clar, quan xerrem de cabanyes, ara ja baixant dels arbres, no anomenar les cabanyes dels arquitectes, d'una part dels arquitectes més famosos o més coneguts de la història. No? Jo crec que els arquitectes, quan xerrem de cabanyes, la primera construcció que mos ve en el cap és aquell cabanon de Le Corbusier, que se troba a la costa francesa, concretament a la costa blava, i que aquí ara ens permetrà fer un poquet de premsa rosa, que a mi m'agrada bastant, no? Serà la premsa rosa que hi ha darrere l'arquitectura. I que el propi Le Corbusier definia d'aquesta manera, deia, a una entrevista amb un periodista francès, deia, tenc un castell a la Costa Blava que té 3,66 metres per 3,66 metres. El vaig fer per la meva dona i dins era extremadament confortable i bonic. Aquest 3,36 per 3,36 no és casual, és una mesura que fa referència en el seu sistema mètric, en el molt valor, que, per qui no el tingui en ment, és aquell home amb una mà alçada que defineix precisament tota l'arquitectura de Le Corbusier. I aquesta mesura de 3,66 metres era la mesura que feia aquest home en sa mà alçada, no? I que deia Le Corbusier que era sa mesura habitable que havien de tenir entre forjats. Bé, aquest cabanon se va arribar a convertir en patrimoni de UNESCO l'any 2016 i, com vols veure, l'envolta una història de premsa rosa, una història que té molt a veure amb la venjança. Resulta que l'any 1951 Le Corbusier va regalar els plànols de Le Cabanon a la seva dona, que se conta que es va dibuixar en 45 minuts, cosa que no és difícil de creure per ja tota la trajectòria que duia Le Corbusier en aquest any, però l'història de Le Cabanon ve de bastant sol. Ens hem de remuntar a l'any 1929, quan Eileen Gray, que era una dissenyadora de mobiliari, arquitecta i pionera de l'estil internacional, de la que ja hem xerrat diverses vegades en aquesta secció, de fet va ser una de les figures essencials del moviment modern, i resulta que Eileen Gray regala el disseny d'una casa en el seu home, que n'hi ha Badovic, que s'inspira en la Bauhaus, en l'escola Bauhaus, i també en tota l'obra de Le Corbusier. Aquesta casa és anomenada Villa E1027 i no va tardar en convertir-se en tot un símbol de l'arquitectura racionalista de l'època, perquè, com dèiem, complia tots aquells 5 punts famosos de l'arquitectura moderna de Le Corbusier, també totes les normes, diguem, de la Bauhaus. Tenia molt de Mondrian, també, molt d'això, del moviment modern i de l'estil internacional. Era resulta que Badovici i Le Corbusier eren bastant amics. No? I una vegada va estar acabada la casa, Badovici convida Le Corbusier i la seva dona a passar-hi uns dies. Resulta que Le Corbusier queda meravellat amb l'obra, amb l'habitatge, i s'hi obsessiona. Arriba un punt que li agradaria molt haver estat ell el que hagués dissenyat aquella meravella, però justament coses de sa vida l'havia dissenyada una dona, que això era una cosa totalment inconcebible per part de, bueno, d'un d'aquests senyors dels temps, no? De l'època. Clar, això li fa una rabiada a Le Corbusier, fins i tot arriba a fer una oferta per comprar la casa. El matrimoni de Badovici i Eileen Gray rebutgen aquesta oferta, però passa una cosa, que en 1932 Badovici, recent separat d'Eileen Gray, torna a convidar Le Corbusier uns dies a separar. I què fa Le Corbusier? No se li acut altra idea que pintar uns murals, no? Diguem, deixar la pissadeta, i pinta uns murals tant a l'interior com a l'exterior de la casa. I arriba a demanar doblers a Badovici per, diguem, per l'autoria d'aquests murals, i si evidentment l'envia a passar fa, no? I aquí se comença a cuinar aquesta venjança de que xerrava en el principi. Resulta que en aquest mateix moment Le Corbusier xerra amb un empresari que té una sèrie de restaurants molt a prop de Sevilla, d'Eileen Gray, i li proposa construir una sèrie de cabanyes per completar o per enriquir, no, el seu negoci. Una d'aquestes cabanyes és Le Cabanon, que queda construït molt, molt a prop de la E1027 i, de fet, un lloc privilegiat precisament per vigilar, per no perdre de vista aquesta casa. No? Això no acaba aquí, aquesta ràbia un poc de Le Corbusier, aquesta manera de detectar les arquitectes dones de l'època, perquè diuen que el disseny de Le Cabanon s'inspira en un refugi dissenyat per la seva discípula Charlotte Terriand. Recordem que Charlotte Terriand va anar, quan va anar a demanar feina a l'estudi de Le Corbusier, Le Corbusier li va contestar dient-li que a l'estudi no s'abrodava amb coixins i no la va voler a fer feina amb ell. Però recordem també que Terriand va estar darrere d'uns dels dissenys més coneguts que s'atribueixen a Le Corbusier i que en canvi no ho són, que és la famosa Cheslong. Totalment la Cheslong de Le Corbusier era no, el Cheslong la va dissenyar Charlotte Terriand. I xerrant directament de Le Cabanon, com dèiem, té aquesta planta quadrada de 366x366, és una planta totalment lliure, que té tots els mobles ancorats a les parets, de tal manera que el centre queda buit. Justament en aquest centre era on l'arquitecte col·locava els matalars per dormir cada dia. I una altra de les seves curiositats és que el vàter queda descobert i queda de vora el capçal del llit, cosa que no li agradava gens a la dona de Le Corbusier, que suposadament era la destinatària d'aquesta cabanya. No? La dutxa la trobant de fora, l'aire lliure, sabem també, per fotos fins i tot que estan publicades, que Le Corbusier era un gran amant de practicar el nudisme, per tant col·loca aquesta dutxa a l'aire lliure per tal de poder apreciar i observar tot el paisatge que l'enrevolta. Bé, jo he de dir que no he estat a Le Cabanon, però sí que mentre estudiava a l'escola d'arquitectura, els alumnes més grans, diguem, varen construir una rèplica a escala real de Le Cabanon a l'entrada de l'escola. I bé, bueno, no allà mateix, no és original, però sí que he tingut oportunitat de veure com era per de dins aquesta cabana.
0: Clar, quan veus fotos de la Cabanon, allò que aprecies per de fora és una cabanya normal i corrent, se podria dir, no? Per aventura sí que l'especificitat estaria a l'interior, no? Aquestes formes molt, efectivament, de Le Corbusier, molt acurades, molt rectes, com tot molt net, per dir-ho d'alguna manera, i també pràctic, no?
1: Exacte, sobretot és la manera d'aprofitar l'espai, sí, no? en una casa de poc més de 10 metres quadrats, en un espai de poc més de 10 metres quadrats, s'hi col·loquen realment tots els elements que fan falta per viure, no? I això és un poc la gran, l'interessant, no? que té aquesta cabanya, la manera d'utilitzar l'espai. Això s'aconsegueix a molts altres espais mínims, no? Molts altres habitatges mínims. Un altre dels arquitectes paradigmàtics de l'època, Frank Lloyd Wright, també fa les seves pinites en les cabanyes, concretament en les anomenades Usonian House, no? que el que cercava era democratitzar el habitatge, precisament amb poc pressupost, aconseguir construir aquestes cases, aquests habitatges amb tot el necessari per viure i també amb pocs metres quadrats. I dins la Usonian House, dins aquest prototip d'habitatge mínim, Wright dissenya tres cases en el barri d'Usonia. Una d'elles és anomenada Toy Hill, que està envoltada d'arbres i mimetitzada per la natura, com ja solia fer Wright en tota la seva obra, si no es ven cap de casa de la cascada, per exemple, no? Tenim amb aquella construcció feta amb els mateixos materials que l'envolten i que de qualque manera se mimetitza amb tot aquest paisatge que té envoltant, no només perquè sigui construïda damunt una cascada, no? I els mateixos interiors que a través dels materials que en reflecteixen i deixen veure l'exterior i l'emmarquen, com que molt recorden també a tot aquest paisatge muntanyós que envolta la casa, no? Això és una de les característiques també de tota l'obra de Frank Lloyd Wright. I aquesta idea d'equilibri en la natura la continuem trobant en el Japó, per exemple, no? I és l'arquitectura metabolista.
0: Sí.
1: Una altra de les cabanyes conegudíssimes de la història de l'arquitectura és el refugi de Nagano, de l'arquitecte Kisho Kurokawa, que és el mateix arquitecte de la torre Nakajin, que molt lamentablement se va desmantellar l'any 2022.
0: Sí.
1: Em fa molta pena haver anat en el Japó i no ho he pogut veure ja la torre Nakajin, perquè també és una d'aquestes construccions que veiem constantment durant la carrera i que són exemple d'aquesta arquitectura metabolista. I he de dir que si qualcú té ganes i d'on ve per poder anar en aquest refugi metabolista de Nagano, de Kisho Kurokawa, és a dir, que està a Airbnb, per un mòdic preu, i pots dormir una nit. Per tant, ja, si vos animeu... Ja,
0: no és ironia, per un mòdic preu, si és així.
1: No!
0: Està bé de preu, no?
1: Ah, no, perdona, sí que és ironia.
0: Ah, val.
1: Sí, ho és completament, és caríssim.
0: D'una barbaritat, no? Estim parlant.
1: Sí, però vaja, si en un moment donat pots fer un antojito de dormir allà, que sapigueu que se'l pots fer.
0: I on dius, on dius que és?
1: A Nagano. A Nagano, en el Japó. Uh-huh.
0: Sí. Molt bé.
1: Sí. I la pots cercar, si cerques Airbnb, el refugi de Kisho Kurokawa, la trobes.
0: Molt bé, i alguna cosa també sobre les cabanyes, que déu-n'hi-do, mos ha donat molt de sí, eh?
1: Sí, podríem seguir xerrant, perquè, vaja, hi ha cabanyes, aquest concepte de cabanyes, ja de casa prefabricada, no?, que ja trobam al principi de mitjan segle XX. Podríem xerrar també, per exemple, de les Futuro House, que és aquesta idea també d'habitatges de preus assequibles, que són molt divertides, les Futuro House, no? Com a espècie d'ovnis, no? que se pensen com a habitatges prefabricats i que se poden adaptar a qualsevol emplaçament, se poden muntar en un parell de dies. I aquesta idea, aquest prototipat de l'arquitecte Mari Suronen, bé, se pensava que seria un gran èxit a tot el món, no va ser així. Només se'n van vendre de vegades un centenar. Les primeres que se van construir eren a Finlàndia, encara que en queda qualcuna per allà com a mostra d'aquell disseny. O no podem oblidar tampoc aquelles cabanyes d'emergència de Figueroa Bank, que construïm amb cartó per donar resposta a la necessitat de refugi després de desastres naturals. Per tant, les cabanyes són un tema apassionant, no?, de l'arquitectura, i és aquesta idea i aquesta destresa també, no?, de construir i de dissenyar espais molt petits que recullin i que donin resposta a totes aquestes necessitats de la nostra vida quotidiana. Jo crec que és un repte, no?, dissenyar espais tan petits, i la veritat és que és divertit pensar en com, no?, en com col·locam tots els elements que necessitem, com podríem pensar exactament igual a l'hora de distribuir una caravana, no?, una furgoneta. Per tant, crec que és un tema apassionant i molt divertit, dissenyar.
0: Efectivament. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
10: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
8: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem el programa i parlam ara, Mònica, de la Fira del Disc d'Eivissa, que arriba a la 9a edició, Nives i Manco.
1: Exactament. Serà no aquest cap de setmana que ve, sinó s'altre, els dies dissabte 12 i diumenge 13 de setembre. Se fa en el Passeig de Ses Fonts, a Sant Antoni de Portmany, i és una proposta que, ara com us explicarà en Pep Pilot, se fa ja dues vegades en s'any. En Pep és membre de l'Associació Músic Cultural Retro, qui organitza a tot això de la Fira del Disc. Pep, com estàs? Benvingut, bon vespre.
2: Hola, bones tardes, què tal?
1: Molt bé, conta-m'ho, perquè ara ja ho feis sempre dues vegades en s'any, el febrer i ara el setembre.
2: Sí, hi ha hagut una demanda i a més, a quasi tots molts de puestos d'Espanya se'n fan dos, i per això vàrem decidir fer-ne dos i com que la fèiem en febrer i ara també la fèiem en setembre, i la de setembre vàrem veure que teníem encara més èxit que la de febrer, doncs vàrem dir que l'Ajuntament va estar d'acord i en fèiem dos.
0: I cap endavant, no? Si la cosa funciona.
2: I endavant, sí. Clar. Sí, digues.
0: No, t'anava a demanar per les novetats d'enguany respecte a l'edició anterior, que quines serien les principals?
2: Bueno, les novetats d'enguany, és una fira que enguany també tindrà, es fira acompanyada d'una sèrie de DJs molt importants. O sigui que parlam d'en Joan Ribas, que és un dels creadors de la festa Flower Power de Patxà.
0: Amb molt de quilòmetres a la seva esquena.
2: Amb molt, i és una bellíssima persona.
0: Efectivament, també. Un gran DJ que... i un gran tipus.
2: I millor persona.
0: Sí.
2: Llavors tenim també en Àngel Linde, que també era resident de Patxà, que també és un eivissenc. Llavors tenim en Rick Thor, que ha estat a Space, de resident també. Tenim en Chito de Melero, que és el pioner de la música electrònica a Espanya, que ha estat Pacú, Patxà, Amnèsia, és productor, empresari, en fi, és un...
0: Que també ha girat per mig món, en de Melero.
2: També. Però és germà d'en César de Melero, que és un mític.
0: També,
2: és un
0: mític,
2: un altre mític és la discoteca Q. La discoteca Q, que ara pues, llavors va dir Privilege i ara es diu Universe. I també tenim, ja dic, en Richter, que ha estat a Space, Patxà, Privilege. Llavors tenim també en Clara da Costa, que va estar al Paradís de resident l'any 92 i va ser la primera, dona, sí. DJ, que va estar a un club important del circuit d'Eivissa, que va estar en el Paradís, a la discoteca Paradís de Sant Antoni.
0: Sí, sí.
2: I, bueno, també va crear un sello, Jack House, i també té part, o sigui, que participa en el programa Pur Eivissa Ràdio. Vull dir que tenim un... Llavors tenim en Rocker Stomp, que és música de rock and roll dels anys 50 i 60. Vull dir, tenim una sèrie de música molt variada. Llavors tenim també, es desplaçarà un... crec que és, sí, de la península ve un home que ven guitarres així en miniatura, en logos de tots els grups i cantants internacionals, també es desplaçarà, té molt de merchandising, i per lo demés, comptar amb aquests tres primers espades, que són els tres venedors més importants d'Espanya, que són en Pere Terrassa, en Àngel Querol i en Joan Carles, de Musicom, d'Olot.
0: Efectivament, sí. Pere Terrassa, que el van tenir ahir precisament parlant del Festival Malafama, que organitza també la Fira del Disc de Mallorca i també d'altres, no?
1: Sí, totes.
0: Pràcticament
1: de Barcelona, Bilbao, Madrid... Efectivament. Sí. Pep, veig que teniu molta música, molt de DJ jockey, un poc, segons el que dius, relacionat amb discoteca. És a dir, no sé si punxaran realment vinils o música retro de la que a tu t'agrada també, o si se mescla un poc, se fa aquesta combinació de rock o d'altres músiques amb la música electrònica.
2: Bueno, enguany, precisament, és que se n'encarrega dels DJs de... perquè els DJs venen desinteressadament, vull dir que això ens ajuda molt a nosaltres, també econòmicament, i clar, l'Ajuntament també. Vull dir que se n'encarrega un directiu de retro, que és el DJ, que és en Rick Thor, que que se n'encarrega d'aconseguir tots aquests DJs.
1: Que bé,
2: però... Bueno, en Joan Ribas, ja, bueno, en Joan Ribas ja el coneixia, ja he estat aquí a més d'una volta.
3: Sí.
2: I això, per als altres, aquests, en Xicto de Medero i tots aquests, pues no. I entonces, pues bueno, ell és que se n'encarrega de tot això i jo me n'encarrec més de la part d'organització i de l'Ajuntament, de connectar amb l'Ajuntament, diguem, i sol·licitar, pues, les cavalletes, les taules, les pèrgoles, en fi, tot el que és l'organització.
1: I d'entenem que Eivissa és molt conegut en Pep Pilot des d'aquesta associació de musicocultural retro. Parlam de la Fira del Disc, la novena edició, el cap de setmana del 12 i 13 de setembre. Se farà en el passeig de ses Fonts a Sant Antoni entre les 10 i les 9 del vespre i encara està obert el termini d'inscripcions per a aquells expositors que vulguin participar. Pep, han de ser tots professionals o algú que vulgui vendre discos seus de segona mà també se podria apuntar com a expositor?
2: Sí, sí, no fa falta ser un qualsevol. A més, és gratuït. Vull dir, l'Ajuntament no ha cap tassa ni res, pot venir qui vulgui. Si hi ha algú que tingui música i se'n vulgui desfer, la vulgui vendre, cap problema. Només s'ha d'apuntar. Hi ha gent que ve a vendre discos.
0: Sí, sí, se munta ja la paradeta i vinga.
2: Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Quantes facilitats, sí, sí, que bé.
2: Sí,
0: te volia demanar,
2: sí,
0: Pep, també pel perfil del públic, no? Clar, evidentment, de col·leccionistes, curiosos, amants de la música en general. Quin perfil detectes de la gent que omple la Fira del Disc?
2: Bueno, el que he notat, bueno, hi ha gent que potser veu la Fira, o veu un disc que li agrada, un CD. Uh-huh. Hi ha gent que compra CDs, vull dir, hi ha de tot. El perfil, bueno, jo el que he parlat a voltes amb els venedors, especialment en Àngel, diu que hi ha un perfil aquí que ve gent que és col·leccionista. O sigui,
0: sí,
2: aquí hi ha més d'un centenar de persones que no falla cada edició. Mm. O sigui, un centenar de persones que ve a veure quines novedats hi ha i quin per la seva col·lecció, vull dir. I llavors hi ha gent que, bueno, que passa per allí i potser veu la Fira, perquè coincidirà en la Fira d'Estocs,
0: sí,
2: que són els comerciants, que hi haurà roba, hi haurà calçat, hi haurà... Mm-hmm. O sigui, es coincideix amb aquesta fira i entonces pues, hi ha molta gent que anava a la Fira d'Estocs, quan veu la Fira del Disco també s'atraca aquí i viceversa, vull dir, també llavors s'atraca a la roba i
0: sí,
2: tot
0: sí.
2: Això. Vull dir que és un dia pues, que, bueno, que es veu bastanta gent, o sigui que...
1: És un dia d'anar a firar. Centre...
2: Sí, un dia que diguem, si just allí a la plaça del poble, pues, s'ajunta pues, tota la gent. Hi ha gent que, en fi, que es troba amb allò perquè ve passejant i com que és el lloc més cèntric de Sant Antoni, pues, realment és el lloc ideal per fer la fira. Vull dir que no hi ha altre lloc millor. Sant Antoni.
1: I d'un lloc ideal, a més, tantes facilitats, la Fira d'Estocs, la Fira del Disc, amb moltes propostes, expositors, vinils, nous, vells, CDs, a lo millor també cassets i tot això que mos explicava en Pep Pilot, que és organitzador d'aquesta trobada, d'aquesta Fira del Disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana de l'11 i 12 de setembre, entre les 10 i les 9 del vespre, a Sant Antoni, i encara vos podeu apuntar, si voleu, a participar per vendre els discos que vulgueu. Pep, partirem amb música d'Eivissa, amb els Peter Colors, si t'assembla bé, encara que enguany teniu un molt bon planter de disc jockeys, sonarà molt bona música i també en el futur sonarà també, qui sap, bandes en directe. I també t'esperam a la Fira del Disc de Mallorca.
2: Molt bé. Per cert, a la Fira del Disc de Mallorca, quan serà? Ja ha fet ja...
1: Sí, hi ha una data i és ara també el l'octubre, crec que és 24 d'octubre.
0: Mm-hmm.
2: 24 d'octubre. Doncs pues no descart venir hasta Palma i...
1: Vendràs.
2: I venir a la vora. Igual
0: agafa bitllets, vinga.
2: Encantat, m'agrada molt anar a les fires.
1: Que bé, Pep, idò, t'agraïm moltíssim aquesta connexió, esperant que funcioni molt bé i que se mantenguin com a mínim aquestes dues edicions anuals de la Fira del Disc d'Eivissa.
2: Pues moltes gràcies, molt agraït.
0: Gràcies.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Des d'Eivissa.

0: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
1: Viatges èpics, herois, partides i retorns a la galerada d'avui.

0: I per parlar de tot això, Anna Maria Cuanet, com cada dimarts, Maria, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, avui dus un llibre que jo sempre l'he utilitzat com a llibre de consulta, però clar, se pot llegir de moltes maneres.
1: Sí, més que un llibre, és com una bíblia, no?
0: Sí.
1: I em fa gràcia que estem els dos, cada un amb el seu exemplar aquí.
0: Sí.
1: La mateixa edició d'Atalanta.
0: Sí.
1: Estan xerrant de El héroe de las mil caras, d'en Joseph Campbell. És un llibre que, com dius, pot servir moltíssim de consulta, però jo ara me l'estic llegint seguit i també m'està agradant. És vera que en pauses, o sigui, llegesc això una estona, després llegesc una novel·la, una altra cosa, no? Però el vaig llegint per ordre i és molt interessant. A mi el que m'agrada molt d'aquest llibre és que m'havien venut que era una cosa i estic descobrint que és una altra que m'agrada molt més.
0: Ah, i que t'havien venut i que estàs descobrint.
1: Això és un llibre que citen molt en els estudis de... Bé, és que jo vaig fer de comunicació visual o de cine, com que explica el viatge de l'heroi, que és un llibre que han utilitzat molt de cineastes, com Spielberg, en Coppola, etc. O que veiem, que ens explica una estructura narrativa que existeix a moltíssims de mites de tot el món i que és una estructura que se repeteix i aquesta estructura pues, l'han agafat els cineastes i Star Wars, el Senyor dels Anells, no? Agafen aquesta estructura.
0: Sí.
1: Però quan tu agafes el llibre, sí, d'acord, és vera, t'expliques l'estructura, però no hi ha cap intenció realment de formar narradors. Hi ha una intenció realment de formar persones.
0: Sí.
1: És un llibre que és superespiritual, que el que t'està explicant no només és el viatge de l'heroi, sinó que és el viatge de la humanitat i és el viatge de l'ànima de cada un, no? I el trobo un llibre superinspirador. És un llibre de mitologia comparada, no? Podríem dir. On, si t'agraden aquestes... Clar, cada un es friqui de lo que és, no? Però si t'agraden aquestes coses, disfrutes un munt, perquè dins un mateix paràgraf t'agafa un concepte i t'explica. Idò, a la mitologia hindú ho veiem amb aquest personatge, a la nòrdica amb aquest, a la navajo amb aquest altre, o aquesta situació se dona així, així, així. Aquest concepte, aquesta recerca se fa en aquesta mitologia, en aquesta... I és una passada de veure com hi ha, com a humans, hi ha alguns temes que són absolutament fonamentals, i ell ha sabut trobar-los i posar-nos els de davant i comparar-los.
0: Sí, senyor. Un llibre que... Mira, jo veig que el té també sorratjat.
1: Clar, és un llibre que se sorratja.
0: Que se sorratja, sí.
1: Sí.
0: I que sorprèn també... Bueno, molt revelador, no? Diria jo. Estàs tot el temps descobrint coses.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: I unint punts, no? Que de vegades pues, te pensaves que idees podien ser o que tenies diferents idees sobre un mateix tema i resulta que estaven connectades amb un altre. Vull dir que te connecta molt amb moltes
1: coses. Exacte. I crec que no hem dit l'autor, és en Joseph Campbell.
0: Sí, sí, ho he dit al principi.
1: Ho he dit, d'acord, menys mal. Que és un home que va néixer el 1904, imagina't, i va morir el 1987.
0: Sí.
1: Va ser, com no podia ser altre, un estudiós, professor. No va ser fins als 50 anys que va viatjar cap a Àsia, és a dir, va aguantar molt de temps perquè realment el fascinava. I també va ser bastant punky en el seu sentit de que va abandonar uns estudis de doctorat perquè trobava que no sé, ara no me'n recordo bé, però no li deixaven fer una tesi sobre una cosa, i va dir, idò ho deix, i va estar donant classes i estudiant pel seu compte. Durant una època, durant 4 anys de la seva vida, dividia les jornades en trams de 3 hores, i 4 trams d'aquestes 3 hores llegia, els altres 3 feia altres coses i la resta dormia. Sí, m'ho he trobat curiós. I això hi va estar dedicadíssim a l'estudi de la mitologia i de la literatura comparada, però no només, sinó religió comparada. No? I, però això des d'un punt que jo trobo superinteressant, que és de veure que tot, com tu deies, res és completament independent ni totalment nou, sinó que tot està interrelacionat, que les històries és el que més ha circulat, no?, entre els humans.
0: Sí.
1: I que tampoc té sentit dir, almenys si aquesta història, de fet segur que no té cap sentit, si aquesta història la va explicar primer un i després la va dur a l'altre poble, o va ser al revés, de qui li pertany, no té sentit perquè n'hi ha moltes que han sortit independentment. Per exemple, hi ha un concepte superrepetit que és quasi totes les tradicions, que és de qualcú que se'l menja una avellana, no?
0: Sí, el vientre de la ballena, m'ho explica així, en aquest epígraf, no? En aquest llibre.
1: I jo, això és un somni que he tingut diverses vegades.
0: Sí? Ah, jo també.
1: Veus? És que
0: sí,
1: jo crec que és una imatge
0: que... m'acabava allà tancat en un peix gros, no necessàriament una balena.
1: Sí, exacte, que te menja qualcú. O igual des drac que guarda un tresor, no? Són imatges que se van repetint i que ell també no està gaire fora d'en Jung, per tant també li agafa... a l'inici fa com tot una introducció un poc més psicoanalítica i en Jung xerrava de l'inconscient col·lectiu, per tant, crec que L'Héroe de les Mil Cares, aquest llibre, i tota l'altra obra d'en Campbell, que té més obra, són molt una demostració, no?, com a d'aquest inconscient col·lectiu, que també causa molta polèmica, no, no tothom hi creu, per dir-ho de qualque manera, però...
0: Quan l'has llegit, fa poc?
1: Sí, bé, no l'he acabat, no?
0: Ah, vale, estàs encara...
1: Mira, el tinc a la meitat, t'ho puc mostrar, veus, el punt de llibre.

0: bueno, alguna cosa més a comentar sobre l'Home de les Mil Cares?
1: Res més que sí, per mínim que t'agradi la mitologia, crec que és un llibre que val la pena fullejar. És un llibre car, per tant, se pot agafar a les biblioteques, també, que per això estan.
0: Ja m'ho van regalar, ara que pots.
1: Sí, és... i això, si coneixeu qualcú que li agradi molt la mitologia, és un molt bon regal. Una llàstima que no està traduït en català.
0: No, no està.
1: Pot ser passarà qualque dia.
0: Bueno, no està ara, jo, perquè tu ho dius, no sabia si estava, no, si estava aquí com a fent-me el llistillo. No, no està. Mira, m'acabes de... M'acabes de descobrir aquest detall que aquest no coneixia. Detall.
1: Hi ha moltes coses que no estan en català, però després hi ha moltes que no te penses que sí que ho estan, així que res. A seguir traduint.
0: Molt bé, Joseph Campbell, l'Heure de les Mil Cares, que ens ha servit avui per la galerada, per la secció de llibres, la setmana que ve més. Gràcies, Maria.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 5.
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
5: amb
4: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu llampugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: Llampugues, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
12: Continua el programa i, efectivament, avui toca no lector, sinó lectora. I, a més, una companya nostra que acaba de fer el seu programa, que cada dia ens dona pas a partir d'aquesta nova temporada d'IB3. Araceli Bosch, com estàs?
13: Molt bé. I, a més, ara m'hauré acostumat a dir endavant l'aviador.
12: Endavant l'aviador. Responsable d'entre avui i demà, mítica locutora periodista, de, sobretot
13: mítica
12: de ràdio.
13: Paredat.
12: No, home, no, perquè per moltes coses que ara no repassarem.
13: No.
12: I avui vens a parlar de llibres. En l'àudio que ens has deixat, quan preparàvem aquesta entrevista, has dit una cosa que, en la qual me sent especialment identificat, molt identificat, que és allò de que cada teva s'adapta als seus llibres.
13: Sí.
12: Me sembla meravellós i, a més, és que me passa exactament això.
13: És que és fort, eh?
12: És molt fort.
13: Mira, això. Fa dos anys vàrem reformar casa nostra, on ja veiem 26 anys vivint, que és un pis no molt gran, de manca de 100 metres quadrats, i això que tires parets, si passes de tres habitacions a dues habitacions i entres llum i tens un bon menjador aferrat a la cuina. I vaig dir, m'és igual el que faceu, però aquí tenc els meus llibres, per tant...
12: Per tant,
13: hi han de sobre.
12: L'espai.
13: I com veureu, tenen tamanys diferents, perquè en tens d'aquests més grossos i en tens dels habituals, i dic, per tant, s'ha de poder adaptar. Se varen embullar un poc, que s'ha de fer esplodur, t'he de dir, però...
12: També sol passar, sí.
13: Però en el final,

0: La meva té dues llibreries de pla dur i ella ja es mou llibres, que se van moguent, que les vaig fent nets, que els vaig col·locant i recol·locant, i no hi ha ni un quadre, hi ha llibres.
1: Hi ha llibres.
0: I així és que la meva, i he de dir que me dona molta pau.
1: Que és una manera preciosa de decorar parets blanques i els llibres posen el color, els llums dels llibres. Clar, té moltes preguntes i poc temps. Com els ordenes?
0: Ai, que bo, val. És molt loco això, perquè jo ho penso. Mira, jo ara us he dit aquí, per exemple, en Eduardo Mendoza hi ha autors que per jo són molt habituals, per tant, aquests autors que tenen molt de llibres van juntats. Després tenen com una espècie de miscel·lània en coses que no sé molt bé com classificar. Després tenc temes periodístics, també tenc literatura catalana i poesia catalana. Després tenc llibres com aquest que també vos he dit, d'en Julio Verne.
1: Meravellosa col·lecció, jo la tenia, sí.
0: Que era de mon pare, que també estan com molt, molt plegats. Després tenc còmics d'en Tintín, que no vos he dit un còmic d'en Tintín, d'aquests que també tenen el llom ben pelat, que també els tenc plegats. Més o menys tenen una lògica. Més o menys hi ha una lògica, però de vegades també pens... Mira, tots aquests... Jo era de Premi Planeta, ara ja no ho som tant, però
1: no m'estranya, tampoc.
0: Amb unes amigues teníem aquest costum. Érem tres i sempre mos regalaven cada any el guanyador, el finalista 1 i el finalista 2, val? I sempre, a qui li toca avui? Mos anàvem tornant. I clar, tinc molt de Premi Planeta, que està allà, que ara ja no, ja han dit no, sabeu que ja no, perquè ja me n'he de comprar i arreglar segons quin Premi Planeta, però aquí també en tinc molt, sí.
1: Saps que jo orden per ordre alfabètic d'autor, autora?
0: Això
1: però
0: és pitjor.
1: Sí, la meva és de premi, sí, però clar, sí. Després té narrativa i poesia que estan juntes, teatre per una altra banda, una altra secció, diguem, cinema per una altra, art per una altra, i aquests llibres d'història, periodisme, com tu deies i tal, una altra, no? I còmic una altra. Però dins aquestes seccions, per autor i ordre alfabètic.
0: Mentre la lògica...
1: Mentre trobis el llibre que estàs, que no sempre passa.
0: Sí, i que diguem, ara l'he deixat. Bé, sempre ho trobarem. Sí.
1: T'acosta desfer-te'n dels llibres?
0: O ets
1: normal?
0: No, és un altre tema. És un altre tema.
1: Jo m'acosta la vida, de fet no ho faig. Mira, a no ser que estiguin repetits.
0: Tenc dues coses o dos moments de la meva vida. El primer moment va ser quan vaig decidir no acabar un llibre. Que vaig dir, Araceli Bosch, no t'esforcis, deixa-ho aquí, que no passa res. No passa res.
1: No passa res. Val? Jo li dono 60 pàgines.
0: Va, i el vaig deixar. Val? Allò va ser un moment històric a la meva vida. S'altres de la reforma.
1: Val.
0: Senyors, m'heu de col·locar els llibres, però els senyors varen dir necessitàvem 100 metres més i jo vaig dir només hi ha aquests. Aleshores vaig fer un Marie Kondo, saps?
1: Sí,
0: allò que dones a certs llibres les gràcies per haver-te servit, ajuntant les mans així a les japones. I jo personalment vaig anar a deixar-les, a dur-los tots. I de tant en tant dic, aquell llibre jo, merda, hauré d'anar a deixar-les a cercar-lo. Però ho vaig fer, sí, ho vaig fer i bé.
1: Però amb dolor.
0: Sí, t'he dit que... Marie Kondo, Marie Kondo, el que deia és gràcies pel teu servei, però ara ja han de passar pàgina i això és el que vaig fer.
1: Clar, és que al final jo començo a tenir greus problemes d'espai amb els llibres i clar...
0: Has de ser després. I bueno, ho has de donar a algú que pugui aprofitar.
1: No, ja.
0: Recordes quan se deixaven els llibres en els bancs de les ciutats, Carmós? Sí, idò, sí. I d'un poc això. Torna-hi.
1: Vinga, començarem a mentalitzar-me. Els llibres que has duit, perquè has duit un poquet de tot, efectivament, coses molt guapes.
0: Tu m'has de dir temps que tenc per anar més ràpid o
1: no? Ens queden 5 minutets. Val. 4, m'ha dit un Miqui. Però tu s'has resumit, també.
0: Vinga, idò, he duit un poc de batiburrill, que diria un amic meu. Igual que me demanaves això de desprendre llibres, jo també estic fent ara una cosa que no havia fet mai, que és llegir-ne dos o tres a la vegada.
1: Això
0: tampoc ho havia fet mai, val? O sigui que tots anàvem a fer molts adults i madurs. I d'ara mateix estic llegint La velocidad de la luz, de Javier Cercas, i estic llegint El país de l'altra riba, de na Maite Salor, Premi Pro de novel·la, que m'està encantant. I estic llegint en digital, i aquí estic introduint lo digital, na Gemma Urraca, Un instante en la oscuridad, que vaig entrevistar fa un parell de mesos, i també m'encanta el llibre, així que tres a l'hora, que t'apareix.
1: Molt bé. Jo sempre llegeix, bueno, alguns que he de llegir per fer les entrevistes en el programa, però normalment són tres, sí, dos o tres de diferents gèneres, diguem. No? O sigui, un poc de teatre, narrativa, qualque assaig. Però bé.
0: I m'agrada la novel·la per desconnectar. Sí. També som molt de novel·la. I després vos he dit aquest, Un viatge a la luna, en Julio Verne, meravellós també, que t'he dit que era de mon pare. Aquí crec que posa any, i vaig fatal, però any 53.
1: Sí.
0: I, o sigui, que mon pare
1: era
0: molt petit.
1: Una col·lecció meravellosa. Sí.
0: A més, té part de còmic i tal. I que el vaig llegir fa 2 anys, un estiu, per favor, m'ha encantat.
1: Però Julius Verne, que no passa mai de moda,
0: no,
1: per favor.
0: No, no, meravellós. Ho és. I després vos he duit un llibre que no és meu. Això també és una altra cosa per analitzar, però avui tenim poc temps, que és quan deixes llibres. Uf. Jo, per exemple, no en deix. I en Lluís Fortes, el tècnic d'aquesta casa, que sabia que jo m'anava... Ai, mira, la de Vueling.
1: Acaba de sortir un bordim pas.
0: Exacte, que sabia que m'anava... Mira, mira, això és de Pompeia. A Nàpols, sí. De viatge, i ell és un enamorat de Nàpols. Me va deixar aquell llibre d'Anna Cris Ubach, periodista, a qui després vaig entrevistar i que va enviar una salutació cordial des d'entre avui demà a Lluís Fortes.
1: Que bé. Llibre Nàpols, la ciutat més meravellosa d'Itàlia.
0: Sí, Nàpols, el fuego del Mediterráneo, se diu aquell llibre d'Anna Cris Ubach, que és una periodista que hi ha anat moltes vegades. I l'altre, ja cap, n'Eduardo Mendoza, que és aquest petitó llibre
1: sempre, no?
0: De Sin Noticias de Gurb, que jo crec que me visualitza jo mateixa quan era jove llegint-lo, i riguent sense aturar, plorant de riure, i ma mare entrant a la meva habitació dient-me: estàs bé? Perquè no hi havia mòbils. Per tant, jo no estava mirant cap TikTok. Estava llegint Sin Noticias de Gurb, d'en Eduardo Mendoza.
1: El segueixes encara, no? O sigui, cosa que
0: sí,
1: publica, cosa que...
0: Sí, absolutament. I l'altre dia vaig sentir una entrevista que li feren a la Ràdio Nacional i vaig pensar: mai demanaré per entrevistar-lo. Mai. Però l'adoro.
1: Per què?
0: Perquè era molt difícil d'entrevistar.
1: És difícil.
0: A més, m'ho puc imaginar. O sigui, ho sabia que era difícil d'entrevistar. Però era molt difícil d'entrevistar.
1: Un dia us havies de fer un monogràfic de gent difícil d'entrevistar.
0: Ja.
1: Jo te puc donar idees, també.
0: Però no m'ho vulguis tant de mal. Entrevista-los tu.
1: Vale,
0: no
1: vale.
0: T'enrotlli.
1: Idò, vinga, jo faré. Ara seria un ple. Com sempre, acabam amb una amb Umbra, que per cert venen a tocar aquí a l'Aviador divendres en acústic, però crec que coneixes...
0: En Antònia Montroig, basades des d'aquí, molt bona, sí. Sí, sí, una gran música.
1: La nova temporada ha començat bé, per cert, no?
0: Ha començat molt bé, molt contents, en directe una altra vegada de 8 a 10, amb nou equip, molt jovenet, 22 i 24 anys, per tant, jo veig dues
1: semestre?
0: Generacions...
1: Ets
0: de...
1: semestre.
0: Que fort, espero fer-ho bé. Dues generacions de periodistes, eh?
1: Gràcies, Araceli.
0: A vosaltres, sort.
1: Vinga, i fins aquí a l'Aviador d'avui. Acabam amb la música d'Umbra. Demà més, a partir de les 10. Lentament, a mesura que...

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Xup, encara feia el programa. A nosaltres ens queden tres programes, a vosaltres quants?
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: com va això?
1: Com va aquest jet lag, companys?
2: Jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i feia acudits.
1: Sí. No, el costum, deies,
3: el costum.
0: Ara, espera, un segon, que t'havien censurat.
3: No se m'ha sentit.
1: Tornem a començar.
3: M'han censurat.
1: Tornem a començar. Lluís Fortes, mos puges el volum de
0: Espera, un segon, què està passant? Que Jordi s'ha de canviar de micròfon.
3: Estic bé aquí.
0: Un, dos,
3: hola.
0: Com això, que sempre ho fas. Un, dos.
1: Sí.
0: Sempre ho fan.
1: Tornem a començar, idò. Aquesta prova t'han de fer abans, eh?
0: Va.
1: Ja sabia, ja hem arribat.
3: Molt bona.
1: Xavi Oliver, com va aquest jet lag?
3: Idò, jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i xerrava i feia acudits i deia coses.
1: El costum.
3: Mm-hmm.
1: Vinga, jo me'n vull amb força, amb molta força per afrontar aquesta primera setmana de segona temporada. No és la segona temporada, és la tercera. Hem d'estar a l'alçada mm-hmm. i vos vull amb força.
0: Home, important allò que dinam, ja ha dinat un pokeball, avui així que ven amb molta força.
3: Com és això? Has dinat pokeball. D'un Pokémon, has dinat.
0: Pokeball.
1: Moltes gràcies per haver vengut.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Hasta con todo, anem, gràcies. Pokémon,
3: con todo.
0: Per aquell moment en què entrevistàvem uns, no sé què havíem fet de Pokémon.
1: Un joc
0: de Pokémon. I Nines va tancar l'entrevista d'aquesta manera. T'imagines, Jordi, tu encara no eres Jordi.
3: Jo hi era,
0: Ahir era d'aquest dia. I diu, bueno, que vagi bé, hasta con todos.
1: Gris.
0: Bé, no passa res, coses que mos passen a tots.
1: Una cosa, cada dia hem de dir de què hem dinat, perquè...
0: Què hem menjat per dinar, trobes?
1: Ahir, sa mare d'en Jordi li va dir,
3: exacte,
1: has dinat una panada.
3: Me va enrenyar. De fet, avui he fet petició oficial a Nines i he dit, hem de deixar de dir el que dinam, perquè si no m'arrenyem amb mare.
0: Però tu anaves bé avui amb el dinar? Home.
3: Avui sí, avui estic orgullós.
1: Venga,
0: sé que no anaves gent bé.
3: Avui he fet una ensalada de pasta.
0: Home,
3: escolta.
0: Home. L'has fet a tu?
3: L'he fet jo.
0: I tu, Inés?
1: Has tornat gran, Jordi.
0: Inés no m'ha menjat gaire avui.
1: Bé, jo, és que ha passat una cosa. No sé si mos sentiran des del forn de refugi de Bunyola. He demanat un entrepà avui per dur-lo, i l'he demanat de llom. Mira, i quan ha arribat l'hora de dinar, l'he obert i no era de llom, era de formatge.
3: Sí, sí. A més, hem de dir que ha estat un gran moment on tu, mentre l'obries, deies, uai, que bo avui, que m'he fet un entrepà de llom.
1: No és que ells s'han equivocat, sinó jo crec que he agafat l'entrepà de qualcú.
0: Podria ser. Exacte. És a dir, qualcú ha tingut un moment d'alegria avui, en el moment en què ha obert el paper de plata i ha trobat un bon tros de llom allà.
1: Paper de plata.
0: Que de nines.
1: Paper de plata.
0: Com se diu?
1: D'alumini.
0: Ah, d'alumini.
1: No, un moment.
0: Ja, però no ho sé.
1: Albal.
3: Sí,
0: Albal et sa marca, és com els clínics.
1: Idò, no poden dir marques aquí, eh?
0: Uidò, ets estancant el programa.
1: Començant bé.
0: Au.
1: Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: xiu-xiu mos agrada fer servei públic per davant de tot, és a dir, informar-vos de les notícies més destacades de les Balears.
1: I avui precisament tenim una notícia molt i molt important a donar-vos.
2: Parau atenció perquè el gegant del Lloseta, en Sebastià, així no, el gegant, és objecte d'absolutament totes les mirades. No xerram d'un gegant de poble com qualsevol altre. Estem xerrant d'un model, d'en John Cortajarena de gegants, d'esquen de les colles geganteres. Si cercau gegant de Lloseta a Google, el trobareu a ell, és en Sebastià. El gegant de Lloseta és protagonista de totes les trobades geganteres que hi ha a Balears. Cercau-lo i entendreu perfectament de què estem xerrant, però perquè vos faceu una petita idea.
1: És un gegant jove, ben plantat, ben pentinat, una fesonomia ben marcada, es veu.
0: Mira, jo vaig fer això, de cercar-lo a Google, i vaig dir, però què és això? És un gegant? És en Joan Cortajarena?
1: Eren Zeus?
0: És en Zeus?
2: Vaig dir, això per Bunyola no sabeu?
0: No, en Mateu, no és així? El nostre gegant.
2: Però sobretot hem de dir que el que més destaca d'en Sebastià és aquests abdominals que ni la Marta Sampas arriba a tenir.
0: No, no, molt per favor, cercau-lo, és impressionant.
2: Jo el definiria bàsicament com un... Sex bomb, sex bomb.
0: Yeah, you're a sex bomb. Bé, he de dir que si no el voleu cercar, més endavant penjarem un vídeo perquè nosaltres l'hem anat a cercar en Sebastià. Però bé, no vull fer spoiler.
2: Per favor.
0: Perquè jo me demano, clar, no sé si això s'ha fet a posta, no sé si en Sebastià està dissenyat expressament per la gent de Lloseta. La gent de Lloseta va demanar que en Sebastià fos així. Què en pensa la gent de Lloseta del seu gegant en Sebastià sex bomb?
2: Idò, això és el que jo m'he demanat i què he fet? Anar a Lloseta. He anat a Lloseta a fer periodisme. Però sobretot, i el més important d'aquesta ruta era conèixer en Sebastià. Era molt important. Però primer veurem què en pensa la gent d'aquest ídol que tenen en el poble. Anem darrere el gegant de Lloseta. Us han dit que és com a molt guapo.
3: És molt guapo, està. Per allà està molt guapo.
4: Nosaltres m'agrada molt veure-ho allà exposat. Mos hi feien fotos.
3: Ben vestit de pollet, està molt bé, per allà.
2: I te representa aquest gegant?
3: No, jo no, perquè jo ja he viscut una altra època.
2: És que és vera que és una altra època. És un, com un nou concepte de gegant, sí. Jo crec.
0: És que és nosaltres... un gegant modern,
2: sí.
0: D'avui
2: en
0: dia.
2: Estam acostumats a que tingui un poc aspecte. Sí.
0: Sí. És
1: a dir, que pren proteïna...
0: Exacte. És un gegant gimbro.
1: Menjar... Exacte. I inverteix en criptomonedes també, o no?
2: Segurament, no li han demanat, però... Però sap què passa? Que jo crec que gegants estem acostumats en aquesta figura més com a de rondalla, aquest aspecte...
0: Mira, els gegants normalment tenen cara de pa, i aquest de pa no té res. Nosaltres hem de dir que des de xiu-xiu ja l'han batiat com a esquen de Lloseta i fins i tot podríem dir que és esquen de les Balears. Jo crec que quan el vegeu estareu d'acord amb nosaltres.
2: Sí, sí, així l'han batiat nosaltres, però la gent de Lloseta no sé si n'està del tot d'acord amb tot això.
5: Sí, no està malament. Sí.
2: Sobretot ell, no? Salot.
5: El més guapo que ell, no. I perquè els de vi m'ho va fer guapo, segurament. Diguem, i ara sortirem de lo normal.
2: Fa bon veure, no? Quan els veus per aquí al poble, dius, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: És un poc Ken, no? Un poc d'esquen de na Barbie.
5: No, no sé què t'he de dir.
2: Clar, m'ha tirat aquí també.
0: Ha estat empagaïda aquesta dona, no se volia banyar.
2: Sí, o potser no sabia qui era en Ken. Jo crec que...
1: A veure, però vols dir que Lloseta tothom sap com és el seu gegant?
2: I doncs la majoria sí, que això poc passa. Jo crec que hi ha molt de pobles que la gent no té molt en compte el gegant, però el Lloseta sí se'l té.
0: És que és impossible no tenir en compte el gegant de Lloseta.
2: Però clar, hi havia gent, és vera, que encara no l'havia vist. Però, per aquell despistat, ja estàvem nosaltres per alegrar-li el dia i la vista. I, de fet, van trobar un al·lot també un poc Ken, que no l'havia vist mai, així, i li he ensenyat.
6: No l'havia vist. Un culturista?
2: És un poc com tu, s'apareix a tu.
6: No, sí, sí, ojalà. Han de fomentar la salut i la bona alimentació, i mira, pues, una figura que canvia el segle XXI.
2: Creus que vos representa?
6: Per la meva banda, jo opinc que està bé, que no està malament.
2: A qui te recorda, per exemple?
6: Anant-ho al Schwarzenegger.
2: Totalment, és increïble.
6: En la camisa mig oberta, amb els pectorals, amb els abdominals, és brutal, és brutal.
2: Bé, i dona hora bona per tenir aquest gegant.
6: Mira, jo estic supercontent, mare. És que no ho sabia, pensava que era un gegant d'aquests antics que van vestits per fer balls de bot i tot això.
2: És que crida molta atenció.
6: Pensava que era d'aquest estil, per això el tenia vist, però aquest nou no. Per res.
2: Supos que a partir d'ara aniràs a veure gegants.
6: Hombre, això està a sopar, per supuesto.
2: Fa bon veure.
6: Sí, ara sí.
0: A veure, això vol dir que els al·lots de Lloseta són així? Perquè si han fet el gegant, Sebastià, així, vol dir que Lloseta hi ha molt de gimbro? Moltes abdominals
2: per Lloseta? Ni deu bé. Però hi ha un pot de tot, eh? Mm-hmm. Perquè és vera que representar a tots els llosetins i llosetines no ho fa exactament. Aquest era en Sebastià. Com el veus tu?
7: Massa quadrat. Parell de gimnàs. Sí.
2: Vos representa, trobes, en els llosetins?
7: Espera, que jo me represento amb aquesta panxa en el costat seu.
2: Bé.
1: No? És vera, però almenys. Qui té abdominals? Hi ha un molt baix percentatge de població.
0: Home,
1: de qualque
0: sí.
1: Manera,
0: és que costa molt d'aconseguir.
1: Home, imagina't. No pot fer res. No has de fer abdominals i menjar poc. Escolta, i el gigant, de qualque manera, també han de ser com nosaltres un poc, o no? Com han de sentir representats?
2: Totalment com nosaltres.
1: No ho sé.
0: Però i què deuen pensar els altres gegants? Deuen tenir complex, eh?
2: Els hi fa vergonya sortir.
0: Exacte. Se deuen variar. Jo no vull anar a veure en Sebastià, que me veig més gros.
2: No,
0: o gras.
2: Bé. No ho sé, però és vera que també pot ser que recordi gent d'altres pobles. Hi ha gent que li recorda que no troba que representin els llosetins, però sí a altres municipis.
0: Ah, sí? Mm-hmm.
2: Sí, sí. Escolta-ho.
8: No té semblança a ningú de per aquí. No sé, diuen que és un personatge de Mancor. No sé si és el que el va fer o el que el degué fer, degué agafar aquesta fesomia. Mm. I
2: com el veus tu? Té bastant d'èxit, no?, quan surt.
8: Sí, té acceptació, vull dir que no és a dir comentaris en contra.
2: A qui te recorda tu, per exemple? No sé si a qualque actor de Hollywood...
8: No, ell no. Ell sí que li troba una fesomia d'una lota d'aquí, de Lloseta, però ell no.
2: No trobes que no, el Lloseti no són així?
8: No. Més bé per ell vinir solament que Lloseti.
0: Se preguntes, Jordi, en qui s'ha inspirat? En Sebastià.
2: Ho sabem.
0: En qui està inspirat en Sebastià?
2: Ho sabem. O sigui, no és una persona de Mancor. D'acord. És de sa poble. Uh-huh. Però ja...
0: En Sebastià existeix a sa vida real?
2: En Sebastià existeix a sa vida real i no és...
0: I tu ho has descobert qui és?
2: És de sa poble i tenim un nom.
0: D'acord.
2: Que veurem més endavant.
1: Molt bé.
0: Estic nerviosa.
2: Sí. Però, clar, jo el que havia de fer era conèixer en Sebastià.
0: Home.
2: Havia de conèixer en Sebastià.
0: Ho has aconseguit o no?
2: Idò, després d'hores i hores recorrent Lloseta, demanant a sa gent, he pensat que ja era hora de veure en persona en Sebastià. No ha estat fàcil, perquè no era enmig de sa plaça. Jo pensava que el trobaria per allà. Però no, estava guardat un magatzem esperant sa pròxima quedada de gegants. Però tranquils, que després de contactar amb el president de sa colla de gegants de Lloseta, Joan Pep Coll, hem aconseguit trobar en Sebastià.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, bona feina de periodisme.
0: Això és periodisme.
2: És
1: detectiu.
2: I he pogut xerrar amb en Joan Pec Coll i també en Toni Pérez, que és el regidor de festes de l'Ajuntament, i m'han contat un poc què passa amb en Sebastià.
0: Mm-hmm. Quina fita.
2: Quin èxit.
0: Jordi.
2: Primer de tot, quin èxit en Sebastià, no? Ara demanàvem a la gent de Lloseta i tothom sabia qui era.
7: Sí, és bastant conegut tot el Reiguer i comença a ser conegut.
9: I part de Mallorca.
2: Com surt aquest gegant així tan curro, tan guapo?
7: No, aquesta idea va sortir de Manel Alba, que va ser qui va fer dos gegants nostres. Són autèntics, o sigui, són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres. Vull dir, no... Sí, sí. Veritat que un excitazo. O sigui, podem anar a les trobades que vulgueu, que tota la gent quan veu en Sebastià, vamos, treu la càmera de fotos, vol fer fotos amb ell i és una passada.
2: En això anaves, com són aquestes trobades? No sé si notau que destaca per damunt la resta de gegants, normalment.
7: Quan te'l dus a damunt, te comences a sentir, guapo, tío bueno, ostres, oh my god, han arribat a sentir, sí, també. Sí. I la veritat que dius, que bé, que me diuen, no, però el diuen ell. No,
9: claro, és com quan surts de davall del gegant, torna a ser realitat, sí.
0: Guapo! Tio, bueno! Que vull anar a una trobada de gegantes sí? De llocs de tot.
1: Li diran aquestes coses, com home, a ser professors sí? Allà a Andalusia.
0: Sí, exacte. Escolta, si ho diu en Joan Pep Coll, que és el president, i també en Toni Pérez, el regidor de festes de l'Ajuntament de Llocs de Tot, poden dir naltros,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ja està. Okay. Tenim però, clar, el permís, sí, han fet aposta. Per cert, en Manel Alba, que és el creador d'en Sebastià, és constructor de gegants i bestiari popular a Mallorca, molt conegut. Per tant, suposo que ho va fer en tota la intenció del món.
2: Exacte, perquè en Sebastià té una explicació darrere, no és així perquè els hi feia il·lusió. Amen. Té un motiu, té un motiu. Diríeu que vos representa en els llosatins i llosatines, aquest Sebastià?
9: Com a miners, jo crec que sí.
7: Com a miners, sí, que si d'era aquesta. Els miners realment estan fortots i quan representa una professió d'aquí de Lloseta, doncs sí, mos representa, claro que sí.
2: A qui vos han dit que s'assembla, per exemple? Ja que recorda cares conegudes, que, quins noms han sonat?
9: Ha sonat un parell de noms.
7: Sí. Bé, jo no vull dir quin nom m'han dit, però una personalitat molt important del govern d'Espanya.
2: Sí, molt bé. Sí, sí, ha sortit. Nosaltres mos han dit Arnold Schwarzenegger un poc, també. Sí.
9: Però està més fort que en Arnold.
7: No? Sí. Està, i sí, més famós, sí, sí, per suposat. Vols pensar que aquí tenim en Sebastià? Què és això?
9: M'ho han dit d'en Ken, de la Barbie.
7: En Ken de la Barbie, sí. Això m'ho diuen moltíssim.
0: Ah, vols? I dona, anàvem mal encaminant nosaltres. Sí,
2: sí. Una personalitat del govern d'Espanya, alta...
0: Ha insinuat. Qui era això, el regidor?
2: El regidor, sí.
0: Ha insinuat el regidor de festes de Lloseta que en Sebastià s'assembla en Pedro Sánchez.
2: És possible.
0: És possible.
2: No confirmarem ni dir que no.
0: És president, però és bastant, Sánchez.
2: És bastant possible.
0: No sé si té aquests abdominals, en Sánchez.
2: No ho crec. No ho sabem.
10: A veure.
0: No ho sabem. Ni ho volen.
10: Menuda inventada.
0: No, volen, tampoc ho volen sobre. Escolta, però clar, a Lloseta, idò, vol ser un miner, en Sebastià.
2: Vol ser un miner, que és la professió també típica. Mm-hmm.
0: Els miners no són braços que haurien de tenir, no abdominals.
2: Home, i també està, té braços, clar, té tot el que li demanis.
0: Ho té tot, eh?
2: A més, llança camió així obert tot, eh? Li
1: obre, ah, sí?
2: Li lleven dos o tres botons de més, en Sebastià. Però, atenció, perquè ja en xerràvem abans, s'ha obert un nou camí aquí, uh-huh, i aquí un món de possibilitats en el que mos conten ara.
7: Són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres, vull dir, no... Un, bueno, en Sebastià és un jove de sa pobla, ara, que va ser
9: Toni Martorell, sí.
2: Toni Martorell, ja el cercarem, nosaltres.
7: Va ser campió, sí, de fitness de Mallorca.
2: I aquí, atenció, perquè s'ha obert una porta. Tinc notícies per tots vosaltres, per tota l'audiència. Tenim un nom, teníem un nom. Toni Martorell. I un únic objectiu, xerrar amb ell.
0: Trobant Sebastià real... És a dir, en Toni Martorell!
2: Trobar el True Sebastian. I el dia 1 de setembre de 2026 vos puc anunciar, vos puc confirmar que dilluns de la setmana que ve,
0: no,
2: dia 14...
0: No, 17.
2: No, dia 14, dic jo. Dia 7 de setembre, en Toni Martorell vendrà a l'estudi d'IV3 Ràdio.
1: Molt bé! Espectacular!
0: Jo ja estic nerviosíssima.
1: Increïble, increïble.
2: Jo, si no ve vestit com en Sebastià...
0: Ha de venir vestit de miner.
2: Ha de venir ja de pagès, amb la camisa oberta, ja ho veurem.
1: Sí, sí. Oh, ja,
0: Jordi, molt bona feina d'investigació. Eh?
2: Moltes gràcies, mm-hmm, i ja veurem aquest Sebastià.
0: Dilluns que ve, en Toni Martorell, que és la persona real que ha inspirat la figura de gegant de Lloseta, en Sebastià, que, per favor, si el podeu cercar a Google, l'entendreu, la feina que ha fet en Jordi. Nosaltres també penjarem un vídeo a xarxes. És impressionant aquesta creació de Manel Alba, representant els miners de Lloseta, que estan ben forts.

0: poco lungo il viso come una specie di sorriso.
1: La situació, un, dos, tres, sus.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.
3: Avui ha començat la temporada del raó, una de les més esperades pels pescadors recreatius de les Balears. El límit de captures és de 50 exemplars per persona i dia.
1: La veda implantada l'any 2000 ha permès millorar notablement la població d'aquesta espècie. Des d'aleshores, el pes mitjà del raó gairebé s'ha triplicat. Ha passat dels 26 als 70 grams. El raó representa aproximadament un 15% de totes les captures anuals que fa la flota recreativa de les Balears a les reserves marines estatals.
3: La temporada s'allargarà fins dia 31 de març.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
6: Hola, què tal? Bones tardes. Soc en Ferran i li volia dedicar aquesta cançó a una companya meva de vida, que som l'Ena. La cançó que havia pensat és Champagne Supernova d'Oasis. Espero que si l'escolta la disfruti molt. Amen.

0: enviar-nos els vostres àudios dedicant cançons a les vostres persones estimades. Ja sabeu que ho podeu fer en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. Envieu-nos un àudio dient quina cançó voleu dedicar, en aquí i per què, i mos emocionarem tot plegats. Tu no t'has emocionat,
1: ara? Per no plorar d'emoció.
2: Sí, però és veritat que hi ha dedicatòries que són molt emocionals. Que sí.
0: Que sí.
1: Com aquest programa.
2: Té un pot de tot, aquest programa. És com una amanideta.
0: Per cert, avui, atenció, ja ho sabeu, 1 de setembre.
2: Exacte.
0: Què passa avui? I toca bé ser un 1 de gener per molta gent. Molta gent...
2: Comença avui.
0: Exacte. Comença l'any.
2: Sí, sí.
1: Demà feis feina qualcú aquí.
3: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Clar, exacte, especialment a vosaltres, els docents, que avui ja definitivament heu dit adéu a les vacances.
1: Del verano. Col que dies hi havia d'arribar, aquest moment. Després de 62 dies de vacances.
2: Jo no m'estranya...
3: Estic de vacances, som
2: a més, no m'estranyi que setembre vos faci, si vos fossin pot costa per amunt. Nosaltres aquest problema és vera que no el tenim.
0: No.
1: Bé, sobretot...
2: Tenim d'altres.
1: Sí. Però sobretot Nines i tu no el teniu, que sou els que vos heu agafat més vacances.
0: No és vera, Jordi.
1: No,
2: però vera.
1: Jordi és estiu, passant calor, agontant.
0: No, mos hem agafat totes les mateixes vacances. Ara que vosaltres no vos hagueu organitzat l'estiu i no les hagueu tingudes consecutives, no és el meu problema.
2: I que en Jordi digui això, quan va ser la persona, que parau atenció, la setmana abans de començar el curs radiofònic, és a dir, aquesta setmana anterior, hagi partit de vacances ni més ni manco que a Polònia... No podria anar un poc més enfora.
1: Així és.
2: Que tu m'ho diguis això.
1: Sí, sí.
0: I tu, Xavi, que t'has agafat una per juny, una per juliol i una per agost.
2: Espera, espera, que ara li toca a Inés. I tu, Inés, que t'has agafat? Bueno, es llevant la resta de l'any. Aquestes...
0: I tu, ni... perdona.
2: I tu? Vol que repassem?
0: No,
2: dir,
0: no.
2: És a dir, ja estem 20
1: minuts, 20 minuts, i
2: no,
1: tu?
2: No. Però, Inés, 3 setmanes aquest estiu. O 4, no?
0: No, 3.
2: Què dic? 3? No. 4 setmanes.
0: No, és vera. No me n'he anat un mes.
1: No, van ser 3. No. Van ser 3 i 2 dies. Gràcies,
2: Jordi. I dos dies. Aquests 2 dies... No.
0: Mira, jo crec que podem marcar noves il·lusions en els calendaris, perquè tot això ja forma part del passat. I, a més, crec que els docents, estimats, ho necessitaran. Noves il·lusions. Mireu, el pròxim dia festiu, no vos poseu nerviosos, tranquils... Queda poc. És dia 12 d'octubre, dia de la hispanitat.
4: Ei, què tal, Xavi? ¿Cómo estás? Querido amigo, la verdad es que estamos contentos con la victoria de España.
2: ¿Qui és, qui és?
0: En Pedrerol.
2: En Pedrerol?
1: Sí. Pedrerol, com
2: Pedrerol,
0: va? No, és en Marcos.
2: Ah, en Marcos,
0: sí, imitador. A veure, a més, aquest dia de la hispanitat cau en dilluns.
2: Ah, ja m'ho demanes divendres, idò.
0: No,
1: home.
2: No. Ah, no. No, ara fora broma. No, aquest no, l'altre.
0: No, vos, ell ja fa
1: calcos. Però això s'ha de fer un consens aquí, vos pensar.
2: Men, Jordi, tu també...
1: Jo m'ho quedo jove, dies, tu,
2: això passa a totes les empreses, jo crec que passa. Que el més jove sempre va un poc més perdut, té més ganes de feina... Però si no un poc més
1: gran... Tinc marit de ganes, eh?
2: Saben totes les tresques.
0: Ora, no? Més val que vos poseu d'acord, perquè la tardor a lo millor se farà llarga. Ja sabeu que comença dia 21 de setembre i durarà 89 dies i 21 hores. Farà llarg, sí, això. Sí. Vos aquí que poseu-vos d'acord. Bé, ja m'ho direu. Se farà llarg si no vos poseu d'acord, perquè exactament queden 121 dies perquè acabi l'any. Què vos pareix? Molt a poc.
1: Home,
2: molt més
1: del
2: que pensava. Segur, tant.
0: Jo li he demanat en el xat.
2: En el xat, eh?
0: Tot... Jo crec que sí.
2: Bé, el xat s'equivoca bastant.
0: Bé, jo crec que ha encertat, així que sí, ja vos podeu posar d'acord. A més, molt de festius que encara queden, me sap greu informar-vos, enguany, cauen... en cap de setmana.
2: No,
1: ai, Déu meu!
2: Ara aquest any 2023 ha passat sí. Molt, diumenges i dissabtes eren festius.
0: Sí.
2: Ara vol dir que torna a passar?
0: Correcte.
2: No,
0: Tots Sants, dia 1 de novembre, que també és un dia festiu, cau en diumenge.
5: No m'agrada Nadal, prefereix Halloween.
0: Que et trobes predida, que Halloween millor que Nadal.
6: Perquè no sabes ni què dius.
1: I cau en diumenge, vol dir que...
0: Exacte, i de res. No vos, aquí no vos podeu agafar res, eh? Dia 1 de novembre.
1: Podríem fer xiu-xiu, es diu monges, sí, també, i així mos podríem agafar les vacances d'aquest dia.
2: I dissabte, també.
0: Sí, clar que sí, home. Sembla que enguany el calendari laboral juga en contra dels funcionaris, perquè dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge. Oh.
1: Oh. Bé, però després fan això de... Bé, doncs m'ho agafam l'endemà.
0: Exacte, exacte, perquè si dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge, aquí sí que hi ha un dilluns cotitzat. És el dilluns més preciat de tot l'any.
2: Alemany. No, broma, broma. No, que
1: no, i aquí, aquest dilluns, segur que moltes escoles l'han demanat de lliure elecció.
6: Demà feis feina, qualcú aquí.
3: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Tu el demanes, tu dius.
2: No, no, no.
0: Segur.
2: Segur, segur.
0: Després
2: segur.
0: No podràs tornar enrere.
2: És que, clar, això és un debat. És a dir, qui té dret a demanar un dia? Qui ho posa abans?
0: Mira, aquest dilluns cotitzat seria 7 de desembre, perquè dia 8, que és festa també, és, la Immaculada, cau en dimarts. Mhm.
6: Ole!
3: Ole, Jordi! Ole, Jordi!
2: Sant Joan, dius ole!
0: És a dir, és un pontarro.
2: És un bon pont, és un bon
1: pont. I per és el pont de la Constitució, això?
0: Sí.
1: I així que puc dir ole aquí. Perfecte.
2: Aquí sí.
1: Ole!
0: Aquí sí que hi diu. Vinga.
6: Ole!
0: Per qui ha de ser?
3: Ole, Jordi!
2: Però, nen, això és un debat. Perquè qui té dret a demanar-se els dies? Per exemple, si no discuteixen un dia i si no s'arriba una posada d'acord, qui fica pau per mig? És a dir, qui fa de jutge i decideix aquest dia, aleshores, toquen aquesta persona.
1: Home, en aquest cas és...
2: Veterania.
1: Nines Mateu, no, supos?
2: Sí.
0: Exacte. Jo que soc directora i recursos humans,
2: sí,
0: a la vegada.
2: Sí, però una empresa petita, no sé ni si tant se les una empresa, però la direcció...
0: Escolta, respecte.
2: No, sí, que és, vull dir, però...
0: No, però, és a dir, vosaltres com a treballadors teniu un... Bé, i jo també, uns dies... Si tu ets has gastat tot l'estiu, com
2: però
0: en
2: Sant Jordi
0: cas...
2: i jo volem aquest dia. I no mos posant d'acord.
0: No vols basta.
1: Idò, feim una fermea amb Aura i anirem així. Així.
0: Feis una batalla d'Aura per guanyar-vos, sí, dilluns 7 de desembre.
2: I qui ho decideix?
0: Jo.
2: Bé, Jordi, comença.
1: No, ara no és el moment.
0: Ara no és el moment.
1: Igual no queda molt radiofònic.
2: No.
0: No, és veritat que les batalles d'Aura no són radiofòniques. A l'Arta, amb quin dia vos agafeu que vos han de bastar per Nadal, eh? Perquè després han de tenir en compte que serà Nadal.
7: Bon Nadal i feliç xiu-xiu. Amb Inés Mateu.
0: Dia 20...
2: Queda molt.
0: Dia... No, no queda tant. Dia 24 és un dijous. Dia 25, un divendres. I dia 31... també un dijous.
2: Vols dir que no ho tenim ja programat en això, en el calendari de vacances?
0: Sí. I tu no tens lliure.
2: Cap dia. No.
0: No, tu t'has agafat a anar viu en Xavi.
2: Home.
0: Ho puc dir?
2: És que no hi ho sé.
0: Això no sé si
2: ho van fer junts.
0: En
2: no,
0: Xavi...
2: No, un segon, un segon. No, no. Bueno, jo ho vaig fer tan malament que ni no va dir mem, rei.
0: No, jo ho vaig fer malament perquè te vaig dir que sí a tot. Perquè en Xavi s'ha agafat de dia 28 de desembre a dia 4 de gener.
2: Ah, sí?
0: Perquè com que els festius cauen en dissabte i diumenge, saps? Bé, molt
2: fort. Sí que m'ho van dir tu i tot, que ho fes.
0: Sí, sí.
2: Pot ser.
0: Ho revisarem.
2: Bé, si vols ho canviem. Vols
0: ho revisarem,
2: aquest dia?
0: Vols
2: aquest dia?
0: Sí, com sigui. Molt bona idea, en el que vos heu agafat vacances ara, aquest mes de setembre. Gaudiu molt. I sobretot, bon primer de setembre, bon curs i bon any oficiós.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: No només en el Corte Inglés estàs perdut. També pels Fireros de la plaça i per al Campo. Per aquest tres puestos estàs perdut. I per no deixar a tu deixar de denunciar.
2: Sempre mindset positiu, té respiració en fondes i pa'lante. Respiració en fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món.
1: Molt bé, ho has fet. Un beso, fins ara.
3: Ja l'heu sentit, Cada dimarts esperam aquí en Sion Catsana a xiu-xiu amb la seva filosofia de souvenir i les seves...
4: sionades.
3: Però avui no ha comparegut en Sion Catsana, primer dia, i ja faltes, ja no ets aquí.
5: Com és això?
3: On ets?
5: No sé si me sentiu bé. Estic som a Solla.
3: T'has sentit bé?
5: Sí, val, és que estic gentrificant una mica Mallorca.
3: Que està.
5: Ja que ho fan els altres, jo intento fer-ho. I anar fins a Solla, i clar, m'heu agafat aquí una rotonda, i dic, no sé si m'escoltaran bé, però veig que sí, ho enteneu.
3: Sí, de moment sí, però la pregunta és, has torobat amb vos per entrar a Solla?
5: Terrible, és a dir, crec que el pitjor que te pot passar ara mateix és viure a Solla. És un desastre, això, Vinc i sabem molt queixant, però no, res a veure amb el que tenen aquí, pobrets. La veritat és que sí.
3: Però que fas turisme o a feina?
5: Vacaciones, molt sones, concepte.
3: Sí, molt sona. És que tu estàs molt ocupat, sempre.
5: Jo intento sempre produir. Jo tinc mentalitat de tauró, vosaltres ho sabeu. El número de descompte només puja. És un desastre.
3: Escolta, però què has fet aquest estiu, que no t'han vist el Pol?
5: Man, vosaltres sabeu que seccionades intentant dur filosofia de bar, filosofia de souvenir, tot sembla molt senzill, molt fàcil, però necessita de temps per pensar tot això. I d'ahir aquest estiu m'he dedicat a pensar per dur por de vosaltres reflexions interessants, clar que sí.
3: Molt bé. I com que has pensat? Com serà aquesta secció?
5: Bé, tornarem un poc a fer el que sabem fer, que és intentar trobar situacions quotidianes, imatges que tots coneixem, un poc el transfons filosòfic, que crec que és l'única utilitat que té la filosofia, perquè això de fer discussions acadèmiques sobre conceptes i sobre si en el mite de la caverna hi havia un biombo, hi havia un plafó, hi havia un mur, això no m'interessa. Ja m'interessa, per exemple, no sé si vos passa que a vegades la gent s'inventa paraules, no heu vist en això?
6: Sí,
3: me sona.
5: És a dir, que hi ha gent que més que dues paraules les diu molt convençuts i pressuposen que tu entendràs el significat. I d'això és un dels temes que, per exemple, tractarem en aquesta secció. Què passa amb aquesta filosofia del llenguatge? Què volen dir? Què signifiquen aquestes paraules que s'inventa la gent? Per què la gent ho diu tan convençut? Això serà un dels temes, per exemple.
6: M'agrada.
3: És que en Sion és un filòsof modern.
5: Exactament. Intentem apropar la filosofia en el populatxo, que podríeu ser vosaltres.
3: Escolta,
5: jo faig un servei públic.
3: Però quan començaràs a fer la secció? Quan t'adignaràs a venir aquí? Perquè, clar...
5: Hi ha problemes.
3: És a dir, m'ho has dit no, que sigui per octubre, que setembre no sé què... Què passa per setembre?
5: T'he fet un pot de ghosting, Inés. Tens raó. Resulta que, clar, jo setembre el tinc un poc complicat. Resulta que fan les festes de Vermana, el meu poble, per setembre. Sí, i tens agenda bastant ocupada aquest mes. I, per tant, fins a octubre no podré tornar.
3: M'encanta que en Sion posposi la seva secció només per no faltar absolutament res de les festes del teu poble.
5: No, jo vaig de jocs infantils, des de les carreres de joies fins a les festes tripits. Jo ho faig tot, claro.
3: Sí, Escolta, Sion, i enguany farà xeranga. Desvermar?
5: Sí, ja la tenim mig preparada i crec que enguany farem plorar la gent.
3: Home, és que és un momentàs que, per si no sabeu del que xerram, en Sion l'heu de visualitzar a un balcó de Binissalem i a baix tota la gent emocionada, agafada de ses mans i aquesta arenga preciosa d'en Sion que sona així cada any.
7: Venim de la vinya, venim de la feria, venim de la terra, venim de la pedra, venim de la vinya, venim de la feria. Perquè som fills i filles de Dionís, no som...

ser aquí, es fa la seva cria. Ni se compra ni se ven, perquè hi ha coses que en el cap d'un pinçalament no són negociables, com per exemple, sempre hi haurà una maneta que t'ajuda quan t'avança de venda, una mirada, una riera, un company per fer placeta, i és que no veiem distincions ni peticions, cadascú té una visió i l'executa amb precisió. Altres pobles podran tenir filles i filons, podran ballar dossiers, podran cantar cançons, però no saben tocar aquesta puta germanor que n'ha esforçada, impostada, amb el surt de ball, està elevada, perquè hi ha coses que és cap d'un pinçalament, no són negociables, com les pinces de pitjador, venir a escoltar el pregó, cuinar fideus un calderó, volar sabut un escalor, quan s'escrossa ja s'acaba. Hi ha coses que no són negociables, i per això ho direm cada any, en aquesta balconada, i

0: Joan, estàs bé o no estàs bé?
1: Ara pell de gallina, ara mateix, eh?
0: Mos has posat a pell de gallina aquí a l'estudi un parell de vegades, t'ho hem de dir.
1: Sí, ara mateix llagrimeta, eh? Sí, moltes ganes de que sigui el dia d'espregó, per ja és l'esdeveniment més important de les festes.
0: Ho crec.
1: Fa un parell d'anys, sí.
0: Ho crec.
1: Però bueno, espero que vengueu.
0: Quin dia és això, Joan?
1: Això és dia 19, és dia de serenga i cancetant les festes, és dia 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, damunt les 12, davant el balcó de l'Ajuntament, a prop de la plaça.
0: Mira, no vendré perquè me pega amb una cosa també importanteta, a Bunyola.
1: Bueno,
0: posar-nos en pèl.
1: Tens raó. Mira, és l'únic que no m'agrada saber, mare, que sempre coincideix amb la vostra.
0: Sí.
1: No puc venir mai.
0: Sí que és vera.
1: Sí.
0: Però bé, un any mos posarem d'acord i podem fer serenga en roba interior.
1: També, sí, no, fem un intercanvi, vento la serenga i jo m'he despilat per Bunyola.
0: Exacte. Molt bé, Joan, i de res, mos seguim xerrant i t'esperam aquí a l'estudi ben aviat.
1: Jo vaig pensant temes i de cara a l'octubre ho tindré tot ben preparat, d'acord?
0: Perfecte, Joan, gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una ferrada. Adéu.

0: Bé, ja sabeu que hi ha una onada de cancel·lar influencers, és a dir, de deixar-los de seguir. Sí. Diuen que ser influencer ha acabat perquè la gent ha deixat de seguir-los en massa, d'escoltar-los. Per tant, ara, de ser influencer, hem passat a ser defluencer.
1: Exactament, i aquí anem nosaltres. I nosaltres farem més defluencers que no influencers, d'acord?
0: Com és això?
1: Com és això? I de lo següent, mirau, hi ha tot un seguit de productes que són productes absurds. Sí. Al món, hi ha molt de productes absurds.
0: Molt de consumisme. Sí, sí.
1: Consumisme absurd, exacte. Coses que mai no necessitem, fins que molts diuen de què va la cosa. Ja que sé, per exemple, la batamanta. Això ningú volia fins que va aparèixer la batamanta. I te la van vendre.
0: Molt bona idea, la batamanta. Va,
1: I d'aquí anem. I d'aquí anem. Nosaltres us presentarem una sèrie de productes, me direu si els recomanem o no, per tant, feis d'influencers o feis de defluencers. I a partir d'aquí després jugarem també en el preu just.
0: Uf, m'agrada.
1: Heu d'esbrinar el preu. Qui s'acosti més en el preu final d'aquesta absurditat

0: elàstica per subjectar-lo en el cap. Però no està dissenyat per nins de UE, ni ciclistes, ni persones que fan feina a la construcció. Està dissenyat per gallines.
1: Com és això?
0: Exacte. És un casc protector per gallines i altres aus de corral. El fabricant assegura que pot protegir-les de cops petits i també diu el fabricant que els adona un aspecte més divertit. És de plàstic, que pesa aproximadament 10 grams i se fixa amb una goma elàstica en el cap.
1: Pobra gallina.
0: Important, perquè fica un advertiment que diu se comercialitza com a accessori protector, però no és un equip veterinari homologat.
1: És a dir, un casc per gallina.
0: Exactament.
2: Per... No, o sigui, per si viu davall un lloc que se pot caure.
1: Per exemple, si fa calabruix.
0: Per exemple, un casquet.
1: Mira, jo faig una cosa amb les gallines de Conostra, que és que no m'agraden les gallines i els hi tiren menjar d'on fora quan els hi ha de tirar.
0: Veure,
1: i a vegades els hi pego un poquet de... De grap per cap.
0: I
1: avió els hi anirien bé,
2: A mi lo del calabruix m'ha acabat agradant.
1: Però un pic l'any que fa el calabruix.
2: Idò, un pic l'any que treus el cas de plàstic.
1: Vinga, el compram.
0: El recomaneu, idò.
1: L'influenciam.
0: Influenciau?
1: Sí.
0: Molt bé, ara vosaltres l'heu d'influenciar. Heu de dir.
1: Ah.
0: Heu de recomanar aquest producte.
1: Passes pena per les teves gallines. Et preocupa que puguin fer-se mal durant una calabruixada?
0: Sí.
1: Tens poca punteria a l'hora de cridar-les tites, tites? Compra el casc per gallines.
0: Molt bé, està molt bé, molt bon spot. Molt bé, ara parlem de quartos, de beringos. Quan diríeu que... Val, quin preu té el casc de plàstic per gallines? Qui s'apropi més guanya.
1: 15.
2: 15 euros.
1: 15 per unitat.
2: 15 per unitat. Sí. Si tens 4 gallines, se te'n va, sa cosa. Jo diria que... bastant manco. 4 euros.
0: Uf, 4 euros.
1: Puc canviar?
0: Pots canviar. Teniu, diré... Podeu canviar 2 pits.
1: Diré 8. 8 euros.
0: 8.
2: Jo me mantenc amb els 4 euros.
1: Jo dic 8 definitius.
0: Molt bé, per tant... 4 euros, Jordi. 8 euros, Inés Mateu. I la guanyadora és... Inés Mateu, perquè això val ni
1: la
0: més ni manco
1: gallina turuleta.
0: Que 7,92 euros.
1: Oh, que bona, l'he fet a prop. Que guanyava una visita per
0: l'Estudi de Ràdio. Molt
1: estic
0: bé.
1: Impacient per aquesta visita. Bé, i d'ara que ja coneixeu aquesta dinàmica, 971-13-9900, si voleu jugar amb nosaltres a influenciar o defluenciar un producte, i posar-li preu. 971-13-9900. Següent producte, Xavi.
0: Molt bé, més productes. Aquest és conegut i és comercialitzat sota el nom de Baby Mop.
2: Baby Mop.
0: Baby Mop.
2: O sigui, va de nadons.
0: Has comprat el Baby Mop. També és a manco. També conegut com a Nin Mopa.
2: Molt bé.
0: Un pijama infantil amb serrells de mopa incorporats en els braços, colzos, genolls i a la panxa. I d'aquesta manera... Ara vos ho explicaré, encara no ho entereu. D'aquesta manera, el nin, mentre va a 4 grapes, d'acord, va arrossegant les fibres per terra i teòricament fa net.
1: Sí, jo això ho he vist a qualque vídeo.
0: Vídeo TikTok. I és un pijama de cotó lleuger que se pot rentar a màquina.
1: M'apareix una bruta.
2: O sigui, és perquè el nadó, el nin, sí, o la nina, faci net... Mentre va d'una banda a l'altra.
1: Sí, quan s'arrosseguen, aprofiten per fer net.
0: M'apareix
1: una bruta.
2: Home, és una optimització del teu temps.
0: M'agrada com penses.
1: Això és una...
2: Aquí has de tenir...
0: Aquí qui vol un rumba?
2: Mentalitat de tauró de tenir aquí.
1: Qui vol un rumba tenint un infant? No, escolta, això posa en perill a l'infant, perquè la bruta la pot respirar ell i després se toca les mans a la dur la boca.
0: Sí.
1: No, això és un defluencer com una catedral.
0: M'agrada.
1: En Jordi s'ho pensa?
2: Ben, a mi m'agrada... O sigui, crec que...
0: En Jordi és un tio pràctic.
2: Clar,
1: Jordi, tanta sort que no tens fills,
2: Encara me queden fora. Me queden fora, a mi, encara.
1: Tu el recomanes, idò, aquest producte?
2: És que esteu en un moment, és vera que... està com molt responsable, ara ja no puc anar en contra.
0: També no li poses cap producte de neteja i un pot d'aigua per sa panxa.
1: A veure, tampoc el posaràs per damunt es... Jo que ho sé.
0: Home, no el trobaràs en el pati, no. És dir, que té...
2: Bueno, el posaré damunt on sigui brut. Vull dir...
1: Bé, però... També.
0: En Jordi, per
1: fer-se persianes. T'imagines, anem a fer s'escala.
0: Bueno,
1: és broma.
0: Sí. Jordi, men, que...
1: Bé,
0: sí,
1: no, no.

0: Jugam a...
1: Sí, de Fluency.
2: No,
1: Recomanci.
2: No, no, no, el recomana, no el recomanem, aquest.
0: El recomanes?
2: No.
1: No, no. No,
0: no. Bé, no passa res.
2: Li posam preu o no?
1: Irresponsabilitat absoluta.
2: Li volem posar preu en aquest producte?
0: Li posam preu, efectivament.
2: Vinga, telefoneu-nos i jugam a posar preu. Va, 971-13-9900.
0: Ara jugarem a qui se passi, d'acord? No, qui se quedi més a prop, fora passar-se, guanya. D'acord? M'enteneu?
1: Sí.
0: Molt bé. Qui se quedi més a prop, fora passar-se.
2: D'acord.
0: Se va complicant.
2: Si mos passam, s'anul·la sa visita.
0: Automàticament t'heu perdut, exacte. Mm. Per tant, Inés Mateu.
2: Sí.
0: Quin preu?
2: Espera, que crec que tenim una cridada. Ah, no.
0: Quin preu té es Baby Mop?
2: 22 euros. 22.
1: 22 euros.
2: Sí.
0: Jordi Suárez.
1: Jo, clar, crec que serà més car que el casc. Serà més car que el casc perquè aquí és una, hi ha una limitació. O sigui, tu inverteixes un dos bes, però després guanyes en temps.
0: M'agrada, m'agrada com pensa.
1: Vull dir que això és més car. 16 euros.
0: 16. Molt bé, teniu una altra oportunitat per canviar. Inés.
2: No, jo ara m'ho mantenc.
1: Jo també. Ens quedem aquí.
0: Sí, molt bé. I de, sorprenentment, si abans s'havia quedat a 8 cèntims de diferència...
2: Oh, he tornat a guanyar.
0: Ara... Únicament se n'ha quedat a...
2: A quants?
0: 41.
2: Uf, m'he passat, però.
0: La guanyadora del Maybe Mob és Inés Mateu una altra vegada.
1: Però,
2: una cosa, pot tornar a existir el preu just a la televisió i aniré a guanyar d'on parets?
0: És que no, que ho fan cada dia.
2: Ah, ho fan.
0: Sí.
2: No ho diguis.
0: Ho fa aquella, que la gent... de First Dates.
2: Jo no m'he mirat 5 dies d'hora
0: aquell,
2: baixes.
0: En Carlos Sobera. Idò.
2: No sé qui és. Jo només conec Antoni Rigo.
0: Molt bé. Amen, 22 euros en 41 cents. Tu havies dit 22. I abans també, miraculosament, n'havies dit...
2: T'ho promet.
0: Jo crec que ha fet trampa.
2: No.
0: És impossible que diguis que aquest pijama et val 22 euros.
2: Xavier Oliver Villalba. T'ho promet. T'ho promet per la correguda en roba interior.
0: Sí? Sí, així te crec. I així te crec. Molt bé, molt bé. Tenim més productes. Voleu de res?
1: Vinga.
0: Va, endavant. Darrer producte. Xerram d'una aranya gegantina, marró, amb 8 potes llargues, pintada a mà perquè sembli tan real com sigui possible. Aquesta aranya se fixa en el lòbul de l'orella i queda penjant cap en el coll, com si un insecte enorme t'estigués caminant per damunt. No una jugueta ni una broma, és una arracada artesanal feta de plàstic flexible i acer inoxidable, està feta i pintada a mà a Alemanya i el venedor insisteix que és original i que se va fer viral.
2: És una arracada.
1: Però ara vull dir, no és una jugueta o no és una broma. Perdona.
0: És art.
1: És art.
0: És art.
2: És un producte que no recoman per res. No m'agrada aquesta arracada.
1: Clar, jo, per el dia a dia no, per Tots Sants.
0: Per exemple.
1: Podria anar bé, però tu dius que no és, que no és una disfressa.
0: No és una jugueta ni una broma d'un sol ús. Això és el kit d'instruccions d'aquest producte. Ho va posar el fabricant, l'inventor. És una aranya grossa, com si estigués caminant per damunt. Està fet a mà.
2: Estrany.
0: És un artesà alemany.
2: Jo no ho recomano.
0: De Fluencer?
1: Home.
2: De Fluencer. Qui vol una arracada en forma d'aranya?
1: Home, si és petitona, sí, però perquè simuli... És que sembla una broma.
0: Una broma.
1: Per fer una broma. Ai, tinc una aranya damunt.
0: Bé, pa, per aventura, t'agraden les coses una mica extravagants?
2: No.
0: No?
2: Jo no ho recomano.
1: Jo també.
0: Ja res, fora.
2: De fet, és que m'és igual el que costi. Espero que sigui barato.
1: Jo dic... Barato, això serà un caríssim.
2: 3 euros.
0: Si se va fer viral, si va fer un artesà a Alemanya... 3. Molt bé, per tant, música de Dob Beringos, però segurament tema de...
2: Una arracada en forma d'aranya.
0: La arracada d'aranya costa aproximadament, clar, pensau que n'hi ha dues. Per tant, anem preu per arracada.
2: No, les arracades tenen un preu
0: bé,
2: els conjunt.
0: Els sumarem. Anem el preu per les dues arracades.
1: Val, jo diré... 67 euros.
0: Ara jugarem que vos podeu passar, vos podeu quedar curts.
2: Jo diré 6 euros.
1: Oh, però és artesà.
0: 6 euros.
1: Això suma.
0: 67 euros. Va, podeu tornar... Nina s'ha quedat molt en fora i en Jordi s'ha quedat un mica més a prop. Nina, va, t'he deixat millorar la teva aposta.
2: 120.
0: 120 euros, diu Nines. En Jordi...
1: Jo pujaré a 80.
0: Pujaràs?
1: He dit 67 abans. Pujaré a 84. És pur
2: estratègic.
1: Si m'ho puc passar, és pur estratègic.
2: No, sí, ja ho veig. Ho teniu controlat en aquest joc,
0: eh? Idò, la persona guanyadora d'aquesta prova és en Jordi Suárez.
1: Home, jo crec que ja tocava.
2: Molt bé, Jordi.
1: Jo crec que ja tocava.
2: I això costa m'has passat davant.
0: Ni més ni manco que 52 euros en 30 cèntims. Ja vos lo regalaré.
2: Molt me sembla per unes arracades sí, sí, en forma d'aranya, la veritat.
0: Idò.
2: Tu te la posaries, jo, aquesta arracada. I tu, Jordi, que en dus una?
1: Jo en dut dues.
2: Ah, en dut dues.
1: Dut dues.
0: Una no li bastava.
1: Clar. Home, és que han de ser les dues aranyes. Sí. Una no té gràcia. Ha de ser pas complet.
2: Per favor, per Halloween, posa-t'ho.
1: Per Halloween.
0: Te la comprarem, Jordi.

0: si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
0: pinta,
1: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa tineja.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan les joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
7: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
8: El primer dia està com tot descol·locat, no?
9: Sí.
8: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
10: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
11: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperam un cel poc ennigulat i temperatures que podrien anar lleugerament en ascens. Tot això quan el Partit Popular i el PSOE tenen poques hores ja per arribar a un acord per modificar la llei de la reserva de la biosfera, la normativa que ha de permetre aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. De moment es desconeix què votarà el Partit Socialista i si per tant donarà suport al canvi legislatiu aprovat pel Partit Popular. Sí que ha destapat més per Menorca que el ple d'avui votarà en contra de la proposta. La seva portaveu, Noemí García, lamenta que el PSOE li faci el joc als populars.
2: Els problemes han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa. Estudis, càmeres, convenis, reglament. I just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: I de l'agenda d'aquest dimecres també avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat a Manacor la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta. El cotxe, dins el qual circulaven 3 persones, va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. I d'altra banda, diversos ajuntaments de les Balears secunden avui la protesta, la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres ajuntaments opten per il·luminar les façanes en blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. Han convocat actes de suport consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Sant Antoni de Portmany o Alaior. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no es tracta d'un acte partidista.
3: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, a qui van anar tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
1: En canvi, des del govern central sí que s'acusa els ajuntaments del Partit Popular d'instrumentalitzar les institucions. La ministra portaveu és Elma Saiz.
4: I apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones, porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones.
1: I un apunt relacionat amb la cultura, relacionat amb la música. El pròxim 11 de setembre a Relsby farà un concert únic i molt especial. Serà a casa seva, a Palma, al Parc de la Mà. Serà gratuït. Serà l'11 de setembre perquè és la Diada de Mallorca i serà gratuït perquè és una convidada just abans que facin Relsby fill predilecte de l'illa. I per això faran aquest concert davant la seu i entraran entre 50 i 60 mil persones, amb aforament per tant limitat, però molt nombrós. És la primera actuació des que va venir l'any passat durant la gira A New Star World Tour. Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 15 tants, segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i en connexió directa amb Barcelona. Allà hi ha Anna Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
1: Molt bé, anem a dir molt bon vespre, però encara no són hores, no? Bona tarda.
0: Bon dia tot el dia.
2: Molt bé.
1: Bon dia tot el dia.
0: Ja m'ha passat un parell de vegades de saludar a qualcú en el programa i dir bon vespre. Encara no m'he basat.
1: Que bé, segur que els oients estan molt contents, però, d'aquest canvi, de tenir-vos en sortida a la feina, ja ho trobo ideal.
0: Gràcies, Maria Antònia. I tu com estàs per Barcelona? Primer de setembre, se nota ja?
1: Bé, jo és que ja frissava que fos setembre. A mi setembre és el meu mes preferit, vos ho juro. Té com aquesta energia de principi, de començament. Jo sent més principi d'any a setembre que per gener.
0: Abans en parlàvem, exacte.
1: Així és. Bé, és vera que avui, primer de setembre, i encetàvem secció relativament nova. Bé, tampoc no tant. Simplement, sabeu que en l'estiu us duu objectes d'estiu i ara seran objectes quotidians. Què trobeu?
2: És un plan renove.
3: És un nou començament de setembre.
2: Exacte, és gros, torna a començar.
0: Renovar-se o morir, diuen.
1: Així és. Mireu, avui, per començar aquesta no nova secció, he pensat per què no començar amb un dels invents més revolucionaris de la història de la humanitat. I, de fet, és tan potent el seu concepte que fins i tot, quan qualcú té qualque idea, s'utilitza precisament aquest objecte. Avui xerrarem de la bombeta.

0: bar de Sant Martí.
1: El Lach amb Busto canten ulls com bombotes. Maria Antònia, avui xerres d'això, de sa bombota, no? D'aquest petit objecte que desprèn llum, per si no sabíeu què era.
2: Exacte. Exacte. I de fet, abans he dit que era un invent molt potent, i de fet, segons la revista Life, és el segon invent més influent de la història, precisament.
3: I és primer?
2: Segons la revista Life, és s'imprenta. Clar, jo vaig pensar que són una revista, els rànquings s'alimenten ells. Me demano jo com imprimirien ells el seu número a altes hores de la nit, sense llum. Però bé, així ells ho van identificar.
4: Però a veure, de quin tipus de bomba et xerraràs? Perquè n'hi ha molt de tipus.
2: Mira, avui ens centrarem en aquest tipus de bombeta que se diu bombeta d'incandescenci, que llegiré una definició. Bàsicament consta d'una estructura de vidre, a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment tungstè, que per cert, he trobat que aquesta paraula, tungstè, procedeix del suec, que des tungstenc, que tung vol dir pesat i estén vol dir pedra, és a dir, pedra pesant. Però bé, la qüestió, que bàsicament se produeix la llum perquè hi circula una corrent elèctric de tal manera que està a una temperatura molt alta i ja sabem que la llum també desprèn calor, que diguéssim, no? Però clar, abans de ficar-nos amb el tema de les bombetes, que tot se complica, he hagut d'estudiar molt, us vull demanar menys si vosaltres vos fixeu en l'il·luminació de quan aneu a qualque lloc. És a dir, si trobeu que un bar és agradable o si una sala d'espera no hi fa estera, vos fixeu en la llum?
3: Sí, sí, molt. Jo, és vera, eh? Quan vas a una casa i aquelles llums, per exemple, blanques, que semblen d'hospital, o si és una llum més càlida, és vera que això és molt important.
1: Sí, jo vaig fer estalers de cercar una làmpara que tenia per casa nostra, perquè m'estava molestant molt la llum de sostre, i de no puc descansar així. I vaig haver de treure... la làmpara.
3: És molt freda,
4: jo, que nostre tenien d'aquestes que pots regular tu. Més càlid, sí, més freda.
1: Gran,
4: però se va rompre el comandament i se va quedar com l'estàndard que se va quedar va ser llum freda i a tope.
1: Sí.
4: I allò era un desastre.
3: Imagina't.
1: Jo en tenia però una que se podia regular també amb el mòbil i podies canviar llum i el podies posar vermell.
3: Ui.
1: Sí. I ja deia, no el poseu vermell perquè sento una gallina.
3: Sí.
2: No són dos, tot això que deus, perquè és que, de fet, he trobat molts d'estudis que expliquen que el color i la direcció són els dos factors principals que ens influeixen en el que respectaria la llum. De fet, mireu, vos dic un parell de coses interessants que he trobat. Primer, ha estat provat que la llum natural influeix en la felicitat i que també la llum artificial de color, per exemple, la llum vermell, també pot evocar diferents emocions de manera molt profunda. També van trobar que quan una persona estava relaxada preferia seure't en els llocs més fos de l'habitació, però que sempre el nostre cos va orientat cap a la zona on hi ha llum. I també, per acabar, doncs, que la llum càlida és qui més mos relaxa, més que la freda, i segurament estudis vinculen que associem aquesta llum càlida amb la posta de sol. Per tant, pregunta que vos faig, entenc que vosaltres sí que us heu mirat aquestes llums a les vostres habitacions i vos demanaré més. Les heu instal·lades vosaltres? És a dir, sabeu enrostar una bombeta?
1: Home, clar, si és el més fàcil que hi ha en el món.
4: Sí, sí, donar rostre.
2: Enrostar una bombeta?
1: Sí.
2: No ho sé, Jo venia a contar una anècdota que... jo vull demanar almenys si teniu qualque història d'enrostar bombetes i que no anàs bé. Entenc que no, no?
1: No, Maria Antònia. És molt fàcil enroscar una bombeta.
3: I si te fa por, lleves, baixes els fusells i no passa res, ja està.
2: Doncs mira, jo vos anava a contar que bàsicament tenia un amic que estava en el nostre pis i la meva companya insistia que ell li anés a canviar la bombeta de l'habitació. I jo pensant, que raro, si ja li havia dit que l'ajudaria jo, però ella que no, que volia que fos el meu amic que ho fes. Ja mos veu les dues mirant com el meu amic se puja una cadira, desenrosca la bombeta i pum, li explota a sa mà i va vessant per tot. Ai, I jo quan després diuen... Clar, que els rols de gènere no són perillosos, però mirau, aquest pobre lot amb una bombeta esclatada. Però,
1: espero que no s'ha fet mal.
4: Però quan la desenrosques no l'has d'aixafar. És un poc, no?
2: Se va posar nerviós. Jo crec que estava nerviós.
1: Bé, Maria Antònia, tornem a la bombeta, veurem.
2: Tornem a la bombeta perquè sí, tornem a el que anàvem. No només és una invenció, sinó això d'enroscar una bombeta és una tècnica recurrent en els acudits.
0: Me sobren paraules agullar, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules.
1: Això d'acudits d'enroscar bombotes, no sé a què te refereixes exactament, Maria Antònia, però pa me fa.
2: Mira, ara us ho explico. Farem una cosa. Vos en diré un parell d'acudits i heu de posar un número de su en el 10. 1, que no fa gent de gràcia, i 10, que és molt graciós.
1: D'acord, vinga, va.
2: Vinga, quants optometristes, és a dir, aquests metges que te miren sa vista, fan falta per canviar una bombeta? 1 o 2? 1 o 2? I ara?
1: Que no ho entenc. Maria Antònia, no ho entenem.
3: Perdó, Maria Antònia, m'ho sap greu.
4: Jo ho entenc, Maria Antònia. Jo t'acompanyo.
1: I de Jordi, digues.
3: Un
4: no,
3: o dos?
4: No, està bé, un 6.
3: Però explica'l.
4: Perquè sempre te diuen, no, que veus 1, 2...
1: I què té que veure amb la bombota?
4: Quan te revisen la vista.
3: Què te diuen, 1 i 2?
2: Però... No, se preguntes, quants em fan falta, 1 o 2? I fas imites aquest metge.
3: Tu, Toni Gardell, ho entens, ara? Fa que sí. I no és tu i jo que anem malament.
1: Sí, la veritat. Però, i de Maria Antònia, jo te poso un 10.
3: Jo també.
2: Va, perfecte. Va, us en compto un altre. Un altre. Quants hipsters, és a dir, persones modernetes, se necessitarien per canviar una bombeta? Realment, un número molt poc conegut que probablement ni heu sentit. 49.
4: No,
2: que és hipster, sempre som en música que diuen, ai, això no sap ningú, jo tinc un gustos molt particular.
1: Ah, d'acord, d'acord.
4: Maria Antònia, ara mateix, aquest estudi fa cara de quan li ensenyes un meme a un pare o una mare que no s'entera de res.
3: I després te diu, ah, molt bo.
4: No. Que bo, que bé. Total.
3: Això és IA. I surt un llop manant un taxi.
2: No, un de més fàcil, Quants de psicòlegs fan falta per canviar una bombeta? Només un, però sa bombota la voler canviar.
3: Ah, això està... Aquesta m'agrada molt. Un 8. Aquest un 8, un 8.
1: Molt bé. Maria Antònia, un 10. Matrícula d'ona.
2: Dos de res. Quants alemanys fan falta per canviar una bombota? 1, perquè són eficients i no tenen sentit de sumor.
1: Molt bé, Maria Antònia.
3: Està bé, però... Està un 6, aquesta.
2: Un pot ser nofo, però bé, no passa res. I és darrere tot. Quantes bandes de punk fan falta per enroscar una bombeta? 1, 2, 1, 2, 3!
1: Molt bé, Maria Antònia, un matrícula d'honor.
3: Sí.
1: A tots.
2: Aquesta em fa més bo. Sí. Aquesta és millor per lo de res.
1: T'ha quedat molt bé, de més, eh? M'encanta aquesta història de la bombeta, Maria Antònia, que t'has tret de la màniga
2: avui. No, ja. Clar, pensareu, com que és setembre no has volgut fer poca feina. No. Primera pregunta que vos faig. Va, anem amb la història. Qui creus o qui vos sona que va ser la primera persona que va inventar la bombeta?
4: Això és típica pregunta de cultura general, no?
3: Thomas Edison.
4: Thomas Edison.
3: Ah, no, però era una altra per mi.
1: Aquesta
3: és Thomas Edison, però era un italià.
1: És la típica pregunta que t'has de saber, però, i que si no la saps quedes fatal. I ara en Maria Antònia molt l'acaba de fer a la ràdio pública.
3: Sí, però van ganar qualcun Thomas Edison.
2: No, jo vos diré que jo també pensava que era en Thomas Alva Edison, però resulta que no va ser el primer. A veure.
1: Sí, qui va ser, Ida?
2: Ida, tradicionalment és això. Tothom pensa que és en Thomas Alva Edison, que és el que va encendre una bombeta incandescent que va brillar durant 48 hores el 21 d'octubre del 1879. Però un any abans, el 78, hi havia un físic i químic britànic, en Joseph Wilson Swan, que ja havia patentat la seva pròpia versió. Però no només això, 4 anys abans, el 74, l'inventor canadenc Matthew Evans ja havia patentat un altre tipus de bombeta. Però, no s'acaba aquí, prop de 4 dècades abans, entre el 1830 i el 1850, hi havia un altre científic escocès, en James Bowman Lindsay, que ja havia demostrat un sistema d'enllumenat elèctric que consistia en làmpades també amb filament. I no haurien de deixar pel camí figures com l'inventor William Sawyer, que també havien fet les seves aportacions per fer possibles la llum elèctrica.
1: Uau, Maria Antònia, quina investigació que has fet.
0: Gràcies per tant.
1: De què rius, Xavi?
3: Va fer molta gràcia, que... esteu sorpresa.
1: No, la veritat és que quant de detalls m'ha agradat, escoltat
3: està
1: atentament.
3: Està molt ben filat.
1: I qui la va inventar realment? I per què tots recordem que va ser en Edison?
2: Clar, realment tota aquesta gent hi va contribuir i jo crec que això és el guapo de la ciència, quan és col·lectiva i tothom com va construint sobre el que ja existeix, no? El que va fer en Edison, que va fer diferent a tota aquesta gent, és que la va fer viable comercialment. És a dir, els filaments de les bombetes anteriors només duraven minuts, hores, i clar, no se podien vendre. La culminació de tot aquest procés, el 31 de desembre del 1879, Edison va il·luminar tota una sala amb 53 bombetes, i aquestes ja eren, que diguéssim, comercialitzables.
4: I com ho va fer possible, això?
2: Edo, sabeu que van provar més de 6.000 materials, perquè res de la qüestió era de què fan aquest filament de la bombeta. Primer van provar fils de cosir, lli, escorça de palmera, paper... Fins i tot he trobat barba d'algun dels seus assistents. Jo això no sé si he volgut contrastar, però bé. En tot cas, el primer gran èxit comercial va ser que van utilitzar un filament de bambú japonès carbonitzat. És a dir, això permetia que la bombeta brillés aproximadament 1.200 hores seguides.
3: Déu-n'hi-do, i després amb en son aquell, que van entrar una guerra de patents. Tens, que li diuen?
2: No, clar, el que va passar amb en Joseph Swan va patentar aquesta bomba de funcionar que dèiem, abans que en Edison, però per evitar-ho d'entrar en aquesta guerra, se varen aliar i varen crear una empresa conjunta, que serà Edison, entre wow. Edison i Swan.
4: O sigui, s'han posat com un nom de parella conjunt.
2: Sí, que monos, eh?
1: Jo tinc la sensació, però no sé si vosaltres estareu d'acord amb jo, que les bombetes, un temps, o fa uns anys, duraven més que ara.
2: Mira, això se podria explicar amb la obsolescència programada. No voy a llorar y decir
1: que no merezco esto porque... Però el verà o no? Que abans durava
2: clar,
1: més.
2: Jo això no ho puc confirmar ni desmentir, perquè no he trobat cap estudi que ho pugui respectar com a tal. Però sí que us puc xerrar de la bombeta de Livermore, que bàsicament a dia d'avui existeix una bombeta que du funcionant pràcticament sense interrupció des del 1901, a un parc de bombers a Califòrnia. Sí, en sèrio. I aquesta bombeta és centenària i mos demostra que pot haver bombetes eternes. En sèrio, mem, un pot de truc. El tema és que aquesta bombeta, per exemple, no l'han apagada mai. Llavors diuen que encendre i apagar, clar. Això a vegades també fa que se deteriori abans. Però tot i així, o sigui, 100 anys i pico de bombeta.
3: Espectacular.
2: Increïble. No. Sí, sí. No és tot un cés, un altre material, però bé, hi ha una bombeta que està encesa fa molt de temps.
1: Si l'han d'anar a veure, t'imagines que l'anem a veure i l'apagam de sobte? Després de... De tant d'anys.
3: Sí, podria ser, però ja, imagina que no deu interessar, clar, fer bombetes així. Imagina que ara no ens haguessin de canviar mai.
1: No hi hauria negoci.
2: Clar, és que és això, i de fet, l'any 1924, els grans fabricants del món, incloent-hi en General Electric, que estava fundada per Edison, varen crear el que seria el cartell Phoebus. Doncs això, el mal. Bàsicament, varen fer una aliança secreta dels grans fabricants de bombetes que se varen posar d'acord per controlar la producció, fixar preus i reduir de manera intencionada la durada de les bombetes i així assegurar-se vendes constants.
4: És que és veritat que aquest món d'empresaris fa por. Criptobro sempre sí. Troben sa manera de guanyar més.
2: Exacte, els duros me fan molta por a mi. I he de dir que més por m'ho podria fer en Thomas Edison, perquè conten que tenia molt mal caràcter. Però, sobretot, una de les seves rivalitats més fortes que va tenir no va ser amb tot aquest gremi que he mencionat de gent que va fer bombetes, sinó en Nikola Tesla. Precisament per això que canta Antonia Font. Vaig

0: A veure, mem, explica'm-nos la lletra de Hola, oh, l'ama, em vaig a París, d'Antònia Font. Que exactament què diuen?
1: Diuen lo de corrent alterna i corrent normal i corrent, realment seria corrent alterna i corrent continu. Bàsicament, això és per lo que se van discutir, van tenir un pique molt fort Edison i en Tesla, que era el que se coneix a dia d'avui com Segarra de ses corrents. Uh-huh. Bàsicament, en Tesla va arribar als Estats Units des de Croàcia el 1884 i va començar a fer feina per Edison, que ell ja era un inventor consagrat. És a dir, ho heu d'imaginar com mestre i deixeble. Segons en Tesla, Edison li va prometre una bonificació enorme de $50,000 si aconseguia millorar els seus generadors de corrent continu. I quan en Tesla ho va aconseguir super amb excel·lència, Edison suposadament li va dir: Tesla, no m'has entès, no entens humor nord-americà. I sabeu que no li va pagar el que li havia promès. En Tesla va dimitir immediatament, molt enfadat, i des d'aquí ja no se van tornar a entendre.
2: Home, no m'estranya, i per això tenien tanta rivalitat.
1: No, realment, el nucli de tota aquesta història, el conflicte que bàsicament és que Edison defensava el seu sistema de corrent continu per fer arribar tota aquesta electricitat a cases i ciutats, però tenia un problema tècnic, és que perdia molta energia en forma de calor cap a, bé, en pocs quilòmetres, i obligaria a tenir una central elèctrica pràcticament a cada barri. En canvi, en Tesla va demostrar que el corrent altern podria viatjar a distàncies enormes amb molt poca pèrdua, i així modificar bàsicament el seu voltatge fàcilment amb transformadors.
0: Uh-huh. Bé, Edison tenia una mica de mala baba, que diuen.
1: Clar, i com que Edison realment, jo crec que ja devia veure que no tenia raó ell, perquè us faig un poc d'espoiler. Bueno, no us faig espoiler encara. Però bé, bàsicament, Edison, com que va veure que el seu imperi perillava, va començar a fer una campanya de, bàsicament, desprestigiar el que seria en Tesla. I, de fet, compten, hi ha un mite que diuen que Edison va electrocutar un elefant en tòxic. Ai, no mos hi podem ficar molt dins aquesta història. És un mite, realment, era que havien de sacrificar un elefant a un circ i van utilitzar electricitat. Edison no va tenir res a veure. Però, bueno, allà queda el mite de lo fort que s'estaven discutint, no? Uh-huh.
3: Però com va acabar aquesta guerra?
1: Ara ja us vaig espòiler. La qüestió és que realment, bueno, la gent enterada ja ho deu saber, que va guanyar en Tesla. A dia d'avui nosaltres tenim corrent altern, bàsicament, que abasteixen les ciutats. Llavors, el sistema d'en Tesla és el que fem servir nosaltres avui dia, per tant, tècnicament, va guanyar en Tesla a nivell científic.
0: Uh-huh. En Tesla és el dels cotxes?
1: Bé, això ja he pensat. Crec que el nom ve a posteriori d'ell, perquè, de fet, en Tesla va morir pobríssim. No crec que sigui de sa marca mateix, crec que s'hi van inspirar. No vull dir un doia, però, bàsicament, aquest home va tenir els seus darrers projectes d'energia lliure i inalàmbrica. No van anar gaire bé, va vendre les seves accions de part de la seva companyia, i aquest pobre home, en Tesla, va veure una exposició seva en el Caixa Fòrum i va morir pobre com una rata, i, en canvi, en Edison, bàsicament, va consolidar el seu gran imperi i a dia d'avui encara té més fama que ell, diria jo.
0: I tant. Bé, aquí tothom m'ha mirat estrany, però estic segura que hi ha qualque relació amb el nom dels cotxes.
2: Tesla sempre és del nom Mars.
0: Ja ho sé, però segurament el nom té a veure.
2: Que se
0: deguin
2: inspirar en ell.
0: Segur.
2: No ho sé.
0: Bé, en Tesla no va sortir ben parat, Maria Antònia.
1: No, de fet, és això el que dèiem, que en el final d'aquesta història és un pot David contra Goliat, i a mi me sap com a greu, perquè era com que en Tesla era un jove aprenent i el seu mestre el va trair, i jo crec que hi ha com una cosa ja d'egos. Bé, no sé, jo crec que es preferia una pel·lícula. Així que res, no va sortir emparat en Tesla. Ves alerta amb els titans elèctrics i industrials.

0: Maria Antònia, moltes gràcies per aquesta connexió i mai millor dit, eh?
1: Exacte. Hauríem de posar com efecte electricitat en el llarg de la secció, però tampoc no ho volia complicar molt. Però sí. Gràcies, Edison, gràcies, Tesla, i bé.
0: Mos vols contar un darrer acudit o no?
1: Sí, sí, va, vinga, un que és meu.
0: Un que sé que t'has guardat. Ah, és teu, aquest, eh?
1: Aquest és
0: atenció,
1: meu.
0: Atenció.
1: Quant de col·laboradors diaris de Xiu Xiu fan falta per canviar una bombeta?
2: Quants?
1: Tots. Tots, perquè cada un d'ells és essencial.
0: Oh! Oh! Maria Antònia Miró, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, una besada.
2: Adéu.
0: Forta per tu, adéu.

0: Plana Internacional.
1: Als Estats Units, un home de 91 anys ha recuperat el rècord de ser la persona de més edat en completar el sender dels Apalatxes, una ruta de 3.530 quilòmetres.
2: Dale Sanders, conegut com Barba Gris, ha travessat 14 estats en aquest recorregut entre Georgia i Maine. Ja tenia el rècord des de l'any 2017, quan el va completar amb 82 anys, però després el va perdre.
3: Per recuperar-lo ha hagut de caminar durant mesos i assegura que ha caigut 71 vegades, 6 de manera greu. Una d'aquestes caigudes fins i tot el va obligar a passar per l'hospital.
2: Amb 91 anys ha fet els Apalatxes i en Xavi Oliver, que només fa dues setmanes va fer el Camino de Santiago, encara s'està recuperant.
4: Coneixeu el cotxe?
1: Més notícies, més notícies. A Mèxic han creat una aldea inspirada en Charlie, la fàbrica de xocolata feta completament en globus, recreant l'univers de Willy Wonka.
2: N'han utilitzat pràcticament 1 milió i això els ha valgut per entrar al Guinness World Record com l'aldea de globus més gran de la història.
3: Més de 220 artistes de diferents països hi han fet feina durant 4 dies per construir tota la instal·lació.
2: Nosaltres proposam un nou repte a aquests 220 artistes, que és tirar currículums i cercar una feina de bon de veres.
5: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
1: Als Països Baixos s'ha celebrat el festival Reggae Days, que ha reunit més de 10.000 persones pels Roges de prop de 80 països.
2: Durant 3 dies hi ha hagut concerts, menjar, tallers de maquillatge i fins i tot xerrades sobre la prevenció del càncer de pell.
3: El festival va néixer l'any 2005 quan un director va proposar un anunci per trobar 15 models pels Roges i en va rebre 150 respostes.
2: El nostre company d'esports, Juan Gabausà, ha confirmat la seva participació.
6: Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial, con un micro y mis ganas, lo voy a petar de la onda.
1: I a la Xina s'ha celebrat el primer mundial de busseig de sirenes amb més de 100 participants de 12 països i territoris.
2: Els concursants han de demostrar tècnica, dificultat i coordinació, però també controlar expressions, pentinat i fins i tot el vestuari segons la temàtica de la prova.
3: El que fins fa poc semblava una afició de gent que se disfressa de sirena, ara ja és oficialment un esport professional amb campionat del món.
2: Així que ja ho sabeu, si un infant vos diu que vol ser sirena, no vos preocupeu, que ara té una sortida laboral.
7: Avui la joventut n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
1: Una cosa, molt bones notícies, eh?
3: Increïbles.
1: Aquest concurs de pèl roig, com creus que li ha anat en Juanga? En el calvo de la ràdio.
3: Home,
1: com diu ell?
3: Si d'una perruca, per ventura el deixen entrar.
2: Per ventura podria fer cara de pèl roig amb una perruca?
3: Cara de pèl roig? Quina cara tens, pèl roig?
2: No ho sé.
1: Bé, això de sirena també m'ha interessat, oh? Crec que m'hi apuntaré l'any que ve.
3: Sí, i jo...
2: Jo crec que t'has de comprar una coa i anar allà.
3: Sí, no, que tingui gaire. Men, perquè
1: sirena, m'havies amb cara de sirena? Vull dir, creus que té potencial de sirena?
3: Jo crec que podies haver entrat en H2O, però no recordo aquella sèrie.
1: Sí, exacte.
3: Aquella sèrie que feien els estius.
1: Me vendreu a veure?
3: Sí.
1: A la competició de sirenes?
3: Te vendrem a fer una entrevista.
2: Déu meu, ha de ser mal de fer, eh? Perquè tens els peus allà que no pots moure. O sigui,
1: has de tenir unes bones
2: abdominals.
1: El gegant de Llosota s'hi podria presentar.
2: El gegant de Llosota se podria presentar el que ell volgués.
3: I després, mèrit, aquests home de 91 anys que ha fet els Apalatxes. Jo vaig estar-hi 5 dies i 3.000 quilòmetres, ja em vaig fer 120 i ja me van a just.
2: Sí, sí.
1: Encara estàs esbronant.
3: No, estic bé.
1: La pulsareta del camino encara la dus, eh?
3: Encara la duc, home. Que m'ha de llevar.
2: I encara diu, bé, jo no es camino, encara fa aquest comentari. De tant en quant surt, això.
3: Veus aquesta botelleta d'aquí? Aquesta cantimplora, sí. D'un litre i mig, i d'aquesta cantimplora, aquí la veus, va fer el Camino, sí, de Santiago.
2: Segur que en Barba Gris duia una més petita.
1: Això ja m'ho va dir l'altre dia. Veus aquesta cantimplora, Ignasi? Ha fet el Camí de
3: que
1: Sant Jaume.
3: Està colpejada per jo mateix.
1: No, sí, té un bon cops. Ei. Però això són ferides de guerra.
3: Exactament.
1: Company.

0: IB3 Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda Divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava,
8: sí.
7: Podríem dir.
2: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio,

0: dimarts de xiu-xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I avui a Nostàlgia mos han posat, com ho direm, una mica autèntics, originals. Avui, a Nostàlgia, quin tuiu de què xerrarem?
0: Setembre.

0: El compte enrere final, això cantaven els Europe, perquè, clar, podríem haver posat la cançó de setembre, de Miquel.
1: Que original fer dia 1 de setembre, temàtica setembre.
2: Sí, sí, jo pensava que xerraríem del sentit de sa vida.
0: Podria ser, també.
2: Cosa així.
0: Podria ser, podem canviar, podem fer un Loco de la Colina. Aquest
1: no, setembre no m'agrada.
0: Molt bé, per tant, setembre, clar, setembre nostàlgia, escolta, perquè és el compte enrere final, sobretot pels al·lots, per professors, mestres, que avui comencen classes, ve el manco a fer feina i es compta enrere per començar l'escola i passar d'això, que és un poc com hauríem d'estar en l'estiu, cosa complicada també vos ho diré, a això.
3: Dani, jugando en casa,
0: i d'ací, setembre és un mes de frontera, que encara conserva un poc la llum intensa aquesta de l'estiu, però ja de qualque manera anuncia també la tardor. Aquestes fulles caduca, que quan érem petits a l'escola mos feien dibuixar, no? Ho feien vosaltres?
1: Sí.
0: Sí? Bé, dibuixar no, calcar. A tu, Jordi? Ah?
2: No ho record.
1: Calcar fulles.
0: Vosaltres
1: calcar
0: teniu fulles. Tablets.
2: Clar, sí. No? Sí, exacte. Nosaltres jugàvem en el Minecraft.
0: Bueno, el nom de setembre, etimològicament, prové del llatí septen, que vol dir set. Perquè ocupava el setè lloc en el calendari romà primitiu, quan, que començava en el març, tot i que més endavant va passar a ser el mes número 9 i se va mantenir aquest nom de número 7.
1: Com s'ha notat que has fet feina atento, no?
0: Anem, sí. Molt bé, sentim els oients.
4: Ja me passa que si estiu no m'agrada, juliol i agost sempre l'he trobat molt pesat, molt carregat, tant de joventut com ara de major. És terrible. Per tant, l'arribada de setembre és un arribar a la tranquil·litat, a arribar a el que mos agrada, els foscats més llargs, els matins més tranquils, no hi ha tanta frissera, com que la calor també ja se'n va una miqueta, no massa, però fa més bon estar. I de joves, amb el viure al camp, clar, el mes de setembre ja era un mes com a de tranquil·litat. Quantes són les
0: coses que jo aprendí? A menys, setembre, vos agrada o no vos agrada?
1: Do you remember? No és aquesta?
0: No. A menys, tu hi puja la Toni.
1: No, me pensava que hauries posat aquesta
0: Cool and the Gang,
1: setembre.
2: Home, ja per acabar de ser original, posar setembre seria...
1: No ho sé. La cosa és que... Jo a setembre m'encanta, com no me podria agradar si són les festes de Sant Mateu. No m'ho fasseu dir cada dia, per favor.
0: Almenys et tu que ho dius, nosaltres no t'obligam.
1: Ja, però me demanes per setembre, què he de dir, que no passa res.
0: Tens raó. I tu, Jordi?
2: Jo, mem, sempre hi ha aquest... Fins ara era agradós perquè començaven les classes. Perquè recordeu que jo fa un any començava classes. Però, clar, sempre ha estat el meu aniversari, dia 5 de setembre.
1: Oh!
2: Aquest dissabte, per tant...
1: 5 dies en Jordi per fer l'aniversari.
2: Per tant, és el mes més important.
0: 24. I què farem?
1: Divendres fem una festa, o no?
2: Divendres podem fer una festa. Dissabte a mi no m'ho veureu.
0: Com? No m'has convidat en el teu festa aniversari?
1: En el teu guateque.
2: En el meu xupi complet.
0: No. Allà bochinche, no?
2: No, ja fa molts anys que no organitzo molta cosa.
0: No, no t'agrada,
2: No ho sé. Ai, perquè
1: Jordi,
2: és setembre i la cosa està
1: aquests ànims, per favor.
0: Va, Jordi. És a dir,
2: no, ja ho veurem,
0: de...
2: ja ho veurem.
1: Jordi, molt d'anys.
2: Això mos ho guardem per divendres.
1: Sí, sí.
2: I vos duré qualque cosa.
0: Ah, sí?
2: Ja veurem.
0: Ara ho has dit.
2: Ara ja m'he comprovat,
1: és que és un sol.
0: Avui Nines, per exemple, ha comprat gelats per tothom de redacció.
1: A veure. Sí, sí, és una informació correcta.
0: En Toni Guisca Fregès, compres gelat per tot i te faig un bisum. Com si fos un padrí jove de qualsevol família. Molt bé, per tant, setembre també és vera que és un mes, com deien, sis, que molt important per el món, bueno, el món agrícola, a l'època de la verema, és clar, quan se recull el rem, després per fer vi, se collita també diversos fruits de temporada, figues, pomes, s'agarrava... clar, són feines que, vulgueu o no, han originat nombroses festes populars que celebren de qualque manera el final de collita i mantenen viu aquest vincle entre les comunitats i també la terra.
5: Bon dia. Me preguntàvem si tindré nostàlgia de l'estiu. Cap ni una.
1: Vale.
5: He passat un estiu dolentíssim, mal de cap, cansadíssima. Jo el que tinc nostàlgia és de Nadal.
6: Sí, per mi és infumable.
5: Tens nostàlgia de fresqueta, tens nostàlgia de dies de pedets. cap nostàlgia ni una de ses teus. Per ventura, si fos estudiant, tindria nostàlgia dels temps de no anar a escola.
7: Però, bé,
5: però com que la meva vida canviarà poc, gens de nostàlgia de ses teus. Tot per turistes. Fai bé.
0: Jo he de dir que també passa un poc com ella. Jo frisava que fos setembre, ja.
1: Sí, jo crec que tothom una mica, no?
2: Però jo troc que tampoc, vull dir, ara no vull deprimir, però tampoc canviarà tant, vull dir, farà calor igual. O sigui, la cosa s'estiu no ha passat.
0: No, ara comencen a treballar amb poques temperatures, Jordi.
2: No ho sé.
0: L'altra cosa és que hi ha gent encara pel mig.
2: No, no ho sé. Jo també soc molt d'adult. Jo quan era més petit ho passava malament. Jo al setembre, quan havia de començar les classes, dèiem, no he fet el quadernet... I no he fet el diari com ara em van dar. I després no te demanaven res, perquè t'has canviat de professor.
0: Se n'oblidaven.
2: Però sí, era una època angoixava. A més, comencen també en tot el tema de tornar a l'escola, que te comencen tots els comerços, has d'anar a comprar ses tots. Bé, un estrès.
1: Mm-hmm. Per cert, si voleu participar en aquesta secció de nostàlgia, què recordeu vosaltres del mes de setembre?

0: de cases on ja no tenen cotxes manuals. Avui en dia, les noves tecnologies, ja quasi tots els cotxes que surten, cotxes elèctrics, ja són híbrids, ja són quasi tots automàtics.
1: Actualment, treure's el carnet amb un cotxe automàtic implica fer el mateix examen teòric i pràctic que amb un vehicle manual, però el permís queda limitat als vehicles, en canvi automàtic, mitjançant el conegut Codi 78.
2: Que és una limitació que també té els dies comptats. La nova normativa europea preveu que a partir del 2029 el permís s'adapti de manera progressiva a una realitat en què els cotxes automàtics seran majoritaris. La idea és que ja no sigui necessari examinar-se obligatòriament amb un vehicle de canvi manual i que qui vulgui conduir manuals després d'haver-se tret el carnet amb automàtic pugui eliminar aquesta restricció amb una formació específica sense haver de tornar a fer tot l'examen.
0: Si vol conduir un cotxe manual, s'ha de tornar a examinar amb un cotxe manual. A partir del novembre, o antes, si s'aplica antes del 2029, vale, no es podrem examinar amb un cotxe automàtic i fent un parell de pràctiques amb un cotxe manual podran conduir tant cotxes automàtics com cotxes manuals sense haver-nos de tornar a examinar.
2: Per tant, amb tota seguretat, el car és una opció molt sol·licitada, acabarà convertir-se en la manera habitual d'aprendre a conduir.
1: Informatiu Matí. Les autoescoles, de fet, ja adapten la seva flota en aquesta nova realitat i per comprovar-ho, el nostre company Toni Escanelles és amb una professora de pràctiques específiques amb un d'aquests cotxes automàtics que d'aquí no res comença les classes a la plaça d'Espanya de Palma. Toni, bon dia, conta'ns, què és el que canvia en el seu dia a dia?
3: Bon dia. Idò, els canvis són importants. Tot d'una, ara en parlàvem a Cristina Bermejo, que ella, com dèiem, és professora d'aquest carnet específic, de moment, fins a l'any 2029, ho sentíem ara, de cotxe automàtic en concret, però el que dèiem, que cada vegada som més. Cristina, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què hi ha d'allò que és d'antigament, que passar del cotxe manual al cotxe automàtic és més fàcil i la prova era un poc els conductors estrangers que moltes vegades s'emboiaven quan els donaven un canvi manual. No sé què en penseu vosaltres avui en dia.
4: Bueno, sí, en principi està clar que hi va molta feina de damunt, com els canvis de marxa, la preocupació de calar-se, totes aquestes cosetes, doncs és més fàcil passar d'un manual a un automàtic. Normalment la gent s'acomoda més fàcil.
3: I pel que fan al vostre dia a dia, perquè tothom recorda els cotxes d'autoescola, amb tres comandaments en la banda del copilot. Ara, la cosa canvia, només són dos, no sé si hi ha alguna cosa més, evidentment són cotxes en general més còmodes, no?
4: Sí, nosaltres sempre hem duit els pedals addicionals i ara, pues, simplement, el meu cotxe, que és el que duc jo automàtic, pues, s'embrague, ha desaparegut. Simplement duc el meu accelerador i el meu freno com l'alumne que l'estic ensenyant.
3: Que, el que dèiem, no? Ara estem davant, és un vehicle completament elèctric, com la majoria en el mercat d'elèctrics, híbrids, la majoria ja surten de casa, dèiem, amb aquests canvis automàtics, no? I és el que ve.
4: Sí, bueno, sabeu que és futur. En principi està aprovat per la directiva europea, que dia 29 de novembre del 2029 faríem el canvi ja a que tothom es tregui el carnet amb vehicles automàtics, perquè quan tu te treus el cotxe amb vehicle automàtic, el carnet, te posen un codi, que és el codi 78. Aquest codi, en principi, desapareixerà, més o menys el que han dit, a novembre del 2029, perquè tots entrarem el carnet d'aquesta forma, en vehicles automàtics.
3: I el que dèiem, hauran de fer unes pràctiques addicionals per saber conduir vehicles en marxes. Penseu que serà suficient per adaptar-se en els dos tipus de canvis? Com s'adapten els alumnes en aquest tipus de vehicles?
4: Bueno, normalment és vera que el canvi serà que tots passarem automàtic i és vera que faran una sèrie de proves a les persones que vulguin conduir un manual. Les persones que vulguin conduir un manual hauran de passar per una quantitat de pràctiques. Seran suficients? Pues això és una bona pregunta, perquè depèn de la persona. Hi ha persones que potser les pràctiques exigides li bastaran o inclús li sobraran, en canvi hi ha persones pues, que potser necessitaran un parell més. Nosaltres donem per fet que aquesta persona que necessiti més classes pues, serà conscient de que

0: necessita i farà una quantitat més, aunque no sigui obligatori, perquè normalment l'adaptació, ja te dic, de manual a automàtic és més fàcil quedar-se amb un automàtic. Un automàtic, quan l'han provat, jo no te dic que qualque alumne torni manual, però normalment no tornen, se queden amb automàtic.
1: I de Cristina Bermejo, de professora d'autoescola, en canvi automàtic, gràcies per la vostra atenció. També és temporada d'exàmens i ho sabem, per això volíem agrair, perquè ara tot d'una, quan dèiem, se posaran a fer classes ja de bon matí i de més són molts els alumnes. Gràcies per atendre aquesta cita amb el micròfon d'IV3.
0: Moltes gràcies i bon dia.
1: I de companys, ja ho sabeu, a poc a poc el futur es fa endavant, autoescoles amb carnet automàtic, però el que dèiem, a partir del 29 s'haurà d'haver adaptat ja a la nova normativa.
2: Gràcies, Toni. Vos parlem ara dels canvis també en el preu dels carburants. Hi ha hagut poca afluència a les benzineres en el primer dia dels nous descomptes dels carburants pel desconeixement dels ciutadans sobre aquest descompte. Molts dels conductors no sabien que des d'ahir el dièsel és 20 cèntims més barat al litre i la benzina 5 cèntims al litre, una mesura que el govern central va introduir al pla anticrisi com a resposta a la guerra de l'Orient Mitjà.
3: Les tres benzineres del polígon de Son Pandola a Palma no han registrat cues aquest dilluns hora baixa. Auto Netoil, una de les treballadores, ha atribuït aquesta calma en bona part a la falta d'informació.
4: Muy poca gente sabía que iban a bajar el impuesto y mucha gente estaba reposando antes en el precio antes de que bajaran. La gente pregunta, oye, ¿por qué no me ha puesto el descuento? ¿Por qué está igual que antes? Porque tenemos unos precios muy similares a los de ayer. Pero es que muchas gasolineras han comprado en precio viejo. Entonces están vendiendo, aunque ha bajado, están vendiendo en un precio que ajuste a lo que han pagado.
3: Un desconeixement que també hem comprovat entre els mateixos usuaris.
5: Tengo idea, la verdad, no te sabría decir. Vengo ahora porque tengo que ir a IKEA y necesito cargar combustible.
6: Ah, no me he fijado, la verdad. No sé, no tenía ni idea, pero sí, he aprovechado también.
3: Per tant, no sabien que el dièsel ara és 10 cèntims més barat i que la benzina ha pujat 5 cèntims. La comparativa, però, entre les benzineres també ha deixat preus diferents entre la més barata i la més cara. Hi ha gairebé, atenció, 13 cèntims de diferència per litre, que això és prop de 6 euros en un dipòsit de 45 litres.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, nega que el retard en l'enviament del missatge És Alert fos un dels causants de les 231 víctimes mortals de la Dana de l'octubre del 2024.
3: Així ho ha manifestat en un escrit enviat pel seu advocat al jutjat encarregat de la investigació. Un dels arguments que dona és que Mazón no era el responsable d'adoptar mesures de prevenció i que no va intervenir en la redacció ni en el contingut de l'alerta mòbil.
2: Hi haurà La Policia Nacional ha detingut tres homes i n'investiga un quart més per una agressió sexual grupal en un local d'oci.
3: Els fets varen passar al maig quan una jove de 19 anys va manifestar sospites d'haver patit una submissió química després de prendre una beguda. El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a dos dels homes, mentre que el tercer se'l considera cooperador per no fer res per impedir els fets.
2: I l'ONU adverteix que la temperatura mundial està a punt de superar el grau i mig d'escalfament global i que ho farà segons les previsions en els pròxims anys.
3: En el millor dels casos, la temperatura arribarà a un màxim d'1,8 graus per damunt dels nivells preindustrials, cosa que intensificarà els fenòmens meteorològics extrems, la pèrdua d'ecosistemes i els danys per a la salut dels humans, entre altres. Ara bé, el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient sosté que es pot contenir i que cal assolir els objectius de l'acord de París. Les mesures impliquen reduir les emissions d'efecte hivernacle.
2: I de l'exterior, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, es reuneixen avui a Brussel·les per abordar les amenaces híbrides que afronta el vell continent. Serà l'endemà que Alemanya hagi assenyalat Rússia com a responsable de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors alemany, Johann Badefull, diu que encaixa amb el patró conegut de les operacions híbrides a Europa.
7: Die Gesamtbetrachtung des versuchten Anschlags vom 4. August am Flughafen
3: Leipzig. I afegeix que els responsables varen actuar per encàrrec dels organismes estatals russos. El president de Rússia, Vladimir Putin, per la seva banda, atribueix aquestes acusacions a la caiguda de la popularitat de les autoritats alemanyes, en concret del mandatari Friedrich Merz.
2: Quan es compleix una setmana de la riuada al Nepal, els morts s'eleven a 1.000 i continuen la recerca de 4.000 persones desaparegudes.
3: Entre aquests encara hi ha 2 ciutadans de nacionalitat espanyola i, en paral·lel, la Xina ha aconseguit obrir un accés terrestre fins al nucli de la zona arrasada per la riuada.
2: I l'exprimer ministre britànic, Keir Starmer, renuncia al seu escó com a diputat del Partit Laborista per dedicar-se a assumptes internacionals.
3: Una decisió que ha anunciat a través de xarxes socials i que arriba aproximadament un mes després que abandonàs el càrrec com a cap de l'executiu.
2: I Håkon Vuita ja és el nou rei de Noruega.
8: Norges Storting. Jeg lover.
2: Ha jurat la Constitució davant del Parlament noruec després de la mort de son pare Harald V.
3: Durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria del rei que va ocupar durant més de 3 dècades el tro. Mentrestant, la capella ardent amb el fèretre del monarca mort s'ha obert a la població del Palau Real i romandrà allà fins al funeral que està previst pel 9 de setembre.
2: I encara un darrer apunt a l'Orient Mitjà. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat una nova onada d'atacs contra objectius estatunidencs és la resposta a l'ofensiva nord-americana al sud del país.
3: Això quan el president dels Estats Units, Donald Trump, insisteix que Washington té el control quasi total de l'estret d'Hormuz.
9: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són ara les 7:55 minuts. Aquesta música ens indica que ha arribat el moment per a la cultura a l'informatiu matí.
10: Estic tan sol.

0: Guillem de Fach lamentava la seva solitud i la setmana del llibre en català de Palma li ha cercat companyia, o seria, millor dit, que de Fach ha anat a fer companyia al Josep Maria Llompart, que des de fa uns mesos seu a un banc del carrer dels Oms de Palma. Sandra Martínez.
1: I això ha estat el que ha inspirat l'estudi Randa i la il·lustradora Clara Iris per crear una imatge que, ara que està tan d'actualitat, animi a recuperar els espais públics per seure, per llegir, per conversar i per anar un poc més enllà. Bàrbara Nicolau, estudi Randa.
2: Mos convidava molt aquesta imatge d'en Llompart assegut a un banc, mos convidava a seure, a parlar amb ell, no? I mos agradava molt aquesta sensació de convit que genera aquesta escultura. I pensava, ostres, i si allargam aquest banc i el feim una senyera infinita?
1: Una senyera infinita amb rostres imprescindibles de la literatura catalana, com de Fach a banda, com ara Mercè Rodoreda, Miquel Àngel Riera, Vicent Andrés Estellés o Maria Antònia Oliver, i que sigui, a més, un símbol de moltes coses.
2: Que no només convida a seure, sinó que també s'hi representa molt bé aquesta idea de que es banca de tots i l'hem de cuidar, no? I la llengua catalana és de tots i totes i l'hem de cuidar. I també mos agradava molt la idea de poder-hi seure autors i autores de diferents territoris de parla catalana, junts, conversant, i que conviden i esperen a que el públic assisteixi en els Jardins de la Misericòrdia durant la Setmana del Llibre en Català.
1: En aquest temps d'intel·ligència artificial, quan es multipliquen els exemples d'il·lustracions fetes d'aquella manera en via, Nicolau agraeix la confiança d'aquest encàrrec.
2: Estan molt agraïts en això, en el gremi de llibreters, que confiï en artistes i en artesans per pensar la idea, però també amb la Clara Iris, que ha estat il·lustradora d'aquest cartell, perquè només així realment poden treure l'essència d'una cosa viva, d'una cosa feta a mà, com és la literatura catalana també, no? I per transmetre aquest missatge d'obres de qualitat, res millor que una il·lustració de qualitat feta, feta a mà.
1: La Setmana del Llibre en Català de Palma, que arriba a la 37a edició, tindrà lloc del 24 al 27 de setembre als Jardins de la Misericòrdia. Me vaig enamorar.
0: I l'Arxiu Històric d'Eivissa i de Formentera continua enriquint el seu fons amb quatre noves donacions d'obres de pintors, als quals Eivissa els ha marcat la trajectòria, com són Vicent Calvet i Ramon Medinatur. Nous tresors pictòrics per a la ciutat que s'exposaran al públic l'any que ve, Ana Fernández.
3: Són 16 obres amb un elevat valor patrimonial i que, segons ha explicat la directora de l'Arxiu Històric, Fanny Tour, han estat donades desinteressadament per quatre particulars amb l'objectiu que tota la població eivissanca les pugui gaudir.
4: Autèntics documents històrics de la ciutat i de l'illa. Per exemple, hi ha un oli de lo que era la casa de la joveria, hi ha un oli de lo que, com era l'interior, el retaule del convent de les monges tancades aquí dalt vila.
3: Una de les donacions ha estat una obra pictòrica de Ramon Medina Tur, exiliat a Cuba durant la guerra. Fanny Bonet n'és una família.
5: Yo lo tengo en casa y a casa no viene nadie. Y en cambio aquí la gente lo ve y pienso que es un homenaje a él y un bien para la ciudad de Ibiza.
3: Una obra del pintor Vicent Calvet ha estat l'aportació de David Persedisses, qui ha destacat la importància de conservar aquestes obres per arribar a entendre i conèixer part de la història d'Eivissa.
6: Eivissa ens ha donat molt més del que nosaltres hem aportat a Eivissa i per tant que es mereix que nosaltres li retornem allò que podem amb la mida del que podem.
3: Uns quadres que l'any que ve s'exposaran a la segona part de la mostra Faim Patrimoni, una oportunitat per apropar-se a la riquesa patrimonial i artística de l'Arxiu Municipal.
0: I apuntar una data a les vostres agendes, dia 11 de setembre. Este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca. Aquest que escoltam ara, Rels B, farà un concert únic i especial, serà al Parc de la Mà de Palma i serà de franc 11 de setembre perquè és dissabte de la Diada de Mallorca i serà gratuït perquè és una convidada. I és que faran Rels B, fill predilecte de Mallorca, i per això farà un concert davant la seu. Està previst que hi entrin entre 50 i 60 mil persones.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. És dimecres, dia 2 de setembre, dia en què tornem a estar pendents del Pla del Consell de Menorca, en què s'ha de votar la modificació de la llei Reserva de Biosfera per aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. El PP necessita suports per tirar endavant el canvi que inicialment s'havia d'aprovar en un pla dilluns. Els populars i els PSOEs varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord, però es desconeix encara que és el que votaran els socialistes. D'altra banda, Més per Menorca ja ha dit que hi votaran contra. Noemí García n'és la portaveu.
2: Just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: D'altra banda, la principal sòcia de l'equip de govern, la consellera no escrita Maite de Medrano, abans de Vox, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. D'aquí a mitja hora, a les 8:30, en parlarem amb els portaveus al Consell de Menorca del Partit Popular i del PSOE. També avui que destacam unes xifres turístiques publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El nombre de visitants estrangers es va estabilitzar el mes de juliol durant la temporada alta, a diferència de la resta de l'any, que va augmentar més. Sansel López, bon dia.
3: Bon dia. El setè mes de l'any van visitar l'arxipèlag 2.570.000 persones, turistes internacionals. Això és un increment d'un 0,1% respecte de l'any passat. En canvi, l'acumulat de visitants des del gener supera els 9 milions i ja és un increment més notable, de gairebé el 2%.
1: També avui és un dia en què l'actualitat ve marcada per les concentracions en suport al poble de Ceuta convocades per la Federació Espanyola de Municipis i províncies i que seran a les 8 del vespre. Coincideixen amb el dia de la ciutat autònoma i diversos ajuntaments de les Balears la secundaran.
3: Consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. Jaume Ferriol és el seu president.
4: El feeling que tenim en els ajuntaments és que la gran majoria, o millor dit, en els que han xerrat, tots o bé fan concentració, o bé, per qualque tema que no puguin fer concentració, il·luminaran de blau algun dels seus edificis en senyal de recolzament.
3: Tot quan continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, en què demana si és cert que els gendarmes marroquins van guiar-la, tal li com publica el digital El Espanyol.
1: I aquí a les Illes avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
3: El cotxe en el qual circulaven tres persones va sortir de la via i va quedar tombat a la carretera. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: I en els esports, el Mallorca ha tancat el mercat amb el fitxatge de Guillermo Fernández. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. El migcampista té 18 anys i arriba procedent del Barça Atlètic. El català ha firmat fins l'any 2031 amb el Mallorca. Amb aquesta darrera incorporació, el club vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. I en ciclisme, avui es disputa l'onzena etapa de la Vuelta, una etapa plana de 153 quilòmetres. El mallorquí Enric Mas és el líder de la general a 1 minut i de 8 segons de Roglic.
1: I pel que fa al temps, avui pujaran les temperatures màximes. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, on tindran la temperatura més alta, entre els 36, fins i tot en algun punt podran fregar 37 graus una altra vegada. A Menorca, temperatures màximes al voltant dels 32 a 33 graus, a punts d'Eivissa podem arribar a 34 cap al ponent, i a Formentera tindrem temperatures entre 32 també 33. El cel estarà gairebé destapat, ara tenim qualque núvol mitjà, punts de les Pitiuses, també a Mallorca, però a poc quedarà una altra vegada destapat. A migdia pot créixer qualque acumulat a punts a l'interior de Menorca, també de Mallorca, però ben poca cosa. El vent bufarà del nord-est, també amb una mica d'embat, fluix, qualque cop moderat. i per demà tornarem a tenir aquesta situació de cel gairebé destapat durant tota la jornada i temperatures molt semblants. Començam ara amb 22 graus a Petra, tenim 23 graus a Es Migjorn Gran, 24 a Sant Rafel i 26 graus a Sant Francesc.
1: I quant al trànsit, que és el que destacam en aquesta hora del matí. Cristina Bolsà, bon dia.
7: Bon dia, i dos retencions habituals per aquesta hora a l'entrada de Palma des d'Inca i també a Eivissa, a Can Bofí. Això sí, a Mallorca, atenció, si circulau pel Llevant, perquè avui, a partir d'aquesta hora, de les 8, hi ha restriccions a la carretera de Som Macià a Cales de Mallorca i també per accedir a la carretera que va des de Manacor a Som Macià per la rotonda de Felanitx. Recordeu, a més, que hi haurà tancaments parcials al passeig marítim de Palma davant el Parc de la Mà amb motiu de les festes de la patrona i també segueixen les obres a la carretera general de Menorca que va de Mo a Ciutadella a l'alçada de Rafal Rubí.
1: 8 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglias, el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El nombre de turistes estrangers es va estabilitzar al juliol durant la temporada alta, a diferència de la resta de l'any, en què va augmentar més. Així es desprades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. El 7 mes de l'any varen visitar l'arxipèlag 2.070.000 nacionals. És un increment d'un 0,1% respecte de l'any passat. En canvi, l'acumulat de visitants des del gener supera els 9 milions i ja és un increment més notable de gairebé el 2%. És a dir, que l'augment es produeix sobretot entre els mesos de gener a juny.
3: Això sí, el juliol les Balears es van mantenir com la primera destinació d'Espanya per al turisme internacional. Un 22% dels visitants van triar venir a les illes. Ara faltarà veure la dada d'agost, que es publica a principis d'octubre, per confirmar si realment hi ha una tendència a una estabilització de turistes els mesos més forts de temporada o si l'escàs creixement del juliol ha estat per altres factors circumstancials, com ara el Mundial de Futbol. Recordem que els esdeveniments esportius com aquest tradicionalment poden influir sobre els fluxos turístics.
1: Per cert, que el juliol cada turista va gastar de mitjana a les illes 1.600 euros, un 8% més que l'any passat. Una despesa que es troba per damunt d'altres comunitats turístiques com Catalunya i Andalusia, però per davall de les Canàries i de la Comunitat de Madrid. De cara al mes de setembre, els hotelers mantenen bones perspectives i esperen que tanqui una temporada d'estiu positiva.
3: A Peguera, les reserves estan al 88%. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a les d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada de preus. En fa balanç el president de l'Associació Hotelera de Peguera, Toni Mayol.
8: El mes de setembre el bo que té és que m'ho venen molt de clients de cada any.

0: ja no mos venen tant de nins, amb la qual cosa la càrrega de feina mos disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins dels hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
1: Augmenten, com dèiem, la despesa turística, així i tot alguns propietaris de negocis de Peguera diuen que han vist reduïda la caixa. Diuen que molta part de l'increment se l'acaba menjant l'allotjament.
2: En 12 anys que llevo, el peor any de tots. Y también es eso, si los hoteles pegan los clavazos, pues después los que vienen no tienen dinero para gastar.
3: Ha bajado muchísimo. Lo que viene ahora gente es no tienes dinero. Un céntimo, si caro, se va a otro sitio.
4: I la política també centra l'actualitat d'aquest dimecres. Avui a les 10 està convocat un nou pla extraordinari del Consell de Menorca. Allà es veurà si finalment hi ha prou majoria per aprovar el canvi legislatiu per restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns, Partit Popular i PSOE es varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord amb la modificació de la llei de reserva de la biosfera. A les 8:30 l'informatiu matí parlarem amb els seus portaveus. Els demanarem si finalment han arribat a una entesa.
1: Perquè fins ara ha estat un incògnit. Encara es desconeix si els socialistes hi donaran suport. Qui ja ha confirmat que hi votarà en contra és Més per Menorca. La seva portaveu, Noemí García, ha acusat el PSOE de fer el joc als populars.
5: El problema han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa. Estudis, càmeres, convenis, reglament. I just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític. I sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, abans de Vox, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga el PP a cercar nous suports, ja que es necessita una majoria qualificada per aprovar la proposta i no només el vot de qualitat del president Dolfo Vilafranca.
4: Això quan el PSIP fixa la gestió turística com un dels temes centrals a l'inici d'un curs polític que estarà marcat per les eleccions autonòmiques. La socialista Rosario Sánchez reclama al Parlament que s'apugi l'impost de turisme sostenible. És la mateixa iniciativa que va defensar la presidenta Marga Proens, però que no es va arribar a executar pels pactes amb Vox.
6: No farem una pujada que nosaltres voldríem, farem la proposta de pujada que va fer el Partit Popular i la senyora Proens, perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant.
4: També la massificació turística i la crisi de l'habitatge han centrat la reunió interinstitucional de Més per Mallorca al Parlament. El coordinador Lluís Apesteguía demana pujar el salari mínim i limitar la compra d'habitatge als no residents per evitar l'especulació.
7: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
4: La setmana que ve reprenen els plans al Parlament, gairebé 3 mesos després de la darrera sessió abans de l'estiu. I està previst que avui passi a disposició judicial a Manacor el conductor detengut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
1: El cotxe en el qual circulaven 3 persones va sortir de la via i va quedar trabucat al quilòmetre 7 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
4: I s'ha decretat presó provisional per a l'home detengut en una operació contra el tràfic de drogues a Eivissa. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilograms de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
1: La policia l'ha batejada com a Operació Estiu i es va iniciar quan els agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat van identificar un ciutadà alemany que s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefaents durant la temporada turística.
4: I continua hospitalitzat l'home de 51 anys que ha resultat ferit greu en caure d'una altura de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Solla.
1: Va patir diverses lesions i va necessitar rescat aeri a causa del seu estat i de les dificultats per accedir a la zona. Hi van intervenir efectius del parc de Solla i l'helicòpter La Milana dels Bombers de Mallorca el va traslladar des de la zona de la caiguda fins a una ambulància que el va dur a l'Hospital de Son Espases.
8: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
4: I diversos ajuntaments de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions avui a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta.
1: Han convocat actes de suport consistoris com els de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaió o Santa Margalida, entre d'altres. En canvi, Sant Cervera, Bunyola, Seuva o Campos il·luminaran només la façana de blau. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no es tracta d'un acte partidista.
8: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, aquí on hi ha tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
1: La direcció federal del Partit Socialista s'ha mostrat crítica amb aquesta crida de la Federació Espanyola de Municipis. La considera partidista, tot i que algunes executives regionals i locals del partit sí que l'han secundada. Per cert que la presidenta del govern, Marga Proens, ja ha anunciat que avui serà present a la concentració convocada a l'Ajuntament de Palma.
4: I en resposta a aquestes concentracions, diverses entitats n'han convocat una d'alternativa avui a les 7:30 del capvespre a Manacor, a la plaça del convent per denunciar l'auge dels discursos d'odi. Marta Cervera és la portaveu d'en Van Manacor.
9: Però una cosa és exigir seguretat i l'altra és criminalitzar milers de persones pel seu origen. D'ençà de dia 30 de juliol hem vist que els discursos d'odi s'han disparat. A més, hem vist que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació d'injustícia i de patiment per treure rèdit polític.
4: Tot això mentre la Xarxa per a la Inclusió ha mostrat la seva preocupació per l'augment de l'atenció social a Ceuta, per això reclamen que es deixin treballar les entitats socials que duen a terme la feina sobre el terreny. Andreu Grimaltes, el director d'APN, Illes Balears.
10: I fem una crida a les distintes agents que tenen les seves mans les solucions per evitar aquesta escalada de tensió, no? Les administracions, que reconeixem que s'ha actuat tard i en certes ocasions de manera poc coordinada, doncs que posin a fil d'agulla amb aquesta coordinació, que ha de ser lògicament respectuosa amb els drets humans i també amb la legalitat.
4: Les manifestacions de suport a Ceuta convocades per la Federació de Municipis i Províncies se celebraran arreu del territori espanyol. La convocatòria, Cristina, ha creat dissidències i tensions entre els partits polítics.
11: Així és, per una banda, els socialistes acusen el Partit Popular d'instrumentalitzar les institucions com és el cas de la Federació de Municipis i Províncies. És la ministra portaveu, Elma Saiz.
12: I apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, passa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones. Porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones.
11: I per l'altre, els populars denuncien que les delegacions del govern central hi posen traves. Un exemple és el de Madrid, on l'Ajuntament assegura que aquesta institució es prohibeix la concentració per donar suport a Ceuta. L'òrgan espanyol, però, el que els ha dit és que la institució madrilenya no té les competències necessàries per convocar manifestacions i que només pot organitzar, en aquest cas, un acte institucional.
4: I enmig d'aquesta polèmica, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha animat tots els ciutadans a participar en les protestes i assegura que no està marcada pel color polític. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, està en desacord amb aquesta afirmació.
13: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no. Hay que apuntar a los responsables.
4: Això quan precisament continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada d'unes 70.000 persones migrants a finals de juliol.
11: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional, la Francisco Pardo, en què demana si és cert que gendarmes marroquins varen guiar l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, tal com publica el digital El Español, i que, segons aquest mitjà, s'ha remès l'informe a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón. En aquesta petició epistolar, Marlaska argumenta que necessita saber-ho per exercir la seva responsabilitat i que l'executiu espanyol pugui adoptar les decisions oportunes en relació amb la crisi humanitària. També afirma que aquesta informació s'ha de posar immediatament a disposició dels membres del Consell de Seguretat Nacional, sobretot perquè s'ha declarat la situació que viu a Ceuta com una situació d'interès és per a la seguretat nacional.
4: També continua l'enrenou per l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que Felip VI visitarà Ceuta.
11: I la crítica que va fer que durant 20 anys, segons ell, la monarquia no ha anat a la ciutat autònoma. Són la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, i la de Podem, Ione Belarra.
14: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Que además luego mintió a todos los españoles diciendo que le habían atacado y no era cierto.
15: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
11: Les relacions entre les dues màximes autoritats de l'Estat per ventura flueixen, però les paraules de Sánchez han provocat conats de crisis diplomàtiques, entre elles amb Rússia.
4: I tot quan ahir el Consell de Ministres va aprovar un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la situació. És un 16% del PIB anual de la regió i és el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic és Carlos Cuerpo.
16: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
4: I aquí a les Illes, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda. Va botar ahir de l'embarcació en la qual navegava amb 20 persones més al sud de Formentera.
11: Els serveis d'emergència varen interceptar una embarcació amb 21 persones a bord, dues de les quals s'havien tirat a l'aigua abans que arribassin els equips de rescat. Una es va localitzar al moll de la Savina, mentre que l'altra persona continua desapareguda. Aquesta arribada va ser la segona del dia d'ahir. La primera va ser en aigües de Cabrera, una embarcació amb 24 persones. Aquests dos nous rescats se sumen a les 6 barques que arribaren dilluns. En total, aquesta setmana han arribat a les costes de les Balears 192 persones per via marítima.
4: I entre aquestes arribades dels darrers dies, principalment a Formentera i al Mancor, 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del Consell i que se sumen als 250 que ja té a càrrec seu. La institució insular insisteix que està desbordada, però haurà de continuar assumint-ne la tutela. Regina Mayans.
17: El Consell de Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, la institució insular canviarà d'estratègia i reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i el 2026 i ara n'hi aportarà 10 milions més. Tot i així, el Consell insisteix, Formentera no pot assumir tota sola i de manera indefinida el cost d'una crisi migratòria que, diu, necessita una resposta estatal i europea.
18: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
4: I us explicam en aquest informatiu matí cada vegada són més els alumnes de les autoescoles de les Illes que opten per examinar-se amb un cotxe automàtic. És una tendència que les autoescoles relacionen sobretot amb el canvi del parc automobilístic, de cada vegada hi ha més vehicles híbrids i elèctrics i la gran majoria incorporen canvi automàtic. La presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, explica que aquesta realitat es nota també entre els alumnes que prefereixen aprendre a conduir amb un vehicle que previsiblement serà cada vegada més habitual en el seu dia a dia.
19: Avui en dia ja hi ha moltíssima gent que se decanta de cap al vehicle automàtic, val? Perquè hi ha moltíssim de cases on ja no tenen cotxes manuals. Avui en dia, en les noves tecnologies, ja quasi tots els cotxes que surten, cotxes elèctrics, ja són híbrids, ja són quasi tots automàtics.
4: Actualment, treure's el carnet amb un automàtic implica fer el mateix examen teòric i pràctic amb un vehicle manual, però el permís queda limitat als vehicles, en canvi, automàtic mitjançant el conegut com a Codi 78.
11: Que és una limitació que també té els dies comptats. La nova normativa europea preveu que a partir del 2029 el permís s'adapti progressivament a una realitat en què els cotxes automàtics seran majoritaris. La idea és que ja no sigui necessari examinar-se obligatòriament amb un vehicle de canvi manual i que qui vulgui conduir conduir manuals després d'haver-se tret el carnet amb automàtic pugui eliminar aquesta restricció amb una formació específica sense haver de tornar a fer tot l'examen.
19: Si vol conduir un cotxe manual, s'ha de tornar a examinar amb un cotxe manual. A partir del novembre, o antes, si s'aplica antes del 2029, vale, no es podrem examinar amb un cotxe automàtic i fent un parell de pràctiques amb un cotxe manual podran conduir tant cotxes automàtics com cotxes manuals sense haver-nos de tornar a examinar.
4: Les autoescoles, de fet, ja adapten la seva flota a aquesta nova realitat. I per comprovar-ho, el nostre company Toni Escanelles ha parlat amb una professora i amb alumnes que fan aquestes pràctiques específiques. Toni, bon dia. Quins canvis noten?
20: És així. Especialment el que noten, ens explicava Cristina Bermejo, que és professora d'aquest carnet específic, és sobretot que poden parar més atenció a la carretera. L'escoltam.
21: Les marxes és algo que ells les incomoda molt. Arriba un moment que no saben ni quina marxa duen, arriba un moment que no saben ni quina marxa posar, ni quan reduir, ni quan augmentar, i això és un pes que se lleven de damunt. Què passa? Que si no estan pendent de les marxes, guanyen una cosa que és que el seu camp visual s'amplia.
20: De fet, hem parlat amb un alumne que precisament es treu aquest carnet perquè amb l'anterior tenia més problemes.
22: Porque yo lo que fallaba mucho era el embrague, porque cada vez que lo movía, desconectaba de la carretera, es verdad.
20: Autoescoles, idò, que s'adapten al mercat.
4: Gràcies, Toni. Segons per les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
18: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
4: I encetat amb la informació, Miqui, parlant del Mallorca, que ha tancat el mercat amb el fitxatge de Guillermo Fernández.
23: Sí, el migcampista té 18 anys i arriba procedent del Barça Atlètic. El català ha firmat fins l'any 2031 amb el Mallorca. Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, diu que s'ha confeccionat una bona plantilla.
24: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
23: Ortells també parla de la competència que ha dins la plantilla aquesta temporada.
24: 29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així som tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
23: Com deia, l'únic moviment d'ahir, darrer dia de mercat, va ser l'arribada del migcampista Guillermo Fernández, una aposta important del club que ha pagat 3 milions d'euros al Barça.
24: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove i tenim moltes esperances ficades en ell.
23: El futbolista català s'entrenarà avui per primera vegada a les ordres de Luis García, a Son Bibiloni. Guille Fernández arriba al Mallorca amb ganes d'ajudar a complir l'objectiu de l'ascens.
25: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
23: I pel que fa a la primera federació, l'Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitius va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès té 27 anys i a la Lliga Espanyola també va vestir la camiseta de l'OSC durant 3 temporades. Pel que fa al capítol de sortides, Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. I en ciclisme, Enric Mas segueix com a líder de la Vuelta després de la disputa de la desena etapa. L'artenany que ocupa la primera posició a la general a 1 minut i de 8 segons de Roglic. Una etapa, la d'ahir, que es va decidir a l'esprint. És el ciclista mallorquí Enric Mas.
0: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis, y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
23: Avui es disputa l'onzena etapa a la Vuelta, una etapa plana de 153 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I en bàsquet, el FIU i Mallorca s'ha posat en marxa. La plantilla va fer ahir el primer entrenament de la pretemporada amb 4 renovacions i 8 cares noves. L'objectiu, un any més, és assolir la permanència a primera FEB com a més aviat millor. El tècnic Àlex Formento se mostra content amb la confecció de la plantilla.
2: Bueno, jo crec que és una plantilla que combina molt bé jugadors que tenen experiència a la Lliga, amb altres que debuten a la Lliga, però que té un denominador comú de gent amb moltes ganes de o fer la seva millor temporada a la Lliga o començar a presentar-se dins de la Lliga. I aquesta ambició i aquest esperit crec que ens ha de donar bons fruits.
23: I avui pendents del tennis, perquè Jaume Munar jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí s'enfrontarà a les 5 de l'hora baixa al neerlandès Arthur Rinderknecht.
18: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: I són ara les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. Menorca debat avui els canvis legals per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Després de les 48 hores extra acordades entre PP i PSOE per arribar a un acord, el ple on s'ha de decidir les modificacions legals a la llei reserva de biosfera està convocat a les 10 del matí. Populars i socialistes han negociat les darreres hores. El PP en minoria necessita suports perquè la proposta surti endavant. El PSOE ha presentat 18 esmenes, algunes de les quals s'han acceptat. Més per Menorca ja ha avançat el seu rebuig a la iniciativa.
4: També avui és un dia en què l'actualitat està marcada per les concentracions en suport al poble de Ceuta convocades per la Federació Espanyola de Municipis i de Províncies a les 8 del vespre. Coincideixen amb el dia de la Ciutat Autònoma i diversos ajuntaments de les Balears la secundaran.
1: Consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida faran concentracions, d'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal.
4: Això quan continua la incògnita de qui està al darrere de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la Policia Nacional en què demana si és cert que els gendarmes marroquins van guiar-la, tal com publica el digital El Español.
4: I avui està previst que passi a disposició judicial a Manacor el conductor detingut del vehicle sinistrat la matinada de dilluns i que va deixar una jove de 23 anys morta.
1: El cotxe en el qual circulaven tres persones va sortir de la via i va quedar tombat a la carretera. A l'home se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
4: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. La policia local d'Eivissa i el servei d'inspecció del Consell fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Denúncies que van arribar després d'inspeccionar un total de 30 habitatges i que se sumen a les 11 ja tramitades enguany. A més, i pel que fa al transport il·legal, al conjunt de les actuacions de policia local i consell ha derivat en propostes de sanció per un import total de 27.400 euros.
4: I a Mallorca comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer a Sencelles. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Està previst que estiguin acabats en el març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix al poble en 30 anys.
4: I ara parlem del pla extraordinari d'avui al Consell de Menorca. està previst per les 10 del matí. Allà es veurà si finalment hi ha prou majoria per aprovar el canvi legislatiu per restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns, Partit Popular i el PSOE es varen donar 48 hores per mirar d'arribar a un acord amb la modificació de la llei de reserva de la biosfera. Ara volem parlar amb els portavós d'aquestes dues formacions. Saludem en primer lloc a Edu Ropsi, conseller del grup socialista al Consell. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: El PSOE ha decidit ja quin serà el seu vot en el ple d'avui?
7: No, encara no, perquè no hem tancat un acord complet. Hi ha hagut avanços pensant que el text s'ha millorat, però no hem arribat encara a un punt que ens permeti garantir un vot de suport.
4: Quins són aquests avanços que s'han fet aquestes darreres hores?
7: En servir-hi un poc de les esmenes que s'havien plantejat, que tenien una doble natura, no? D'una banda, millores tècniques, el que és una major precisió i detall en el text normatiu, i d'altra banda, amb mesures polítiques que en realitat, direm així, però són de control, no de fiscalització, precisament perquè l'equip de govern ara mateix té el calendari molt en contra, si vol tenir en marxa aquesta limitació efectiva dins de la temporada següent, no? Que és un poc el compromís polític que s'havia assolit. S'ha de modificar la llei, s'ha de fer un reglament, s'ha d'aprovar un sostre, anar en contra rellotge, no? Per tant, sí que volem participar d'aquestes decisions subsegüents per garantir que se fa un esforç veritable per aconseguir aquest objectiu, ja que fins al moment la posició del PP respecte a aquest tema havia estat, per ser molt correctes, un poc dubtosa.
4: Uh-huh. Amb quins punts sí que s'ha assolit un acord de moment?
7: Bé, havíem insistit molt en el tema de la reciprocitat, no? En el sentit de que era difícil explicar en els menorquins que mentre les normatives de limitació de les restantilles, les dues que ja hi ha aprovades i el projecte del Consell de Mallorca, que es debatrà en paral·lel en la proposició de llei de Menorca en el Parlament, sí que donaven accés lliure a residents de les altres illes, sempre que es tractés de qüestions laborals, o en el cas de Mallorca també sanitàries, Menorca anava una passa més enllà a nivell de solidaritat, no? I semblava bé fins a un cert punt que qualsevol resident de qualsevol de les illes balears pogués venir a Menorca sense cap tipus de restricció i, per tant, sense pagar també una taxa, no? M'ho sembla bé, pensant que és positiu donar aquest pas, però sí que sembla difícil d'explicar a dia d'avui que si un menorquí vol anar un cap de setmana a Mallorca hagi de pagar una taxa i acudir-se a un cupo que és general d'accés de vehicles, i al contrari, no? Des de Menorca sí que es pugui acudir a tothom sense més.
4: Uh-huh. Per tant, com ha quedat finalment aquesta petició?
7: Hem arribat a una solució de consens que estableix aquesta reciprocitat, no? Per tant, la possibilitat d'accedir de forma lliure a Menorca quedarà condicionada a que es donin els menorquins també aquesta possibilitat d'accés lliure a la resta d'illes d'una forma automàtica.
4: Deia, però, que encara no hi ha un acord total, per tant, encara no està decidit 100% el seu vot per al plenari. El ple està convocat per les 10 del matí. Queden només unes hores perquè comenci aquest ple. Quedarà, per tant, en unes hores, tindran marge per decidir quin serà el sentit del seu vot, de quina manera ho decidiran.
7: Vull pensar que sí, vull pensar que hi haurà algun tipus d'avanç també per les nostres peticions, que jo crec que són molt raonables per part de l'equip de govern, no? El que ens preocupa, i ja ho he dit en aquest moment, és arribar a temps. I arribar a temps suposa que aquesta llei surti del Consell de Menorca amb un consens, pensant que és un missatge positiu, i que també en la tramitació parlamentària que hi haurà, que es faci respectivament la modificació legal, també es doni aquest consens, perquè hem de recordar que la presidenta Provenç tampoc té una majoria en el Parlament de les Illes Balears, i està molt clar que els seus socis fins al moment s'han manifestat sempre en contra d'aquest tipus de mesures, no? Per tant, també en el Parlament, perquè surti endavant, farà falta un vot per part dels partits d'esquerres. Per tant, ens agradaria que hi pogués haver un consens aquí que garanteixi un consens allà, la segona fase de tramitació, no? Més que res perquè mantenim aquesta mà estesa amb l'objectiu d'arribar a temps. I arribar a temps necessita que totes les tramitacions siguin molt àgils, molt ràpid i amb una presència màxima i una majoria social darrere que la recolzi.
4: Edu Ropsi, conseller del Grup Socialista al Consell de Menorca. Gràcies.
7: Gràcies, bon dia.
4: Bé, acabem de parlar amb una de les parts, amb el Partit Socialista. Ara en volem afegir una altra, la del Partit Popular. Joan Pons Torres, portaveu d'aquesta formació al Consell de Menorca. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Acaba de sentir el que ens explicava en directe a l'informatiu matí Edu Ropsi, conseller del Grup Socialista al Consell de Menorca. Encara no està decidit 100% el vot del Partit Socialista que n'esperen, per tant, d'aquest plenari que està previst que comenci a les 10.
8: Bueno, nosaltres esperam sentit comú i sentit institucional. És a dir, si és el PSOE de Menorca ha dit reiteradament que defensa i exigeix que s'aprovi una limitació de vehicles, quan els tècnics de la Casa del Consell Insular de Menorca ens diuen que la limitació de vehicles de Menorca no es pot aplicar en l'actual llei de Menorca Reserva de Biosfera, que hi ha d'haver modificacions importants perquè aquesta llei sigui aplicable i perquè aquesta limitació es facin garanties, nosaltres volem pensar que si de debò el Partit Socialista de Menorca està a favor de la limitació de vehicles, avui no posarà impediments o no s'enrocarà en qüestions partidistes o polítiques quan realment estem davant d'una qüestió que és tècnica i que, per tant, amb els fons, en teoria, estem d'acord. Si volen que hi hagi una limitació de vehicles a Menorca i els tècnics de la CADA ens diuen que hi ha que fer una sèrie de modificacions a la llei Menorca Reserva Biosfera per poder aplicar aquesta limitació en garanties i, evidentment, per poder defensar els interessos dels residents i que aquesta limitació no pugui quedar jurídicament en entredit, volen creure que el Partit Socialista de Menorca tindrà sentit institucional i donarà suport en aquesta modificació i en aquesta proposta que presentam avui en el ple del Consell Insular.
4: Dilluns aquest ple va quedar ajornat, es varen donar un termini de 48 hores. Podria tornar a passar avui? Es podria tornar a ajornar?
8: A veure, nosaltres volem pensar que no. És a dir, avui ja és la segona convocatòria del ple. Sí que es ve que, si no m'equivoco, el president té la facultat de desconvocar el ple, si no vaig errat, però crec que aquesta no és la qüestió. La qüestió és que hi ha un ple convocat que es va avisar amb prou temps que es faria aquest ple per aquesta qüestió. I jo, com vaig explicar ja, divendres passat van rebre les esmenes que va fer el Partit Socialista i dilluns ens vam analitzar i dilluns ja van donar resposta i bona part d'aquestes esmenes han estat acceptades. Les que no han estat acceptades, de fet, és perquè o bé eren inaplicables o perquè els tècnics no ho recomanaven. És a dir que realment estem davant d'una qüestió tècnica, aquesta modificació, no estem davant d'una qüestió política, i nosaltres el que reclamam és que si estem d'acord amb els fons, demanem al Partit Socialista de Menorca que després d'haver acceptat tantes esmenes i, per tant, que ells també han aportat en aquesta modificació de la llei Menorca Reserva de Biosfera que nosaltres estem impulsant i que duim avui en el ple, els demanem sentit institucional i que donin suport i que no demanin qüestions que puguin ja ser d'un àmbit polític i que a lo millor crec que no interessa ara a la ciutadania. Si la majoria de menorquins volen que hi hagi una limitació de vehicles i, en teoria, el Partit Socialista està d'acord amb el Partit Popular en fer-ho, crec que avui tenim una bona ocasió per fer-ho, per aprovar-ho en esplai, per donar un missatge positiu a la societat menorquina.
4: Què es farà, però, en cas que el Partit Socialista no li doni suport al pla d'avui?
8: Bueno, en cas de que el Partit Socialista no doni suport en el ple d'avui, veurem de veure què passa, perquè també hi ha altres grups polítics. M'ho sorprèn que, per exemple, Més per Menorca, que en teoria es havia erigit com un defensor de la limitació de vehicles, s'ha posat completament de perfil amb el tema, i quan els juristes de la casa ens diuen que hi ha que modificar la llei per poder aplicar la limitació en garanties, resulta que Més per Menorca, els que hi eren els primers defensors de la limitació de vehicles, diuen que votaran en contra i no han fet ni una esmena, ni una aportació de Més per Menorca en el ple d'avui ni una esmena de modificació per poder arribar a un acord. Home, que els partits socialistes sí que n'han presentades, m'ho han segut, han ratllat i hem acceptat moltíssimes de les esmenes que havien presentat. Però m'ho sorprèn molt, clar, que més per Menorca, que en teoria defenses de limitació, s'hagi posat de perfil i no hagi badat boca amb aquest tema. Per això dic, potser no hagi badat

0: céntimos el kilo. El estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
8: Tentol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
11: Nou i 46 minuts, seguim en temps de tertúlia amb Elena Pipó, Quique Oñate i Xavi Bonat. El repàs a l'actualitat també té a veure amb la situació del trànsit, amb els vehicles, amb la millor gestió dels vehicles a les nostres illes. Avui ben pendents del Consell de Menorca, s'ha de modificar o s'ha de votar, perdoneu, la modificació de la llei reserva de la biosfera per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. El Partit Popular necessita suport per tirar endavant el canvi, que inicialment, recordeu, això s'havia d'aprovar en un ple el passat dilluns. Els populars i Partit Socialista es van donar un temps, 48 hores, per intentar arribar a un acord. O sigui que estirem pendents de si pot arribar en aquest acord i sobretot un tema que sembla mentida, però també ha generat divergències. Quique, també.
12: Sí, jo m'imagino que com recentment s'ha votat en el ple del Consell de Mallorca sense cap problema, inicialment pareixia que sí, que no sortiria endavant perquè bueno, el govern del Consell de Mallorca governa amb Vox. Vox estava en contra, completament, com passa també a Menorca. Vull dir, les posicions són les mateixes a totes les illes. El que passa és que després hi ha els petits jocs insulars, intents, polítics, i en aquest cas jo m'imagino que acabarà sortint endavant perquè el PSOE, per exemple, a Mallorca tampoc se va posar una mica i al final se va estendre. Més, va votar a favor i PP va aconseguir votar això endavant. Vox també se va estendre. I des del principi de les negociacions a Mallorca, des de fa 3 anys que duim de legislatura, han estat en contra i varen votar abstenció. Per tant, jo crec que això és, vull dir, tothom, fins i tot els votants de Vox, que són els partits que més s'ha oposat en aquest tema de limitar els cotxes, estaran segurament a favor de que hi hagi una limitació, qualque tipus de limitació. Dut molt, ni pot haver que no, però...
11: Que recordes, era una limitació molt estudiada, perquè estaven les càmeres
12: sí, ja la tenim
11: al
12: a Formentera,
11: port, no?
12: I Eivissa.
11: Que analitzaven perfectament. Exactament, que dir, és una tendència, en realitat, sí. De moltes ciutats turístiques.
12: I l'any que ve, suposadament, esperen que s'apliqui ja en el
11: a
12: cas
11: Mallorca,
12: de Mallorca.
11: Clar.
13: Sí, en el cas de Menorca, Vots no existeix com a
12: sí.
13: Tal. Vull dir, Medrano se'n va anar, per tant, és una persona no escrita, independent, no sé, és el títol que hi ha que adjudicar. També és vera que inauguram aquest curs radiofònic i aquest curs polític amb un escenari que és escàs, que és escàs. Vull dir, si habitualment és difícil o impossible arribar a consensos, ara serà molt més complicat, perquè queden 9 mesos per les eleccions autonòmiques, 8 mesos o 7 que feien fins a la campanya, sí. I tots els partits prendran posicions, perquè hauran de fer un discurs distint en el que governen. Per tant, serà molt més complicat, no només amb aquest aspecte i aquesta llei, sinó en tota la llei. Serà més complicat perquè tothom agafa posicions, es queda parat i veurem si el meu discurs no és el mateix que els teus. En aquest cas no és d'una transcendència tant, i la senyora Medrano pues,

0: segurament no repetirà, segurament no repetirà, no anirà a la llista de vots, per tant ho tindria un poc més fàcil donar suport en l'equip de govern. Jo crec que en el final sortirà això.
1: Els partits haurien d'estar units davant d'aquesta proposta, Elena?
2: No, sí, la majoria estan de acuerdo y a favor y tiene un apoyo social del 80%. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que estoy de acuerdo, pero como lo presenta otro, pues no estoy y no lo voto y busco excusas para retrasar esa votación. Eso
1: són
2: es lo que da la
1: que
2: sensación,
1: no,
2: porque
1: que no
2: hauríem
1: de tenir color polític en realitat, no? Perquè si penses, gestió de turisme, millora de la gestió del turisme, de l'impacte, tot el que pugui servir per millorar la sostenibilitat, no? Hi ha propostes que no haurien de ser tan marcades políticament.
2: Ja, per això te digo, estan d'acord, però com lo presenta otro, pues no lo voy a votar o lo voy a retrasar o voy a buscar excusas, a buscar peros, o sea, el qué estamos todos de acuerdo, el cómo pues parece ser que hay divergencias.
0: Això és el que va passar a la carretera general, l'única que enllaça Ciutadella a Mahó, Ciutadella, Ciutadella a Mahó. Quan el general Alejandre era conseller del Consell de Mallorca, se varen aprovar unes ampliacions, unes certes zones des de Mahó fins a Aló. Vull dir, després van quedar aturades, vull dir, totes les obres que se varen fer se varen aturar, no se varen... I ara continuen, vull dir, ara continuen a partir d'un altre equip de govern. Vull dir, són aquelles coses que, efectivament, necessitem consensos.
1: I per arribar en aquest consens, perquè, clar, me ve al cap, per exemple, aquí que el tema de la Mesa per la Sostenibilitat, que recordeu, tot d'una que va sortir, sí, també va generar molta crispació, no?
3: I també... va sortir una miqueta de dir, bueno,
1: exacte,
3: fan alguna cosa.
1: Sí, just després,
3: però
1: no?
3: Va durar
1: quan
3: dies
1: va començar a rodar, sí, tot d'una, no?
3: Sí, sí,
1: I clar, aquí mos demanaven què va passar, no tenen paciència els partits, o tal vegada no arriben a un acord, o tal vegada no se'ls va tenir en compte aquells que protestaven. No sé què és el que va fallar, però la iniciativa era una gran oportunitat.
3: En aquell cas jo crec que va ser també un poc de que més necessitem d'estudiar, d'analitzar, no? Per prendre mesures estructurals en quant a la limitació, regulació, fluxos de turisme, vull dir... perquè la idea era millorar el model turístic
1: bones,
3: que tenim.
1: En realitat són idees bones, però que no acaben de matitzar-se.
3: Jo crec que era un poc guanyar temps, però sí que hi havia una mica també de... Jo inicialment record que sí que hi havia cert optimisme de dir, mira, vinga, mos seguim tots i miràvem què fem. Però va acabat en no res per aquest tema, perquè realment en lo dels cotxes és el mateix. Ja sabem, vull dir, basta agafar el cotxe per veure que és molt complicat, no? En el cas de Mallorca, per exemple.
1: Ai, per exemple, els embossos ja no només formen part de la temporada turística, clar, perquè qui va a les escoles, a feina durant la resta de l'any, sap que existeixen.
0: Que va, que hi ha una quantitat de gent que no pot viure a Palma pels preus dels lloguers, de, ja no de cases, d'habitacions, i se'n va en els pobles, a l'àrea metropolitana, que té, per tant, tota aquesta gent va i ve cada dia dues vegades o quatre vegades, i això produeix els embossos. Ja no són els cotxes de lloguers, ni els autocars.
1: I Xavi, teniu esperança que quan es reprengui el curs polític, que ja està escalfant motors, se pugui millorar aquest enteniment, se deixi de banda, no? Entrem en un any molt delicat.
0: No, jo t'ho deia abans, vull dir, ja va haver un període que és complicat.
1: Aquesta
0: complicat, setmana... Perquè tothom ha de fer el seu argumentari, sí, el seu programa electoral, tothom s'ha de diferenciar de l'altre,
1: sí,
0: i això és molt...
2: Vull I ara dir... entra les prises. Este final de legislatura,
0: mira,
2: entra les prises. Los que
0: està,
2: están
0: mira,
2: por lo que tienen que acabar de hacer y los otros para empezar a marcarse
0: ses grans decisions, sobretot si hi ha una majoria estable i sòlida, no te dic una majoria absoluta, però una majoria estable, ses grans decisions de calat s'han de prendre en el primer any de legislatura. Tu prens la decisió el primer any de legislatura...
1: Temps de materialitzar-la bé.
0: Hi ha un desgast, hi ha una protesta, hi ha unes manifestacions, i tens 3 anys perquè tot allò se dissolgui i se calmi. Si no se pren en el primer any dos anys de legislatura, és mort.
1: No, és veritat, ratxes d'insaigo, no? Si no s'acaben materialitzant aquestes propostes. Ens queden 6 minuts. Vull parlar de voltros, amb voltros d'un tema que no és gens polític ni molt manco, tot i que és tendència i que sembla mentida com s'ha viralitzat aquesta qüestió en concret. Segur que si mirau les xarxes socials aquests dies o fins i tot si llegiu la premsa, heu sabut sobre totes aquelles batalles de farmear aura. El terme és en castellà perquè no té traducció, vàrem parlar en la lingüista i de moment se manté així. Farmear aura són concentracions de joves que a través de balls, a través de gestos, intenten competir per menys qui té més carisma. Aquí tenim a pantalla el que seria aquesta batalla abans de farmear aura i ara estem veient imatges de ball de bot. I per què veiem imatges de ball de bot? I doncs perquè hi ha hagut diversos vídeos de ballades populars mallorquines que han començat a circular com a resposta en aquest fenomen, no? A diferents usuaris de la xarxa social X que diuen que això és una manera de com a de competir, no?, amb aquesta tendència. De fet, les publicacions de Ball de Bot superaven les 34.000 visualitzacions i més de 1.000 m'agrada. Veiem la comparació, no?, les batalles de farmear aura que fan aquest famós 6-7 que hem escoltat i que hem vist tantes vegades i que hem acabat d'entendre, no?, i que abans no sabíem què era, però ara estem molt familiaritzats. I de Ball de Bot com a resposta per mantenir l'essència, perquè no se perdi. Poden conviure, Xavi, no se tracta de competir. A tu t'agrada això de farmear aura, ho entens? Va ser com, no sé, com jo a publicitat parlaven que quan varen sortir alguns fenòmens, el rap, el hip-hop, no sé si se pot comparar perquè parlem d'estilos musicals molt, molt depurats, però quan a vegades sorgeixen les noves tendències, sempre mos duim les mans al cap i després, mira, són nous llenguatges. No? Jo no sé com ho veus.
0: Sí, bueno, són nous llenguatges, a mi m'ha quedat molt en fora.
1: No has farmejat
0: no,
1: aura encara,
0: no,
1: eh?
0: No, farmejar o farmejar...
1: Sí, nosaltres farmejam, però farmear...
0: Les farmejades són les panades a Menorca, no? La veritat que me sorprèn, jo no estic en aquesta tendència. Bueno, quan veus el Ball de Bot, a mi m'apareix interessant.
1: Que, per cert, ha guanyat moltíssima popularitat, cada vegada més joves se sumen, o sigui, sí, està sí. Més viu que mai, que això és un motiu per a de gràcia.
0: Haurien de demanar opinió a l'Escola de Música i dansa de Mallorca, que són els promotors, els defensors d'aquell Ball de Bot. A mi m'apareix interessant. Si parlant de Ball de Bot, que se mantingui aquesta tradició,
1: sí, que
0: la gent jove s'anava incorporant a les distints tonades. La resta, bueno, pues són tendències d'avui en dia que surten i que se mantenen i n'hi ha que se mantenen i n'hi ha que
2: moren. Que lleguen
0: que
2: a una
0: moren,
2: punta
0: no?
2: I llavors acaben...
1: Sí. O sigui, tu penses que això passarà desapercebut d'aquí uns anys, sí. I ningú sabrà sí. El que es farmea
2: I no lo veo un movimiento mayoritario ni mucho menos. De hecho, yo que he hablado
0: Però
2: con mis hijos...
0: Però això és espontani, vull dir, no se du a través de xarxes socials.
1: Perquè tu ets el més jove d'aquesta tertúlia,
3: sí,
1: que a vegades estàs al dia.
3: Això. T'entronto, per això ja em fico molt en fora.
0: Ostres, idò.
3: No és broma, vull dir. Això, al final són adolescents de 15, sí. 16, 14 anys.
0: Però tu te poses a ballar sense...
3: No, no me'n poso
0: sense...
3: a ballar.
0: No,
3: jo.
0: Però vull dir, tu comences a ballar no perquè hi ha una xarxa social que diguis ara et ballaré
3: bueno,
0: a tal punt.
3: Això ve de la cultura dels gamers, dels videojocs. Yeah. I el farmatjar, això ve de farming, que és en anglès pues, com a recolectar, recollir, que és el que volen ells. En el final, ells és, igual que farres xerraven d'Esterians, això és com a construir sí. Identitats.
1: Exacte. I lo que passa que aquesta l'entenc molt més que la dels Terians, perquè aquí jo crec que ja són problemes de salut mental, de parlar amb el tema dels Terians.
3: Però jo crec que hem de tenir la ment oberta amb això.
1: No tu dic... creus amb els Terians?
0: Sí,
1: perquè jo puc entendre farmear aura, però els
3: Terians... Mos costa entendre, i a mesura que creixem encara més. Però jo crec que, a part de que... Això és com tot ho deia abans. Això, abans, pues, en els anys 70 o 80, fumaves en 14 anys i és el xulo del pati. I ara, pues, fas això, competeixes amb els altres, i ara això no està de moda. Perquè les darreres dades de salut del Ministeri deien això, que mai tant de joves havien deixat de veure de forma regular i tal. Jo crec que és una forma de construir pues, en aquest món, de construir identitat en aquest món, i la resposta en el cas del Ball de Bot pues, és el mateix en la versió mallorquina, en un moment en sí. Què una identitat està pues, desapareixent.
0: Mira,
3: és així, pues, intenta reforçar-se potenciant aquest tipus de
0: m'has fet pensar que en aquell temps, quan jo era jove, bueno, continua sent jove, però més jove. I és igual que les pandilles, és igual que s'escola, sempre hi ha un líder, no?
3: Les tribus,
0: una persona, sí, les tribus, hi ha un líder, hi ha que destaca i és que marca la tendència, i supos que té que veure amb això, no? Que un manté el carisma de liderat i s'imposa a la resta, dic jo.
2: Sí,
0: no?
2: Pero en este mundo que vivimos, que todo pasa tan rápido, esto que sí. Lo de ayer ya es pasadísimo, ah. Prehistoria, yo creo que esto alcanzará su cota y luego
4: seguro.
2: Volverá a caer y será uno más, un movimiento
1: desaparecerán
2: más.
1: Desaparecerán los Therians y,
2: no,
1: también...
2: Desaparecer no, porque siempre tendrán sus frikis ahora. Allí, seguidores.
0: Frikis.
1: Qué curioso. Pero... No, qué curioso, es ver, es un debate interesante. Tenim la ment suficientment oberta, mos han quedat tots solets, els tantís no, tal vegada són nosaltres els que ens haurien de renovar, no sé.
0: Aquí què diu que tenís la ment més oberta?
1: Mira, idò.
4: Si ho volem entendre, crec que sí.
1: Idò, haurem de tenir la ment més oberta. Elena, Quique, Xavi, moltíssimes gràcies per aquest repàs, que tingueu una molt bona setmana.
4: Bon dia.
1: Notícies a la part de ràdio, uns consells publicitaris i tot d'una encetam la segona hora de programa aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, Ido. Aquesta hora a les 10 està previst que comenci el ple al Consell de Menorca que ha de debatre la limitació de vehicles a l'illa. Anem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, avui a les 10 està convocat aquest plenari que s'havia de celebrar inicialment dilluns però que es va posposar 48 hores per donar marge tant a PP com a PSOE per mirar d'arribar a un acord que sembla, hores d'ara, no s'hauria assolit. Els socialistes demanen garanties que els canvis legals a la llei reserva de biosfera que han de permetre aplicar les restriccions de vehicles siguin àgils. També que la tramitació parlamentària permeti l'aplicació d'aquestes limitacions la propera temporada i no es demori més en el temps. Algunes de les 18 esmenes dels socialistes s'han acceptat, però encara no han decidit el seu vot, tal com explicava fa tot just una estona el conseller Edu Ropsi.
3: No hem tancat un acord complet. Hi ha hagut avanços pensant que el text s'ha millorat, però no hem arribat encara a un punt que ens permeti garantir un vot de suport.
2: Entre aquests acords ja assolits hi ha el de la reciprocitat, és a dir, els vehicles dels residents a Mallorca, Eivissa i Formentera, a la resta d'illes, estarien exempts d'aquestes restriccions si s'aplica el mateix als vehicles menorquins, cosa que actualment no succeeix. El PP, per la seva banda, assegura que és una qüestió merament tècnica. El seu portaveu és Joan Pons Torres.
4: Nosaltres volem pensar que sí que debò el Partit Socialista de Menorca està a favor de la limitació de vehicles, avui no posarà impediments o no s'enrocarà en qüestions partidistes o polítiques quan realment estem davant d'una qüestió que és tècnica i que, per tant, amb els fons, en teoria, estem d'acord.
2: Més per Menorca, ja ha avançat el seu rebuig, el seu vot contrari a la iniciativa.
1: Gràcies, Axel Camarasa. Aquesta és la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca. De moment, a aquesta hora, a les 10 del matí, no hi ha acord. Estarem pendents de com transcorre aquesta sessió i, evidentment, vos anirem ampliant i actualitzant la informació en els propers butlletins horaris. També, però, avui és notícia a aquesta hora les dades de l'atur, perquè les Balears ha baixat a l'agost un 1% respecte l'any passat, mentre que l'afiliació, en canvi, ha pujat i ho ha fet un 4%. En dades totals, les illes han tancat el mes d'agost amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors, freguem ja aquest llindar, donats d'alta a la Seguretat Social.
5: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en finalitzar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte a l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, en general, continua sent el majoritari, amb prou de 580.000 persones d'alta, mentre que altres 110.000 han fet feina com a autònoms.
1: I l'actualitat també passa avui per Ceuta, després de conèixer aquesta nit una carta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dirigida al director general de la Policia Nacional, a la qual demana explicacions sobre una notícia que va publicar ahir vespre al diari L'Espanyol, un informe policial que responsabilitza els membres de la gendarmeria marroquina de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmat la sorpresa i el malestar per aquest informe.
6: Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son pues, frases supuestas que están en ese documento oficial que debe estar firmado. Ha sido así. Por tanto, el ministro Marlaska automáticamente pues hace una reclamación, en este caso, una petición expresa para poder ejercer su trabajo al responsable de la policía.
1: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 10:04, segona hora de programa aquí al dia, mirant com sempre en aquestes hores cap al cel. Avui tornem a tenir calor, moltíssima calor. De fet, no tindrem una treva d'aquesta calor fins al manco mitjan setembre. Predomini de cel poc ennivolat, amb alguns intervals de núvols alts i també núvols d'evolució durant el dia. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. Idò, mira, t'he de dir d'entrada que les temperatures avui seran o les tindran sense grans canvis. Les màximes arribaran als 33 graus i les mínimes quedaran al voltant dels 21-22 graus, així que continuem parlant de nits tropicals.
2: I pel que fa al vent, serà fluix i de direcció variable amb brises costaneres. A la mà, marejol i onatge que pot arribar als 60 centímetres amb vent moderat de l'est de fins a 31 km per hora.
1: I alerta també perquè, tot i que la probabilitat és baixa, no es descarta alguna precipitació feble i ocasional que podria anar acompanyada de fang. Després, però, el cel tendirà, per dir-ho d'alguna manera, a quedar poc ennigulat o destapat.
0: Deixem les illes i avui també pegam una ullada en crònica internacional cap a la Xina, la frontera entre el Nepal i la Xina, on la xifra de morts per l'arribada massiva ja supera el miler, segons el balanç conjunt de les autoritats dels dos països.
2: Més de 4.000 persones, Marta, continuen desaparegudes, la majoria en territori nepalès, mentre continuen les tasques de rescat complicades per les condicions meteorològiques.
0: Recordant que entre els desapareguts hi ha també dos espanyols, formen part d'un grup de prop de 600 estrangers amb qui encara no s'ha pogut contactar, una situació que continua molt pendent de l'evolució de les tasques de rescat. Sempre, a més, ho hem vist les diferents imatges, no? Algunes d'elles s'han fet virals, tot i que l'esperança, evidentment, cada dia és més baixa, encara hi ha rescats possibles. Obrim les nostres càmeres, obrim les beauties per analitzar el temps en directe en aquestes hores, 10:06, compartim la primera, el Puigmajor.
1: Puigmajor, ben assolellat en aquests moments. Sí que podríem dir que pareix que el cel en aquest punt de Mallorca està bastant estirat, tot i que no sé si de fons podríem dir que és aquesta sacalitja que faria que a lo millor plogui una mica de terra roja.
0: Per favor, el cotxe, si l'heu rentat, el manco esperau per tornar-lo a rentar, perquè probablement aquesta pluja vermella mos acompanyarà durant tota la setmana fins que no desaparegui aquesta pols en suspensió.
1: Sí que avançàvem abans, ho dèiem en el sumari, que ja mos havia advertit el nostre company, Albert Darder, que sembla que la tardor podria arribar, si ja sí, la setmana que ve en el començament de l'escola. O sigui que més o menys...
0: Vos ho clau de creure, veritat?
1: Jo tinc esperança de que comenci a afluixar una miqueta, tot i que ja sabeu que som tim estiu, però aquesta calorada ha estat una mica massa feixuga.
0: Una càmera més.
2: Així és. Passam ara a la Mesquida, a Menorca, on podem veure el cel una mica més blau, tot i que també s'intueix aquesta boirina, tot i que no com en el Puig Major que acabam de veure, i podem veure com no hi ha molt d'onatge que topi contra les roques, per tant, hi ha calma relativa en aquest indret de Menorca. Ara mateix hi podríem anar.
0: Encara som a temps de fer un cafico de final d'estiu. Una pregunta molt important, molt rellevant, quasi transcendental. Vosaltres sou dels qui, quan ja comença setembre, deixeu de nedar?
1: No.
0: O allargueu els banys fins octubre, si cal?
1: Jo ja sabeu que els estic per davant i per darrere. Vosaltres me deu a començament de temporada.
0: No,
1: que
0: un mallorquí no se fica la mà si
1: bueno,
0: no és dia primer de juliol.
1: Mallorquins, vosaltres dos, perquè jo crec que cada vegada hi ha més gent que per maig, en la calor que fa i en la temperatura que tenim vera, malauradament a la mà, la gent neda cada vegada més prest, perquè això de l'aigua està freda ja no podem ni dir. Però sí que l'estir bastant a setembre, tot i que és vera que amb el setembre la tornada a la rutina, les coses canvien. Ara que cap de setmana ja tenc truix i ja no hi puc anar a la platja.
0: Mira.
1: I jo ja me sap un pot de greu, això.
0: Si és que és més de piscina que de platja, ja ho sabem, però podem fer la mateixa pregunta.
2: Jo és que enguany he tocat la mà un pic, que va ser per Sant Joan, que vaig banyar...
1: Que vas anar a fer ritual.
2: Exacte, i vaig banyar uns pebets, i llavors he anat dues unitats de dia a la piscina. No som...
0: I la resta, amb un llibre i aire condicionat.
2: Exactament, sí, i la dutxa de ca nostra.
0: Exactament.
2: I a vegades, cadascú se refresca així com pot.
0: Cadascú que trobi el plaer on vulgui i com pugui, sens dubte, per a gustos, colors. I doncs, si vos sembla, parlam d'alguns temes que marquen l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest dia 2 de setembre. En aquest cas, posam el focus als treballadors de nou i també algunes reivindicacions. AENA ha convocat finalment una reunió aquest dimecres amb els representants sindicals de la plantilla de l'aeroport de Eivissa, una convocatòria que arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració de treballadors.
2: Una trentena d'ells han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposi d'una centena de treballadors manco que altres aeroports espanyols amb manco trànsit aeri a l'estiu.
1: L'empresa, com dèiem, ha decidit convocar els treballadors a una reunió avui, aquest dimecres 2 de setembre, per abordar els problemes que denuncien. Per això avui volen saludar en David Torres, que és president del comitè d'empresa o del centre de l'aeroport d'Eivissa. David, bon dia, com estàs?
3: Buenos días, muy bien, gracias por atenderme.
1: D'entrada, compte-mos, no? Els treballadors protesten per una sèrie de decisions empresarials que, pel vostre judici, per la vostra banda, provoquen una sobrecàrrega laboral inassumible. Quines són aquestes sobrecàrregues?
3: Pues mira, te puedo dar unos ejemplos muy específicos y hay trabajadores que tanto en el mes de julio como en el mes de agosto han realizado guardias que no tenían que realizar del orden de 8 a 10 guardias más, es decir, estaban haciendo del orden de entre 80 y 110 horas más de las que le tocaban trabajar, en horas extras.
1: Això és una gran quantitat. Si no vaig malament, David, si no ratifiquem, crec que se poden fer en total, en general, en un any 80 hores extres de més. Si els heu fet durant els mesos d'estiu, ja anau més que passats, no?
3: Sí, sí. Otro, por ejemplo, yo ya te voy dando datos para que veas que son datos claros y específicos. En el primer trimestre del año se hicieron unas 400 horas extras en AENA, o sea, en el aeropuerto de Ibiza. Pero en el segundo trimestre, si sumamos el segundo trimestre, se han hecho 2.700 horas extras entre los trabajadores, entre 250 trabajadores. Es decir, se nota claramente que hay un déficit sustancial de trabajadores, porque si no, no sería necesario realizar tantas horas extras.
0: ¿Y cómo se pot conciliar? Perquè vostès reivindiquen també la conciliació familiar, perquè amb totes aquestes hores, el compliment d'aquestes hores extres, m'imagino que se fa molt complicat.
3: Efectivamente, sí, porque además el problema o el gran problema, que es el principal problema que reivindicamos, porque los trabajadores no se niegan a realizar las horas, pero sí que solicitan que se les avise con tiempo suficiente. Un claro ejemplo es este mes de septiembre. A día 2 de septiembre, habiendo un déficit bastante importante, se han puesto solo los turnos que se tienen que cubrir hasta el día 7, es decir, hasta el día 7 están cubiertos los turnos, pero del 7 hasta el día 30 no se sabe quién le toca trabajar. Cuando ya se sabe que hay un déficit y hay que cubrir, hay colectivos que hay que cubrir del orden de 40 turnos vacíos. Entonces está muy claro que la forma de trabajar no es la más coherente, o por lo menos no es la más personal y no mira de cara al trabajador, que ese es el gran problema que estamos viendo en AENA últimamente.
2: Clar, i aquestes situacions, apuntau que mitjançant les vostres protestes el que destacau és que hi ha situacions que posen en risc la gestió de la seguretat de les persones i dels equips. En a què vos referiu exactament? Més enllà d'aquestes hores extres que evidentment te fan estar, no sé si manco alerta o no sé si més cansat, per on aniria la cosa?
3: Oh, pues está muy claro. Tú imagínate que hay trabajadores que en 30 días han trabajado 22 días 12 horas. Tanto de día como de noche. Eso es claramente un cansancio físico y mental donde el trabajador es prácticamente imposible que pueda realizar sus funciones de manera eficaz.
1: David, una qüestió més, perquè clar, mos fa referència fins i tot a qüestions que s'havien produït o moments que s'havien produït hores extres el mes de gener. Quan va començar aquesta situació i sobre o aquest malestar a l'aeroport i sobretot quan diries que va començar a ser un problema per vosaltres? Perquè una cosa és d'una manera puntual haver de fer unes hores extres i una altra cosa és arribar a tantes hores extres acumulades. Quan va començar?
3: Bueno, el problema año tras año se ha ido aumentando porque claramente el tráfico ha ido aumentando. Por ejemplo, este año en el primer trimestre se ha aumentado un 5% con relación al 2025 y lo que ha sido que ha ido aumentando poco a poco la cantidad de trabajo y aparte de eso la empresa en algunos colectivos ha modificado sus vacaciones y las ha puesto en verano, cuando siempre eran disfrutables en invierno durante más de 20 años. Y ya mirándolo matemáticamente, si un trabajador, o sea, si 6 trabajadores tienen que pillar un mes de vacaciones en 7 meses de verano, es prácticamente imposible que se pueda hacer.
0: Clar.
3: Perquè esos treballadors falten.
0: David, has explicat ben bé aquesta reivindicació que ve de temps enrere, que fa que els treballadors hagueu de fer moltes hores extres, reivindicau la manca de personal, reivindicau poder conciliar com toca. Estem parlant que només un mes heu acumulat més de 80 hores extra, que és una barbaritat. Avui és un dia important perquè teniu una reunió, és una reunió que encara no s'ha produït. Què esperau d'aquest encontre?
3: Pues realmente esperamos que la empresa se dé cuenta de que somos personas y que no todo lo que cuentan son beneficios, porque desde que la empresa es un 49% privada, se ha dejado de pensar en los trabajadores como personas y somos todos números. O sea, lo que solicitamos es que de nuevo vuelvan a ser personas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba trabajando como autónomo, decidí venir al aeropuerto a trabajar como empleado público, porque las ofertas y la vida que te ofrecía el trabajador público eran de garanties, i eso ja no existe.
0: Clar. És una situació complexa, ho has explicat ben bé en aquests minuts de ràdio i de televisió. Esperam que en aquest encontre, que en aquesta reunió se pugui apropar totes aquestes postures per al millor i la qualitat de feina d'aquests treballadors que reivindiquen, no?, un major benestar. David Torres, és president del Comitè de Centre de l'Aeroport d'Eivissa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo.
0: Si recordeu, els nostres oients i espectadors més fidels ja saben que ahir mos varen fer ressò d'aquest primer dia de pesca. Ja sabeu, la pesca de raors, la pesca recreativa, una cita super esperada per als aficionats. Ha tornat el raó, però això sí, ha tornat amb algunes complicacions, podríem dir. Des d'ahir es torna a poder pescar aquesta espècie tan estimada a les illes després de 5 mesos de veda.
2: Una aturada que, segons les dades del govern, Marta, ha donat resultat. Els raors han augmentat de manera molt notable la seva talla, de fet, la seva mida, i el seu pes mitjà.
1: De fet, ho explicaven ja ahir, no? Per fer-vos una idea, l'any 1999 el raó pesava de mitjana uns 26 grams. En les darreres dades disponibles aquesta xifra arriba o ha arribat als 70 grams. Ahir, per exemple, el director general de Pesca mos deia que algun dels exemplars que havia pescat arribaven en els 80 grans, pràcticament el triple. La temporada s'allarga de més fins dia 31 de març de l'any que ve i cada pescador recreatiu pot capturar fins a 50 exemplars al dia. Però més enllà de les dades, avui volen saber, Xisco, per què passa o què passa amb el raó una vegada arriba a terra.
2: Quin preu té? En trobam als mercats, els peixaters noten que avui n'hi ha més i de més bona mida i sobretot continua sent tan apreciat com sempre ahir que es va poder començar a pescar. Vos podem pensar ja que per a Grau la situació està complicada. Mos ho explica en Paquita Bonin, la presidenta del mercat, que diu que no ha estat un bon dia, per a raons. Escoltau.
4: Mira, bon dia. La llonja avui a raons han fet molt cas. Entonces, a raons damunt la pedra anirien a 140, 150 euros i la veritat és que no hi ha hagut cap peixeter de Pere Garau que hagi duit raons perquè en aquest preu és el primer dia i no. Són invendibles.
2: Clar, la situació crec que és molt semblant al mercat de l'olivar. En parlam amb en José Martí, ell és peixeter precisament de l'olivar. José, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: En quin punt se troba raó a l'olivar? No sé si en teniu molts pots, quin preu tenen?
5: Pues mira, nosaltres en particular avui ha estat impossible aconseguir raó mallorquí. En totes les subhastes han passat 3 queixes i s'han fet a un preu desorbitat. Com deia Paquita, el preu de venda jo crec que oscil·larà entre 120, 140 euros a raó mallorquí, però ja t'ho dic, han estat 3 queixes comptades. O sigui, per lo que sos venedor, la temporada ha començat molt malament. Ventura per la pesca recreativa no, però per lo que és la pesca professional, molt malament ha començat.
1: Uau, José, 120, 140 euros, mos havíem imaginat, parlant amb la Paquita, que el preu oscil·laria entre 60, 80 euros, que és una mica el preu cada una primera jornada de sortida de preu de mercat, però clar, 120, 140 euros, qui vol menjar raó en aquest preu? No sé si notau que hi ha gent que té ganes i que vos ve a demanar, o directament diuen no, esperarem una mica, veurem si baixa el preu i se pot menjar sense que pesi tant.
5: No, ara com que també just mos coincide dins la temporada de la llampuga, el que fa el consumidor es pot a primeres gotes de la temporada de la llampuga, espera que el raó vagi baixant de preu, però el raó mallorquí sí que és vera que duim una sèrie d'anys que s'està fent caríssim.
0: Nosaltres quan creus...
5: particularment...
0: Clar.
5: Digues.
0: No, continua, deies que s'està fent caríssim, que és veritat, que són xifres astronòmiques.
5: nosaltres particularment el que fem, com que el producte a raó mallorquí se fa tancar, doncs estem duent un raó que mos ve, a nosaltres ens arriba des de València, sí que ve de Senegal, però el preu tampoc no té res a veure. Nosaltres ens podem permetre el luxe, per així dir-ho, de vendre-ho en el públic entre 28 i 45 euros. O sigui, és que és molt gran la diferència. Sí que és vera que ve de Senegal, que no és un producte local, però també hem de mirar un poquet la part econòmica.
0: I ja, per curiositat, que, José, el raó, el local, el que es va pescar ahir, ha hagut algun comprador? Mm-hmm. O tal vegada quan ha sentit el preu, no sé, ha fet una passa enrere?
5: Home, el problema és que com que n'hi ha hagut tan poc que no té opció. O sigui, la gent que el vol o l'ha de pagar en aquest preu o haurà d'esperar. És que no n'hi ha d'altre.
2: Dèiem que no n'hi ha d'altre, però no sé si, com a peixater, esperes que en les properes setmanes un piquet hagi començat la temporada de raó, aquest preu de raó mallorquí davalli, i si qualcú se vol permetre el petit gust de cuinar-ne una pellada, no li surti a preu de que anar-hi jove. Perquè, clar, jo ara pensava que en Joana Maroto m'havia promès fer raós a casa seva un dia per sopar, i no sé si en aquest preu aquest sopar l'acabaran fent el mes de febrer.
5: Bueno, espero que si vas aquest dia a fer sopar, duguis una bona botella de vi per compensar el preu de roa.
1: A no ser que els hagi anat a pescar jo. Clar. Que aquesta és l'altra.
0: Exacte.
1: Ah, aquesta podria ser.
0: Que
1: no.
0: Segur que te sortirà
5: sí,
0: millor.
5: El problema és que han de tenir, per ser recreativa, han de tenir llicència i només segur barca. I si després és d'una barca, tu saps que no són gent barata. Entre
0: no.
5: la benzina i tot això, no sé què mos compensa més. Si esperar que vagi donant un poquet en el mercat i anar pescant-los a plaça o sortir la mena que trobam.
0: 120, 140 euros el quilo, només tres caixetes petites al mercat de l'olivar. Quan creus que podria començar a davallar el preu? Haurem d'esperar encara algunes setmanes, veritat?
5: Sí, un poc que també mos hem trobat, a part que és el primer dia, mos hem trobat una mica de temporal. Jo crec que en dues, tres setmanetes la cosa ja començarà a baixar, haurà un poc més de quantitat.
1: Que recordem que hi ha com aquesta eufòria, no?, per menjar aquest peix tan preuat, o sí, tan preuat pels mallorquins en el principi, però clar, que fins al dia 31 de març se poden pescar, però clar, mos demanant que té raó perquè sigui un peix, José, tan preuat, sobretot pel gust, per la tradició. Ahir varen començar a conversar amb el director general de pesca i ell mos deia que, per exemple, a Canàries ni el pesquen perquè no el se mengen, el tuden perquè no els agrada. És un tema cultural.
5: Jo crec que sí, jo ho he dit moltes vegades que el raó, des del meu punt de vista, no està... No, a més, jo no pagaria personalment el que val. Jo crec que la demanda de raó el que té és el que comentaven, que sortia a pescar i fer la bauxa. Jo crec que és més això que el que és el peix en si, perquè per jo és un peix blanc, però té molta d'espina. Jo m'estim més qualque altre peix que... una molla de peixos menys coneguts que són, per jo, molt més bons i
1: José,
5: molt més econòmics.
1: Allò que vols dir tu és que està sobrevalorat.
5: Exacte.
0: I no queda ben clar aquest missatge, tot i que, com dèiem, és molt preuat i també tot el que l'envolta, no? Aquesta cerimònia d'anar a pescar-lo. Ahir era dia primer, s'obria aquesta veda, començava la temporada de raó i el resultat és aquest, que de moment el preu és totalment inaccessible. José Martí, en directe des del Mercat de l'Olivar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una ferrada molt forta.
0: Igualment per tu. No menjaran raons. El manco no en el dia d'avui. Esperarem una mica, a no ser que sortigueu a pescar a vosaltres.
1: Ni que m'adugueu una botella de vi ben bona, com de en José. De moment no menjarem.
2: No, però també de vegades, com a consumidors, pagam la novetat. O s'urgència. Raons.
0: És necessari menjar raons ara.
2: D'aquí tres mesos n'hi haurà, quan la gent ja s'hagi cansat de menjar-ne, ja te podràs pagar un preu una mica més assequible, si te fa il·lusió tastar-los, perquè si no, en aquest preu
1: vos agrada
2: anar a
1: vosaltres
2: a raó? Una bona penjada.
1: Perquè ara, per exemple, que també és temporada de llampuga, ja me donen a triar i m'aquest amb un raó, no un se llampuga, però clar, això va a gustos.
0: No, i segur que hi ha qualcú que encara ha comprat un el dia d'avui perquè per a gustos colors i també hi ha gent capritxosa, no?, que en aquest cas vol estrenar temporada. Qui sap, qui sap. De moment, com dèiem, un preu inaccessible. 10:24, uns consells, tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
7: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 26 minuts, seguim en ruta i seguim repassant l'actualitat. Avui parlem de consum d'antibiòtics. A les Balears ha davallat precisament. L'any passat a l'atenció primària va caure un 10,4% i les Illes ja tenen un dels consums més baixos de tot l'estat.
1: Exacte, Marta, una bona notícia, sobretot perquè l'ús excessiu o inadequat d'aquests medicaments afavoreix l'aparició de bacteris resistents, els coneguts com superbacteris.
2: Però hi ha una dada que contrasta amb aquesta evolució. Als hospitals públics de les Balears, el consum d'antibiòtics va augmentar un 5,1% l'any passat. I avui en volem parlar de tot plegat amb el metge Javier Arranz. Javier, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Encantat de saludar-vos, com sempre. Com han d'interpretar aquesta davallada d'un 10,4% en el consum d'antibiòtics a atenció primària, però aquest augment d'un 5,1% als hospitals? És una tendència que poden considerar positiva en el cas de primària?
3: Sens dubte és positiva. Sempre utilitzar menys antibiòtics i sobretot utilitzar-los bé és una bona notícia, perquè, com bé heu dit, disminueix aquesta possibilitat de generar bactèries resistents que poden donar problemes a la llarga. La situació en els hospitals és clarament diferent, sobretot per al tipus d'antibiòtic que s'utilitza, que acostuma a ser un antibiòtic més ampli espectre i, per tant, amb més pressió damunt aquestes resistències bacterianes.
1: Javier, i què hi ha darrere d'aquesta reducció? S'està prescrivint millor els antibiòtics o simplement se'n prescriuen manco?
3: Jo crec que està passant les dues coses, però ho hem de matisar. Després d'un rebot força important, un repunt de l'utilització d'antibiòtics després de la Covid, pensem que la Covid va ser una interrupció molt important de la prescripció en línies generals, però sobretot dels antibiòtics. Sobretot els dirigits a infeccions respiratòries, que és probablement la principal causa d'utilització d'antibiòtics a dintre de la comunitat, de l'atenció primària, no? Doncs després d'aquest repunt, diguem, tornem a un poc la tendència prèvia a la Covid, encara que hem de valorar dintre dels següents anys. En aquest moment estem realitzant alguns estudis i les prediccions, si no s'apliquen mesures, i per tant és molt important dir-ho en aquest moment, que s'han de continuar aplicant les mesures que ja s'estan fent, doncs de vegades pot haver-hi també una tendència a pujar l'ús d'antibiòtics. Això per una banda, i per una altra sí que ens preocuparà o ens preocupa analitzar quin tipus d'antibiòtics estem utilitzant. Està molt bé disminuir-los, això és una bona notícia, però a més els hem d'utilitzar bé. No hem de començar a utilitzar antibiòtics de més capacitat d'atacar diverses bactèries, perquè això generaria aquestes resistències.
2: I Javier, per fer una mica de pedagogia, què hem de fer en l'antibiòtic que molt sobra? Ho dic perquè de vegades te posen un tractament, la capsa és més grossa d'allò que has de prendre i te'n queden un parell a casa i després, si se te repeteixen els símptomes, en lloc d'anar a atenció primària o anar en el metge de capçalera o allà on hagis d'anar, decideixes prendre l'antibiòtic tu que teva. Per què això no ho hem de fer? Perquè ho tinguem clar d'una vegada per totes.
3: Doncs mira, curiosament, una de les accions que estava comentant, precisament recent, és aquesta adequació de la quantitat de pastilles que vindran en cada capsa. És a dir, que darrerament, per adequar a les pautes més curtes que estem utilitzant en alguns tractaments, s'està procedint a canviar el número de pastilles. És a dir, que aquesta possibilitat de que quedin pastilles, probablement en alguns antibiòtics, deixarà deixarà de tenir lloc d'aquí a un temps, no dic immediatament. Bueno, per què és important? Doncs, mira, curiosament, un dels primers motius perquè una persona ve, no?, per un problema d'infeccions és, per exemple, un mal de coll. A mi em fa mal el coll i com la darrera vegada que vaig anar al metge em va dir que tenia unes angines i vaig prendre un antibiòtic, dic, doncs, tindré el mateix i he de prendre un antibiòtic. Doncs, curiosament, aquest antibiòtic, en el cas que aquesta infecció fos bacteriana, no faria efecte fins al cap d'uns dies, és a dir que no t'eliminarà aquest dolor. Per tant, millor utilitzar un analgèsic o un antiinflamatori abans d'utilitzar un antibiòtic. I la segona recomanació és, si realment se manté amb una febre o els símptomes se mantenen, anar al centre de salut. Per què? Perquè tenim unes tècniques, és una altra de les accions que s'estan fent i que donen bons resultats, unes tècniques de diagnòstic ràpid que ens permet, per exemple, en el cas de les amigdalitis, de les angines, detectar si realment la causa és bacteriana o no. I, per tant, podem dir, escolta, tranquil, no és bacterià, no és necessari que prenguis antibiòtic, o pel contrari, sí, has de prendre un antibiòtic. O sigui que realment iniciar un tractament antibiòtic no ens dona cap millora, i en canvi sí que ens pot millorar molt al anar a consultar en, una, en un metge, en un centre sanitari, quan al cap de dos dies, tres dies, veiem que aquests símptomes no cedeixen.
0: Que és molt important aquesta davallada del 10,4%, perquè, clar, alguns estudis apuntaven una cosa molt perillosa, que és que cada vegada ens feien més resistents a l'antibiòtic, o sigui que se pot entendre com una lectura molt positiva. Tant de bo fos més, no?
3: És difícil millorar i, sobretot, partim, hem de pensar una cosa, Illes Balears no ha estat mai en el nivell més alt de prescripció antibiòtica, sinó més bé per davall de la mitja nacional. Millorar quan la fe sempre és complicat, eh? No és gens fàcil. Per tant, evidentment, és una bona notícia. Però jo també voldria deixar molt clar que encara podem tenir una mica aquest efecte després de la Covid, que hem d'analitzar en els següents anys com va, i que, per tant, no hem de deixar d'aplicar aquestes accions, aquests mètodes de diagnòstic ràpid, inclús augmentar-los per altres patologies, per exemple, les infeccions d'orina. Sabem que les infeccions d'orina poden ser una causa de malaltia greu i, per exemple, d'utilitzar antibiòtics més potents o que sigui a dintre de l'hospital. Si aconseguim tenir proves ràpides que ens permeti dirigir molt bé l'antibiòtic, això serà una gran millora. Jo crec que dintre d'uns anys veurem accions d'aquest tipus. Continuar lluitant, no només en la davallada dels usos d'antibiòtics, que encara podem millorar, sobretot, per exemple, jo diria en les persones de major edat. Estem utilitzant més antibiòtics en les persones de major edat per la por a una mala evolució, o utilitzar millor els antibiòtics, i utilitzar els antibiòtics adequats. Uh-huh. És a dir, no utilitzar un antibiòtic que mati tot quan potser no és necessari. Jo crec que en els següents anys aquí està el repte, no només utilitzar menys, sinó sobretot utilitzar millor. I potser també focalitzar molt o identificar molt bé doncs els centres sanitaris o els professionals o potser les persones que potser no utilitzem del tot bé els antibiòtics. És a dir, que encara hem de fer molta formació, explicar molt bé quin és el perfil prescriptor dels professionals, no? I després, per altra banda, aquestes accions no només han de ser al nivell del sistema sanitari públic, també al sistema sanitari privat, que també, i hem de reclar que de vegades les informacions d'aquesta davallada sí que és a nivell de tota la comunitat, també a la recepta privada, la qual és molt important, que recordem, a Balears pot arribar a suposar un 30% del consum d'antibiòtics. Per tant, també és un lloc on estem, o s'ha de fer aquesta formació o aplicar els coneixements o les tècniques de les que ja disposem.
1: Javier, la bona notícia és que atenció primària baixa el consum d'antibiòtics, 10,4%, però com explicam o com entenem, com hem de llegir que mentre el consum baixa atenció primària, en els hospitals augmenti, i les xifres d'un 5,1%?
3: Bueno, jo et diria que inclús potser ha davallat més. És a dir, de vegades clàssicament se deia, per exemple, els antibiòtics utilitzats pels hospitals fora de l'hospital s'atribueixen a atenció primària, perquè estan utilitzades a la comunitat, evidentment, no? Encara que la seva indicació no ha estat realitzada a el que considerem un centre de salut o l'atenció primària, no? Quan parlem d'antibiòtic a l'hospital, és un antibiòtic utilitzat dins de l'hospital, és a dir, amb els pacients ingressats. Per suposat, són pacients més greus, per això estan ingressats, és a dir, en patologies més importants. I estem veient que s'han d'utilitzar més antibiòtics o inclús també d'aquests antibiòtics més amplis, precisament per aquestes resistències. Penseu que això significa que tenim un històric. Les resistències no apareixen d'avui a demà, sinó que van apareguent amb el temps, i per tant, en aquest moment en la societat estan tractant resistències generades per un ús excessiu de fa anys enrere, d'acord? És a dir, que encara trigarà molt a veure aquest efecte d'utilitzar menys antibiòtics o millors antibiòtics a la comunitat, veure el resultat a dintre dels hospitals. Per tant, en aquest moment és un moment molt important, perquè si per lo que fos se revertís aquest ús i comencem a utilitzar més, no aconseguiríem veure aquesta millora dintre dels hospitals. I en els hospitals estem parlant de patologia greu que probablement afectar a les persones ingressades amb bactèries, com heu comentat, superbactèries resistents a tots els antibiòtics, i per tant molt difícil de tractar, pacients ingressats a UCI, és a dir, pacients amb diverses patologies que són molt difícils de tractar. Llavors, aquest és l'objectiu final, no? És a dir, evitar les morts relacionades amb aquestes resistències que, evidentment, apareixen en pacients que estan ingressats en els hospitals. I també els hospitals, igual que a atenció primària, tenim tècniques de diagnòstic ràpid i intentem millorar, per suposat en els hospitals s'estan fent una feina molt important de desescalar. Això què significa? Significa que potser d'entrada puc utilitzar un antibiòtic més ampli, de més ampli espectre, és a dir, que pot atacar moltes bactèries, perquè inicialment el pacient ingressa a urgències i no sabem encara què té. Però ràpidament, amb els anàlisis que se fan, se pot desescalar, se pot donar un antibiòtic que no sigui tan potent amb les dades que s'estan tenint als hospitals. És a dir, que és una feina molt important que s'està fent dintre dels hospitals precisament per aquesta disminució directa de resistències utilitzant amb antibiòtics d'ampli espectre.
0: Una feina conjunta, per part dels hospitals, com vostè bé explicava, però també per part dels usuaris, no? Que no han tingut una cultura, sobretot a l'hora de consumir medicaments, una cultura com toca, no? En realitat, consumir únicament els que necessitem i, per descomptat, no automedicar-nos. Javier Arranz, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per tocar un tema que, sens dubte, serà de molt d'interès en els següents anys.
0: I tant que sí. I, a més, és veritat, hem de, companys, un poc millorar aquesta capacitat de preservar els medicaments, de llançar-los on toca i, per descomptat, com he dit abans, de no automedicar-se. 10:37, una pausa més, uns anuncis, tornant tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical TV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a TV3 Ràdio. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: TV3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
2: I empugues, sí.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, TV3 Ràdio.

0: 10 i 40 minuts, continuem el dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i just en aquest moment posant el focus al camp. Toca fer balanç de l'estiu, d'aquesta calor, d'aquestes temperatures. El camp ho ha notat, han estat mesos marcats per la calor, com vos deia, per les condicions meteorològiques dures i per una campanya que per als pagesos no sempre ha estat fàcil.
1: Sí, perquè darrere cada collita hi ha moltes hores de feina i també molt de factors que els productors no poden controlar, com poden ser el temps, els costos, els preus i la situació del mercat.
2: I avui, per saber com està realment el camp, quina és la valoració que en fan d'aquest estiu tan calorós i quins són els principals reptes que venen a partir d'ara, a partir dels anys següents, els estius que venen, en volen parlar amb en Joan Gaià, de Unió de Pagesos. Joan, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Començam per fer, si t'assembla, una fotografia, no? Quin és el balanç que en feis des de Unió de Pagesos d'aquest estiu i en quin moment se troba ara mateix el nostre camp, el camp mallorquí o el camp de les Balears en general?
3: Clar, ara és aquest moment de final d'estiu que canviem de període, diríem, agrícola, però tenim un parell de coses en marxa. Tenim la verema, estem en plena verema, és una verema que pareix contra tot pronòstic perquè venim d'una primavera i un estiu molt sec. En canvi, és una bona verema, és un raïm sa i en principi pareix que hi ha més quantitat que l'any passat. Això ve lligat, per una altra banda, amb un pot de la caiguda del consum. Això dificulta les coses, perquè si fas més raïm i el consum llau, tens un pot de problema. Però sí, en principi és una verema que hi ha més raïm que l'any passat i d'una qualitat. Val? No hi ha hagut quilabruixades, no hi ha hagut problemes de lleig, per tant, el raïm arriba bé a la verema. Després tenim la campanya de la gerroba, que ja ha començat fa unes setmanes, perquè fa molta calor. És una campanya magreta perquè la gerroba pesa molt poc. Ha plogut poc i la gerroba té molt poc de carn.
0: S'ha notat moltíssim en el preu, l'evolució dels darrers mesos i anys.
3: Sí, i després tenim la campanya de hortalissa, que suposo que els joients ja han notat que han desaparegut del mapa les tomates i les mallorquines perquè l'estiu ha fet tanta calor que les plantes no han aguantat tota la temporada. Això fa un mes ja m'ho va explicar un pagès, m'ha dit final d'estiu, la tomata hi tornarà a anar cara perquè no n'hi haurà. Ja ha estat exactament així com ho va dir, perquè les plantes, degut a aquesta calor continuada, han accelerat el seu cicle vegetatiu i han acabat. I hi ha ara mateix poc producte hortícola perquè l'estiu li ha passat per damunt.
2: Com li han passat per damunt, per exemple, ara les veiem en pantalla, les domàtiques d'Armalleta en concret, i fins i tot també les preves vermells, no?, que han quedat cuis totalment.
3: Sí, sí, en això m'ho referíem. No és només les temperatures que fan en de dia, que si ho notam, són les que no baixen al vespre. Són molt pesats amb aquest tema, però el problema és que les plantes no tenen gent de descans i, clar, s'accelera molt la seva vida útil.
2: No n'han tingut les persones, tampoc les plantes.
3: Així tot, nosaltres podem estar davant d'un ventilador, davant d'un aire condicionat, al mig del conro, aquestes tomatilleres, si al vespre no baixen de 27 a 8 graus, no poden aguantar tot l'estiu.
0: Impossible, imagina, calcular la quantitat de pèrdues que tot això suposat.
3: Clar, és que aquí s'ajunta un poc, tenim aquesta pseudocrisi econòmica que no se'n parla, però existeix, hi ha un poc de caiguda del consum, però clar, el caiguda del consum se produeix menys i per això la cosa se compensa, però en el fons, si hem de parlar d'euros ingressats, és una davallada.
1: Clar, Joan, ara parlaves d'aquesta calorada que ha fet aquest estiu, les nits no ha refrescat, han tingut nits tòrrides, nits tropicals, això per al conreu és terrible. Com s'ha d'adaptar el camp mallorquí? No sé si és un canvi de conreu, si com tu deies han de posar ventiladores a les plantes, no m'entendràs molt, no és que t'hagis de ventilar, però sí que s'ha de cercar qualque sistema per donar-los una mica de la perquè puguin aguantar tot l'estiu i no mos topem l'any que ve o s'altre, que no tenim tomàtiques

0: Més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: començarem per la revista Hola, que, com no podia ser d'una altra manera, ha dedicat la totalitat de la seva portada a la mort del rei Harald. Ho veiem aquí. Històrica i emotiva despedida al rei Harald. Comienza el reinado d'en Håkon, crec que és vuitè, i Mette-Marit entre els desafiaments i l'esperança. Aquest nou rei comença una nova etapa, també amb una nova imatge que diu molt del futur de la monarquia, perquè la reina Mette-Marit no va anar a la jura del càrrec, a l'entronització del rei, perquè estava malalta. Només hi havia el rei Håkon i els seus dos fills, la princesa hereva, na Ingrid Alexandra, de 22 anys, que s'evaporà en el costat de son pare, però també li van donar un lloc destacat en el segon, a la línia successòria, que és el fill petit Nesverre Magnus, que és el jove príncep. Sa nina, Ingrid Alexandra, va fer un homenatge a la seva predina, a la reina Sonja, perquè va dur gairebé el mateix vestit que va dur la seva predina quan varen fer rei el rei Harald, com una mena de clocada d'ull que junta passat i present d'aquesta monarquia noruega. Una monarquia noruega, que ho comentàvem ahir, no està passant per el seu millor moment per un tema de reputació, perquè recordem, tenim en el fill de Mette-Marit, en Marius Borg, que ha estat un dels grans protagonistes aquest dia, quan, veient la portada de Sola, va passejar el fèretre del seu padrinastre, perquè el van deixar sortir d'aquest arrestament domiciliari en el qual està sotmes per mort de dos delictes de violació i d'altres d'assetjament i agressió contra una sèrie de dones. La princesa, ara ja la reina Mette-Marit, no va anar a la presa de possessió d'escàrrec del seu home, però sí que va formar part d'allò que seria el funeral del seu sogre. Ella, que encara té pendents segons quines cosones, com aquests missatges que va compartir en Jeffrey Epstein, recordem, fins a 1.000 mencions allà en els correus de Jeffrey Epstein fent referència a Mette-Marit. Ho parlàvem amb la Joana, teòricament havien fet com un viatge a París, on s'insinuava que hi ha pogut haver una infidelitat de Mette-Marit cap a Håkon en Jeffrey Epstein, i després comentaris de Pinyol Vermell com la gent pobra no hauria de tenir fills. No esperàvem una altra cosa de la revista Hola, sempre tan monàrquica, que ha fet un especial, és d'aquests que s'han d'enquadernar. Si t'agraden aquest tipus de temes, doncs pot ser una bona revista per fer una miqueta de meroteca d'aquí una sèrie d'anys, si vols veure com van anar aquests funerals del rei Harald. I també la revista recorda una mica la història d'amor entre Harald i Sonja, que Sonja va ser de les primeres plebeies, de les primeres commoners, dit en anglès, que varen passar a formar part de la reialesa europea. 10 anys varen esperar els dos enamorats per poder casar-se, perquè el rei Olaf no donava el seu consentiment. I segons la llei noruega, el rei ha de dir que està d'acord amb les noces del seu fill. I el fill va dir, escolta, home, casa amb... aquí m'ho recordarà, això. Home, casa amb aquesta dona o no vull ser rei? Una mica com va fer en Håkon, en Mette-Marit, o diuen que va fer el rei Felip quan després de que a les noces d'en Håkon i d'en Mette-Marit salvés en Nevasanun, li varen com a desterotar aquest idili, i després la reina Letícia va dir, escolta, o és amb ella o ja no m'interessa seguir en la continuació dinàstica.
1: Però bé, tenim més portades, perquè la revista 10 Minutos dedica la seva portada al naixement de Tessa, que és la filla d'Alejandra Rubio i en Carlo Constancia. Constancia.

0: gracia, que ho he dit malament.
1: Sí, la portada li dediquen a Marc Flores i Terelu, Abuelas Felices por Separado, perquè Marc Flores ja s'ha encarregat de fer declaracions dient que na Terelu Campos no és família seva. Que també t'ha dit, Marc Flores, això t'ho pots estalviar. No és necessari crear aquest mal rotllo.
0: Jo crec que és que li han demanat.
1: Sí, mem, encara que t'ho demanin. Si tu ara la teva nina, d'aquí 20 anys, sa casa, i per molt malament que t'eduquin sa consogra, i t'entrevisten a peu d'obra, tu diries, jo en sa meva consogra no som família. És que ja et dones a entendre que...
0: Que hi ha mal rotllito.
1: Que hi ha mal rotllo. Per tant, a vegades dissimular no és de més.
0: No està de més, ja.
1: Què vols que te digui? Na Terelu també ja ha contestat. I això també te dic una cosa, si serveix per anar retroalimentant el seu compte corrent, perquè així na Terelu pot anar més col·laboracions els capvespres a Mediaset,
0: més portades...
1: En Marc Flores pot aconseguir una altra entrevista remunerada a un moment determinat, i de sa nina se n'ha parlat poc. Sa nina, nom Tessa, amb homenatge a ses dues padrines, per Teresa i Elsa.
2: Ah,
1: ho han juntat
2: tot mix.
1: I Tessa.
2: Val.
1: Què t'assembla? Tu, si haguessis de fer un mix dels noms de ses teves padrines, com hagués quedat?
2: Ostres, és que eren Jerònima i Jacoba. Seria...
1: Jeja.
2: Seria dur.
1: Negeja.
2: Seria complicat.
1: Negeja Guerau. M'agrada com a concepte.
2: Negeja.
1: Podria ser. Jo som Francesc, o som Xisco, per el meu padrí, i l'altre era Ramon. Jo, mira, que és estar raixís. Que m'agrada aquest punt com a turc, que me quedaria. Na Maria Antònia, no sé com combinarien els noms.
3: Fatal.
1: De ses padrines.
3: Antònia Maria, Josefa, no. Com que no quadra. Però no sé si combinaries la següent revista que tenim, la portada de setmana, que va dedicada a la felicitat conjugal de Maco, que no sé què conta, Xisco.
1: I de res. L'únic que ha fet és que li han pagat unes vacances, ha anat a Vietnam i a Cambodja, s'ha deixat fer un reportatge en la seva parella, ha compartit barca, excursions, relax i molta foto dels dos en banyador, però explicar. Tampoc expliquen gaire cosa més enllà de que estan feliços, que mengen anissos i que estan encantats d'haver-se casat. En aquesta mateixa revista, si voleu, companys, me podríeu posar la portada de la revista Setmana, perquè veiem en finestra petita en en Bigote Arrocet, aquí li han trobat un petit bony, i ell ja pensa que està moridor i ha aprofitat per fer aquesta entrevista per dir que si aquest bony va a pitjor, que ell no farà res per guarir-se, que ja ha arribat el seu moment, i quan diuen el titular, assumo que estoy en la recta final de mi vida. Com pots veure, un home sempre sent positiu en Bigote nostre. Clar, si tot s'havia tant dit Bigote, arriba un punt que ja no ve d'aquí. I just a baix tenim una altra finestra petita on explica que Somo de Verónica Hidalgo, que va ser Miss Espanya en el seu moment, ha entrat en presó provisional per un tema de delictes relacionats amb l'organització criminal i amb el blanqueig de capitals. Una exclusiva de la revista Setmana, que també, te dic, han rescatat en aquesta pobra dona, en Verónica Hidalgo, del passat més remot, que no sé quina gràcia li deu haver fet a ella, que la tinguin aquí a la revista. I tancam aquest repàs, Joana, amb què?
0: En la revista Lectures, que no pot faltar.
1: No pot faltar.
0: Jo soc molt de lectures, eh?
1: I d'aquesta setmana podria faltar perfectament, perquè tot el que du
0: Lectures
1: és patató corcat. Ha fet un sofregit, ara veureu la portada, i parla de la gent més influent del món. I mostra una Shakira, en DiCaprio, Sarava de Zara, etcètera, etcètera, però tu mires el que és aquest reportatge...
0: Exclusiva cap.
1: Que ni una.
2: Estava com, molt punk i lectures.
1: És una mica com comentar la llista
2: això.
1: Forbes,
2: no,
1: i llavors té en finestra petita el funeral del rei Harald, sí. I després tenim en Roberto Leal, presentador de A3 Media, amb la seva dona i el seu fill, que han anat de viatge a Cancún. Això és el que han donat de si les revistes aquesta setmana.
2: Idò, sí.
1: Què t'ha parit, secretari?
2: Home, aquesta darrera és vera, fluixet ja una mica amb tot el que havia passat.
1: Es lecturas, es patató corcat. És que ni tan sols te molestes en posar-hi una mica d'imaginació a la portada, perquè jo me deman. Si això és el que du la portada, que no deu dur la revista per de dins.
2: Quina és la teva secció preferida? Les cases aquestes que surten a l'hora al principi?
1: A mi m'agrada...
2: Les notícies curioses,
1: ara
2: perquè
1: fotràs.
2: Segur que tens una preferida.
1: A mi m'agraden els desconeguts de sola. Quan diuen, se ha casado Marita Puchita con Juan no sé què. Que dius, qui són? I llegir i investigar
2: això
1: una mica com viu la gent rica... Per si un dia
2: no ets més de Mundo Singular.
1: No, per si un dia mos feim, Marta, per si un dia mos feim rits, ja sabre una mica, ja anar presos.
2: Moltíssimes gràcies, companys, com sempre, per un dia més aquí. Temps d'esport, són les 11:55. Miqui Itux, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. I doncs, sí, una actualitat esportiva que passa avui pel mercat de fitxatges, perquè ahir a la fi ja se va tancar aquest mercat, ja sabem amb quina plantilla comptarà el Mallorca per intentar pujar a primera. Poc moviments, ahir a Son Moix, només un, el fitxatge del jugador del Barça Atlètic, en Guillermo Fernández, un jove futbolista de 18 anys, que juga de migcampista al Mallorca, que ha fet finalment 13 noves incorporacions durant aquest mercat, per tant, pràcticament ha canviat la meitat de la plantilla. I pel que fa al capítol de sortides, també es parlava de les possibles sortides de David López i Antonio Sánchez, però finalment els dos futbolistes mallorquins queden a la plantilla aquesta temporada, com dèiem, una de les notícies del mercat de fitxatges, i també, com un dia més, han d'estar pendents del ciclisme, perquè Enric Mas continua com a líder de la Vuelta. Avui es disputa l'onzena etapa de 154 quilòmetres, una etapa plana, sembla que guanyarà un sprinter, per tant, Enric Mas, que continua líder d'aquesta Vuelta. Primer classificat, segon és Roglic, el mallorquí, que té un avantatge respecte al segon d'un minut i de 8 segons.
2: Vos escoltem en una hora, tant més informació.
4: Tard,
2: igualment, repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Pere Gibert, bon dia.
5: Bon dia, avui parlarem amb en Joaquim Bisbal, president de l'Associació de Transportistes de Menorca, sobre la reunió que han tingut amb autoritat portuària per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega que es troben al port de Maó. Vindrà l'estudi Oriol Segura, president del Bàsquet Menorca, per saber com es presenta per a l'equip aquest inici de temporada esportiva i que aquest divendres cap vespre prendrà forma en la sisena edició de l'Estrella d'Am Ciutat d'Amor, amb un partit contra el París Basketball i un concert d'Avalanche. Ens acompanyarà també en Isaac Mascaró, director artístic d'aquest projecte musical. És dimecres, avui descobrirem la història de la farmàcia Pons Landino, Amor des de l'any 1908.
2: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa fent-nos ressò del malestar dels veïns a la zona del Mercat Nou de Vila, que suposen el trasllat d'aquest equipament. En parlarem amb el portaveu de la plataforma, en Pere Torres. I més tard entrarem, per última vegada aquest estiu, a la cuina d'Anna Margarita i na Catalina. I també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb Nibon Aranyó.
2: I acabam aquest repàs, aquest resum amb el Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia de nou.
7: Mira, avui començarem el Dia Mallorca, Marta, amb l'historiador, l'investigador Tomeu Palleres, que acaba de revisar les seves investigacions sobre el suposat origen de Cristòfol Colom aquí a les nostres illes. No debades, en el seu darrer llibre ha trobat 128 topònims, llocs del Carib, relacionats en Cristòfol Colom o en les Illes Balears.
2: Que curiós.
7: Alerta, no?
2: Són moltíssims.
7: Són 128, eh? Alerta, ara d'aquí un parell de minuts parlarem amb ell. Després pegarem un vot en drets per parlar que en només 3 mesos l'Ajuntament ha aconseguit una taxa de reciclatge en suport a porta del 60%. És una d'aquestes idees que posen damunt la taula perquè qualque ajuntament ho vol replicar. A Porreres, d'aquí 15 dies, torna el bou rodat, i en Maria Antònia Esquines, a Mallorca Jove, parlarem de que això aquest setembre és com el gener. Propòsit nous, agenda nova...
2: Mira, teníem aquest debat i no estàvem d'acord si dia primer de gener tenia més força que dia primer de setembre. Tu de quin team ets?
7: Ja, a mi m'és indiferent, ja no m'afecten. Sí? Sí, de jove no m'afectava més, ara ja no.
2: Punt i final en aquest programa. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Com sempre, tornant demà a partir de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Finalment, PP i PSOE acorden a Menorca in extremis la modificació de la llei de reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès tirar endavant. Finalment, la iniciativa. Anem a ampliar aquesta informació. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament, també que un representant dels socialistes formarà part de la delegació que ha de defensar aquest text al Parlament i també la creació d'una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis amb l'objectiu que aquesta limitació de vehicles a Menorca estigui vigent ja de cara a la propera temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
3: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la seva normativa perquè els vehicles menorquins quedin exemptes de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi, conseller del PSOE.
4: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans independentment de si ja ens que visquin i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
2: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta, assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les següents passes de la tramitació passen per modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el plenari de Menorca acordi un sostre de places, també els períodes d'aplicació de les restriccions i les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports, de nou, de la resta de formacions.
1: Gràcies, Axel Camarasa, per aquesta informació que ens arriba en aquest cas de Menorca. Avui també, però aquí és informació, és notícia a les Balears. Les dades laborals, per què ha baixat l'atur a l'arxipèlag el mes d'agost? Ho ha fet un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació, en canvi, ha pujat un 4%. En dades totals, les illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
5: Comissions Obreres reconeix que efectivament les dades milloren, però el malestar social, apunta el sindicat, no deixa d'augmentar. Critica Comissions que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any, ho ha dit avui la secretària d'Organització de Comissions, Maria Àngels Aguiló.
6: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
1: I pel que fa a la crisi, a Ceuta, el govern espanyol demana prudència, cautela, després que ahir el diari El Espanyol publicés un informe de la Policia Nacional que apunta que gendarmes marroquins i agents de paisà varen guiar l'entrada massiva de migrants a la ciutat el passat 30 de juliol, al contrari del que fins ara ha defensat el govern de l'Estat. És el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
7: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
1: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
8: Acord entre l'equip de govern del Consell Insular i el grup socialista que han aprovat la modificació de la llei de reserva de biosfera per fer efectiva la limitació de l'accés de vehicles a Menorca l'any que ve. Avui matí sí s'ha celebrat el ple extraordinari que aquest dilluns passat va quedar ajornat per falta de consens i que va derivar en un termini de 48 hores per continuar negociant. Per motius oposats, Més per Menorca i la consellera no adscrita Maite de Medrano no donen suport a la mesura i això ha acabat promovent aquest acord amb els socialistes, que han vist acceptades algunes esmenes seves a la proposta inicial dels populars. Tot d'una, en donarem més detalls. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IV3 Ràdio d'aquest dimecres 2 de setembre de 2026.
9: Benvinguts al Dia Menorca.
10: Bon dia, Menorca.
11: Benvinguts i benvinguda.
12: Comença l'espectacle.

0: Avui se celebra el Dia Global d'Adquisició de Talent i el Dia Internacional de la Criança Respectuosa. És na Nana Desforner, de Nanna Ferrer.
1: I que sols una cosa voldria.

I a més, avui és el dia de Ceuta, la ciutat autònoma que des del passat 30 i 31 de juliol viu una situació de crisi migratòria que l'ha posada al centre de l'actualitat durant el darrer mes.

I és per això que, coincidint amb aquest dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha proposat als ajuntaments convocar concentracions davant dels edificis consistorials avui capvespre a les 8. En el cas de Menorca, hi ha convocades les concentracions a Aló, Es Castell i Es Migjorn per part de l'Ajuntament i també a Ferreries i Es Mercadal, en aquest cas convocades pel Partit Popular. No hi ha previsió de concentracions ni a Mó, ni a Ciutadella, ni a Sant Lluís, en aquest darrer cas perquè els espais públics estan ocupats per activitats de les festes.

0: Axel Camarasa, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Fent seguiment avui d'aquest ple del Consell, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com ha anat?
1: Ha acabat fa tot just una estona i finalment hi ha hagut aquest acord entre Partit Popular i PSOE.
0: Sentirem ara els protagonistes.
1: Correcte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Abans, deixa'm dir els continguts del programa d'avui un segon.
1: Oh, i tant.
0: Ara tornem amb tu. Parlarem amb en Joaquim Bisbal, president de l'Associació de Transportistes de Menorca, sobre la reunió que han tingut amb autoritat portuària per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega que es troben al Port d'Amo. I vindrà a l'estudi Oriol Segura, president del Bàsquet Menorca, per saber com es presenta per a l'equip aquest inici de temporada esportiva i que aquest divendres capvespre prendrà forma en la sisena edició de l'Estrella d'Am Ciutat d'Amó, amb un partit contra el París Bàsquetbol i un concert d'Avalanche. Ens acompanyarà també en Isaac Mascaró, responsable d'aquest projecte musical. I és dimecres, avui descobrirem la història de la farmàcia Pons Landino, Amó, des de l'any 1908.

0: I ara sí, Axel, fem un repàs del que ha donat de si aquest ple, aquesta sessió plenària d'avui matí al Consell sobre la limitació de vehicles, de l'accés de vehicles a Menorca.
1: Correcte, PP i PSOE, els dos grups majoritaris, s'havien donat 48 hores més de marge. Aquest plenari s'havia, recordem, de celebrar inicialment dilluns, es va posposar fins a avui i finalment hi ha hagut un acord, podem dir, in extremis per modificar la llei reserva de biosfera, que és el que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Negociacions a contrarrellotge que finalment han permès tirar endavant aquesta iniciativa. Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramitarà per la via d'urgència al Parlament, també que un representant dels socialistes formarà part de la delegació que defensarà el text a la cambra i la creació d'una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis amb l'objectiu que aquesta limitació estigui vigent ja la propera temporada turística. De fet, en aquest sentit, així de contundent s'ha mostrat el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
2: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
1: Una de les novetats també respecte al text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les seves normatives perquè els vehicles menorquins quedin exemptes de les restriccions, de la mateixa manera que no s'aplicaran limitacions als vehicles de mallorquins, ibicencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi, conseller del PSOE.
3: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
1: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra d'aquesta proposta, assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemí García, portaveu dels ecosobiranistes.
4: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
1: La consellera no adscrita Maite de Medrano també s'hi ha oposat. Les següents passes en la tramitació passen per modificar la llei al Parlament, per desenvolupar el reglament i també que el plenari acordi de nou un sostre de places, el període d'aplicació d'aquestes restriccions i les quotes de vehicles que es permeten. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
0: D'acord, gràcies, Axel, per aquest repàs. Dues i mitja, més informació.
1: A les dues i mitja aquestes i d'altres qüestions.
0: Fins després. Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu. I fem un cop d'ull a la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, que apunta una jornada assolellada i amb temperatures estables, càlides encara, entre els 22 i els 33 graus. Tindrem vent de llevant, fluix, acompanyat de brises costaneres. Ara mateix a Moi tenim 30 graus, una humitat del 61% i una sensació tèrmica de 32 graus. Són les 12 i 13 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu t'he dit vel,
4: pinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
6: L'Associació d'Empreses de Transport de Menorca ha traslladat a l'Autoritat Portuària de Balears el problema que pateixen els transportistes a les zones reservades per a càrrega i descàrrega del port d'Amo. L'ocupació reiterada d'aquests espais per vehicles no autoritzats i les dificultats per actuar amb rapidesa estan generant traves tant als transportistes com als establiments de la zona. En parlem amb el president d'Estrame, Joaquim Bisbal. Joaquim, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Com tenim els transportistes de Menorca? Molta feina?
7: Bueno, els transportistes de Menorca, afortunadament, crec que tenim molta feina i moltes coses que resoldre.
6: En algunes ocasions hem sentit dir que si l'economia funciona, el transport funciona. Les perspectives del sector són bones?
7: Sense cap dubte, l'economia. Nosaltres, d'alguna manera, som una part del motor de l'economia. El consum s'ha de transportar. I sobretot en temporada alta aquí a Menorca, perquè tenim una evident necessitat de dur molta mercaderia per la temporada turística i, bueno, sobretot des de març fins a agost, setembre, pues, tenim molta feina. I després els transportistes locals, els que es dediquen més a les empreses d'aquí en sectors construcció, nàutiques, pues, bueno, pràcticament tenen feina tot l'any, afortunadament.
6: En aquest context general sempre van sortint algunes dificultats, alguns entrebancs a la vostra feina. Els darrers dies s'ha ratllat d'alguns problemes de les zones de càrrega i descàrrega del port d'Amo. En què consisteixen?
7: Bé, això és una reunió més de les que des d'Estrame, des de la Junta Directiva, mantenim habitualment en les administracions locals, insulars, autonòmiques, val, per traslladar les problemàtiques que tenim. De fet, aquesta és una de la feina més important que tenim precisament a l'associació. El tema d'esport d'Amo és una mica recurrent, val? I ve donat perquè una sèrie d'associats d'Estrame mos van transmetre la problemàtica que tenien per poder descarregar en esport d'Amo. I per això van demanar una reunió amb el senyor Vicent Pollana, que és el director d'Autoritat Portuària en esport d'Amo, i bueno, li van traslladar la problemàtica.
6: Perquè, clar, hi ha persones que ocupen aquests espais de zona de càrrega i descàrrega, no podeu fer la vostra feina, i al final qui acaba patint un poc aquesta situació són els establiments de restauració que hi ha a la zona.
7: Sí, som els transportistes que perdem més temps en poder fer una feina que hauria de ser, pues, més àgil, i són els restauradors, els comerciants d'esport d'Amo, que ho pateixen perquè segurament dins dels horaris que ells necessiten rebre la mercaderia tenen dificultats. El tema es traslada sobretot a la zona on es porta una única direcció des de la rotonda de la costa d'en Reiners cap a Colom Marítim, perquè allà és on es concentra, primera, una part molt important de locals de restauració i comerç, i en va ser una única direcció. Si ens trobam els pàrquings de càrrega i descàrrega ocupats per empreses o particulars que realment no tenen dret a fer un ús d'ells, pues, tenim que fer una volta per tot molt per tornar a passar aquí.
6: Quines solucions, quines idees van sorgir en aquesta reunió amb el delegat de l'Autoritat Portuària de Balears al Port de Mo, Vicent Fullana?
7: Bé, la reunió va ser molt cordial, com no pot ser d'altra manera, amb en Vicent Fullana i amb el cap de policia portuària. Ells són perfectament conscients del problema que hi ha. L'ús que sí que és cert és que ens van transmetre pues, que la policia portuària aquests darrers anys ha anat perdent efectius, tenen menys personal disponible i, a més, hi ha una coincidència important en les hores que nosaltres tenim necessitat de fer aquests serveis i l'arribada de vaixells de càrrega, de passatge, creuers i, clar, estan molt justos de personal. La idea que se mos va transmetre davant el coneixement que tenen d'aquest problema és posar mitjans com càmeres per poder, de qualque manera, tenir elements dissuasoris per poder evitar que mos passi això. Supos que això serà de cara al l'any que ve, però bueno, sí que seria important que es fagués alguna cosa.
6: Sí, la instal·lació de càmeres de control moltes vegades s'allarga un poc, per tant, suposam, com dius, que serien efectives de cara a la temporada alta de l'any que ve, l'any 2027, un estiu que ja estem deixant enrere i que, com els residents i els visitants, els transportistes, heu hagut de conviure amb algunes situacions com aquestes obres de la carretera general. L'heu patit molt, aquests trams amb obres?
7: Sí, però és que els darrers anys patim molt en les infraestructures que tenim a Silla, no? És evident que aquesta és una obra necessària, sincerament pensant que és absolutament insuficient, ho hem dit sempre, però és el que tenim i al final no, nosaltres com a transportistes l'únic que podem fer és donar la nostra opinió. Sí que ha estat complicat el tram de Mo-Aló, en les obres perquè hi ha hagut moltes retencions, hi ha hagut retrasos i al final nosaltres el factor més important per donar servei és el temps, realment, no? I sí que és cert que han tingut bastants de problemes. Heu de pensar que hi ha uns fluxes molt importants de transport perquè tenim dos ports, un a Mo i una a Ciutadella, i al final els vehicles pesats, els trailers, van d'un costat a l'altre i sobretot de Ciutadella Mo, que és on realment hi ha més tràfic i bueno, ha estat complicat, si estiu.
6: El vostre temps és or i se n'ha perdut molt de temps arran de la situació a la ITB a Menorca. Heu notat millores en el servei aquests darrers mesos?
7: Bueno, no sé, jo crec que potser no és tan desastrós com ha estat, però evidentment seguim tinguent molts de problemes. Nosaltres el que desitjam és que es compleixi el que ens va dir el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, de que de cara a novembre estarien les bases i el concurs adjudicat. Avanci és cert. Això és la nostra demanda.
6: Joaquim Bisbal, president de l'Associació de Transportistes de Menorca, Estrame, gràcies per atendre la nostra cridada en uns dies encara de cua d'estiu en què sabem que teniu molta feina i la feu molt bé. Moltes gràcies, una abraçada de part de l'equip del Dia Menorca.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: 12 i 23 minuts. Avui a Comerços Emblemàtics visitam la farmàcia Pons Landino de Mo, un establiment més que centenari, fundat l'any 1908, que conserva encara molts petits tresors familiars d'aquells inicis. Idò, hi entram.
1: Hola, bon dia.

0: Ens trobem amb la Cristina Pons, farmacèutica, copropietària de la farmàcia Pons Landino aquí a Ses Moreres de Mou. Bon dia, Cristina.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Primera setmana de setembre, com heu viscut, com han estat aquests mesos forts d'estiu aquí a la farmàcia?
1: Bueno, pues, con tothom, molta calor, molt d'agobios, gent molt nerviosa, fies que ploraven de la calor, s'han venut molt de sals minerals perquè la gent se deshidratava i necessitava, pues, sals.
0: Per tant, les sals minerals han estat el producte estrella de l'estiu aquí a la farmàcia Pons Landino i m'imagino que moltes altres farmàcies.
1: Sí, sí, segur que sí, que això està per tot.
0: Cristina, tercera generació d'aquesta farmàcia fundada l'any 1908, ets tu tercera generació, hi ha una quarta generació que ja fa feina aquí a la farmàcia, després en parlarem. Com va començar aquesta aventura de la farmàcia aquí i de quina manera?
1: Bueno, pues el meu avi va obrir la farmàcia el 1908 i bueno, era un farmacèutic totalment vocacional. Ell feia les fórmules a la cuina de casa seva i era un apassionat. En aquella època no tancaven, quasi tenien la cortineta, que jo això ho he viscut. Quan tenien la farmàcia sense reformar, tenia la cortineta aquella verda i passava de casa seva a la farmàcia constantment. I feia, bé, encara la gent gran t'ho recorda, no?, que feia pues, moltes coses, cremes, ungüents, polvos, de tot. I solia dir, totes aquestes coses comercials no valen per res. Això que te faig jo, això sí que val. I la gent ho recorda, sí, sí.
0: Per tant, no era un venedor de medicaments, sinó tot una ment que estava tot el dia pensant i pensant per poder innovar i aportar coses bones a la societat.
1: Sí, sí, sí, sí, així era, perquè la gent encara ho recorda.
0: Va ser el primer de tota una generació de persones que us vau dedicar al món de la salut o ja hi havia precursors i antecedents familiars?
1: Bueno, son pare era metge. I un germà del meu avi també, i bueno, va morir jove. I el metge Miquel va ser batlle de Mou, i després ja va estudiar amb un pare, després nosaltres dues, que són dues germanes copropietàries, i després el meu nebot i el seu germà, l'altre nebot, està a punt d'acabar també farmàcia, és a dir, que hi ha continuïtat.
0: Esteu l'avi que es deia Guillem Pons Fargues i que el vas poder conèixer, però poc perquè era molt gran ja, no?
1: Sí, sí, perquè mon pare era petit de 8 i jo el record, a la farmàcia des de luego que no, ja allà a la saleta, que ara la saleta és part de la farmàcia ara, i sempre assegudet i amb poc que li trepitgéssim els peus. Sí.
0: Amb por que li trepitgéssiu els peus?
1: Sí, perquè li devien fer mal o alguna cosa. Aquestes coses que se te queden quan ets petit. Sí.
0: I quins altres records o primers records tens d'estar aquí a la farmàcia quan eres fieta i quan vas començar a veure clar que t'acabaries dedicant?
1: Bueno, nosaltres veníem per aquí molt i me record que mon pare mossè a la cadira que encara està a la mateixa i que és la mateixa que tenia el meu avi, i mossè allà i que vigilessin que els estrangers no, o qualcú no s'endugués qualsevol cosa, que m'ho robés, me'n record. I després tenien cofarme aquí darrere i si faltava una cosa, pues anàvem amb una correguda a cercar el medicament.
0: La farmàcia sempre va ser aquí on som ara o es va traslladar en algun moment de la seva història?
1: Bueno, el meu avi la va obrir en el nombre 12 del carrer, que era on vivia ell. De fet, tenim una foto posada a la farmàcia que hi ha totes les seves germanes, els seus pares, i inclús surten les portes que també se tenen posades. Bueno, hem conservat moltes coses d'aquella farmàcia. I després el meu avi la va obrir aquí, que és on ell va viure, curiosament a 50 metres d'una altra farmàcia, dels seguits de tota sa vida, que ho van obrir 6 mesos antes que nosaltres. Sí, sí.
0: Mostres un poc alguna imatge, alguna fotografia que tingueu aquí a la farmàcia, perquè és un establiment que a tots els racons té algun record o altre, no?
1: Sí, sí, doncs mira, aquesta aquí hi ha la foto, que era on el meu avi va obrir la farmàcia, que era el nombre 12 del carrer d'aquell moment.
0: Una fotografia que ocupa tota la, La porta corredera, eh?
1: Exacte, que dona el nostre despatx i aquí hi ha doncs, les germanes del meu avi, els seus pares i bé, i part del mobiliari que ara mateix encara està a la farmàcia com les portes aquestes de la farmàcia que és aprofitat per fer portes correderes i després ella és molt curiós perquè hi ha bueno, un familiar que ve a comprar la farmàcia i quan acaba moltes vegades diu vaig a veure a ma mare perquè sa mare està aquí a sa foto.
0: La seva mare surt a la foto.
1: Sí.
0: Què més podem
1: després,
0: veure?
1: Vam aprofitar sa orla del meu avi, que en aquella època tot ho feien guapo, inclús sa orla, i està tota la seva promoció i el fuster nostre, que va ser un gran fuster, doncs m'ho va restaurar i a més m'ho va regalar. I sí, va ser un detall molt mono.
0: I aquí veiem també algunes fotografies aquí a la taula.
1: Sí, de la farmàcia com era antes, que mos va fer en Diego. I va ser molt mono, la veritat, perquè després va formar part del llibre aquest dels comerços centenaris i els tenim aquí, guardades.
0: I el símbol de la farmàcia també està pensat
1: sí,
0: i té
1: pensat
0: sentit
1: i...
0: històric.
1: Sí, perquè vol recordar la floreta que hi ha en el moble antic. I si inclús de fora van fer de ceràmica, Ana Blanca també mos ho va regalar, això. Va sortir d'ella i mos va posar, aquesta artista, mos va fer en ceràmica.
0: Com era aquesta relació entre farmacèutic i vasí en aquells moments? Hi havia un tracte gairebé com de metge i pacient o com ha anat canviant aquest tracte?
1: Bueno, pues era un tipus de client molt proper. El meu avi té un llibre escrit per ell, que és una espècie de diari, i la idea que s'estima més una persona que vingués moltes vegades que una persona que de sobte vingués un dia, s'endugués molta cosa i després no tornés. També li agradava molt que la gent vingués per la seva professionalitat. Tot això ho té escrit ell. És un llibre que val moltes pessetes.
0: És un llibre que és un diari familiar, és un diari que no és públic, és una cosa vostra que teniu d'alguna manera com a record i segurament com a aprenentatge també per vosaltres, no?
1: Sí, també tenia té molts retalls de diaris d'aquella època, o sigui, no era només de la farmàcia, també d'altres coses, i sí, és ben interessant. De fet, la farmàcia està plena de cosetes d'ell, inclús dels espots que tenim allà, tenen producte que ell emprava i sí. Inclús és que ell encantaven els mobles de principi de segle i molts dels mobles que també que tenia a casa seva també ho hem pogut posar a la farmàcia com en terra, per exemple, que és una llenya antiga i la van recuperar i tenim posada la llenya aquesta que el meu cunyat deia això és un gran desastre perquè s'espanyarà tot d'una i de moment aguanta.
0: Per tant, heu fet diferents reformes i ampliacions de la farmàcia, però heu mantingut molts elements tangibles de l'època, com el mateix mobiliari, no?
1: Sí. Inclús els cartells que tenim posats, que posa el dolor envejez i tot això, estaven d'altres porxo, i tal qual els van fer nets i els van col·locar. Sí.
0: No fa gaires anys de l'última reforma?
1: No, quatre. Quatre anys, sí. Va ser... Perquè ens van tenir que traslladar 7 mesos i mig, a un altre establiment i bueno, va ser tot una aventura, la veritat és que la van patir perquè la van pensar molt per, més que res per conservar l'autenticitat i la història de la farmàcia va ser una ben complexa però bueno, al final tot ens ha quedat com nosaltres volia que quedéssim.
0: Heu mantingut intactes molts elements tangibles, elements materials, però de tot allò intangible, què queda de tots aquests anys que formi part de la vostra manera de ser i de fer feina?
1: Bueno, jo crec que ens ha quedat la manera d'atendre, perquè ens agrada molt, i jo crec que se nota, perquè pots dissimular una setmana, dues o un any, però després te surt el que ets, no? I bueno, mon pare, la veritat és que sempre, de tota la vida, tractava igual al rei d'Espanya que és més tirat de que hi pogués haver. I nosaltres això ho hem amat i també m'ho surt d'una manera natural i també la vocació de, sobretot, d'ajudar, de fer-li fàcil la vida en el pacient que prou entén el que té, d'escoltar també.
0: I treballadors que duen molts anys fent feina. He conegut a un company vostre que du més de 40 anys.
1: Sí, sí, en Cito. En Cito ja forma part del mobiliari que en diu ell. I sí, sí, sí, du tota sa vida. Va estar amb un pare, que va començar quan ell tenia, quan en Cito tenia 15 anys. I ja va quedar.
0: I en Gabriel Pons Landino, que també fa feina aquí a la farmàcia, ell és farmacèutic i un jove xef menorquí molt reconegut, que l'hem vist també per aquí a la farmàcia, quarta generació, comentaves, no només en Gabriel, sinó un germà o cosí seu.
1: Germà seu, un Alberto, sí. Pues sí, en Gabriel, la veritat és que té dues passions, perquè li apassiona el món de la cuina, però també és de la farmàcia. I li encanta. Està aquí molt a gust i molt bé. I l'altre germà també va, encara no acabat, però va fent feina als estius i és veritat que és una bona mà d'ajuda.
0: I en totes aquestes generacions familiars al capdavant de la farmàcia, quin paper hi heu pogut tenir les dones? Ara mateix sou dues propietàries, no? Tu i la teva germana?
1: Sí, és la meva germana, la Gemma, que en realitat ella és un poc s'ànima de la farmàcia perquè no és perquè sigui la meva germana, però és que ho viu, li encanta, la gent l'adora, és bé, i és molt bona farmacèutica, a més. I m'ho duim molt bé. A vegades no és fàcil això que dues germanes facin feina tan juntes, però a nosaltres ens agrada molt estar juntes, així que és una xalada venir a fer feina.
0: Cristina, festes de Gràcia, aquestes moreres estan preparant l'escenari per aquests dies. No sé si podreu descansar algun dia de festes de Gràcia, vosaltres.
1: Sí, sí, sí, nosaltres tancam divendres, divendres de festes, és a dir, dilluns tancam el capvespre, dimarts, que és dia 8, i dia 9, pues, també. Encara que no sigui festiu, nosaltres ho agafam. I a més, nosaltres fem també l'aigua ros, que això ja ho feia el meu avi, i hem mantingut... Pues sí,
2: la
1: tradició.
0: Cristina, moltes gràcies, bones festes i enhorabona per aquestes quatre generacions familiars al capdavant de la farmàcia Pons Landino.
1: Gràcies, gràcies a tu.
3: Seguiu amb nosaltres, ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
7: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a la segunda divisió.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs,
12: ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
13: És que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
14: S'ha de fer feina. Sí.
7: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
3: El dia Menorca... Fet a casa.

0: Doble espectacle esportiu i musical aquest divendres a les 8 del capvespre al Pavelló Menorca dins la jornada inaugural de la temporada del bàsquet Menorca. En el marc del trofeu Estrella d'Am Ciutat d'Amor, l'equip s'enfrontarà al París Basketball en un partit segur que molt emocionant i ple d'energia. Oriol Segura, president del bàsquet Menorca, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: estàs?
1: Molt bé, una mica estressat, la veritat, sí, sí, moltes coses.
0: Un rival de categoria, el París Basketball, eh?
1: De lo millor del món, un nivell top, top, i que és un luxe poder-lo tenir aquí a Menorca, i la gent, tota la gent que estima aquest esport, doncs jo crec que té una oportunitat de veure jugadors d'altíssim nivell i espero que gaudeixin tant del París com del bàsquet Menorca.
0: Un partit que donarà pas a un concert d'Avalanche, el nou projecte musical d'en Isaac Mascaró, que sona així.

0: Isaac, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Director artístic, arreglista, coreògraf d'Avalanche, quants músics i quins instruments fan que Avalanche soni tan potent?
1: Sí, pues mira, Avalanche, la verdad es que es una formación bastante original. De hecho, bueno, no hemos visto ningún tipo de formación así, porque lo característico del grupo es que, bueno, somos 14 músicos, de que ya es un grupo grande, y que lo que hacemos de característico es que fusionamos, o sea, pues instrumentos acústicos como saxos, trompetas, trombones, percusiones, con instrumentos electrónicos como teclados, guitarra, bajo, SPDX, octapads, es decir, la verdad es que todo un mundo de la electrónica.
0: Oriol, ganes de sentir-los en viu?
2: Moltes. Tots coneixem en Isaac, sabem de lo que és capaç. Jo molts anys i els meus fills han disfrutat i s'han emocionat amb la seva potència i la seva energia a sobre de qualsevol tarima, i vamos, moltes ganes, i segur que serà un èxit.
0: Oriol, han estat mesos de molts canvis, de molts moviments al bàsquet a Menorca. Com tenim ara mateix aquesta plantilla de jugadors? N'hi ha molts que s'incorporen, ja estan tots aquí. Com està sent l'acollida?
2: Bé, la veritat que és una mica just des del moment que han començat els entrenaments fins al partit aquest, i més amb un partit del nivell del París, doncs que ens posarà el llistó altíssim. Però bueno, tots els jugadors, tots els efectius estan donant-ho tot i estan treballant moltes hores perquè això, doncs, pugui, per poder donar una bona imatge el divendres, i que la prèvia del concert d'en Isaac, que des d'aquí li dono una salutació i una abraçada, doncs que sigui un èxit, i que no es faci mal ningú, i que puguem gaudir d'un magnífic espectacle.
0: Estan trobant allotjament els nous jugadors? És una situació complicada aquí a Menorca sempre.
2: No, però ho tenim bastant, aquest tema el tenim bastant controlat, tot i que sempre hi ha presses i als últims moments, doncs, detalls que no estan acabats, però en principi tothom està allotjat a la casa que li pertoca. Tot està bé. Ens falta un jugador, que en Jerónimo, que per qüestions de burocràtiques, doncs, se'ns està travessant una mica al fer-lo portar, a fer-lo arribar, però tot el que més està en solfa.
0: Manca que arribi en Jerónimo. Manca també algun fitxatge?
2: És possible, perquè sabeu que, clar, que tot ha sigut molt complicat i lent i entrevessat, perquè doncs, no has tenim el pressupost que tenim, i els jugadors i el nivell d'aquesta categoria, doncs, s'ha posat pels núvols, i llavors també hem de ser prudents, perquè no sabem en quina posició, si tens molts recursos i se't lesiona una posició, pots fitxar d'una altra posició, però si no tens massa recursos, doncs has d'estar una mica a l'expectativa de què és el que et depararà les primeres jornades.
0: Després de 8 temporades consecutives, Fundació Estia ha deixat de patrocinar el Club Bàsquet Menorca, una col·laboració que ha estat molt estreta tots aquests anys. S'han obert i s'obriran noves oportunitats,
2: Oriol? Sens dubte. Quan es tanca una porta, se n'obre una altra, sempre. I jo crec que la col·laboració amb Estia ha sigut immillorable. Jo crec que nosaltres ens ha donat personalitat, ens ha ajudat a créixer, ens ha ajudat a ser millors com a club, millors com a individualment i com a grup, i realment, doncs, era una mort anunciada, doncs, perquè aquesta fundació, doncs, ja havia acabat els seus dies dintre del territori nacional, i era una cosa una mica agafada amb pinces. Llavors, això ens obre el camí per trobar un patrocinador que realment pugui aprofitar-se de la nostra imatge i del que nosaltres podem donar, i totes les accions que podem compartir i fer amb ells. I llavors, pues, jo crec que és el camí natural, diguéssim.
0: Hi ha algunes col·laboracions que ja s'han obert, no?
2: Se n'han obert. Patrocinadors que al conèixer, doncs, aquesta mancança, doncs, ens han ajudat. O sigui, no puc més que dir paraules bones de tots els col·laboradors del club.
0: Davant la situació caldrà fer alguns ajustos en el dia a dia, però aquí el més important és que els socis donin suport, que els ciutadans de Menorca donin suport. Com va la campanya de socis enguany?
2: Bé, està clar que sempre en volem més, sempre necessitem més. El suport per nosaltres és primordial. Per una altra banda, que sobretot els col·lectius d'infants i de gent gran, que a mi són els que més em sensibilitzen, doncs sempre estan allà al costat, sempre els veus gaudir, sempre veus que esperen el moment de començar la temporada i que s'entristeixen quan s'acaba. Jo crec que com cada temporada, doncs, anirà creixent i serem més i més gent disfrutant d'aquest magnífic espectacle.
0: Una mostra de suport que esperam veure aquest divendres en aquest concert d'Avalanche posterior al partit contra el París Basketball. Isaac, quin repertori podrem sentir en aquest concert de divendres i un poc quina és la posada en escena d'aquests 14 músics que pujareu a l'escenari?
1: Pues sí, a ver, bueno, una de las señas de identidad, o sea, que bueno, que el público menorquín, pues yo creo que ya reconoce, pues va a ser pues energía, del darlo todo en el escenario. A mí me gusta mucho cuando se rompe un poquito la barrera esta física que hay entre platea y escenario y haces que todo sea un escenario, es decir, cómo lo hacemos esto con, pues totalmente interactuando con el público, con coreografías, con cánticos. Entonces esto al público es una cosa que le emociona. Yo te digo, nosotros somos 14 músicos y el músico número 15 es el público. Y el repertorio pues que va a encontrar, o sea, es decir, nosotros hacemos como una sesión de un DJ, estamos hablando de temas de hit de los años 90 y 2000, lo que pasa es que van a sonar diferente en el sentido de, bueno, o sea, a veces la música electrónica pues es muy bucle y quizás pues bueno, pues faltaría un poquito más de instrumentación y tal. Con los conocimientos de música lo que he hecho pues es darle un enfoque diferente, mucho más rico a nivel melódico, armónico, de solos, y evidentemente esto acompañado con una puesta en escena muy potente, pues la verdad es que bueno, nos está abriendo muchas puertas. De hecho, o sea, estamos muy muy emocionados de poder hacer este concierto conjunto con el Menorca Basket, y la verdad es que el hecho de tocar en Menorca es un plus extra, porque sí hemos tocado mucho por fuera, por Mallorca, por la península, por el extranjero. Pero bueno, tocar siempre delante de casa, de los tuyos, de la gente que conoces y que quieres, pues es un plus extra de energía y de adrenalina.
0: Com ho feu, Isaac, per involucrar el públic durant l'espectacle?

0: bueno, y el caso es que a poco a poco se va metiendo hasta que al final, pues aquí es una explosión, ¿sabes? Yo creo que el público acaba diciendo cosas al final del concierto que hostia, pues no me imaginaba haber hecho eso, pero te lleva, es decir, la propia energía del espectáculo en sí y de todos los músicos, porque además esto, es decir, les he montado coreografías a los músicos, es decir, no son meros tocadores de notas, sino que aparte de darlo todo a interpretar, pues tiene una parte muy, muy, muy potente de puesta en escena. De hecho, yo digo que un espectáculo 50% música, 50% la puesta en escena, mientras ojo, pues, desde la iluminación, la sonorización, pues los bailes, las coreografías, y como os comentaban ellos, esto, pues los músicos, aparte de tocar, pues también, o sea, pues bailan, interactúan con el público, y yo lo mismo, en muchos momentos también interactúo con el público, bailo, entonces hace un espectáculo total.
1: Entrades a la venda en quatre modalitats, només el partit, només el concert d'Avalanche, el pack que combina el partit més el concert i un format de VIP que inclou el pack i alguns serveis exclusius. En el cas dels socis, si compren l'entrada del partit, ja hi tenen inclòs l'accés al concert i, per tant, no cal que comprin el pack. Isaac, anima els oients, va, que vinguin aquest divendres.
0: Sí, yo lo digo que bueno, me parece una combinación perfecta el crear un espectáculo deportivo mezclado con un espectáculo musical, es decir, que tengas esa experiencia de ocio atractiva, diferente. Me parece que puede hacer vibrar tanto con la emoción del básquet en directo como con el concierto después de Avalanche como broche final a la noche. Entonces, o sea, yo, los amantes del básquet, o sea, tienen ahí un partidazo, o sea, un equipo de Euroliga, o sea, el campeón de la Liga Francesa, el París, y mezclado después con esta parte de música, que además en Avalanche van a tener muy pocas ocasiones, o de momento la verdad es que hemos tocado poquísimo en Menorca, pues va a tener también la ocasión de ver un espectáculo, o sea, pues la verdad que a lo grande.
1: Oriol, primer partit de Lliga a finals de setembre.
2: Sí.
1: A punt contra el Cantàbria, eh?
2: Ho donarem tot.
1: Ho donareu tot.
2: Com sempre.
1: Sí, sí. Quan teniu previst presentar la samarreta? No l'hem vist encara, no?
2: Anem avançant a poc a poc amb totes les, amb tots els temes i n'hi ha molts damunt la taula i no sé exactament la data, però aviat la tindrem per veure-la.
1: I els partits de Lliga els podrem veure per alguna televisió enguany? Com està aquesta situació per poder fer seguiment dels partits?
2: Hi haurà una plataforma, però no sabem exactament quina és, ni, o sigui, les característiques exactes i les claus i tot, no ho tenim, no se'ns ha informat encara, però sí que hi haurà una plataforma semblant a les que hem tingut fins ara i es podrà veure a través d'ella.
1: Oriol Díaz, encara de molta feina, de moltes cridades, de necessitat de molt suport. Ara és el teu torn per animar els oients, els ciutadans a fer tot el suport possible a aquest bàsquet Menorca d'enguany i a aquest acte de divendres.
2: No, doncs això, jo penso que l'oportunitat que es té de veure un equip d'aquest nivell a Menorca, doncs, no és habitual, no crec que es doni gaires vegades més, i llavors, i a part veure per primera vegada doncs, l'equip que ens representarà aquesta temporada, crec que per si sol ja és un atractiu suficient. Veure els nostres jugadors i poder veure els jugadors d'en primer nivell mundial, doncs és una expectativa que crec més que sobrada, i llavors després tenir en Isaac com a referent que tenim tots a dintre de la nostra retina de lo que és capaç d'arrossegar la gent jove i l'energia que porta, jo crec que és un còctel explosiu que pot ser més que divertit i agradable.
1: Oriol Segura, president del Bàsquet Menorca, gràcies per ser aquí a l'estudi. Que tingueu una gran temporada, que vagi molt bé divendres.
2: Gràcies, gràcies.
1: I gràcies també a Isaac Mascaró i molts ànims i molta força a Avalanche. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada, Isaac. Vagi molt bé.
0: Gràcies, Oriol, igualment.
2: Ens veiem. Adéu, guapo.
3: Estan escoltant El Dia Menorca.

Àustria actuen per primera vegada a Menorca els Dorian. I aquest és el seu tema, La tormenta de arena.

Concert avui en el claustre a les 9 dels Dorian en aquests actes previs a les festes de Gràcia de Meaux, on també avui a les 6:30 al Centre d'Art Can Oliver hi ha la taula rodona Gràcia dalt del cavall, tradició i evolució de la festa. També hi ha més concerts avui a Meaux a les 8, música menorquina a Ses Moreres amb Barromandre.

I aquí sentim ara és Neva Pons Trio, que actua avui a Sa Plaça, a l'O, a les 8:30, en el marc del Mercat d'Estiu del municipi.

I més coses avui dins el programa d'actes de les festes de Sant Lluïset. A les 7 a la plaça d'Espins de Sant Lluís hi ha festa infantil i una hora després al Pla de Sa Creu concert d'intercanvi d'acordions.

fos tot una pel·lícula. I això és tot per avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12, amb més continguts, més música i amb la sort de sentir-nos ben acompanyats de tots vosaltres. Si és vera o mentida, no és lo més important. Si no és cara, seguirem... Fins demà, que vagi bé. Gràcies.

0: tik kad tos brautēmēs savu.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. PP i PSOE acorden in extremis. A Menorca, la modificació de la llei de reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès, finalment, tirar endavant la iniciativa.
3: I entre els acords hi ha que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament, que un representant del PSOE formi part de la delegació per defensar el text al Parlament i que es creï també una comissió de seguiment per intentar agilitar els terminis en l'objectiu que estigui vigent la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat avui el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
4: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
3: Una de les novetats respecte del test inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles de Menorca quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissancs i de la gent de Formentera que visiti Menorca. Edu Ropsi és el conseller socialista.
5: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per que s'hagin de desplaçar.
3: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta, assegura que la modificació legislativa és totalment innecessària i que també endarrereix l'aplicació de les restriccions. La consellera no escrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat.
2: Bé, tot això a Menorca. A Mallorca, el Consell també té previst fixar aquesta mateixa tardor el sostre d'entrada de vehicles i de cotxes de lloguer per a temporada que ve, el màxim de vehicles que podran entrar, per tant, a l'illa. És una de les mesures que ha anunciat el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
6: I ho farem tenint en compte l'aprovació de la llei en el Parlament i també l'estudi de càrrega que ens entregaran en el mes d'octubre. Per tant, com veuen, és una prioritat per a aquesta institució que la regulació d'entrada de vehicles de Mallorca entri en funcionament la temporada que ve.
2: I Pedro Sánchez confia que Ceuta surti reforçada després de la crisi migratòria que fa més d'un mes que pateix la ciutat, quan més de 70.000 persones varen accedir regularment i de forma massiva a territori espanyol.
3: El president Amas avui un missatge amb motiu del dia de Ceuta, en el qual assegura que entén el malestar que es pateix als carrers, però confia també que en les ajudes els residents puguin recuperar la normalitat el més aviat possible.
7: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
2: Del que no ha parlat Sánchez des de l'informe policial, que al contrari del que fins ara han defensat a l'executiu espanyol, apunta que agents marroquins haurien col·laborat a l'entrada massiva de migrants. L'executiu espanyol manté que desconeix totalment de l'existència d'aquest document.
3: És un document que ja està en mans de l'Audiència Nacional, que investiga les causes de l'allau migratòria que va deixar com a mínim un total de 140 morts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exigit explicacions i ja ha mantingut els primers contactes amb la cúpula policial. Partit Popular i Vox, però, han reclamat la seva dimissió per, diuen, mentir sobre el paper del Marroc en aquesta crisi.
2: Bé, aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Avui en Juan Luis Marcos. Ara per a quedar amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
1: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 2 de setembre. Bon dia. A la fi, ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. El Mallorca finalment ha fet 13 incorporacions. La darrera, el jove migcampista Guille Fernández. Amb Lluís Fortes, el control tècnic, començam les portes d'avui. Lluís García, el tècnic del Mallorca, ja sap en quina plantilla comptarà aquesta temporada per intentar l'ascens a la primera divisió. Ahir, a la fi, es va tancar aquest mercat d'estiu, darrer dia, per moviments. Ahir a l'estadi de Son Moix, només una arribada, la de Guillermo Fernández, ja ho comentàvem a les portes d'ahir, que havia arribat a Palma, i a Hierobaixa va firmar el seu contracte, el jove futbolista de 18 anys que arriba procedent del Barça Atlètic. El català, una aposta de futur del club, firma fins l'any 2031 i el Mallorca ha pagat al voltant de 3 milions d'euros al Barça per al seu fitxatge. Pel que fa al capítol de sortides, ahir sense novetats se parlava durant unes hores de la possible sortida de David López, també d'Antonio Sánchez, però no, finalment els dos jugadors mallorquins continuaran a les ordres de Lluís García. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, va parlar ahir a l'estadi de Son Moix, una vegada tancat el mercat del Mallorca. Diu Ortells que està content amb la plantilla que s'ha confeccionat.
1: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
0: Com deia, l'única arribada ha estat la del futbolista català Guille Fernández, que avui ja s'ha exercitat per primera vegada a les ordres de Lluís García. Diu el futbolista que arriba al Mallorca amb moltes ganes de complir l'objectiu de l'ascens a la màxima categoria.
2: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claros.
0: Això pel que fa al Mallorca, a la primera federació, l'UD Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitius va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès de 27 anys també ha jugat a la Lliga Espanyola, va vestir durant 3 temporades la camiseta de l'Osca. I pel que fa al capítol de sortida, sorpresa a la jornada d'ahir perquè Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. Michel Sanz, director esportiu de l'UD Eivissa, també ha valorat avui el mercat de fitxatges del club eivissenc.
3: Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno, que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla, y creo que así es.
0: Les paraules del director esportiu de l'UD Eivissa i també en el món del futbol. Atenció, perquè avui tenim protagonista. Avui entrevistarem a la portera del Barça, Catacoll. Ja ha començat la temporada al conjunt català. Ho va fer en victòria per 5-0 contra el Tenerife. Volen saber com afronta aquest nou curs Can Barça, la portera de Pòrtol. En el món del ciclisme, avui un dia més, pendents de la Vuelta i d'en Enric Mas, que continua líder de la General. Ho fa amb un avantatge d'un minut i de 8 segons respecte al segon classificat, Primoz Roglic. Avui una etapa que podríem dir que se decidirà a l'esprint, una etapa plana de 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I han d'estar pendents del ciclisme i també avui a baixa pendents del tennis, perquè Jaume Munar jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí jugarà a les 5 de l'hora baixa contra el francès Arthur Rinderknecht. El Santanyiner i Rinderknecht s'han enfrontat en dues ocasions durant la seva carrera esportiva, amb una victòria per a cada jugador. 1:10.

0: 1 i 11 minuts, començam aquest Esport 3 d'avui dimecres, un dia marcat pel tancament de fitxatges. El futbol espanyol, estàvem pendents ahir de l'estadi de Son Moja, veurem si hi hauria novetats. Com us comentava a l'inici, només n'hi va haver una, el fitxatge de Guille Fernández, el migcampista català procedent del Barça Atlètic, un migcampista més que estarà a les ordres de Luis García. Se parlava també de si Pablo Ortell cercaria qualque davanter, finalment no ha arribat cap davanter més. I en el capítol de sortides, i doncs no se n'ha anat ningú en aquest darrer dia de fitxatge, han quedat a la disciplina mallorquinista David López, Antonio Sánchez i també Addon Prats. Anem a escoltar el que deia el director de futbol, Pablo Ortells, d'aquest mercat de fitxatge a la seva sortida ahir de l'estadi de Son Moix. Pablo Ortells està content.
1: Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
0: Content Pablo Ortells, que també va fer referència a la competència que hi haurà aquest any dins la plantilla vermella.
1: 29 o més, perquè tots els jugadors del filial al final també estan disponibles, dels juvenils, així som tots un mateix equip, un mateix grup. És veritat que n'hi haurà competència i n'hi haurà que disputar-se el lloc i jo crec que tractant-se de bons jugadors, jo crec que és el que tots busquem, tindre competència en la plantilla, que s'esforcen, que milloren el dia a dia, i després serà decisió del míster de qui jugui avui, no?
0: I ja per acabar, Ortells, que va parlar del darrer fitxatge, de l'únic fitxatge que va fer ahir el Mallorca, el migcampista Guille Fernández, un jugador que arriba traspassat del Barça Atlètic al Mallorca, que aposta fort per ell, ha pagat al voltant de 3 milions d'euros.
1: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo, és un jugador molt jove i tenim moltes esperances ficades en ell.
0: Esperen que sí, que surti bé aquest fitxatge. Per cert, avui baixa a les 5 a Son Moix, el director de futbol Pablo Ortells i també el director de negocis Alfonso Díaz faran balanç d'aquest mercat d'estiu. Demà ho podrem escoltar aquí a Esport 3 migdia. El mercat, que a la fi ja s'ha tancat, ho desitjava a Luis García i no sé si també ho desitjava el nostre company, en Miquel Berger. Miqui, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, com estàs?
0: Molt bé, a la fi ja s'ha tancat, han hagut de passar 3 jornades, 2 victòries i una derrota, i ara sí que ja el Luis García ja sap amb quins efectius comptarà com a mínim fins al mercat d'hivern, no?
2: Sí, i són molts. Els jugadors, jo crec que si han de posar un emperol al mercat del Mallorca ara mateix, és aquest, no? Jo crec que haurien d'haver donat un parell de sortides, sobretot a jugadors a la recerca d'una sessió que pugui tenir una evolució. Estic pensant, a part d'en David López, que segurament ara ja serà el cinquè central, en Luis Orejuela, que amb l'arribada d'Alberto Moreno tens en Antoni Lato que no ha pogut sortir, jo crec que la seva evolució demanava una sessió, sobretot si la tenies demanada per part del Nàstic de Tarragona,
0: sí.
2: Que tu saps que amb en Xisco Campos
0: hi ha bona relació, no?
2: Clar, i a més l'hagués tractat bé, és a dir, sí. Encara que no el fes jugar, no seria un d'aquests entrenadors veterans que passen de jugar. No, tu saps que allà en Luis Orejuela estaria bé, sortiria de l'illa, que també jo crec que és important i podria tenir segurament minuts, perquè el cert és que el Nàstic sí que cercava un lateral, perquè ha fitxat un canari que estava lliure, així que, no sé, jo crec que els principals emperors serien aquests, i que la plantilla, a part d'en Dani Luna també, que és un jugador que segurament no l'has trobat sortida, però jo crec que la plantilla té massa efectius, és a dir, hi ha, per exemple, 6 extrems,
0: sí,
2: que són moltíssims. Moltíssims, i després, bé, jugadors...
0: A més, jugadors... Miqui, li demanava, ahir, si no vaig malament, a la nostra companya, en José Peña, per aquest fet, que gairebé hi ha 29 futbolistes a disposició de Luis García, però a més, en Pablo Ortells deia que no, que encara n'hi ha més, que els desfiliats també compten. Per tant, n'hi ha una trentena, no?, de jugadors que podrien estar a disposició de Luis García. Són com a massa. Oh?
2: Sí, són massa jugadors, però vaja, jo crec que sí, això és ja... és feina de Luis García, com ho ha de gestionar. No serà fàcil, perquè hi haurà més jugadors descontents per no jugar que contents per fer-ho. Així que ja veurem com ho fa, però en el que és el més important, en els jugadors que sí que li donam un rol important, jo crec que la plantilla és bona en el sentit de que està, òbviament, tots els jocs coberts i amb molta gent polivalent. Sí que jo crec que en Luis García sí. Fins ara no s'ha vist molt, perquè els canvis que ha fet, jo crec que en tres jornades només ha fet un tàctic i l'altre ha estat per la baixa d'en Sergi Darder, exacte.
0: Sí.
2: La resta no hi ha hagut molta rotació, tal volta també perquè és un equip que s'està formant i vol que vagin agafant les idees més ràpidament, però vaja, jo crec que en Luis García té material per poder
0: per fer una bona temporada, no? Per complir
2: exacte.
0: Objectius.
2: Exacte, i ja també dels jugadors dependrà la competència, perquè competència n'hi ha. Ara, els que no juguen habitualment haurien de no baixar els braços i això, i crear una competència bona dins la plantilla, que d'això també viu i molt un equip de futbol.
0: Ahir estàvem pendents dels moviments, el darrer va ser Guille Fernández, el futbolista procedent del Barça Atlètic, és un jugador jove, ve a cobrir una posició que en principi, com comentàvem fins ara, podria haver estat coberta o està coberta amb en Sergi Darder, amb Pablo Torre i companyia. Ja ho veurem, pot sortir bé o pot sortir malament, no ho sabem, però tu, així de primeres, confies, t'agrada aquesta aposta del Mallorca de darrera hora per un jugador tan jove?
2: Sí, perquè jo crec que el comparaven amb en Jan Virgili, és a dir, futbolísticament no tenen res a veure, vull dir que el fet de que arribi de Can Barça, de que hagi estat un traspàs en cost econòmic i amb un percentatge, però jo crec que a diferència d'en Virgili, el Mallorca no ha de menester aquesta figura, perquè ja la té coberta. Jo crec que això pot ser bo perquè l'evolució d'un jugador que està molt per fer vagi piano piano, tranquil·lament, sense les urgències d'un equip que té moltes obligacions aquesta temporada. Bé, en realitat en té una, però bé, ja saps que segurament aquesta obligació no recau, o una de les figures en les quals no recau és la de Guille Fernández, que jo crec que és un jugador que s'ha de fer, que s'ha de formar, que ha d'aprendre del futbol professional, i en la situació en què viu el Mallorca ho tindrà més fàcil perquè no hi ha cap urgència. Si ell ho sap interpretar bé, sap que el seu moment no serà immediat i que la seva evolució anirà poquet a poquet, jo crec que sí que pot ser un fitxatge, una operació rendible, un fitxatge rendible pel Mallorca. Mm-hmm. En una posició que ja no és que estigui coberta, Miqui, és que ara mateix...
0: Hi ha overbooking, eh?
2: Clar, i sobretot que si tu has de... Si te demanàvem a tu o els mallorquinistes qui troba que ha estat l'MVP de les tres jornades, que ha estat el millor jugador, segurament dirien Àlex Sala.
0: Sala,
2: I on juguen Guille Fernández és on juguen Àlex Sala ara mateix.
0: Sí. Serà una gestió... És cert que els entrenadors diuen que tot sigui aquest problema, no? Va de triar entre jugadors bons, però serà una papereta complicada per Luis García aquesta temporada, aquesta posició de mig centre ofensiu. Més posicions, ja ràpidament, Miqui, zona defensiva, laterals, t'inspiren confiança aquests quatre laterals que podran dir que té el Mallorca per dreta i esquerra?
2: Clar, la gran incògnita és en Alberto Moreno. Si en Alberto Moreno està bé, jugarà en Alberto Moreno. Perquè la idea de...
0: Mira que el Datos l'altre dia contra el Ceuta va fer un partit correcte i bo, diria jo, no? Però clar... No...
2: El seu millor partit com a mallorquinista.
0: Sí.
2: Per amb números amb la mà també, i a part que és un dels jugadors que més cor de tot l'equip, etc, però que va estar bé el Lato, que ha jugat tres partits de titular. Dissabte segurament serà el quart i és igual el seu rècord amb quatre partits seguits de titular amb el Mallorca. Però bé, més enllà d'això, sí. El que passa és que Lato està jugant com a més... més defensivament, no puja tant, i la idea d'en Luis García amb en Alberto Moreno és que sí, que tota la banda sigui per ell.
0: Més ofensiu, sí.
2: Exacte. I equilibrar amb un central que pugui ser lateral dret, que per això arriba en Chataulla. Saps? Un poc complicat, però no tant. És a dir, el que no vol en Luis García és que els dos laterals pugin a la vegada.
0: Sí.
2: I un dels dos tingui la banda tot sol per ell. I per això en Chataulla equilibraria la presència d'en Alberto Moreno.
0: Sí, perquè en Calatayud tendeix bastant a tirar per amunt, no?
2: Exacte, ara mateix ho està fent a l'inrevés, és a dir, en Lato queda més i el que puja és en Calatayud, que té tota la banda per ell.
0: I doncs esperem que sí, que surti bé també aquesta aposta en els laterals. En David Gui, estava RQR que volia que el Mallorca fitxar un central però per ser titular, i molt va dir que per ell en Sumaoro i també en John Donald no són futbolistes que puguin fer ombra en Enraillo i en Valiant. No sé com ho veus, no sé si trobes que Enraillo i en Valiant seran els titulars, però que també tindran poca competència en aquesta posició.
2: Sí, jo estic d'acord amb ell. A més, jo crec que en John Donald, jo crec que si juga, jugaria més com a lateral, per això mateix, sí, per el que deien, sí, de l'equilibri. Allà en el Rayo, bé, estan rendint en el seu nivell i ja hem vist aquestes temporades que si estan en el seu nivell és molt difícil treure'ls de l'11 i si no estan en el seu nivell també.
0: Sí, és complicat, és complicat. I doncs, veurem com li surt aquesta aposta en Pablo Ortells. Avui a les 5 repassarà amb més tranquil·litat aquest mercat. De la davantera no te n'he parlat, Miqui, perquè no s'ha mogut absolutament res. No. Parlaven de Nat Dons i tal vegada forçava una sortida. Se queda el jugador d'Artà i el Mallorca que aposta per dos fitxatges, no? Per en Fuentes i en Buxa. A mi, sí, sincerament, m'hauria agradat, jo no sé, perquè sempre quan acaben el mercat de fitxatges tothom vol un davanter golejador, darrer dia, veurem si arriba, sí, un davanter d'aquest nom. A mi m'hauria agradat un davanter una miqueta diferent, però finalment no s'ha apostat per cap.
2: Jo m'estranya en el sentit de que si, jo sí que m'havien dit que Luis García volia un davanter més associatiu. Sí. No sé si és que troba que dins la plantilla... m'ho van dir abans de l'arribada d'en Buxa, que òbviament no és un davanter associatiu. No sé si amb l'arribada d'en Josep Cerdà també ha pensat que ell ho podria ser, no sé, ja ho veurem. I el que sí que tenc clar és que, perquè també s'ha dit molt de que faltava un migcampista físic i tal, en Luis García no vol aquest perfil de migcampista i jo crec que ha quedat demostrat perquè amb 13 fitxatges, si cap d'ells ho és perquè el Mallorca no ho ha
0: fet. I oportunitat d'aquests 13 que com a mínim un fos d'aquest estil i no ha succeït. Res, el Mallorca que ha fitxat 3 futbolistes en aquest mercat d'estiu. Avui parla en Ortells a les 5, no sé si trobes, Miqui, que una de les medalles que se posarà d'aquest mercat serà haver aconseguit que futbolistes com Raillo, Pablo Torre, Sergi Darder, Martin Valien i companyia hagin continuat a segona.
2: És que ara mateix, llevat d'en Alex Sala, estan demostrant que el millor que ha passat de moment és això.
0: Sí, sí.
2: No? Sí, no, pel rendiment de Valien, del que puc imaginar que pot donar en Pablo Torre, que encara ha de donar més, jo crec que de moment el
0: Morlanes, no?
2: Sí, Morlanes, sí, sí. En Sergi, jo crec que la millor notícia ara mateix és aquesta, sobretot perquè els fitxatges llevat d'en Àlex Sala, és cert que molts acaben d'arribar i que han tingut pocs minuts, però, per exemple, els extrems jo crec que encara han de donar una passa més i, de moment, el que està enlluernat a l'aficionat és Àlex Sala. Però, vaja, que la resta, aconseguir que quedin, sobretot en Valiant i en Pablo Torre, i en Seri i en Manu, jo crec que
0: és un mèrit,
2: és un puntarro per el Mallorca. És a dir, són fitxatges que no haguessis aconseguit segurament al mercat.
0: No, és així, són jugadors, podríem dir, de primera que han quedat aquí a segona per intentar complir aquest objectiu de l'ascens, i esperem que en Antonio Sánchez no se'n penedesqui d'haver continuat en el Mallorca. No sé si ell ha intentat sortir o no, però finalment continua. Esperen que tingui minuts, no? Que Luis García compti amb ell, perquè és un jugador que sempre ho dona tot, quan se posa aquí mirat a vermella.
2: Sí, el tema és si els té i on els té, perquè sí, el mig del camp és complicat.
0: Mig del camp complicat, lateral dret veurem, si ho té difícil Antonio. Aquesta...
2: I pensa que el primer dia el va fer jugar a un Lubumbo, és a dir, d'extrem, ja veurem.
0: Veurem què passa, la temporada serà llarga, queda moltíssim, però bé, ja sabem la plantilla que comptarà el Mallorca. Sí. El primer partit ja amb aquesta plantilla tancada serà dissabte, a les 9 del vespre contra l'Eldense, amb Antoni Fuster i amb Miqui Berger, que ens ho contaran des d'allà. Miqui, moltes gràcies, com sempre, un plaer.
2: A Ferrada Forta.
0: Que vagi molt bé, a Ferrada Forta. 1:25 minuts, fent la primera aturada per la publicitat, aparcam al mercat i hem de parlar amb la portera mallorquina del Barça, Anna Catacoll.
3: TV3 Ràdio és actualitat.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Raval la Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
6: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
7: En directe des de l'estadi Can Mises, Uda Eivissa, Rayo Majadahonda.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
6: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
7: Tot amb els millors comentaristes.
9: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
6: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
10: Caramba, caramba!
7: L'emoció de l'esport a IV3 Ràdio.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio.
0: Avui, doncs, continuem en directe aquí a Esports 3 a migdia, IV3 Ràdio. I vos ho comentava a l'inici, avui tenim una gran protagonista, Marta Sampas. Com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
0: No, no, Marta Sampas no, no, serà no, no, protagonista, podria ser-ho, però ser. Aquesta vegada, en aquest cas, no ho és. Avui volem parlar, Marta, ho dèiem, a la portera del Barça, a la mallorquina, aquest cop, ja ha començat ja la temporada, ho ha fet el Barça de la millor manera possible i tenien ganes ja de xerrar amb ella, amb com afronta una temporada més a Can Barça, no?
7: Sí, ja va començar guanyant i sense encaixar, que és l'important també per ella, victòria de l'equip i 5-0 contra el Tenerife. Volem comentar tot això i més amb la Cata, que ja la tenim a l'altre costat. Cata, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bones, bon dia. Com va?
7: Beníssim, ja tenien ganes d'escoltar-te amb mut a competició, eh?
11: Sí, sí, ja també tenien ganes. La temporada ha estat llarga, ja no me'n recordava el que era la temporada. Així que amb ganes de començar ja Lliga, Champions, tot el que toqui per tenir un altre any d'èxit.
7: Clar, és que dius que no te'n recordes el que era una pretemporada com a tal, sencera, un estiu descansant, perquè les lesions, no, te tenien un poc així, però enguany comences en el 100%, podries dir que te...
11: No, sí, sí, a més, tots els estius ha hagut europeus, el Mundial, els Jocs Olímpics, entonces mai aturava, amb aquest és el primer estiu que després de 6 anys puc aturar, s'ha agraït estar a Mallorca un mes i mig, plena d'energia per tornar aquí i, com dius, ara enfocada amb enguany, en que tot surti bé i, com dius, que les lesions respectin tot.
0: Què tal, Cata? Bon dia.
11: Bones,
0: comença una nova temporada, ho comentàveu en Marta, ets una jugadora jove, però has guanyat moltíssims de títols. També supos que l'objectiu d'aquesta temporada és guanyar el màxim de títols possibles, però com va de fam aquesta plantilla que no atura de guanyar, que vos heu acostumat a guanyar cada 2x3?
11: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenir una ambició molt gran, perquè ho volen guanyar tot. Enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volem fer, guanyar.
7: Clar, que ho deies amb aquesta ADN, amb els que pugen ja de per si les jugadores que formades en el planter, no? Blaugrana, una plantilla renovada, una plantilla en sortides, ho haurà xerrat ja moltíssim durant l'estiu, t'han demanat molt per aquestes sortides importants. Ara que ja estàu en marxa, ara que ja ha començat inclús la Lliga, ja estàu en competició, com te sents tu en aquesta plantilla? Perquè també passes a pujar un parell de graons, no? De dir, veterania, agafar un rol, el millor que tenien Alexia, Namapi, gent així, i ara quedau encara, però a tal volta no sé si sents una micona més de responsabilitat en aquest sentit.
11: Sí, no, bé, com dius, al final, al principi, quan van començar, pues, tot la gent que ho diu menys aquí, un, pues, un poc raro, no?, de que no estigués, com dius, en Alexia, en Mapi, en Ona, no? Un poc raro, però al final t'acostumes, el futbol passa molt ràpid i ve gent nova i t'has d'adaptar a el que ve i, com dius, no, o sigui, jo soc la mateixa que sempre he d'integrar tothom el màxim possible i el més ràpid possible. Sí que és vera, pues, que ara me sent també un poc de ser veterana, és que tu més tens aquí, però bueno, intentar ajudar en el que sigui. Crec que ara també tenim la sort de tenir una molt bona capitana, que és la Patri Jarro. Estic superorgullosa de que sigui ella, de que sigui la capitana d'aquest equip. I bueno, crec que tenim molt bon equip per fer coses molt grans en guany també.
0: Ara t'anava a comentar, Cata, hi ha jugadores molt importants en el Barça, entre elles tu, però clar, n'Alexia era un poquet el far guia, no?, d'aquesta plantilla, d'aquest vestidor. Aquesta sortida ha fet que, per exemple, jugadores com tu, com Cata Coll, s'hagi hagut de posar un galon en més en aquesta 2026-2027?
11: Bueno, sí, pot ser, però bueno, jo crec que això al final te surt tot sol, no?, perquè vols que aquest equip segueixi caminant recte, que no hi ha moltes curves i que vagi aconseguint un camí sòlid, no?, i bueno, és el que intentem, òbviament, com diu. Alexia ha estat una llegenda i encara ho segueix sent del Barça i l'ha mirat moltíssim, però ha estat un exemple de persona i de futbolista, i òbviament que tots des d'aquí m'ho ha ensenyat a quan tenim que tenir aquesta ambició i el que intentem, pues, ser nova que ve, intentant-li marcar que és el que volem.
7: Clar, en Alexia va deixar una gran petjada que de ben segur està recollint molt bé. Ja ho has esmentat, la capitania de Napatri, primera capitana en guany, a més de que és de les nostres aquí per les illes, per Ivetra Ràdio, poder contar que una mallorquina és la capitana, la primera capitana del Barça, és una passada. I tu, que has compartit tant en Napatri, com la veus? Com la veus dins el vestidor, ella, amb aquest nou rol?
11: No, lo veig com sempre. Al final, jo crec que això li fa especial, no? Que al final sigui el rol que tingui no canvia, que segueix sent la mateixa, que ha de riure quan ha de riure, que ha d'estar sèria quan ha d'estar sèria, que t'ha de marcar i posar-li més quan ho ha de fer. Crec que no podia haver millor capitana que ella, que reemplaçés en Alexia, i sé que sempre primera capitana segur molt de títols i ho podem celebrar tots junts.
7: Títols, vareu guanyar tots els possibles, ja ho han dit, s'ha avançat ja a la Lliga, la vareu guanyar l'any passat, sou vigents campiones, dissabte, segona jornada, visitau el Sevilla, ja vareu estar a l'11 titular, tu i Napatri, a la victòria contra el Tenerife. Dissabte, per exemple, contra el Sevilla, per tu és un partit especial per aquell primer any cedida allà, o és visitar la capital andalusa, o no?
11: Sí, no, bé, al final, és el primer any que vaig sortir de ca nostra, no?, que vaig anar a la península i, òbviament, que és especial. Entonces, la gent que vaig coincidir allà, vaig estar poc temps perquè va pillar el Covid, sí. Vaig estar 6 mesos, però és veritat que m'ho vaig passar molt bé sempre, quan dius, és especial tornar on va ser la meva primera casa que no fos Mallorca, i sí, amb ganes d'estar allà, de guanyar, òbviament, me sap greu, però sí, d'anar cap allà.
7: Guanyar, ja ho heu començat fent, amb 3 punts. També mirava jo que passat cap de setmana en s'inici de Lliga, la resta de resultats, i ho mirava, que tu i jo en tenim confiança de xerrar-ho així més clar, ho mirava amb l'esperança que hi hagi resultats ajustats, no? Per exemple, el derbi madrileny, que sí que se va veure més igualtat. No sé si ho vius també un poc així, de dir, ara, que no tan sols ha passat en el Barça, ha passat a altres equips, que la Lliga anglesa, altres lligues agafen molta força i la gent se n'hi va, també a viure altres experiències, però que quedi una lliga potent. Parlaven de més enllà de lo que és el camp, el terreny de joc, l'inversió de l'aposta d'en Pau Gasol. Vull dir, són coses que conviden a l'optimisme, que sí que pugueu viure una lliga que vos costi, no? Que se vos costi guanyar.
11: Sí, no, crec que l'objectiu és que la gent d'aquí no tingui que anar fora a jugar a futbol, no? I que no tingui que anar a una altra lliga perquè trobi que és més competitiva, sinó que se vulgui quedar aquí, com per exemple la masculina, tothom vol venir aquí a jugar, no? Pues que sigui el mateix, crec que han de cuir com a objectiu la lliga anglesa, perquè ara mateix per allò, i tothom ho sap, és la millor lliga que hi ha, i crec que han de cuir, pues, coses que fan allà bé i dur-les cap aquí, però com dic, que estarem d'aquí, que estarem no se'n vagi, que s'aquell aquí, que puguem fer la millor lliga del món. Uh-huh.
0: Hi ha lligues potents, ho comentàvem, la lliga anglesa, per exemple, que està fitxant molt bones futbolistes del futbol espanyol. Tu, Cata, de moment, tranquil·la, contracte, si no vaig malament, fins 2029. Has demostrat en el Barça també a la selecció que ets una de les millors porteres del món. No sé si tot i tenir contracte hi ha qualque toquedat a la finestra de qualque lliga d'aquesta. No, no diré la porta, però sí qualque finestra que fa toc-toc.
11: No, estic contenta aquí on estic, si no, no hi renovar l'any passat. Ja ho vaig dir, que l'any passat no vaig voler escoltar cap altra oferta que no fos primer ser del Barça. Sabia que n'hi havia, però bueno, el Barça per ja és el millor club del món. Vull guanyar tots aquí, vull fer història aquí, com dius, però ara fins al 2029 estic tranquil·la i al final és futbol, que te pot canviar d'un dia per l'altre, però òbviament aquí estic bé, estic feliç, estic tranquil·la i vull seguir triomfant amb aquest club.
7: I de 3 anyets mínim.
11: I sempre més esperant que el Mallorca arribi. Però, doncs, això queda molt.
0: I ara te quedes tot. Encara podràs jugar a una altra lliga, per allò.
7: Jo la veig en 40. En aquest... Espera, sí. No ho he d'esperar tant, però la veig retirant-se.
0: Ja estaran jubilats nosaltres, no, eh?
7: No. Ai, no vull fer càlculs d'això. Quina por. No, però bé, que mínim 3 anyets segur, ho dius en sinceritat. I jo, la veritat, que apostaria que sí que complies aquest contracte fins al 2029. Després ja se veurà, mentre treballin bé les coses, sigui on sigui, almenys des d'aquí te seguirem. Però bé, xerrant de les que han partit, nosaltres sempre tirant a casa, les nostres, na Lucía Corrales, que ara també forma part d'aquest projecte tan interessant, bé, ja hi formava i continua en el London City, na Mariona a l'Arsenal, has estat amb elles aquest estiu també, en les finestres de classificació, amb la selecció, que també és ben especial, van viure el mes de juny un partit inoblidable aquí a Son Moix. Bé, tema selecció, el Mundial no queda tant, ja compta enrere, no queda ni un any, juny de 2027, Brasil, que te desperta a pensar en defensar l'estrella que vareu guanyar 2023, Cata?
11: No, orgull, i més anar allà a Brasil, a jugar Mundial, ojalà hi ha quatre mallorquines, pues supercontenta i amb il·lusió, no, òbviament. Es veuré que queda molt, però no, és com, sí, encara queda molt, però després t'ho trobes allà i ja no queda res. Però no, crec que Austràlia i Nova Zelanda, bueno, van tenir un pot de sort i entre que van jugar bé, pues mira, van guanyar aquella estrella, però crec que en UEFA fa especial il·lusió perquè, bueno, hi ha tots els jugadors, tothom està disponible, tothom està bé, entonces crec que m'he especial il·lusió aquest Mundial i ojalà pues tornar a guanyar aquesta estrella.
7: Tant de bo, i que sigui, com bé deies, en quatre mallorquines, en Patri, na Mariona, na Lucía i tu, i per què no crec que arribin s'absoluta, però en destaquen moltes, això també ara en xerraran, que segueix havent aquí molt de talent a les illes, i aquest Mundial que n'estarem ben pendents. Jo també és perquè sigueu quatre, perquè si sou quatre segurament hi haurà més força, però jo aniré a cobrir-ho, ja ho sé.
0: Serà l'enviada especial d'IV3, està postulant, i de quina manera, dus un any ja lluitant per aquest tema, Marta, mare de Déu.
11: Ja escriuré una carta i vetre.
7: Gràcies, Cata, gràcies pel teu suport. Serà important. No, però sí, sabré que il·lusiona molt aquest any, pensant ja també en Mundial i ja un poc deixant, no de costat el futbol en tu, però sí que mos agrada saber com estàs, com has passat des unes vacances que mai havies tingut, o feia molt que no tenies tan llargues, has estat amb el teu campus també, que és una part de la teva vida esportiva que li dones molt de valor, no? Poder celebrar aquest campus cada estiu i tenir una sèrie d'activitats durant l'any també amb aquesta marca que t'acoi, que funciona molt bé, eh?
11: Sí, no, sí, la veritat és que sí. Ha estat un mes i mig de, bueno, com dius, vaig fer un viatge, després campus, després Mallorca, el campus, molt bé, cada vegada hi ha més nins, tot predominen les nines, no?, que també m'agrada això. I res, per Canet o per Pòrtol, que és on jo estic i jo no vull sortir mai d'allà.
7: T'he dit que hi vaig ser aquest estiu en sopar i és que t'estimen, eren amics i tot. Quan sabien que xerrava, bé, adoració absoluta en el teu poble, com no, perquè sempre ho esmentes i el descans el fas allà. Ja per anar acabant, xerrant de futbol balear femení en aquest cas, ha censat aquest cap de setmana la segona federació, amb el màxim representant en aquest cas que continua sent el Balears femení. venir i bé, i s'estan fent coses a poc a poc que també conviden a l'optimisme. No sé si ho segueixes, tens companyes, estàs pendent de com va, deies abans del Mallorca, que tenen l'equip de categories inferiors, però a poc ho volen aconseguir. No sé un poc com ho vius tu des de fora.
11: No, bueno, tenc companyes, més tinc... una amiga que és Ana Blanca Noguera, que és la portera
7: que
11: l'he conegut des que era ben petita. Sí. I sí, que ara comencen també la Copa de la Reina ojalà guany i ho puguin enfrentar a ells i anar cap a Mallorca.
7: Ai, veure, sí, entre setmana comença el fin d'aquest cap de setmana la Lliga i després tenen ja també partit a dimecres, si no vaig malament, a la Copa de la Reina.
11: Els anirà bé,
7: segur. Tant de bo, imagina't, Copa de la Reina amb el Barça estaria molt bé.
10: Mare meva, seria un somni, sí. Partidàs.
7: I xerrant de somnis, Miqui, que ho dius, somni per Naqueta, ja ho ha dit sempre, i ara també en aquesta entrevista ho ha tornat a
10: inventar. El mallorquinista. No s'amaga, el mallorquinista, com ha de ser, clar que sí. Si el mallorquinista, el mallorquinista. Com us el Mallorca, aquesta, ja per acabar, una temporada complicada a segona, 6 punts, va perdre el primer partit a fora, s'ha tancat el mercat de fitxatge, justament amb un jugador que ve del Barça Atlètic, en Guillermo Fernández. Com veus aquest Mallorca? Pujarà o no? Que
11: sí, hi ha optimisme, òbviament. És veritat que el primer partit que vam perdre vaig dir un guany, però no.
10: Fora a casa, manera, com els hi costa, mare de Déu.
11: Sí,
10: ja li costava primera i a segona, R.
11: Sí, jo confio més. En Arnau tenen molt, molt bé, estarà també i donarà alegries a... En el Mallorca segur i, com dic, optimisme. Crec que és l'únic equip que veig per la tele, a més del Barça, òbviament. Però,
7: sí, perquè no molt seguidor de futbol, també ho diu.
10: Sí,
7: això.
10: Vaig escoltar tu d'això. Sí.
11: Així que sí, amb optimisme. Vull que pugin al final. Jolín, tinc un pare i una mare que són socis, van cada finde i vull que vagin a Mallorca primera.
10: Esperem que sí. Idò, res, que sigui una gran temporada com us tens avasats, que te vagi tot molt bé. Per cert, dia 11 de setembre, divendres, tens plans o no? Tot en entrenament i partir l'endemà, crec, no?
11: Sí. Vaig a... Sí.
10: Sevilla, no?
7: A Sevilla és aquest cap de setmana.
10: Sevilla, que anava a dir.
11: L'Atlètic de Madrid.
7: Rebou l'Atlètic de Madrid, partidàs, sense tornar a Geni Hermoso. No, t'ho diu perquè, clar, és que aquí hi ha un concert que...
11: Ja l'he dit.
10: Vinga, Marta, que t'agrada molt.
11: Li vaig dir a meus amics, va, cuico un avió i fes ton, però no.
7: Exacte.
11: No, mata.
7: Ja, clar, no se pot.
10: Sempre pot dir que te fa mal un poquet de dit, o una mesa te pot borrar un partit, no?
11: No.
7: És professional.
10: Clar que sí, clar que sí. Dic que sí. Hi haurà més oportunitats.
11: Ja li diré a Marta que no passi vídeo.
7: Exacte, jo t'enviaré i per llevar-te un poc l'espinet t'acomiadam amb una cançó i en donant-te les gràcies també perquè treguis temps dins de la teva rutina per tenir una xerradeta sempre amb nosaltres amb Vivetres. Una ferrada grossa.
10: Sempre un plaer. Exis, que vagi molt bé. Adéu, cuida't.
7: Adéu.

0: Que gran aquesta colla, Marta.
1: Sí, la veritat que sí, sempre, sempre és un gust xerrar
0: sí,
1: amb ella.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí. I xerràvem amb aquesta, que també comença la temporada del Balears, sí. Debutarà aquest setmana a casa.
1: Sí, sí, diumenge ja és l'inici de Lliga, devien tenir ganes de que comenci la temporada, ho volen seure amb una de les capitanes de l'equip, xerràvem amb la jugadora del Balears, Fàtima Traversaro. Fàtima, com estàs? Bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien y vosotros?
1: Pues molt bé, també ben pendents de vostre inicio de Liga, però vosotras supongo que todavía con más ganas, ¿no?, de que esto arranque ya.
2: Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas y llevamos esperando esta semana ya bastante tiempo.
1: I què tal? Com ha anat la pretemporada? Quines són les sensacions en les que arribau a diumenge?
2: La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, teniendo pues 6 semanitas de pretemporada, que eso nos ayuda bastante, y haciendo también cosas fuera de fútbol que nos ayuda también a unir el equipo, y la verdad es que muy bien.
1: Que bé, i diumenge ja primer partit, com dèiem, està bé estrenar-se a casa, no? Som mal ferit, en aquest cas contra un filial, avisant un poc, ja la coneixeu la categoria, però ja la primera, en el primer partit ja avisant que hi ha filials com els del València, bé, que són equips a tenir en compte, no, Fati?
2: Sí, todos los equipos filiales también tienen una forma de juego bastante buena y nosotras llevamos bastante en la categoría, así que jugar en casa la verdad que siempre nos ayuda y más iniciar la liga en Som Malferit.
1: Serà això diumenge a les 11 del matí, per tant, convidar la gent que vos vengui a veure, que és important també l'afició, perquè, bé, ho comentàvem ara en aquest acoll, ni més ni menys que amb una de les millors porteres del món, no? que coneix bé a les vostres també, a Blanca Noguera, per exemple, i no sé com vos sentiu vosaltres de ser l'equip màxim representant, en aquest cas, de futbol femení a les Illes, no sé si un poc una responsabilitat de fer les coses bé, de tenir el Balears, en aquest cas, lo más común posible.
2: Sí, la verdad es que queremos enseñar también a las jugadoras que es importante estar ahí arriba, que hay que trabajar mucho para estar ahí y también luego jugar en casa, que la afición siempre ayuda mucho y te ayuda a estar bien enchufado en el partido.
1: I, a més, bé, tu ets una de les capitanes, una de les veteranes de l'equip, novena, se diu aviat, Fàtima, novena temporada per tu ja en el club, acompanyada de jugadores veteranes també i professionals com Sandra Gavi Gutiérrez, Andrea, Ana Cora, Ana Sandra, Ana Blanca, que l'esmentàvem ara també. Però què tal les noves incorporacions? Com heu vist les noves jugadores que vos acompanyaran enguany?
2: Se han adaptado muy bien desde el primer momento. Y me han sorprendido a bien, la verdad que son jugadoras muy buenas y que nos pueden

0: dels organitzadors, que és en Sebastià Mesquida. Sebastià, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment bé.
0: Què vol dir això, de moment bé? Molta feina de cara a diumenge, o no? Oh,
1: sí, molta feina. Preparar circuit i començar a marcar. I ara mateix m'acaben de dur la beguda per diumenge i res, i cercar coses, i geleres, i trull.
0: Una feinada logística, xerres d'hidratació, de que tot estigui preparat diumenge, dia 6, s'hora baixa, s'hora és a les 6, però vosaltres ja vos hi posau des de fa molt de temps, 12a edició, Sebastià, i la feina ve de mesos enrere.
1: Molt, molt. I, clar, t'ha dut molt de trull, i, a més, amb aquesta calor, la gent està un poc cansada ja. No sé si serà el darrer any, enguany.
0: Oh, no me diguis això. No, clar, és veritat que... Bé, jo t'anava a dir justament que des temps ens ha afluixat una micona enguany. Jo recordo l'any passat hi vaig participar en aquesta cursa de muntanya Puig de Bonany. Se va fer dur perquè la cursa és molt interessant en això mateix, en l'esforç que ha de fer els qui participa. Però és veritat que va fer calor, no sé de diumenge que esperau, però una micona han afluixat.
1: No, per diumenge donen també calor. Si fa calor, només de sol, molt va bé.
0: Sí.
1: Va bé, perquè a les setmanes quarts el sol s'ha amagat.
0: Ja és una bona hora.
1: El mal et si te fa aquella humitat, que per dins l'espinar no passa gent d'aire i la gent ho passa malament. I clar, nosaltres també tenim una tara que és la primera després de molta gent que té vacacions.
0: Això mateix,
1: i ja són poquets. I s'empunten menys, te costa arribar en el pressupost, perquè jo fa 12 anys que faig la carrera, però fa 12 anys que els sponsors me donen el mateix, m'entens?
0: Exacte, sí.
1: I agraït, agraït que estic. Però, clar, sí,
0: és una feinada, és una feinada. Sí. Estic segura que després, però, en acabar, quedau ben satisfet de veure la gent contenta, de veure la gent mossegant aquests melons i aquest avituallament especial que té la cursa. Esmentaves ja Espinar, esmentaves un poc part del circuit, estem xerrant de dues distàncies, 3,5 i 7,2, desnivell de 530...
1: No, 7,2 i 13.
0: 13, no, 13,5, són els 13 quadrats.
1: Sí, però m'havies dit 3,5.
0: Sí, no em posarem més, idò, que ja és suficient. Quan vas pel quilòmetre 12, si encara te'n queda un, ja faig a fora un i mig, és una micona més, ho tenia mal apuntat. Però sí, són dues distàncies, la 7 també és interessant, la 7,2 és interessant, ho deien l'any passat també, per la gent que no s'atreveix a una distància més llarga com són les 13, un desnivell important, es pujar, coronar, que puig de bon any, és veritat que és preciós el circuit, però és exigent, Sebastià.
1: Sí, la veritat és que la gent, quan l'ha feta, sempre m'ho dona senyora bona, perquè, a més, tenim molt de voluntaris per mig, perquè no se puguin equivocar, perquè, clar, mal de fer qualque vegada marcar bé circuit, i posant fletxes i posant cintetes, però també tenim gent per mig, i la veritat és que quan arriba la gent i te diu ha estat dura, però ara s'ha hagut de menjar meló, te sents content. Però és dur, perquè dus un mes preparant coses, xerrant amb la federació, treure's permisos, res. Xerrant amb els ajuntaments, i quan tenen compte, dur trull. Dur molt de trull, i la gent, qualque vegada no ho valora, la gent.
0: No,
1: i
0: d'ací, s'ha de saber...
1: Jo no he pujat preus, clar, jo sé que hi ha carreres que cobren més, de les inscripcions. Però jo és que troc que és una barbaritat per pagar segons que
0: percorre, clar, sí. Sí, sí. Bé, gaudiran de ben segurs que repeteixin, perquè segur que n'hi ha que repeteixen any rere any,
1: sí,
0: i n'hi ha que s'apuntaran de nou. Quanta gent hi teniu inscrita ja en guany?
1: Ara en tenim de 140.
0: Està bé. També, de més, Sebastià, que no sigui tampoc una gentada vos va bé, perquè estem xerrant d'entorn natural, d'entorn que s'ha de tenir cura.
1: Sí, no, ja, per exemple, no volia per res fossin 600.
0: Exacte, no.
1: Ja me va bé aquests 180, 200, 220, ja cobrim tot i ja no amb vos per la muntanya, també.
0: Beníssim. Això sortirà...
1: No m'interessa jo que vengui.
0: No, a més és que s'ha de tenir cura i després volen que després la muntanya se desperti el dia següent com si no haguessin passat aquests 100-200 corredors i corredores. Plaça dels Centenaris, a partir de les 6, Vilafranca, inscripcions encara obertes, Sebastià?
1: Sí. La inscripció acaba el dissabte vespre, però el mateix dia la cursa A les 4, de les 4 a les 5 encara se poden apuntar.
0: Beníssim. I allà a la plaça se
1: Mateix dia.
0: concentra tot, la sortida i l'arribada, i
1: Tot, tot.
0: no voldria passar sense xerrar d'aquest avituallament especial, Vilafranca, si alguna cosa defineix el poble, entre d'altres, evidentment, els bons melons que teniu
1: Sí,
0: allà,
1: sí.
0: i jo puc certificar que és un gust arribar i poder menjar un parell mallorquí de trossos.
1: Sí. I, a més, els premis són melons, també.
0: A veure, sí.
1: Els
0: Molt
1: premis
0: xulo i
1: són molt bons
0: original.
1: perquè la gent, els primers anys no te donaven copa, però la gent les deixava, No, no venien a recollir el premi. I d'ençà que donaven molt la gent espera a dur-se'n el premi.
0: Espera, exacte, sí, és que sap que
1: Sí.
0: el menjar es tira, una copa de fe la deixes
1: Estira,
0: allà a
1: sí.
0: l'estanteria, ja no en sap més, però el meló t'ha tornat a la vida després d'haver pujat
1: Sí,
0: a aquest
1: la gent,
0: desnivell
1: la
0: de
1: veritat.
0: completar-ho.
1: La veritat és que la gent mos ho diu, aquest moló darrere de la carrera, passa un gustet.
0: Sí, és una passada. Són
1: I la cerveseta,
0: 12. I
1: no?
0: també, bueno, sí, hidratar-se, un poquet d'aigua i fes també una canyeta ben
1: Sí.
0: merescuda per qui la vulgui. I de ja ho sabeu, 7,2 i 13 quilòmetres són les distàncies d'aquesta cursa de muntanya Puig de Bonany. Diumenge, 6 de setembre, Vilafranca, 12a edició, una feinada que hi ha darrere que esperem que la gent
1: Sí.
0: hi pugui respondre i participar-hi i fer-ho amb un dia
1: Jo
0: ben
1: faig una
0: complet i
1: crida a la
0: guapo.
1: gent que si s'empunten 60 o 70 més no passa
0: Està
1: res.
0: bé, sí.
1: Ara, el que han dit, no volen ser 300 o
0: No.
1: 400, tampoc.
0: L'organització feix una feinada i bona i de ben segur que ho veuran reflectit diumenge, siguin els que siguin, serà un dia guapo. Sebastià Mesquides, de l'organització, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a
1: Moltíssimes
0: Corcotopers.
1: gràcies a vosaltres. I tu ja ho saps, estàs convidada si
0: Sí,
1: vols venir.
0: enguany crec que vendré només a menjar meló perquè m'agafa la
1: Sí.
0: temporada baixa. He de tornar a
1: Ah,
0: posar-m'hi a
1: sí.
0: córrer, sí, m'he de tornar a posar les esportives, però l'any que ve de ben segur perquè m'ha agradat molt aquesta cursa. Sebastià, una
1: Vinga,
0: ferrada,
1: perfecte, ja.
0: gràcies.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Adéu,
1: Adéu.
0: adéu.
2: Gràcies, Marta Sampas. En Corcatopers acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Recordeu, avui era baixa, pendents del ciclisme, com sempre, d'en Enric Mas, la Vuelta, 11a etapa. Avui, en principi, etapa tranquil·la, plana, de 153 quilòmetres. I també pendents del tennis, perquè a les 5 Jaume Munar juga la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Nosaltres acabam, tornant demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1 i 5. Acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
4: Bon dia, són les dues. Acord in extremis a Menorca entre el PP i el PSOE per limitar l'entrada de vehicles a l'illa de cara a la pròxima temporada turística. Després de 2 dies de negociacions intenses, les dues formacions han arribat a una entesa per tirar endavant la iniciativa que es tramitarà ara per la via d'urgència al Parlament. Aquesta mesura coincideix en el temps amb l'anunci del Consell de Mallorca que fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa l'any que ve. Les passes d'ambdues illes responen directament a la realitat social que reflecteixen les dades oficials de l'Ibestat. La pressió humana ha tornat a batre rècords històrics amb 1.930.000 persones congregades simultàniament a l'arxipèlag un dia de juny. Són 27.000 més que el màxim de juny de 2025, gairebé l'equivalent a tota la població de Maó. Tot d'una en parlar, primer, però destacam altres notícies d'aquest dimecres 2 de juny. Ho feim en Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
5: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. El conductor va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit ocorregut a Porto Cristo diumenge passat, en el que va morir una jove de 23 anys.
4: L'actualitat també està marcada avui per les concentracions d'aquesta hora baixa en suport a Ceuta i l'informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
5: El ministre de l'Interior diu que no sabia res d'aquest informe i demana explicacions al director general de la policia. El Partit Popular acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
4: El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco, aturats i més treballadors que fa un any.
5: L'atur baixa un 1% interanual a les Illes el mes d'agost, que tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4% en prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat, fins a fregar els 694.000 treballadors.
4: A les 2:30 serà temps per a la informació de cada una de les illes. L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. En aquest cas, ha cridat la població general per una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Joves d'Eivissa estan convençuts que ha de dur-se a terme. Aquesta obra d'ampliació de l'aeroport suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori que consideren ja és inassumible des de fa anys. La cita és el proper diumenge 20 de setembre.
4: A Mallorca, les obres de la rotonda de la carretera de Sóller i del tram 1 del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi l'any. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. És una de les principals mesures del nou curs polític que ha anunciat avui el president del Consell, Lluís Galmés, després de la reunió mantinguda amb els consellers executius. Dues reivindicacions històriques ha remarcat per millorar la mobilitat a l'illa.
4: I a Menorca expedienten dos dels controladors de la platja de Cala Mitjana per intentar estafar els turistes fent-los pagar per aparcar els seus vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. Havien tapat el cartell informatiu on s'explicava que l'aparcament era gratuït i cobraven 5 euros a cada un dels turismes. Aquesta situació va provocar queixes fins al punt que l'Ajuntament de Ferreries va rebre 3 denúncies, una a finals de juliol i les altres dues a l'agost. Van ser aleshores traslladades al Consell Insular de Menorca, que ha informat l'empresa responsable del servei. Actualment, el cartell on s'informa que l'aparcament és gratuït ja és visible de nou per a tots els usuaris.
4: A les 2:45, temps per als esports. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat amb una darrera incorporació. Marta Sampas, bon dia.
0: Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic, ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club, que ha pagat 3 milions d'euros al Barça, que es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. En ciclisme està en marxa l'onzena etapa de la Vuelta, una etapa plana entre Cartagena i Llorca. Enric Mas segueix com a líder després de la disputa ahir de la desena etapa. L'artenanc ocupa la primera posició a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic. I en tennis, Jaume Munà jugarà avui capvespre la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Serà contra el francès Arthur Rinderknecht.
4: I ara és moment de saber quin temps ens espera per a les pròximes hores. Marc Aldentei, bon dia.
9: Bon dia. Per avui hem d'esperar una situació molt semblant a la d'ahir, això sí, amb més estones de sol i només cap a punts del sud de l'arxipèlag hi haurà aquests núvols prims. Ja deim ben poqueta cosa, la resta del cel continuarà estirat en temperatures que pugen lleugerament respecte a les màximes d'ahir, sobretot a punts de l'interior, i en el cas de Mallorca podem arribar als 35 graus i la resta quedarem entre els 30 i 34. Tot això amb vent de llevant, que bufarà feble en general, i sí que és vera que per demà entre la tramuntana ho farà de manera feble, qualque cop moderat el dematí cap a Menorca, però en general anirà fluixant i la resta el vent serà de llevant, vent que bufarà feble i només al nord de Menorca hi haurà més onatge, onades que poden arribar al metre d'altura, un dia de cel destapat, en qualque nígol baix, sobretot a Eivissa i Formentera. La resta esperant que el cel continuï sense nígols i tampoc esperen canvis pel que fa a la temperatura. Per tant, aquestes màximes que quedaran entre els 30 i 35 graus.
3: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
4: Dues i sis minuts, el PP i el PSOE han acordat in extremis la modificació de la llei de reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca. Les negociacions contra el llotge han permès tirar endavant aquesta iniciativa. Axel Camarasa.
8: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
10: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
8: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
11: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
8: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
12: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
8: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
4: Mentrestant, a Mallorca, el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles i de cotxes de lloguer que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
5: La proposició de llei es tramitarà per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva. Galmés defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple de nou període de sessions.
13: Ens vàrem comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. S'està tramitant per via d'urgència i això ha suposat la reducció a la meitat el temps d'espera perquè se pugui aprovar, insistesc, definitivament aquesta tardor. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà en un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Hem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa, i els temps que estarem nosaltres.
4: I a Eivissa, convocada una manifestació el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Des de l'Associació de Joves de l'Illa afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible, diuen des de fa anys. Ana Fernández.
14: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'associació.
15: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrar molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
14: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, veïns de Campalleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
4: I és que la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar a la vegada 1,93 milions de persones a les Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte del 2025. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística Libestat. Neus Pericàs, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que el mes de juny varen arribar a conviure al territori balear més de 1,93 milions de persones. Això és un màxim perquè la mitjana del mes és de 1,89 milions, un 1,3% més que el juny de 2025. L'illa on més s'ha incrementat la pressió humana està Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca, amb un 2,6%. A continuació hi ha Mallorca, amb un 1,1% més que el juny de l'any passat, i Eivissa, on també hi va haver més gent que l'any passat, però en una proporció menor, un 0,7% més.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Dues i 13 minuts, ho dèiem en titulars, a presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, en què va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs per a presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària, després de compareixer aquest matí davant el Tribunal d'Instància de Manacor.
5: L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de l'M4020 quan el cotxe va sortir de la via, va quedar tombat i va impactar contra un arbre. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passa a la disposició judicial.
4: I nova batuda contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma, amb diversos detinguts i el decomís de diferents partides de marihuana i haixix. Segons fonts policials, els agents s'han irromput passades les 10 del matí en dos domicilis d'aquesta zona per dur a terme escorcolls simultanis.
16: El balanç provisional és de diverses persones arrestades i el comís d'una quantitat encara indeterminada de substàncies estupefaents, principalment haixix i marihuana. A hores d'ara, la investigació continua en marxa i no es descarta que la xifra oficial de detinguts augmenti a les pròximes hores a mesura que s'analitzi el material confiscat als immobles.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Diversos ajuntaments de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. Serà avui, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, que és un dels colors de l'escut de Ceuta.
1: Han convocat actes de suport consistoris com els de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Aleó o Santa Margalida, entre altres. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva o Campos il·luminaran la façana de blau.
0: Mentrestant, Ceuta celebra avui la seva diada amb un ambient enrarit per la crisi migratòria.
2: Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar. No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable: la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
0: Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc l'acte institucional que avui celebra a la ciutat.
1: També Pedro Sánchez ha mostrat un vídeo avui felicitant el poble de Ceuta. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
3: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
1: La Casa Reial, per la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat amb les paraules unitat, convivència i futur.
0: I a més, l'ambient s'ha complicat encara més després que s'hagi filtrat un informe policial en el qual s'apunta directament a gendarmes marroquins i agents de paisà com a col·laboradors en l'allau migratori. Un document publicat ahir vespre per l'Espanyol i que ha provocat la indignació del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc en aquesta crisi.
1: Ha estat un matí intens de contactes. Ara l'informe que ja té l'Audiència Nacional és examinat pel Ministeri Marlaska, ja s'ha reunit amb la cúpula policial i amb els responsables directes dels agents que han elaborat el document. Públicament, però, la posició és una altra. Les darreres hores, la consigna d'uns ministres i altres ha estat clara: prudència i cautela, com ha demanat el titular de presidència, Félix Bolaños.
4: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
1: No tenen tanta paciència a l'oposició. El PP insisteix en demanar la dimissió de Marlaska per, diuen, mentir als ciutadans. És la portaveu del partit al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.
5: Llevan 30 días mintiendo a los ceutís, a los españoles y a los europeos de que no sabían nada, y lo sabían. Por tanto, Sánchez ha abdicado de la primera responsabilidad que tiene cualquier primer ministro de un Estado miembro en Europa, que es defender la integridad territorial de su país y de la soberanía española de parte de su territorio, como puede ser Ceuta.
0: Precisament la situació a Ceuta i les concentracions convocades avui per alguns ajuntaments han eclipsat el SUS al període de sessions en el Parlament. Aina Morales, bon dia.
6: Bon dia. Mentre que els grups d'esquerres rebutgen les concentracions, els de dretes en donen suport. Tant Unides Podem com És per Mallorca, Més per Menorca i PSIP han criticat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per haver impulsat les concentracions. Segons el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, els consistoris governats pel seu partit no han convocat.
7: Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
6: Amb tots els portaveus a l'esquerra del PSIP han estat crítics amb la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Han arribat a dir que han actuat tard i malament. El portaveu del PSIP, Marc Pons, ha al·ludit comentar l'actuació del govern central i ha centrat les seves crítiques en el Partit Popular i en les concentracions convocades avui.
8: Nosaltres tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre ser de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
6: També ha criticat el govern de Pedro Sánchez, el portaveu parlamentari del PP. Sebastià Sagreras sí que ha fet una crida a la participació a les manifestacions convocades a les principals ciutats de l'arxipèlag.
9: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
6: A la dreta del PP, Vox ha estat especialment dur amb el govern de Pedro Sánchez. Manuela Cañadas, portaveu parlamentària.
10: Espanya ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
6: Amb tot, l'actualitat de les Illes també està present en aquesta cambra. Demà, Diputació Permanent, en què es tractaran alguns temes d'actualitat durant l'estiu, com la massificació turística, les dimissions, els cessaments de diferents directors generals, i ja dimecres que ve, en un dia que no és l'habitual, en dimecres se celebrarà el ple del Parlament, en què es prendrà en consideració la normativa que ha de regular el límit de cotxes a Mallorca.
0: Gràcies, Aina Morales. Des del Parlament són les 2:21 minuts.
11: Coltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
13: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
11: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: A les Balears també són notícia avui les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades totals, les Illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
14: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari, amb prop de 580.000 persones d'alta, mentre que 110.000 han fet feina com a autònoms.
0: Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però que no es tradueixen, critiquen, en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
14: Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i l'urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
15: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
14: La gran patronal, la CAEB, destaca com el mercat laboral de les Balears també manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així i tot, la presidenta Carmen Planas ha advertit que de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
16: Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
14: El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
17: Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
0: D'altra banda, el govern, l'IB Salut i l'UIB han signat un conveni per a la participació de les institucions sanitàries en la docència i la recerca en ensenyaments universitaris de ciències de la salut. El conveni, amb una vigència inicial de 4 anys, actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris en la docència i recerca universitàries.
1: L'IB Salut es compromet a posar a disposició de l'UIB els serveis necessaris per desenvolupar els plans d'estudis dels graus de Ciències de la Salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris en la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
18: Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de Educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
1: Un conveni que el rector de la universitat, Jaume Carot, ha celebrat degut a l'antiguitat de l'anterior.
19: I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs, tot això s'havia d'harmonitzar.
1: Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha comentat que la firma d'aquest conveni, junt amb les mesures aprovades en el decret llei del passat 7 d'agost, volen donar resposta a la inestabilitat docent que hi havia a la facultat.
20: On creiem que era molt important per posar fi i per arreglar una sèrie de falta d'estabilitat docent que hi havia a la facultat de Medicina, a la nostra facultat.

0: 2:27. Fora de les Balears, la Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta o algú del seu equip va visitar l'àtic abans de comprar-ho.
1: El portaveu de la comunitat i també president de l'entitat Planifica Madrid assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-ho, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre. Miguel Ángel García assegura que totes les explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica malintencionadament.
2: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
0: D'altra banda, la jutgessa de la Dana eleva a 232 les víctimes de les enriuades.
1: I és que al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar que va morir dies després. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les rioades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que varen ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
0: A l'exterior, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
1: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
0: I els Estats Units llencen nous atacs contra objectius de l'Iran.
1: Segons ha explicat la Guàrdia Revolucionària, hi ha almenys 11 morts, 4 dels quals eren assistents a unes noces. L'exèrcit nord-americà, que assegura que els atacs tenen l'objectiu de defensar els bucs mercants que han de travessar l'estret d'Hormuz.
3: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Acord entre PP i PSOE per modificar la llei de reserva de biosfera i limitar així l'entrada de vehicles. Els socialistes han acabat avalant la proposta després que s'hagin acceptat algunes de les seves exigències. Entre aquestes, participar de la delegació que defensarà el text al Parlament i també la reciprocitat amb la resta d'illes, de manera que els residents de Balears quedin exempts de les restriccions quan viatgin a una altra illa. Ara, la tramitació es traslladarà al Parlament amb l'objectiu que sigui vigent de cara a la propera temporada turística. Tot d'una, en donant més detalls.
3: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
5: De 8 i 47 minuts.
6: Són les
5: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
7: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Entrem en matèria. PP i PSOE han acordat in extremis modificar la llei de reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès tirar finalment endavant amb aquesta iniciativa. Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per la via d'urgència al Parlament, també que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text i la creació d'una comissió de seguiment que es reunirà cada 2 mesos per mirar d'agilitzar els terminis i que aquesta limitació estigui vigent de cara a la propera temporada turística. De fet, així de contundent s'ha mostrat al respecte el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
8: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
4: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exemptes de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visiten Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
6: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
4: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació d'aquestes restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
9: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
4: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les següents passes d'aquesta tramitació passen per modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el plenari acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles que es permeten finalment. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar de nou suports de la resta de formacions. Aquesta és la notícia destacada del dia, però n'hi ha d'altres. Diversos ajuntaments secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i han organitzat concentracions a partir de les 8 del vespre en suport al poble de Ceuta. És avui, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. D'altres municipis, però, optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors, precisament, de l'escut de Ceuta. A Menorca s'han convocat concentracions a Aló, Es Castell, Es Migjorn, Ferreries i també Es Mercadal. Són tots els municipis on governa el PP, amb l'excepció de Sant Lluís, que encara té actes de les festes patronals i no volen, asseguren, solapar-ho. Animen, això sí, a la gent a anar a la d'Es Castell. De fet, la batlessa diu que hi assistirà. La FALIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport també a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
10: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, aquí on hi ha tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
4: Mau i Ciutadella, els municipis on no governa el Partit Popular, no han donat suport a aquesta iniciativa. I els arguments els detalla Albert Ladamó, Héctor Pons.
11: S'ha convertit en una concentració final partidista que promou el Partit Popular. Ho ha fet també utilitzant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb tota la resta de partits que no compartien aquest posicionament. Nosaltres considerem que les institucions no s'han d'emprar com una eina de partit i, per tant, si el Partit Popular vol fer, està amb el seu dret a fer-ho per les vies que correspon, però que no podem emprar les institucions per fer aquesta guerra i per dividir la ciutadania.
4: Les concentracions estan convocades a partir de les 8 del vespre als diferents municipis.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: El Consell i Endesa han mantingut aquest migdia una reunió informativa sobre les futures inversions i millores elèctriques en el període 2027-2030. Està previst invertir més de 15 milions d'euros i s'han de fer un centenar d'intervencions arreu de l'illa, la majoria d'elles centrades en la xarxa de mitjana tensió. Els municipis on més s'invertirà són Es Mercadal, amb quasi 4 milions i mig d'euros, i Maó, amb 4,3 milions. El consum elèctric durant l'estiu, a causa de la calor, ha superat les expectatives i ha provocat diverses panes elèctriques. Una de les més importants, recordem, es va produir el juliol a la Ciutadella i va afectar un total de 1.800 usuaris. Per aquest motiu, el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, es va reunir aleshores amb l'Ajuntament i va demanar agilitzar les llicències per executar aquestes obres. El sentim.
12: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
4: Un altre assumpte que hi ha damunt la taula és la inversió a les urbanitzacions. Algunes tenen una infraestructura elèctrica molt deteriorada o no soterrada, que és especialment sensible a les tempestes. Sentim de nou Simón Gornés.
12: El tema de soterrament de moltes cablejats no només afecta Cala Emporter, sinó a moltes altres zones turístiques, i és una de les qüestions que necessitaran més inversió i més dedicació.
4: Red Elèctrica també té previst posar en marxa a finals d'any les bateries de la subestació d'Esmercadal, que han de reforçar la xarxa, i de cara al 2030 està prevista la posada en marxa, recordem, del segon enllaç submarí entre Menorca i Mallorca. Més qüestions. Expedienten dos dels controladors de la platja de Cala Mitjana per intentar estafar els turistes fent-los pagar per aparcar els seus vehicles. Havien tapat el cartell on s'informava que el pàrquing era gratuït i cobraven 5 euros a cada turisme. Una situació que va provocar queixes fins al punt que l'Ajuntament de Ferreries va rebre 3 denúncies, una a finals de juliol i 2 més a l'agost. Van ser aleshores traslladades al Consell Insular, que ha informat ja l'empresa responsable del servei. Actualment, el cartell on s'informa que l'aparcament és gratuït és visible de nou per a tots els usuaris. I a la platja de Serpentona torna a estar ja plenament operativa després de la forta arrissaga que la setmana passada va provocar danys en aquesta zona. Entre altres actuacions, s'ha reparat ja i col·locat de nou la passarel·la de llenya, de manera que ja està operatiu també el servei de platja adaptada, un servei que des d'avui recupera el seu horari habitual, els dilluns, dimecres, dijous i també dissabtes de les 10 del matí a les 5 del capvespre. A la platja Gran s'ofereix també aquest servei, en aquest cas els dimarts i els divendres de 8 del matí a 2 del migdia. I l'Ajuntament d'Esmercadal reclama solucions davant els problemes en la recollida selectiva de residus. El consistori reconeix que la situació els ha desbordat aquest estiu i que la saturació de fems als contenidors, especialment a les zones turístiques, exigeix una resposta per part del Consorci de Residus. Des del passat mes de juny, l'Ajuntament ha reclamat al Consorci un reforç de contenidors d'envasos lleugers i també de paper i cartró per evitar la saturació dels punts de recollida. Inicialment es va informar que no hi havia contenidors suficients i que les possibilitats d'ampliar el servei estaven limitades. Tot i que s'han aplicat algunes mesures i està previst instal·lar temporalment més contenidors en els punts de major saturació, el consistori assegura que aquestes mesures arriben tard i són del tot insuficients. Sentim el regidor de Turisme d'Esmercadal, Carlos Roger.
13: Aquest estiu del 2026 hem vist una situació molt desbordant i molt exagerada d'incivisme en els contenidors repartits per tot el municipi d'Esmercadal. Per això estem demanant en el Consorci de Residus que faguem una espècie de diagnòstic de tot el que ha passat per poder actuar de cara a l'estiu de l'any 2027.
4: L'Ajuntament considera que el problema posa de manifest la necessitat d'abordar mesures estructurals de reducció i gestió dels residus, especialment davant l'increment de població i de generació de residus durant els mesos d'estiu.
3: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
4: Moment ara per a la informació esportiva, perquè el bàsquet Menorca disputa el primer partit de pretemporada aquest divendres a Vintalfa. Serà en el torneig Ciutat de Moc contra el París Basketball. És el vigent campió de França i equip que disputa l'Eurolliga. Una posada en escena immillorable que anirà més acompanyada d'un concert d'Avalanche en finalitzar el partit. Fa pocs dies que l'equip ha iniciat ja la pretemporada i, tot i la manca de rodatge i la duresa del rival, el partit és la primera oportunitat per veure les nombroses cares noves de l'equip. I és que la major part dels jugadors són nous. Tots ells ja entrenen a Vintalfa, amb l'excepció del dominicà Jerónimo de la Rosa, en qui encara hi ha papers pendents de resoldre. Ho ha explicat el president del club, Oriol Segura, en una entrevista al magazín El Dia Menorca.
14: Falta un jugador, que en Jerónimo, que per qüestions de burocràtiques doncs se'ns està travessant una mica al fer-lo portar, a fer-lo arribar, però tot el que més està en solfa.
4: De fet, Oriol Pagès també ha avançat que el mercat de fitxatges encara no està tancat.
14: És possible, perquè sabeu que, clar, que tot ha sigut molt complicat i lent i entrevessat perquè doncs, no has tenim el pressupost que tenim i els jugadors i el nivell d'aquesta categoria doncs, s'ha posat pels núvols i llavors també hem de ser prudents perquè no sabem en quina posició, si tens molts recursos i se't lesiona una posició, pots fitxar d'una altra posició, però si no tens massa recursos, doncs has d'estar una mica a l'expectativa de què és el que et depararà les primeres jornades.
4: Aquest divendres, doncs, a partir de les 8, debut del bàsquet Menorca contra tot un París Basketball i, a més, després, concert d'Avalanche. Tram final per a la cultura per explicar que l'Ajuntament de Mou i 16 bars de la ciutat repartiran 10.000 penjadors per transportar el got durant les festes de Gràcia. A aquests elements se sumaran 40.000 gots personalitzats i fets en plàstic reciclat. Els dos elements es donaran amb les primeres consumicions fins a esgotar existències. Amb aquesta iniciativa, el consistori estima que es deixaran d'utilitzar prop de 48.000 gots d'un sol ús i s'evitarà també que aquests acabin en terra, la qual cosa, a més, suposa un perill tant per a les persones com per als cavalls. Sentim el batlle de Mou, Héctor Pons.
15: Fa uns anys vam iniciar la campanya, no embrutit la festa, instal·lant aquests contenidors que fan la funció de paperera durant els dies de les festes, i enguany fem una passa més, una passa que pretén reduir, com dic, la generació de residus.
4: Darrer minut d'aquest espai informatiu, moment ara per a la música. Escoltem Dorian, que actua avui vespre al Claustre de Mou, presentant Futuros Impossibles, el nou treball d'una de les bandes més icòniques sorgides de Barcelona i autora també d'algunes de les cançons més representatives de la música iberoamericana dels darrers anys. Al ritme de Dorian i el seu nou treball, arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, l'actualitat. Recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas.
1: Dues i 45 minuts, així és, temps ara per a la informació esportiva. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb el mercat de fitxatges tancat i ho ha fet Marta amb una darrera incorporació. Bon dia.
2: Bon dia. El mercat d'estiu es va tancar ahir. Va ser amb el fitxatge de Guillermo Fernández, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Luis García. El migcampista català de 18 anys arriba procedent del Barça Atlètic. Ha firmat fins a l'any 2031 amb el Mallorca i es tracta d'una aposta important del club, que ha pagat 3 milions d'euros al Barça, que es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda. Sentim Guillermo Fernández.
3: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven, y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas, y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
2: Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb 13 fitxatges. Finalment, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez continuen a la plantilla. El director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, diu que s'ha confeccionat un bon equip i parla també del darrer en arribar, de Guillermo Fernández.
4: Bé, jo crec que és un molt bon jugador, té un present molt bo i un futur encara millor. Crec que hem de treballar tots junts per a acabar de formar-lo. És un jugador molt jove y tenéis muchas esperanzas fijadas en ella. Sí, ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer, y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
2: Ortiz también va a

0: Guillermo Fernández. També s'ha entrenat per primera vegada John Chetau i els dos darrers a arribar podrien debutar dissabte. Abdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat avui al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca, recordam, dissabte a les 9 del vespre, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Més futbol amb un nom propi, el de Catacoy, que ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana, que aquest curs defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, recordant Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. L'ambició de les culers és la mateixa de sempre, guanyar tots els títols possibles. Sentim Catacoy avui en declaracions a IB3 Ràdio.
1: Amb molta fam. Al final crec que s'ha d'anar que du el Barça, que s'ha qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporació de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagi també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
0: Tot i les sortides de jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle o Mapi León a la Lliga Anglesa, Cata té contracte amb el Barça fins al 2029 i no pensa en altra cosa que triomfar amb el club blaugrana.
1: No, estic contenta aquí on estic, si no, no hi renovar l'any passat. Ja ho vaig dir, que l'any passat no vaig voler escoltar cap altra oferta que no fos primer del Barça. Sabia que n'hi havia, però bueno, el Barça per ja és el millor club del món. Vull guanyar tots aquí, vull fer història aquí, com dius, però ara fins al 2029 estic tranquil·la i al final és futbol, que te pot canviar d'un dia per l'altre, però òbviament aquí estic bé, estic feliç, estic tranquil·la i vull seguir triomfant amb aquest club.
0: A més, resten 10 mesos perquè la selecció espanyola comenci la defensa del títol mundialista al Mundial 2027 del Brasil, on si tot va bé hi seran 4 mallorquines, Catacoy, Patrick Jarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales.
1: Orgull, i més anar allà a Brasil a jugar al Mundial, ojalà hi hagin 4 mallorquines, pues supercontenta i amb il·lusió, no? Òbviament. Es veuré que queda molt, però no, no? És com, sí, encara queda molt, però després t'ho trobes allà i ja no queda res. Però crec que Australia i Nova Zelanda van tenir un pot de sort i entre que van jugar bé, pues mira, van guanyar aquella estrella. Crec que en UEFA especial il·lusió.
0: I el màxim representant del futbol femení balear, el Balears, encetarà la nova temporada a segona federació aquest cap de setmana. Les blanquiblaves rebran el València B diumenge a les 11 del matí a Som Malferit. Fàtima Traversaro és capitana de l'equip.
2: Sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas y llevamos esperando esta semana ya bastante tiempo. La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, teniendo pues 6 semanitas de pretemporada, que eso nos ayuda bastante. Y haciendo también cosas fuera de fútbol que nos ayuda también a unir el equipo y la verdad es que muy bien.
0: A primera federació, l'UD Eivissa va tancar el mercat amb el fitxatge d'un central. El club pitiús va incorporar Jeremy Blasco, que arriba cedit del Radomiak polonès. El futbolista francès té 27 anys i a la Lliga Espanyola va vestir la camiseta de l'Osca durant 3 temporades. Pel que fa al capítol de sortides, Manu Pedre ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. El director esportiu de l'UD fa un balanç positiu del mercat d'estiu. Sentim Michel Sanz.
3: El balance del mercado de fichajes ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
0: A més de la valoració del mercat, la UD ha aprofitat per a presentar 2 dels seus fitxatges, Liberto Beltrán i Pedro Ortiz. Beltrán va començar la pretemporada i es va rompre el lligament creuat i, per tant, serà baixa pràcticament tota la temporada. Aquí l'afició ja podrà veure aquest cap de setmana cap misses. És a Pedro Ortiz, el migcampista mallorquí, va tenir clar des del primer moment que volia començar la temporada amb la UD Eivissa. Sentim en aquest ordre Ortiz i Liberto.
4: Des que se pusieron en contacto conmigo no tuve muchas dudas. Y creo que es un club donde él mismo demuestra lo bien que ha ido haciendo las cosas. Es un club ambicioso y yo pienso que soy un poco así también como persona, entonces fue muy fácil decantarme por esta opción.
5: Estoy bastante entero, si es cierto he pasado 2 semanas en casa en Castellón con dolor y demás, pero ya con muchísimas ganas de poder estar aquí con todos los compañeros.
0: La UD rebrà dissabte a les 6 del capvespre el Majadahonda a Can Mís.

0: És un partit que podreu seguir en directe i Betre Ràdio. I tancam plana futbolística amb la Federació de Futbol de les Illes Balears, que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'emergència. A més, la Federació ha posat en marxa l'Acadèmia Inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme ja està en marxa l'11a etapa de la Vuelta amb 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Després de la disputa i de la desena etapa, Enric Mas segueix amb el mallot vermell com a líder a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic. Tot això en una etapa que es va haver de decidir a l'esprint. Sentim Enric Mas.
1: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
0: I acabam amb tennis. Jaume Munar jugarà avui la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. El mallorquí jugarà no abans de les 5 de l'hora baixa contra el francès Arthur Rinderknecht. El centenyiner i Rinderknecht s'han enfrontat en dues ocasions amb una victòria per a cada jugador. La darrera va ser per Jaume Munar el 2025.
2: Gràcies, Marta Sampas. Són les 2:54 minuts. Temps ara per a la cultura.
3: Informatiu migdia. Ivetres Ràdio.
4: Novel·la històrica, novel·la política, novel·la d'amor sentimental, autoficció, novel·la d'intriga amb una dimensió de thriller que pretén ser o que aspira a ser trepidant i amb misteri, però també novel·la filosòfico-moral perquè hi ha reflexions i diàlegs que tracten de temes profuns i constitutius de la condició humana. Per tant, jo el que volia era fer una novel·la que fos moltes novel·les a la vegada, però que fos una novel·la només i que tot quedant molt ben conjuntat.
2: El periodista i escriptor Pere Antoni Pons en defineix d'aquesta manera el seu nou llibre, Les conseqüències, que edita l'editorial Proa i que surt avui a la venda. Una història en què hi cap, com escoltàvem, gairebé tot i que té Mallorca, la Mallorca contemporània com a teló de fons. Sandra Martínez, bon dia.
5: Bon dia. Un present que vivim, diu, amb una mena de deliri, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que escriu també Pons, un dia vessarà de tanta de gent que fins i tot les esquerres demanaran que ens construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és malauradament més universal del que puguem pensar.
4: No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món que no passi també aquí. En aquest sentit, la meva idea, això ja també contra el món sortia, és que Mallorca és el món magnificat, el món densificat, el món accelerat. Vull dir, nosaltres som una metàfora del món. Tot el que passa a Mallorca passa arreu, no? I tot el que passa arreu troba un reflex d'una manera o d'una altra en el que ens passa aquí.
5: Mallorca està clar, però també la violència durant la transició, una suposada llista de xuetes al nazisme, rondalles, decepcions amoroses, tot es mescla, tot lliga en aquesta novel·la en la qual Pons reconeix que ha dedicat molta de feina per fer, però també per desfer.
4: Podria haver estat una novel·la de 750 pàgines, perquè va ser un monstre que se me va escapar de ser mans, vaig corregir, m'hi vaig barear molt. Però és això, com que m'agrada molt escriure, sempre he estat molt en fora d'aquella idea, és escriptor torturat, o escriure quin mal, quina pena, que me sent de tot sol i de malament. Això sempre m'ha semblat patètic i ridícul. Al contrari, sempre, fins i tot quan ho passes malament, ho passes bé escrivint, i doncs hi he fet molta, molta, molta feina.
5: Una feinada, un monstre reconduït a poc més de 400 pàgines que, com dèiem, surt avui a la venda i que ja té presentacions tancades a Barcelona dia 10 i també a Campanet dia 12. A finals de mes també serà present a la Setmana del Llibre en Català de la Ciutat Comtal i a la Fira del Llibre en Català de Palma.

0: I sona Rels B després que l'artista mallorquí hagi anunciat per sorpresa un concert de Frank al Parc de la Mà de Palma.
1: Serà dia 11 de setembre a les 9:30 i amb un aforament previst d'entre 50 i 60 mil persones. Segons ha apuntat a les seves xarxes socials i informava també el Consell Insular i l'Ajuntament de Palma, aquest show especial, al qual convida a venir els seguidors de totes les Balears, és la seva forma de celebrar que l'endemà, dia 12 de setembre, el Consell de Mallorca el nomenarà fill predilecte de l'illa. I per què? Idò, per haver duit el nom de Mallorca per tot el món i per ser-ne, diuen, un magnífic ambaixador. El concert serà al mateix espai on dissabte tindrà lloc el multitudinari concert electrònic per mor de les festes de la patrona de Palma. Skinny Flack, com el coneixen també els seus seguidors, ha tornat a l'illa aquest estiu per descansar després de tancar una gira multitudinària, a New Star World Tour, que va començar a l'estadi de Son Moix i que va cloure el Metropolitano de Madrid i que l'ha duit a triomfar a mig món.

0: Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 2 de setembre, una jornada a la qual PP i PSOE han assolit a Menorca un acord in extremis que permetrà avançar la tramitació de la llei que ha de limitar l'entrada de vehicles a l'illa la pròxima temporada. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Després de 2 dies de negociacions intenses, les dues formacions han arribat a una entesa per tirar endavant la iniciativa que es tramitarà ara per la via d'urgència al Parlament. És el conseller socialista Eduardo Ropsi, després el president de Menorca, Dolfo Vilafranca.
2: En què estem en un moment inèdit, que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic.
3: L'únic que va fer aportacions ha estat el grup socialista, mitjançant les esmenes, que hem intentat, amb voluntat, que feim sempre, més per Menorca no em va presentar cap, com que diuen que ja està bé, saben més que els tècnics de la casa, diuen que ja està bé, l'únic que van presentar era el grup socialista.
1: Aquesta mesura coincideix en el temps amb l'anunci del Consell de Mallorca, en aquest cas, que fixarà també aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa l'estiu de l'any que ve.
0: Salut, no preveu el cessament de la gerenta de Son Espases després d'una nova dimissió i d'una acusació d'assetjament laboral.
1: El director general de l'IBE Salut, Javier Ureña, ha descartat aquesta possibilitat i ha defensat la professionalitat de Cristina Granados, molt qüestionada després de diverses dimissions del seu equip i després que la responsable de comunicació del centre l'hagi acusat concretament la gerència d'assetjament laboral en un article publicat avui al diari Última Hora.
0: Avui també destacam una altra dada. El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
1: L'atur concretament baixa un 1% interanual a les Balears al mes d'agost i tanca amb 25.700 persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social creix un 4% amb prop de 27.000 nous cotitzants més que l'any passat fins a fregar els 694.000 treballadors. Les patronals i el govern destaquen aquestes bones dades. En canvi, el sindicat lamenten que no es tradueixen en millor qualitat de vida per als treballadors.
0: L'actualitat també està marcada per les concentracions d'avui hora baixa en suport a Ceuta.
1: Una qüestió de la qual se n'ha parlat i molt a la primera junta de portaveus al Parlament d'aquest nou curs polític. Els partits d'esquerra rebutgen les concentracions per partidistes mentre que la dreta anima tothom a participar-hi. Són els portaveus de la PP i de Més per Mallorca, Sebastià Sagreras i Lluïsa Pasteguia.
4: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
5: Si volen fer concentració en partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
0: Unes concentracions que coincideixen amb la Diada de Ceuta que s'ha celebrat avui en un ambient encara més enrarit després de filtrar-se un informe policial que apunta al Marroc per l'entrada massiva de finals de juliol.
1: El ministre de l'Interior diu que no en sap res i ha demanat explicacions al director general de la policia. El PP, però, acusa Marlaska de mentir i reclama la seva dimissió.
0: I presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
1: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. Va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit que va ocórrer a Porto Cristo diumenge passat i en el qual va morir una jove de 23 anys.
0: Són les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1229. Heu de saber que dia 2 de setembre de l'any 1888 va néixer a la ciutat de Mallorca Margalida Mengual, més coneguda com na Margalida Cativa. No.

Bon dia, avui començam a explicar amb vos l'increïble cas d'un evident del segle XX del poble de Costitx, la història d'Anna Margalida Mengual i Campaner, coneguda com a Cativa, Anna Margalida Cativa. Margalida va ser trobada abandonada just a que va de néixer, dia 2 de setembre de l'any 1888, és a dir, avui fa 138 anys, i va ser adoptada per la família Amengual, que la criaren com a filla de Costitx, on va passar la resta de la seva vida. Molt devota, fou una dona pietosa i caritativa molt estimada a Costitx. La mística i visionària Margalida va fer de cosidora de bosses de plata amb les seves dues germanes, na Caterina i na Francisca. Aquesta professió no li va impedir, però, dur una vida d'oració i espiritualitat acompanyada de moltes malalties que li va tocar resistir. En una distracció de feina, sabeu que na Margalida va engolir una gua amb tan mala sort que li va quedar clavada en el coll. Davant la impossibilitat de treure-la, el metge de la vila va ordenar el trasllat de la pacient a Montuïri per tal que l'assistís el doctor Ferrando, pioner de la cirurgia llavors a Mallorca. Se la sotmeté a una operació que resultà inútil i que li va provocar una gran hemorràgia. Tot i el perill de mort, va sobreviure. Any més tard, l'any 1916, va tenir un atac cerebral que la va deixar cega i sense parla, però es recuperà només unes hores després. Paral·lelament, demostrà una gran capacitat de fer rimes i solia resar en vers. Vestia com una pagesa mallorquina amb austeritat i senzillesa. Era coneguda per tot com la vident de Costitx. Aquesta denominació va tenir després de l'any 1918 experimentés per primera vegada na Margalida els estigmes de les llagues a les mans. El fenomen va ser presenciat per diversos testimonis, entre els quals hi havia el metge d'Inca, en Sebastià Mengual. Se succeïren els patiments de Jesucrist en la persona de Margalida i un enviat de Roma, el teòleg Nicolau Sagesse, estudià el cas per ordre del bisbe de Mallorca. Mentrestant, Margalida continuava experimentant els dolors de la passió, entre els quals la corona d'espines. De fet, hi ha testimonis que diuen que la varen veure com lica en fil de sang d'esfront. Coneguda com la Cativa, Anna Margalida Costitx, era tinguda per santa a tot Mallorca i, tot i ser laica, morir en lloc de santedat. Començant.

0: Raimon Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atenta al que vos fa en companyia de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre en el nou horari. A partir d'aquest dilluns, nova temporada de TV3 Ràdio. Un programa, però, que com sempre serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres 2 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: si ja hi són tots. Bon dia, Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Celestí Oliver, com va?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Maria Pons, com anam?
3: Molt bé.
0: Ben tornats a tots tres un dia més en aquest Tèntol, en el qual han començat parlant d'Anna Margalida Cativa. Coneixíeu la història d'Anna Margalida Cativa?
3: No. Sí.
0: Sí, sí, tu la coneixies, Maria?
3: Sí, sí, de fet, allà a Costitges, una adoració grossa, no? En segur que li va quedar entrevessada i per mort d'això va morir, va fer aquests miracles i després tot el procés de... Que es beata o santa?
0: Ni una cosa ni l'altra.
3: No va arribar.
0: No va arribar a ser, però sí que era veritat que era tenguda per santa tot Mallorca, pels miracles que va arribar a fer. Aquesta senyora, Anna Margalida Cativa, que avui em volgut recordar perquè va néixer dia 2 de setembre de l'any 1888. Si vos interessa la seva història, molt de historiadors, a Costitges també li tenen una gran devoció, l'han estudiada, també historiadores que han fet feina de recerca al seu voltant. Però bé, tenim altres temes i Celestí, avui començarem per tu. Què hem preparat?
2: Sí, avui coneixerem la primera edició del Festival de Música de Cambra de Mallorca, dedicat a joves emergents. L'ha impulsat en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i que actualment està acabant els seus estudis de màster i postgrau a la prestigiosa Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. És un festival que comença demà, que tindrà diferents escenaris i que se farà fins dilluns aquí a Mallorca.

0: I doncs sí, un festival fantàstic d'aquests joves emergents, boníssims, és el Mallorca Chamber Music Festival. Es farà durant 3 dies a l'Auditori de Palma, però també Can Oleo i altres espais.
1: I a l'Aro també.
0: A l'Aro també.
1: En tot un homenatge a Ramon Llull,
0: exacte,
1: que també està previst en aquest programa.
0: Així com peces de Schubert, de Mendelssohn i d'altres...
1: De Strauss també.
0: Doncs moltes ganes de conèixer aquest festival, aquests joves emergents, aquests joves músics tan reconeguts i tenir-los aquí al programa. Però també tenim més temes, Maria, i avui una nova paraula.
2: Sí, a partir d'aquesta temporada, cada dimecres us oferirem una paraula en desús i avui ha tocat el cànyam.

0: I de si avui és Canyom, vosaltres deis Canyom aquí a taula? Miquel
1: no,
0: diu que no.
2: No ho he ni sentit fins que m'ho han enviat àudio. Sentir
1: sí que
2: ho
1: he sentit, però no...
0: Ah, no, que nostre sí que ho deim molt. De fet, li deim Escanyom
3: sí.
0: En aquest pedaç de cuina.
3: A veure, sí, no és una paraula que empri molt, però sí.
0: Però sí.
3: Però ho havia sentit i sí, sí.
0: Ho
3: sí,
0: diuen
3: sí.
0: A que teva, Canyom?
3: No.
0: No.
3: No, però allò és que sí, en cas és que sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, són aquests pedaços de cuina
3: sí.
0: Que tenen aquest nom i que avui descobrirem més cosetes sobre aquest terme. Avui el Canyom, però Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem a la pesca, concretament als peixos de temporada, que ja sabeu que són el raó, i la llampuga.

0: I de si avui se llampuga i erró, llampuga ja fa uns dies a Miquel que se va
1: de
0: obrir la veda.
1: De dimarts passat, de la setmana passada, sí, sí. I el raó des d'ahir.
2: No n'he menjat, però. No. Bé, jo no n'he menjat.
3: Jo n'he vist fotos, però, de gent que n'ha pescat. Quin bolero?
2: Sí. Cuinat,
3: sempre, fet. Sempre sí. Demana. Sempre,
0: sí. Els van fent altres.
2: Sí. Bé, però que si molt volen dur un quixonet, que sigui...
1: Avui coneixerem receptes i tot.
3: Ah, m'encanta.
1: Així que ja veurem.
0: Que bé. Doncs sí, dos peixos de temporada fantàstics, el roi i la llampuga avui, de tema del dia. I també vendrà la nostra estimada Coreta avui, na Raquel Agüeros, i com sempre ho farà, a contracor.
4: Molt bon dia, corets i coretes del món, com estàu? Mem. Ja sé que estrenant temporada i tot això, però aquí el xup-xup continua. Avui farem una bona repassada de portades i de tots els temes pendents que tenim de l'estiu. Fins després!

0: Doncs sí, no, Raquel Agüero, és que ja l'enyor, que ara fa un mes que no la veig, però tot i això és per aquí, perquè també estrena nou programa i Beta Ràdio, li demanarem també. Sé que vosaltres ja en vareu parlar un poc.
1: En varen xerrar un poc, sí.
2: Un poquet.
1: Bé, no només varen dir que no Raquel gravava coses per aquí.
3: Sí. En Celestiu va mullar fora sobre, ja va dir, me call.
2: Quan entràvem a l'estudi,
0: un topada. Crec que ja
1: és oficial. Ni fake ni fum.
3: Exacte.
2: Però no s'ha estrenat encara.
1: No, s'estrena dissabte.
0: Aquest cap de setmana, efectivament.
2: Farem un avançament.
0: I ja llavors parlarem amb en Raquel i també de tota l'actualitat coreta, perquè encara fa molta calor, de fet en fa molta. Molta gent encara visita les illes i també hi ha noves al respecte de venda de cases i coses que en Raquel se sap pescat des dits. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim, com sempre, les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar d'Entol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolIV3, també el Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
1: Oh, sorpresa!
3: Que rius tu, Celestí?
2: Que no te veia animada per... per envestir, però has envestit.
3: Vinga, o sigui, mai és tard. tentolarraoibetarradio.com.
0: Uïda. Tot això teniu contactat amb nosaltres, si ho voleu. Aquí serem, aquest programa també de servei públic, com és la nostra ràdio autonòmica. Així que ara tot d'una, Miquel, gràcies, fins aquí una estoneta. Saludarem a la persona que també fa possible que tot això soni, perquè avui tenim a les vies de so un home que el feim fer de jurat, de jutge, de tècnic de so... moltes altres coses.
2: De cuiner, mos pot fer
0: de cuiner, també. Molt bon cuiner. Sí. És en Lluís Fortesa, clar que sí.
2: Ara fa estona que no mos du un pastisset.
3: Jo no t'estàs ret seu, oi, Lluís?
2: Bé, un pastisset sempre du...
0: Ja saps, aprenota.
2: Coques, pastissos. Pastisset no.
0: Pastissos grossos. Sí. Les 3 i 18 minuts, i ara sí, ens toca el moment de saber amb a quins pobles jugarem avui en aquesta batussa de Tentol que ja som als quarts de final.
4: La rabiosa actualitat.

0: quasi el tercer dia ja d'aquest quart de final de la Batussa de Tenta. El tenim en marxa, aquesta nova fase d'aquests pobles que lluiten per ser el millor poble tental de les Balears i que ara estem doncs, en aquests enfrontaments. Recordem que dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final. I de moment tenim 8 pobles en marxa i 2 ja de classificats.
1: Clar, ja tenim 2 pobles classificats per aquestes semifinals, que són Cat de Pere ahir i Campos després ahir, però la resta de pobles que són que han arribat en aquest quart de final són Marratxí, amb 88 punts. Sembla ser que són els
0: líders
1: preferits, sí, per ara. Porreres, amb 85, i també 85 Cat de Pere, que tenien. Muro, amb 83. Campos, amb 80. Alcúdia, amb 79, empatats en Sencelles. I Ferreries, amb 77 punts.
0: Doncs sí, de moment han passat Campos i Cat de Pere i han caigut d'aquesta llista Alcúdia i Porreres. Però encara mos queden més pobles i hem de conèixer els d'avui.
1: I doncs sí, els pobles que avui juguen a la Batussa de Tentol són Muro i Ferreries.

I de si avui jugam en dos pobles, Moró, Mallorca, Ferreries, Menorca, esclar. Començant per Moró. Moró és aquesta vila i municipi de Mallorca situat al centre nord de l'illa, limita amb Alcúdia, Llubí, Sa Pobla, Santa Margalida i també amb la Mata, amb el de veïnats Moró.

0: bon veïnat i bona música, perquè els Cucorba que sentim són també de Muro. El nucli de població conté Muro Poble i també les casetes dels Capellans i Platges de Muro, que tal vegada haureu anat a fer un cap fico aquest estiu a Platges de Muro, perquè hi ha una platja ben llarga i ben preciosa. Aproximadament tot el terme municipal de Muro té uns 8.500 habitants i els gentilicis són murers i moreres, o morers i moreros i moreres. Al poble de Muro hi ha diverses associacions que dinamitzen el poble. Per exemple, hi ha Dimonis de la Pedrera, la Rebel·la del Jabalí, ni figa ni raïm, també, o per exemple, Sense Filtre, perquè són molt festosos, eh? Fan Sant Antoni, fan moltes festes, fan Sant Joan també a Muro, moltes festes tradicionals i, com dèiem, també els Cucorba. I de frases, avui en tenim una que crec que no cal explicació. Celestí, què diries?
1: Diuen, clar, aquesta dita tan popular que és pareixes de Muro.
0: Pareixes de Muro?
1: Sí.
0: De quina connotació té pareixes de Muro?
1: També ho diuen pareixes de Buja.
2: Anava a dir de Buja, també ho diuen molt.
0: Els ho demanarem.
1: Sí, millor.
0: Els concursants.
1: Sí, no ho hem de dir nosaltres.
0: Perquè Muro no estarà tot sol avui en aquest programa. A l'altre costat de la taula avui juguen competició al poble de Ferreries.

17è municipi de Menorca, que ja s'esmenta en el paratge de 1301 de Jaume II de Mallorca. Un terme que s'estén des de la costa de Tramuntana nord fins al sud de Menorca, un petit tram comprès entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderé, amb els macars de Zalocs fins a la costa de Mitjorn sud, com, per exemple, les platges de Cala Galdana, de Ferreries, Trabaluja, o també Cala Mitjana i Cala Mitjaneta. El gentilici de Ferreries és múltiple, perquè se pot dir ferrerienc, ferrerienca, o ferrerierenc i ferrerierenca.

Justament d'això, Ferreriarenc i Ferreriarenc. Llavors, també els ho demanarem a ells. Ferreries és aquest poble que té aproximadament uns 5.000 habitants i, com vos dèiem, té, per exemple, Sant Àgueda, Sant Clusa, també forma part, Trabalúgia, que és molt conegut, o Es Barran del Gendà, que té una de les cançons més precioses de Menorca.

0: I no vos penseu que també són festosos a Ferreries perquè fan un Sant Bartomeu de dalt de tot. De fet, enguany està gros també, 23, 24 i 25 d'agost, tot i que va ploure una mica. Va ser festa, Sant Bartomeu a Ferreries, una festa molt antiga perquè ja remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia, que va donar nom primitiu en aquest nucli de població. I de dites de Ferreries també n'han trobat un carrerany, Celestí.
1: Sí, diu aquesta... que diu així, es Mitjons són Clatelluts i a Ferreries Bavalls, es Mercadal són Serruts i a Fornells són Esparralls.
0: Mira, cadascú que pensi el que trobi. Però n'hi ha més, eh? Ahir ho dèiem, a Ferreries panxes roges, també són panxes roges o panxes grogues.
1: Groga.
0: Diuen que al voltant del lloc de Ferreries hi havia molta d'aigua embassada que provocava paludisme als habitants del lloc. Entre això i les granotes de panxa groga que habitaven aquestes basses, els ferrerians reben de mal nom panxes roges o panxes grogues. Per tant, també curiós que un altre significat, un altre mal nom, panxa roja, però un altre significat propi i diferent de la resta, com l'altre dia a Campos o al Cudi, que també són panxes roges. Ja ho tenim, idò.
1: Idò, sí, avui jugam a Tèntol amb l'M de Moró i l'F de Ferreries. Tèntol!

I avui també tenim pregunta del dia. Avui, que trobeu qui guanyarà quin dels dos municipis? Perquè la pregunta és, quin poble creus que avui passarà a la semifinal, Muro o Ferreries?

0: de si ja podeu votar i, com sempre, teniu dues maneres de participar en aquesta pregunta.
1: Sí, ens podeu enviar la vostra resposta a través de l'story de l'Instagram @tentolivetres o podeu fer telefonant al 971-13-99-00 i així vos sentim en directe, 971-13-99-00.
0: Què voteu, per Muro o per Ferreries? Avui, poble de Mallorca, poble de Menorca. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: I en puga et sí.
6: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: sentim el senyal als horaris de les 3 i mitja i tenim una gent tan magnífica aquí avui que ve a representar Morós i Ferreries, Morós i Ferreries, ja ho diré bé, i que m'he posat com a nerviosa perquè he acabat de mirar els resultats i tenim Morós 53% del vot i Ferreries 47%. És a dir, la cosa està molt empatada.
1: Justadeta, eh?
0: S'han conegut ara mateix aquests dos equips i també els han de conèixer nosaltres, per favor.
1: Bona cosa, si s'han conegut.

0: el moment de conèixer els nostres concursants d'avui, els representants dels pobles de Muro i de Ferreries, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Joan Moragues Roca, carrer Justícia 56 de Mura.
0: Magdalena Moragues Porqué, Toni Maura, 46, baixos.
9: Jaume Serra Porqué, Toni Maura, 46, primer.
10: Llorenç Enric Febrer, carrer Mallorca, número 4 de Ferreries, i arxiduc Lluís Salvador a Palma.
11: Damià Roig i Miró, carrer 9, 56, segon pis, Ferreries, Ramon Montaner, 26, Palma.
12: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Havien de venir, no podien deixar el poble penjat després de la primera vegada, no?
0: Jo he vengut perquè en Joan ahir me va avisar que havien de venir.
9: Sí, en Joan me'n va passar la informació i mos tocava, sí o sí, no?
0: Sí, m'agrada.
10: Venim a formatjar Aura.
0: No m'ho puc creure.
11: Jo he vingut a veure amb vosaltres.
0: Així m'ho agrada, gràcies.
13: Vostè treballa aquí?
0: Va per feina aquí?
8: Mallorca, sí.
0: Sí.
8: Ara mateix no, però som professor.
0: Magdalena? Jo també som professora a l'espera de que me donin plaça. I d'àcid. I en Jaume?
9: Sí. Jo també som mestre al CUDI, per tant, sí.
0: Molt bé. Llorenç?
10: També professor i entrenador.
0: I en Damià?
11: Jo docent a Palma i tipògraf.
0: I poeta.
11: I poeta. Bon aniversari.
14: Tens temps de fer vida social?
0: Com dut la vida social, Joan?
8: Tens, sí. Per sort, no m'ho puc queixar, crec. Les obligacions no m'impedeixen fer-ne.
0: Jo faig molta vida social. No t'entenc de fer altres coses de tanta vida social que faig.
9: Bueno, jo no arribo a Magdalena, però insistiu, no m'ho puc...
0: Som veïnats, no sé com t'ho diré, això.
9: Bueno, som veïnats, però molt ben poc. Imagina't la vida social.
0: No li conèixes a casa del món.
9: No.
10: És difícil, però tot el que podem.
11: Jo, al contrari, jo a vegades m'he d'inventar excuses per no quedar amb gent i poder estar tot sol i fer cosetes.
15: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Com són els vostres veïnats?
8: Els veïnats? Ara tranquils, crec. Ara no m'ho puc queixar. Hi ha hagut qualque època en què hi ha hagut un poc més de renou, però darrerament, sí.
0: Jo no m'ho puc queixar del meu veïnat, perquè quedaria malament, perquè el meu veïnat és aquesta persona que viu damunt que meva. Però no m'ho puc queixar, mos passen coses pel corral, de dalt a baix...
9: Per falta una corriola, però estem en procés.
0: Està bé.
9: Sí, jo també.
10: Correctes, més que correctes.
0: Sí, tant a Palma com a Ferreries.
10: A Palma correcta, a Ferreries un poc millor, diria jo.
11: Jo també correcte, a Palma sí. Ni me n'entem, no mos interferim uns amb els altres, i a Ferreries... també fantàstic, perquè vagi és com que hi és cosins, així que... mel, melassa.
15: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
16: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
17: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
18: Gràcies per la seva ajuda.
17: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic. La Barda, bé, ja poden saludar l'equip de Muro, que són en Joan Moragues.
1: Hola.
0: El professor i també escriptor.
1: Sí.
0: Premi Ciutat de Palma.
1: Correcte.
0: Clar que sí. La Madalena Moragues, que tots la... Ara, perquè no li veig la cara, però tothom la coneixeria, perquè va ser una de les concursants de Joan Sé Més Que Tu, que va estar més programes. La gent encara t'atura pel carrer.
2: Qualque vegada bastant més poc, gràcies a Déu, però qualque vegada encara sí.
0: Mal de gestionar la fama.
2: En el moment va ser com un poc, com si la gent mos atura, si nosaltres no, simplement hem estat un concurs, però...
0: Molt bé, i de benvinguda, Madalena. I també en Jaume Serra. Jaume, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Et has començat l'escola, també?
3: Sí, vuelta al col·le.
0: Sí, com ha anat?
3: Bueno, està costant. Canvi d'escola un poc, pot dur, però bé, sorirem.
0: Madalena, encara no saps on te tocarà.
2: No, jo estic pendent, m'imagino que aquesta setmana que ve ja ho sabré, no, però de moment...
0: Estàs preparada per...
2: Sí.
0: Per anar a Menorca, també?
2: No, jo només per Mallorca. Ja vaig tenir l'experiència d'anar a Eivissa i ja ara ja...
0: Ja te va bastar.
2: Sí, ja me va bastar.
0: Perquè tenim dos ferrariencs que viuen a Mallorca ja fa anys, en el cas d'en Damià. Molts,
4: sí, sí.
0: No?
4: Més anys, ara ja duc més anys de vida aquí que Menorca.
0: Que Menorca.
4: So, per una banda, la lectura és molt bona, perquè a Mallorca estic molt bé, però per l'altres que m'estic fent bé jo a poc a poc.
0: T'enyores una mica?
4: Bueno, saps què passa? Com que vaig i venc molt.
0: Clar.
4: I més que a Mallorca estic molt bé.
0: I en Llorenç?
5: Exactament igual que en Damià. De fet, vam viure junts una temporada a Palma, vam compartir, no sé si van ser 3-4 anys, i a Mallorca, la veritat, és que s'està molt bé.
0: Viviu bé.
5: Sí que és vera que de tant en quant va molt bé tornar a Menorca. M'agradaria tornar-hi més, la veritat. El canvi d'aire sempre va molt bé, una energia molt positiva,
0: diferent.
5: Molt bona. Sí,
0: i ara sí. Que han estat les festes de Sant Bartomeu.
5: Sí, allà no podem faltar.
0: Festa grossa.
4: Festa
0: grossa. D'aquestes de dies de festa.
5: Sí, tot el que vulguis. Tot el que vulguis.
0: Pots estar totes les hores que vulguis.
5: Sí.
0: I això que va ploure un poc enguany.
5: Ho va refrescar, ho va refrescar una mica enguany.
0: I davant encara va anar bé.
5: Sí, era o donaves el màxim ben xop o anaves a Redossa. I van tornar a Redossa, ja tenim una edat.
4: I val a dir que solia ploure cada any, que era una cosa que forma part de la tradició Sant Bartomeu en que ferrarienca. Vull dir que quasi podria participar en el programa de festes. Des de petit, sempre per Sant Bartomeu hi havia...
0: Sí.
4: Cada any o cada dos pluia.
5: Sí. Trons i llamps, sempre. Per això reparteixen també candeles.
0: Ah,
5: no?
0: Vols?
5: Per si s'apaguen els llums, però ara ja no s'apaguen tant.
0: No tant. Sí, és vera. No, jo també, a Montuïri, que també feia Sant Bartomeu, cada any la gent diu, enguany men si banyaràs paperí, perquè cada any banyes paperí. I també hi ha com aquesta cosa de cada any sempre plou, i enguany va ploure per Sant Bartomeu també, dia Sant Bartomeu, que ja va anar bé.
4: Visca.
0: Tot i que hi va haver una bona humitat, que és el que mos ha tocat aquest estiu.
4: Això vol dir que, clar, un ferrarien costarà molt que vagi a les festes de ca vostra.
0: Serà difícil, a mi m'agradaria venir un any, però clar, tenc escoret, que és complicat. I doncs que bé, moltes ganes de jugar amb ferreries a Muro. Estau preparat pel joc?
1: Ves a veure.
0: Sí. Heu entrenat, heu practicat...
1: No. Ara dins el cotxe, en xerràvem un poc.
0: Sí. Heu fet cotxada?
1: Sí.
2: Home, clar, nosaltres venir de Muro a passar de Festival Parc és com si anàvem acompanyant Frodo.
6: Totalment.
0: Ferreries, vosaltres heu practicat un poc?
4: No, perquè no sabem gaire quines engrunades mos voleu fer avui.
0: Ara ho sabreu, idò, tot d'una. Endavant.
7: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Darrere, per donar la primera prova d'aquest joc, cada concursant tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per les lletres que triguem a l'atzar.
8: Sí, concursau tots dos equips, i la puntuació va en funció del número de paraules que digueu. És a dir, cada paraula val un punt.
0: Un punt. I començarem per Muro, Joan, Madalena, Jaume. Posant-se carrac en marxa, anem amb quines lletres haureu de formar paraules.
8: I d'ahir les paraules han de començar avui per les lletres M, I, O, és a dir, Mo. Mo, sí? De Moragues.
0: Per exemple. Teniu un minut, temps.
1: Mosca.
2: Moragues.
3: Moto.
2: Motiu.
1: Morei.
3: Morir.
2: Montura.
3: Mort.
2: Montar.
1: Morena. Morer.
2: Moreira.
1: Morir, d'estar morir.
2: Mario. Morir.
0: Quan ja el títol?
1: Mos.
3: Mostra. Mostrar.
2: Mossegar.
1: Mou.
3: Mossegada.
1: Moneda. No.
0: Bona.
1: Model.
3: Molí. Molinar.
0: Molt bé.
1: Moc.
2: Maure.
1: Moca.
3: Moc.
2: Mostrar.
1: Molla.
0: Tenta. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Sí, ha estat difícil,
3: eh?
0: Està dur, I de, heu dit 31 paraules. Que està molt bé. Començades per M-O, que són les lletres que volen tocar. Molt bé, Muro. Heu set a marcador, però ara li toca a Ferreris. Estau preparat, ja heu vist la mecànica.
5: El nivell és molt alt, eh?
8: I això en un mes, eh? És a dir, que heu de fer mervia.
0: Això és vera.
9: Celestí, no fiquis pressió.
8: Bé, idò, i posa encara que marxa.
4: Que d'aquest tema en podrem xerrar també a qualque moment, eh?
0: Sí. Perquè Morera ha mogut venir tres cotxoble. I demà amb quines lletres heu de formar paraules, Llorenç, Damià...
8: I demà hem de començar per les lletres F i E de Ferreries.
0: Ah, idò, teniu un minut. Temps.
4: Ferreries, ferrer, fet...
5: Ferreteria.
4: Fèrula. Feruma. Fesol.
5: Festuc.
4: Festiu.
5: Festivitat.
4: Festival.
5: Feina. Feiner. Feinera.
4: Fems, crec que ja l'han dit. Es
5: fer. Fer.
0: Fer, molt bé.
5: Fera.
4: Fèrtil.
5: Fertilitat. Ferrarienc, ferrarienca.
4: Ferro.
5: Ferroviari. Fa.
0: Molt bé.
4: Fentanil.
0: Està fora aquesta.
4: Aquesta ja està, tio, si ho és.
0: Què se nota, aquest de mi has... Bé, poeta, no, com ho has dit tu?
4: Versaire.
0: Versaire. Que quedi clar. Quantes n'han dites?
8: Jo n'he apuntat 26.
0: 26?
9: Jo 25.
0: I de... Fem això,
8: clar,
0: 26.
8: Jo n'he afegit una més perquè, clar, vos he dit Moragues i Ferreries i compten o no compten, ja. Clar.
0: Sí que compten, sí. 26, molt bé, doncs 26 puntets, molt bé, passadors, fantàstic. Sí. Així m'agrada, bon equip. Tenim els marcadors així, Maria.
9: Sí, Muro ha fet 31, ha dit 31 paraules, per tant 31 punts, i Ferreries 26.
4: Molt bé.
0: Així m'estaran marcadors.
9: Molt bé, clar que sí, ells ho diu, molt bé.
4: Clar que sí.
0: L'embarbussament. Tenim un embarbussament que segur que vos agradarà. L'haureu de dir sense interrupcions ni errades. Estau preparats? El direu tot tres? Ja ho he dit, el diràs tu?
2: És el mateix per ells i per nosaltres.
0: Sí, serà el mateix, sí. No. En Lluís dirà que el fa més bé. També podeu fer una part una part l'altra, com vulgueu. Però atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
10: Un quinquer ben enquincolat.
11: Enquircolat.
10: Qui el desenquinc...
11: Enquincolarà.
12: Qui el que desenquincolarà.
13: Un bon desenquincolarà.
14: Qui era colador serà.
15: Jo el drinc.
16: Quincaracolaré.
17: Perquè sé desenquincaracolar.
12: Molt bé.
10: Molt bé.
12: Molt bé.
14: Molt bé.
15: Molt bé.
13: Quincurcalura.
8: Ho ha de fer avui, eh? És molt bo de fer.
0: Trobes?
8: Sí.
0: Ferreries, començant per valtros, ara.
4: Tarat de res, vamos.
0: No? Home, Llorenç.
5: Un quinquer.
0: Un quinquer. Ben?
5: Ben enquircolat. Qui el desenquircularà?
8: Un quinquer...
5: Jo el desenquircularé molt bé.
0: Més o manco.
4: No sé si m'he perdut.
0: Anau bé, no anau malament. Te'l vol tornar a dir?
5: Un quinquer ben enquirculat. No sé qui el desenquirculará, però jo ho sé fer molt bé.
0: Molt bé, Llorenç. Qui el diu? En Joan? La Magdalena?
1: Bé, ho podem provar. Vinga. Ho podem provar jo.
2: Sí, sí, sí.
1: Un quinquè ben enquircolat, qui el desenquircolarà, bon desenquircolador serà, jo el desenquircolaré, perquè sé desenquircolar el quinquè molt bé.
0: Fantàstic. Molt bé. Molt bé, Joan. Que, Lluís, què hem de fer avui? Man, Ferreries, quant de punt li donam?
9: És que aquesta morbosament era nivell 10, oh?
0: 4 punts per Ferreries. Oh. Oh.
4: I gràcies.
0: I per Muro, quants li donam? 7 punts.
2: Set. Molt bé, oi?
0: Idò, tenim 4 punts.
9: Era molt difícil, el d'avui, eh?
0: Era molt difícil, sí. Era molt difícil. De fet, hi ha una paraula que s'hi diu desenquincaracolarà. És a dir, dificilíssim, molt difícil. No, no. Però ho fem molt bé.
1: Va bé, va bé.
0: Per tant, 4 punts que sumen a Ferreries i 7... Oi, perdona, 4 Ferreries i 7 a Muro, sí.
9: Correcte, idò, sí, un total de 30 per Ferreries i un de 38 per Muro.
0: Fantàstic, tenim més proves com ara aquesta.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara venen les preguntes. Vos farem dues preguntes a cada equip relacionades amb els vostres pobles, Muro i Ferreries. Tindreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Començam ara per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Amem, Moragues i Serra, els vostres llinatges, de fet, són molt moreros, tot sigui dit, perquè són dels més comuns que hi ha. De fet, no sé si sou família, Joan, Magdalena...
2: No.
0: No som.
2: No, no ho som.
1: No, però és com... Ja, sí. Moragues, ha...
2: Moragues és el segon llinatge més posat a Muro.
0: Ahà. I el primer, quin és?
2: Per allò.
0: Per allò. De fet, aquesta és la pregunta. Quin és
2: el
0: llinatge que més te posa a Muro?
2: Per allò, Moragues, Ramis i Forners.
0: Què te pareix? De Magdalena. Si hi ha algú preparat.
1: Hi havia opcions.
0: Sí.
11: Ah, hi ha opcions,
1: que
11: per allò
1: bona,
11: o Ramis.
2: De fet, diria que és en aquest ordre que ho he dit. No sé si Ramis i Forners o Forners Ramis, però...
0: Bé, i de sí, per allò, i llavors Moragues, que és el bo.

0: 209 quilos, on va pesar 47.
1: Heu dit ser autòctona.
0: Autòctona.
2: Que pesen menys, no? Jo diria ser de 47.
3: Jo també, no sé per què.
1: Sí, em sona que hi ha vegades
2: que pesen 200 i pico, no són les que no són autòctones.
1: Jo em sona això.
3: Jo també.
1: Que
3: les
1: grossades són de fora.
3: A veure quan queda malament.
1: Sí, però...
2: Jo no me sona que en Bernat ahir dic, jo què sé, no me sona...
1: Pensem en Bernat ara.
2: Sí, perquè en Bernat ha guanyat, sé que ha guanyat bastant d'anys i no me sona que hagi vingut mai ahir i dit, he fet una carabassa de 200 quilos.
1: I hi hagués dit. Ei, no m'ho han jugat.
2: Sí, diré 47.
0: Jo he quedat bé, en Muro. Sí.
4: Esclar que sí. La carabassa guanyadora de la filla de la carabassa de Muro 2025, en la categoria d'autòctona va pesar 47 quilos i va ser un pet ferriol. En canvi, a la més feixuga va ser en Jeroni Perelló, de 209 quilos, que no era autòctona morera, però sí que era molt grossa,
1: sí,
4: com se pot comprovar. Sí. No de vegades es va estar mal nom.
2: No.
1: Se nota que...
4: Pot ser greu. I per això de Muro...
1: Tallar també, sentit,
2: no? Sí, sí. Sentit, no?
3: Cultura popular.
2: Crec que ho diuen per Palma, que l'acabant de més.
1: Sí.
2: A Muro ho deim d'un altre poble, no sé si se pot dir.
4: Sí, se pot dir.
1: Sí.
2: Però a Muro
1: sí,
2: deim per això de Buja.
0: De Buja.
4: De Buja. No es ferreries, no.
0: Clar, l'altre no vos ho diuen, per això de Muro. Vos diu un sou de Muro.
1: Directament.
0: Per això d'aquest com insomble, no.
1: Sou de Muro.
4: Però amb la mateixa connotació, entenc, no?
2: Sí, sí.
4: Per què deu ser? Podeu imaginar-ho?
2: Jo crec que mos tenen enveja.
1: No, baixa un poc que t'enfumes. No sé de on deu venir això, però...
2: Segur que ho va treure qualque poble.
1: Miquel?
5: Sí, no l'han deixat entrar en Miquel per evitar...
1: Conflicte, no? Sí, està bé. Va més prevenir.
4: Molt bé, 4 punts. Ho fem molt bé, que sumen el vostre marcador. Ara, Damià, Enric, Roger i Enric, perdoneu, Damià i Llorenç. Damià, Roger i Llorenç, Enric, també són dos de llinatges, precisament més comuns de ferreries, és així, sí? Però vos volem demanar el mateix que demanaven els Moreros. Quin dels dos és el llinatge més comú a ferreries?
0: A cintes, a ponts.
6: Ponts.
5: Per cap tipus de dubte, eh?
4: Sí, teniu claríssim.
6: Sí. I més aquí tenim una Maria Pons, sí, que podria ser ferrerienca.
5: és que
6: quan ha dit per ordre, jo hagués dit altres ponts. 100%.
4: Sempre.
6: Sí.
5: Bé, en general, a Menorca n'hi ha molt de ponts, no? Sí. Ferreries, sí, però a Menorca sí, jo.
6: Ferreries n'hi ha molts i a Menorca en general.
4: També, sí. De fet, a Ferreries com a Menorca, el llinatge més comú, en diferència, és ponts.
6: I coll també.
4: De fet, la combinació Pons-Pons és la més freqüent de Balears.
6: Pons-Pons i Pons-Coll i Coll-Pons està ple.
7: Cintes és més per la banda d'amunt.
4: Però Roger i Enric també n'hi ha?
6: No tants. Per exemple, Ferreries Rogers, la meva família, i poc, encara que sigui una mica més llunyanya, però poc més, eh? No és que sigui un llinatge molt comú.
7: I Enric, som molt pocs. Tenim una branca Ciutadella Ferreries i una altra branca Lomo.
4: Ah, mira.
7: I nosaltres a Menorca deim Sembles de Lo.
4: Ah, guapa!
7: Sí.
5: Ui, m'ha agradat aquesta.
7: Però els alorencs són molt simpàtics.
4: Sí, molt bona gent.
7: I són... Sempre estan de broma, no? Però sempre tenen qualque feta que és molt curiosa. Gent peculiar.
4: Ho diuen per això és de l'or. Molt bé, fantàstic. 4 punts... No, vols fer una altra pregunta. 2 punts més. A Ferreries, la dita popular més coneguda que teniu sobre els ferrerians és a Ferreries som babais. És a dir, els de Ferreries són bavalls. A què se refereix en to irònic d'humor, aquesta dita?
0: Se refereix a la manera de parlar o de ser, o és una manera despectiva de dir-vos aturats o curt d'enteniment?
6: Jo diria...
7: Ets la primera vegada que la sent,
6: sí.
7: Sincerament. Nosaltres m'ho diuen que semblant xinos, no? Perquè sempre allà on vagis trobes un ferrerianc.
4: Ah, sí?
0: Sí.
6: Però d'aquestes dues opcions, jo sense tenir una certesa absoluta d'estema, votaria per la segona.
4: Sí? És una manera de parlar o és una manera de curs d'enteniment?
7: No,
4: sí.
7: Curs d'enteniment no, Damià. No.
5: Que vos insulten quan vos diuen babais?
7: No, que va.
0: Bavaia, amb V, bavai.
6: Bavall. Bueno, pot ser. Vinga.
4: Si no, tu seràs altre. Efectivament, Bavall, diuen...

0: Mitjons són Clatelluts, a Ferreries Bavalls, a Mercadal Serralluts i a Fornells Esparralls.
1: No l'havíem sentit mai. No.
2: Clar, és Bavall, que és curt d'enteniment.
0: I he cercat en el diccionari i Bavall vol dir que bava molt. Baboso, en castellà.
2: Babau, quan xerrau.
3: Quan dormen, no, per dura.
1: Pensava que no, altes hores de la matinada sí un poc, però...
0: Va, següent prova, que això va molt bé. A Xuxines. Aquesta prova és nova i cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte. De fet, vos diran quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
2: Idò, i sí, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quin i qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és oroneta. Per tant, vos demanem paraules que se refereixin a aquest ocellet, un ocellet que estimam molt perquè és un ocell migratori que, de fet, ara a l'octubre se'n tornarà cap a Àfrica. I quina d'aquestes quatre paraules n'hi ha una que no és sinònima d'oroneta?
2: I d'hi són oronella, vinjolita, ornita o nonella.
0: Quina no és una manera sinònim de referir-se a les oronetes.
4: Fotona, repeteixo per
2: ara. Oronella, vinjolita, ornita o nonella.
0: Ho teniu? I d'escoltar amb la gent del carrer, men, què diu?
5: Una ronella, ronella.
6: Una vinjolita.
7: Una ronella. Però més que Menorca, amor, eh? No és igual una ronella que una vinjola que una vinjolita. I aquí jo ja m'ha perd completament, eh? Crec que gairebé puc afirmar que, en general, amor, tots són ronelles.
8: Quan veiem una ronella, veiem una només, una ronella no fa estiu, no, eh? N'hi va més.
9: Això no sé si és una oronella o és una fausia, però crec que és una oronella. Una oronella.
10: Oroneta.
11: Oronella.
12: Nonella. Coincidim amb Muro. És curiosa aquesta paraula perquè l'ètima és el llatí irundet, que va donar Aronella, la mateixa assimilació d'aquest grup ND del qual parlava. Irondella, Aronella. Després, Oronella, Anonella també, i Nonella.
13: Una Oronella.
14: Oronella.
15: Oronella.
16: Una Oronella.
17: Una Oronella.
18: Oronella.
19: Hi ha un refrany també que diu una Oronella no fa estiu. Això vol dir que si es veu una Oronella altre temps, no vol dir que sigui en estiu.
3: Una Oronella.
4: Una Oronella.
5: Venen en primavera i se n'entornen cap a la tardor, venen a niuar.
10: Oronella.
19: Una Oronella.
16: Oronella.
4: Oronella.
16: Oronella.
4: Oronella.
17: Oronella. Jo dic Oronella. Tu com ho dius?
2: Sí, també una oronella.
17: Oronella.
2: Oronella.
7: Oronella.
1: Una oroneta.
8: Oronella.
9: Oronella.
4: Oroneta.
12: Jo dic oronella.
4: Sí?
12: Sí.
4: Ah?
0: Mare de Déu, quin fester de paraules. Quin havíeu apuntat?
4: Nosaltres havíem apuntat ornita.
0: Ornita. I vosaltres?
1: Nonella.
0: Nonella.
4: És a dir, que no és un sinònim.
2: No és sinònim.
0: I de si ho han sentit, és ornita.
1: Ai.
0: Va, darrera prova i definitiva.
11: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova, que sabem que vos agrada molt, ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Començarem per Ferreries, amb en que vos toca.
10: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Teniu un minut per dir malnoms de Ferreries, temps.
1: Perronxo, cara morta, cara nova, fina, noski. Esgueixo.
2: Espaiasso.
1: Espaiasso. Engatxia. En castellà, el niño mimado.
2: El empanao.
1: En què el prim.
2: En què el mosca.
1: En nato. En no la mosca, també.
2: En Isabel Murlà, que era de nom, en italià. I és el seu germà.
1: Sí, en titinyam. En titinyam. En gachia. En gaviota.
2: En trec.
1: En teig, en leig, en quetxo, en xetes.
2: Aguants.
1: En mimo, en pistatxo.
2: En pistola. Molts eren personals, eh?
4: Sí.
2: Pensant,
4: m'ha encantat.
2: En...
0: 28 punts, 28 malnoms, que ho dic molt bé, Ferreris. De fet, ara no tindran temps de fer-ho, perquè vos queda un minut i no tindrem. Per tant, haureu de quedar després dels serveis informatius. Vos sap greu quedar 2 minuts, perquè hem de resoldre aquest concurs.
6: Sí, no passa res, quedarem.
0: Gràcies, perquè ara vos queda un minut i hem de veure com estan els marcadors de moment. Ferreries ha dit 28 malnoms, per tant, quant de punts tenen?
4: Té un total de calcular amb 62 punts.
0: 62 punts heu fet. I ara falta Muro. A veure, mam, que la darrera prova, en quant de punts farà. Estau preparats? Sí?
1: Sí.
0: Per cert, no em resol Soroneta, però sí, ho heu dit molt bé. De fet, ha coincidit que no en ella se diu a Muro. No sé si vosaltres ho deus.
6: Jo em va sonar una mica separat, el canal que he relacionat amb...
4: És a dir, bueno, jo, com sonaven, i l'única que no m'ha sonat era Ornita i ha dit...
6: Joan,
0: no sé què.
6: Sí? Sí, no,
0: ho heu fet molt bé. Ara arribaran els serveis informatius i podeu quedar un moment de voltes també,
1: sí,
0: Damià,
1: sí, sí.
0: Gràcies, Llorenç, i després resolem avui aquest gran concurs avui entre Ferreries i Muro. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El ple del Consell de Menorca ha aprovat els canvis de la llei de reserva de la biosfera que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Una proposta que no agrada a la patronal del Rentacar, Valeval, que sosté que aquestes limitacions són il·legals.
2: Asseguren que és una mesura que limitarà la llibertat de moviment i que no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Valeval, Cristóbal Herrera, assegura que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
3: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
1: L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una manifestació dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport.
2: Afirmen que aquesta obra suposaria un augment de desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible des de fa anys. Víctor Torres és el president, vicepresident de l'associació.
4: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP, i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen, no?
1: Més qüestions. L'atur ha baixat un 1% a l'agost respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades totals, les illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
2: Els sindicats reconeixen que les dades són bones, però que no es tradueixen en benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats. És Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació del Sindicat de Comissions Obreres.
5: Tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu.
1: En la plana de successos, presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
2: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. El conductor va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit ocorregut a Porto Cristo diumenge passat, en el qual va morir una jove de 23 anys.
1: I nova batuda contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma, amb diversos detinguts i el decomís de marihuana i haixix.
2: Segons fonts policials, els agents han irromput passades les 10 del matí en dos domicilis de la zona per dur a terme escorcolls simultanis. A hores d'ara, la investigació continua en marxa i no es descarta que la xifra oficial de detinguts augmenti a les pròximes hores a mesura que s'analitzi el material confiscat als immobles.
1: I d'aquí unes hores, a les 8, hi ha convocades diverses concentracions d'ajuntaments de l'Estat en suport al poble de Ceuta, uns actes que coincideixen amb el Dia de la Ciutat Autònoma.
2: Diversos consistoris de les Balears secunden la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, dona suport a la iniciativa estatal. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
6: La convocatòria no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria a la il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
1: I acabem amb un darrer apunt. Els efectius del Parc d'Inca estan actuant a un incendi agrícola forestal als peus del Puig de Santa Magdalena, juntament amb l'Ibanat. Continuarem amb aquestes i altres informacions. Ara hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que ja ha començat la temporada de pesca de llampugues i raons. Tot un en parlarem, però abans hem de saber qui passa a la semifinal del concurs de tenta, el Cimuro a Ferreries.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Perquè avui, excepcionalment, són les 4 i 5 minuts i no hem tingut temps d'acabar el nostre concurs. Com esteu, el nostre concursant de Ferreries? Gràcies per quedar.
2: Faltaria més gràcies a vosaltres.
0: Molt emocionant avui aquesta quarta final. Estam realment cor presos, vosaltres també. Teniu un contrincant molt bon.
2: Sí, nosaltres estem molt, molt, molt contents perquè no guanyar, perquè guanyin els de Muro és un excitàs.
0: Equip de Muro, gràcies per quedar també. Com estàu? Jaume, Magdalena, Joan?
3: Bé, sí? Ara tant sos.
0: Sí, vos queda una, vos queda una prova. Vos queda la vostra. Abans, els de Ferreries els ha tocat mal noms i n'han fet 26 i ara li toca el poble de Muro. Posam la carraca en marxa, que haureu d'enumerar.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims. Teniu un minut per dir topònims de Muro. Temps.
5: Són Sastre, són Sant Martí, són Blai, són Perera, són Font.
6: La Creu Major, la Creu de Sestret, la Creu Jueva, la Creu de l'Auba, la Creu Morell i la Creu de Sant Morell.
7: La Creu de Capellans.
5: La Cova de la Mora, l'Iglesi de Sant Joan Batista, l'Iglesi del Convent, l'Iglesieta, l'Ermita de Sant Vicenç, l'Ermita de Capellans.
6: Sou Bufera, no sé si com a topònim, Capellans, ho hem dit.
7: Sí, ho hem dit.
6: Que més tenim el Colomer, els Fiters.
5: La Colomina.
7: Vinagrella, Son Claret.
6: La Cova de la Mora.
7: Son Perera.
5: S'arriba, Poblenou, Son Maro...
6: Què tenim, què tenim, què tenim?
7: Son Geroni. Escós.
6: No se m'ho corre més.
5: He quedat en blanc, ja. M'ha sortit tot el que sabia.
8: Ens has dit tot de cop.
9: Ja n'hi ha.
0: Sí, Magdalena, has començat molt forta.
9: Sí.
5: He començat a pensar en les possessions.
0: Ho fem molt bé, eh? De fet, quants n'han dit?
9: Jo n'he apuntat 33.
8: Jo també.
0: I de 33 topònims. És a dir que ja tenim guanyador. El poble que avui passa a la semifinal de la Batussa de Tèntoles...
8: Muro.
0: Muro.
8: 80 punts.
0: 80 punts.
9: Molt bé. 80 punts.
0: Joan, Magdalena, Jaume, enhorabona. Moltes gràcies. Haureu de tornar, això sí.
9: Quin remenor.
0: Us esperam divendres o dilluns.
5: Tornarem a fer cotxada.
6: Li toquen a Magdalena, ara.
8: Un paròmetre, haurà estat un paròmetre. Tres vegades.
0: Moltes gràcies, quin plaer. I moltes gràcies, per favor, Ferreries, els representants.
2: Gràcies a vosaltres. I felicitats.
0: Damià, Llorenç, ho teniu complicat avui, jo.
10: Sí, és més la ressaca de Sant Bartomeu, encara.
0: Encara és
9: ara podreu descansar, ja.
10: Sí. No, donar-se una hora bona a Muro perquè ha tingut un nivell espectacular. I animar-los a que guanyin.
8: Ja que hi som.
10: Ja direu on anem a celebrar.
0: Esportivitat entre Balears. Una ferrada Ferreries forta.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Ho fem molt bé. I de, fins aviat. Gràcies. Nosaltres ara sí, continuem amb el programa habitual.
4: Tèntol, amb Margalida Mateu.

S'estan acomiadant, ara sentireu molt de trull aquí, perquè, clar, és que aquesta gentada que tenim, la gent de Ferreries i la gent de Muro que s'acomiada, festa grossa, mentre es van acomiadant, coneixem quina és la notícia del dia.

0: Ai, que ha estat divertit això. Aquí, finalment, hi ha pau i tranquil·litat. Els equips de Muro i Ferreries Fantàstics que se n'han anat. I per conèixer la notícia del dia, per favor, saluda'm. A l'equip de Tento, el Celestia Libé.
1: Som aquí. He anat a tancar la porta, ja havien sortit, però...
0: S'estaven acomiadant.
1: Clar, eren comentaris d'alegria, felicitacions.
0: S'han passat molt bé. Maria Pons, també ja som aquí. Miquel Jum.
2: Bon dia.
0: I també la nostra estimada Raquel Agüero.
3: Quin jaleo de Raquel. Que li agrada un trull de Raquel.
1: Mai millor dit. Mai millor dit.
3: Exactament. Jo he arribat aquí i dic, qui hi ha aquí? Quants són? I li he dit a en Junc. I diuen tots.
2: Tots.
3: Són tots. I després, com que jo habitualment entro de ver el boleto...
0: Els quatre, sí, els quatre i quatre.
3: I ara aquesta gent que fa encara aquí... I ha estat molt així.
0: Han estat tan...
4: Aquesta gentada.
1: Però ara ja hi fa vida més a IB3 Ràdio.
4: Sí. T'han vist molt per aquí, Raquel.
1: Hauràs de contar cosetes.
3: No ho sé.
4: Com que no?
3: Estic loca. Loquenca?
4: Has embogit, com així?
3: La vida. I la vida, com que te passa per damunt de vegades. No t'ha passat a tu mai, Maria?
4: Molt.
3: Que de vegades te diuen... I fas... Ai, Dios, què he de fer ara? Què he de fer ara?
4: Té molt de fronts oberts, no?
3: Un parell.
0: Ai, Raquel, que farien sense tu. Què se diu? Ni fake?
3: Estrenem un nou programa aquest cap de setmana amb Alicia Català i jo, que es diu Ni Fake Ni Fum.
1: Ja el teniu tancat? Perquè si ho tancat.
3: Sí, sí.
4: Està molt misteriós avui, na Raquel.
3: No,
4: no vol respondre cap pregunta.
1: Fins que no l'escoltem, no podrem saber de què va. No
3: mira,
1: sabrem res.
3: Mira, trobam que hi ha molt de renou al món i gran part d'aquest renou ve de l'urgència de les darreres hores. Això te du de vegades a cometre errors, a que es publiquin coses que no són vera i de vegades l'immediatesa fa que una bolla se faci més i més i més i més grossa, no? I tirant un poc d'aquest fil, volem fer una cosa entretinguda, òbviament, que ens puguem riure també i que puguem comentar diferents aspectes damunt tanta desinformació que tenim i damunt no diríem mentides, sí que n'hi ha moltes mentides, però de vegades també la manera en la que anomenam una cosa marca molt el que tots pensant després que serà aquesta cosa. No sé si m'estic explicant, volem fer una cosa que sigui ampla en el sentit que toqui l'ètica, per exemple, també les humanitats.
0: És a dir, un treball de rigor periodístic, per allò que expliques.
3: És una cosa entretinguda i no mos volem tancar a res. Idò. Vos diré una cosa, perquè jo vaig dir, idò, aquest programa quan anirà? I me varen dir, aquest programa s'emetrà els dissabtes de 9 al 10 del vespre.
0: Beníssim. Ets la teva franja, el teu prime.
1: Bona hora, sí. Haurà sopat.
0: Prime time.
3: Haurem sopades. Ara bé, clar, ja me varen dir, comença aquest dissabte dia 5, i vaig dir, ai, fantàstic, però què passa? Que hi jugues Mallorca.
1: Ai.
4: Hauràs de compartir protagonisme.
3: No.
4: O que no se farà.
3: Sí, se farà, però...
2: Més tard, no?
3: Ho estrenarem diumenge a la 1 del migdia.
0: Va bé.
4: Idò per fer vermut.
3: Exacte. I quan hi hagi futbol, idò, pues, mos posaran quan mos posin. Perquè lo important és que després ho podrem sentir també per podcast.
0: A la carta
3: ja ho sabeu. I bé, intentarem
0: bé,
3: passar
0: Raquel,
3: una bona estona de dissabte.
0: Quines ganes d'escoltar-te, ni fake ni fum.
3: Ni fake ni fum, sí.
0: Aquest diumenge a la... Una del
3: aquest
0: migdia,
3: diumenge a la 1 del migdia a IB3 Ràdio. Sí, sí. Vos espera
1: Raquel,
3: tothom,
0: Ara hem de parlar de menjar. Sí, tant, allà serem. No faltarem.
3: No, per favor.
0: T'agraden arròs o la llampuga? Què t'agrada més?
3: M'agrada més arròs perquè és més suau. Uh-huh. Però la llampuga, clar, és que són dos conceptes completament diferents.
4: Sí.
3: Vull dir, la llampuga és boníssima, tot i que se fa amb tomàtica i preves, i jo d'això no...
0: Però se pot cuinar de moltes maneres.
3: I ara m'ho contaran, per favor.
0: Sí. Ja s'ha obert la veda de la pesca de l'arròs i

0: Has vist un Pere Andreu?
1: Un Pere Andreu, que és un home del Renaixement, que diria el Xisco.
0: Total.
2: Com en Tomeu Penyó, que té cançons per tot.
1: Exactament.
2: I d'avui anar molt a mà, perquè a final d'agost i al principi de setembre significa l'obertura de les vedes de pesca de segons quines espècies, i dimarts de la setmana passada s'obria aquesta veda de la llampuga, i just ahir la del raó, una de les espècies claus de la pesca recreativa. Per parlar d'això, hem contactat amb en Domingo Bonnin, president de la Confraria de Pescadors, que m'ho ha explicat un poquet què signifiquen aquestes vedes.
3: En quant a la llampuga, penja d'un reglament comunitari, perquè la pesca de la llampuga no és única i exclusivament de Mallorca o d'Espanya. A França la pesquen, a Itàlia la pesquen, a Grècia la pesquen, a Malta, a Xipre la pesquen. A Espanya, segons l'única part que se pesca, és a Mallorca. A cap altra banda se pesca de manera professional. El reglament comunitari xerra de que se pot pescar des del dia 25 d'agost fins en el dia 31 de desembre, lo qual no vol dir que se pesqui tota la temporada, perquè és un peix de pas, i normalment aquí a Mallorca, mitjan novembre, cosa així, la gent sol desarmar perquè ja no és rentable pescar, perquè ja han passat. Quant en els rons, no és una espècie objectiu del sector pesquer professional. La veda de raó sí que ve més per criteris biològics.
4: La llampuga mira en gori passador i a coberta repica...
0: Que farien també sense en Domingo Bonnin.
2: Clar. Sempre m'ho ajuda amb aquest tema.
0: És molt fantàstic.
2: Idò, m'ho explico que la llampuga són un peix de pas que no se pot capturar durant tota la temporada de pesca, i la veda de raó sí que és per un motiu biològic. De fet, sobretot la de raó ha servit per recuperar aquesta espècie, que ja té més exemplars i més grossos que anys anteriors. I també li han demanat a en Domingo com han anat aquests primers dies de pesca. M'ho ha explicat que arròs no és una espècie objectiu d'aquests professionals, dels pescadors, que sobretot els capturen embarcacions recreatives, però pel que fa a la llampuga hi ha 35 embarcacions professionals censades que poden pescar aquesta espècie.
3: No és que hagi fet un seguiment més enllà del primer dia. Les raons no és una espècie objectiu nostre. En quant a lo que és pesca de la llampuga, sí que vaig fer un seguiment el primer dia, el dia 25, que varen sortir per primera vegada. Has de tenir en compte que hi ha 35 barques censades per poder pescar la pesca de la llampuga, i que coincideixen amb barques que pesquen la llagosta. No comencen dia 25 totes a pescar llampuga, perquè si estàs fent una bona temporada de llagosta i la darrera setmana sola ser molt bona en quant a preus, pues la gent no desarma. La informació que tenia jo és que bastantes barques de soia i bastantes barques de cala ratllada varen aprofitar el primer dia per sortir. Soia va tenir una casuística molt especial, que es de matí va ser mal temps, no varen poder fer l'aua, però varen sortir sobre baixa a fer la prima, i les barques de cala ratllada sí que varen sortir i que varen tenir tots bones captures.
4: Sóc un peix brillant, corrent avall.
2: Bones captures i aquests bons resultats, sumats a la pesca d'altres espècies, ha fet que els preus de mercat d'enguany, o el manco per ara, siguin baixos.
3: El primer dia que va haver llampuga de l'esport de soia i de cala ratllada, però el primer dia no se va fer cara. Jo vaig donar una volta per mercat i estava un promit de 10 o 12 euros. El primer dia normalment se sol fer cara per les ganes de menjar llampuga, però com que n'hi havia ben abastament, i de la resta d'espècies també n'hi havia ben abastament, i en el final, si hi ha molt de tot, pues, queda s'inici de temporada de la llampuga, queda diluïda dins aquest context.
4: Si m'estimes...
2: I ja per acabar, li ha volgut demanar un home de la mà, com és en Domingo Bonnin, quines receptes m'ho recomana fer en cada peix, i m'ha sorprès que m'ho ha confessat que no li agrada raó.
3: Mai en la meva vida he tastat un raó. És un secret que pot semblar un tant raro, però que és una realitat. No l'he tastat mai m'han cridat a tastar-lo, i les recetes, pues, molt menys. En canvi, si hi puc, sí.
5: l'ha pescat bastant d'anys i és un peix que dona molt de lloc. La receta més coneguda és en preves, i en puc en preves, però gràcies a que els cuiners actuals s'han dedicat feina al tema de la llampuga realment se pot fer de qualsevol manera, amb un pot d'imaginació, uns fideus secs de llampuga, uns fideus de brou de llampuga, un arròs sec de llampuga, un arròs brobós de llampuga, tombat, frit,

0: I de si en Domingo fins i tot ens proposa receptes d'aquests dos peixos tan preuats.
1: Fideus secs. Vitell amb puga, amb aquest, amb això,
2: I arròs sec, ha dit, també.
1: Sí, sí, sí. Hem
2: de prendre nota.
3: Tombat, de tot.
0: De fet, ara, de cada vegada s'innova més en fer plats de llampuga.
3: A cada ratjada fan safira i també fan moltes receptes diferents.
0: Sí, i tradicionalment també s'ha fet fregida amb prebes, que era una cosa com molt que se fa a totes les cases, la llampuga fregida amb prebes. I però jo fins i tot l'he provada en forma de sashimi, perquè ara també hi ha sashimi de...
3: Sushi de llampuga.
0: Exacte.
2: Ho van comentar.
3: Sí, ho van comentar fa un parell de setmanes.
0: Per tant, la podeu cuinar de moltes maneres. Ara, perquè és una pesca més professional, la de la llampuga, i la de raons és una cosa més d'amics, no?
3: Recreativa, sí, sí.
0: Anar a fer aquella pescada i després fer un ronet fregit, que és fantàstic.
3: De fet, en Domingo, en un altre àudio, me comentava que molta gent només hi va el primer dia a pescar a raó. És una cosa cultural.
2: Sí. Fes la foto i au.
3: No, una cosa cultural de tenir una barqueta, anem a pescar arròs un dia i ja està. No?
1: També t'he dit que els arròs són molt bons. I tot el que tu vulguis, però un serrà ben fregit amb un poc de farina i amb oli ben calent, és una delícia també això, eh? És a dir, no... perquè després veiem preus i coses així, no? És a dir, el que mos dona la mà... Bé, jo és que m'encanta el peix, però...
2: Narrar que la gent de la mà. Ella és marinera.
1: Pues, som de Secano, però què t'he de dir? Molt de pics pens que no sé si sabria viure en puesto que no, on no n'hi ha mà.
0: Ja, ara ja no.
1: Ara ja m'acostaria, no. troc que
4: t'hi has avasat.
1: Sí. És una cosa que no se pot...
0: Sense esport del cuí.
1: No, i aquí, només veure la mà. És que és veure la mà, no? És com que en el principi no forma part del teu paisatge, però després quan ho vas integrant, i quan te'n vas un parell de dies fora, com que l'enyores, no? És una cosa molt curiosa, tot i no
2: ets oficialment illenca, idò.
1: Jo, amb permís vostre, diria que sí.
0: I tant que sí. I avui la llampuga i el raó han estat els protagonistes. Si les cuineu, mos podeu dir com, que ens encantarà saber-ho. Ara, però, feim un tent al d'Eternat a tot.
5: Tent-el, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

La pesca recreativa des de terra. La canya de suret o de suro. Segur que heu vist infants o adults pescant a la vorera de la mà, des de les roques o des de mollets. Una de les formes més senzilles i populars de pesca des de terra és la pesca de canya. I una de les més tradicionals és la que es fa amb la canya de suret o de suro. Les canyes antigues eren de canya natural, però avui dia són més habituals les fabricades en fibres sintètiques. Aquest tipus de canya du una llinya o ginya, en castellà, sedal, fermada a la punta. Destacam la llinya com a forma tradicional, perquè probablement molta de gent ja només sap què és el fil de pescar. A la llinya hi trobam un suret o suro, també anomenat flotador, que s'enfonsa quan el peix mossega l'esquer. Un plom, que serveix per dur la llinya fins a la profunditat desitjada. I, finalment, l'am o els ams, on es posa l'esquer o l'esca, que és el que atrau els peixos. Idò, ja tenim els ormejos preparats per una bona pescada. Terme explicat, terme acabat.

0: Avançam i recalçats que han començat nova temporada, ho saps?
1: Com ho dus,
0: també...
1: no, com ho dus, per cert, ja perquè clar, tothom xerra d'aquestes coses i tu t'acabes d'incorporar després d'un... d'un mesarro. Por ahí.
0: Un mes.
2: Digueu, digueu.
1: Un mesarro. Au, ho diré. Com ho dus?
0: Molt bé.
1: Has surat mitja manco ara que estem a meitat de setmana, ho has surat?
0: Això és com anar amb bicicleta.
1: És vera. Sí, però sí. Costa.
0: Costa.
1: Costa besar-se. Quan...
0: la tornada.
1: Sí. Clar, perquè tu ja havies agafat rutina de vacances.
0: Sí, he vist molta gent. He fet molta vida social per a Raquel.
1: Sí?
0: Sí, massa, massa. Però
1: no,
0: bé,
1: no,
0: això
1: mai,
0: és un altre tema.
1: Mai,
0: sé que a tu t'agraden aquests temes. Però bé, com dèiem, avui estrenem una nova secció. Parlarem també dilluns de carrers, dimarts de moments, i avui de paraules, perquè mots en desús, Maria, avui.
3: Sí, escoltarem un dia més les veus dels nostres oients d'arreu de les Illes, i avui en concret sabrem quines paraules troben que ja no s'empren tant o directament troben a faltar perquè no se diuen. I aquesta riquesa que tenim, no? Aquesta varietat de lèxic i més en el nostre arxipèlag amb els dialectes, i això encara fa que estigui més accentuat aquest tret identitari. Per tant, volen sentir, estimats oients, les vostres paraules, i avui, res, en descobrirem una.

0: me falten paraules.
1: Au, idò, començarem amb un mot que ens proposa una gent nostra, que et sou vagina, i és Nakati Morro.
2: La meva paradina deia en el pedaç de la cuina un canyom. I bé, no sé si has de saber que diu que un canyom no era un pedaç d'així de cotó, era un pedaç que era com de sac en aquell temps. I això se deia un canyom. No t'ho puc dir molta més cosa, però això.
3: Mm-hmm. Molt bona. El canyom, tu havies sentit mai, Raquel,
4: no.
3: Un canyom?
4: No,
3: no mai?
4: No, no. Ho sent.
5: Ara canyom ja ho pot dir. Cuina.
3: Però pintures de teva sogra, ho diu, yeah. Demana-li,
4: sí, no, sí. O sigui, que diu de coses.
1: Idò, un canyon, que normalment fa referència a la planta del cànem o cannabis sativa. Ara bé, les Balears també pot significar un pedaç de cuina o drap per aixugar les mans. Per tant, la planta del cànem i el mot tradicional mallorquí, que es refereix a un aixugamans, que també se diu, estan estretament lligats per la història tèxtil i la llengua popular. Per situar-vos, el cànem és aquesta planta que dèiem herbàcia, originària de l'Àsia Central, que pertany a la família de les canabàcies i destaca per la forma de les seves fulles característiques. A partir d'aquí, la ciència i la indústria divideixen principalment les varietats d'aquesta espècie en dos grans grups segons la seva finalitat i composició. Per una banda tenim el cànem industrial, que s'empra per fer cordes, teixits, paper i materials de construcció, i d'altra banda hi ha el THC i el CBD, que es cultiva principalment per aquestes propietats medicinals recreatives o psicotròpiques. Però bé.
3: De fet, sí, se n'ha parlat molt antigament
6: de la població en sembrava molt de cànem.
3: Sí, de fet, hi ha una modista mallorquina que na Raquel la coneixerà, na Rosa Esteban Cortana,
4: sí,
3: que té un projecte fantàstic, sí, de sembrar a la Pobla, de fet, cànem,
6: és que,
3: per fer
6: bé,
3: roba.
6: Ara no me'n recordo, fa moltíssim d'anys, una de les plantacions més grosses era de cànem, abans que arribés la patata i tot això. Sembraven això per poder fer sacs i per poder fer teles.
3: Sí, sí, clar. I que clar, que és una tela tan bona de dur i que va
6: i
3: tan
6: forta,
3: bé per
6: resistent, sí, sí.
3: Que fins i tot també les noves modistes doncs incorporen aquesta tela per fer els seus vestits, que ja en parlarem un dia perquè és un tema interessant.
1: Idò, com ve de en Miquel, s'ha cultivat molt aquí per aquesta duresa que té la fibra de la planta, i a Mallorca, concretament, aquesta fonètica històrica va transformar la paraula llatina cannabis en formes locals com canyom o canyam. Per tant, aquesta paraula es va traslladar del camp a la llar d'una manera molt curiosa i va passar de la fibra a l'objecte. Com que antigament les teles més resistents de la casa es teixien a mà amb fibra de cànem, els draps destinats a les feines més dures de la cuina es fabricaven amb aquest material. Ara bé, amb el pas dels anys, és veritat que els pedaços d'avui dia ja no són com aquests tradicionals i se fan de cotó o de lli, però moltes vegades, que en Celestí que sí que ho havia sentit i que no Margalida també ho deien a casa seva, sí, sí, passem el canyon per demanar el drap de cuina.

0: I aquesta evolució del mot està documentada com a un lloc com és el Diccionari Català Valencià Balear del Covemoll, que recull aquestes riqueses i girs propis de les illes i ho defineix així: drac que usen les dones per aixugar-se les mans o preservar-se de brutó la roba en les feines casolanes, que també ho poden emprar els homes, això diu les dones, però bé, un
1: sí,
0: temps...
1: El viatge de gènere no...
2: No hi va arribar.
1: No.
0: Un temps a la casa i de... sí. Eren les dones. Uh-huh. I aquest diccionari també afegeix a la secció la composició canyon de clau i ho defineix com un pedaç que a un cornaló té un trau o una baga per penjar-se a un clau i serveix per aixugar-se les mans. També apareix canyon de cuina, explicat com a davantal de cotó que duen les dones per feinejar dins casa seva, i una tercera opció que es dona a Menorca és canyon blanc o canyon de matar porc, que diu que és un davantal blanc que duen els porquetjaders i porquetjaderes. I de... aquest és el mot d'avui, amb aquesta història.
1: De molta història,
3: sí, sí.
1: El canyon.
0: Sí. Na Raquel avui ha crescut un pam, perquè n'ha pres una de nova.
1: Ara, quan es pedaç de cuina, sí. Quan dius, me passes el canyon...
3: Mensamente.
0: Li has de dir a sa madona.
3: Faré la prova.
1: Sí. Si funciona.
3: Vos promet que me lo contaré.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Molt interessant. Continuem. No surto a la revista.
4: TV3 Ràdio és Dial.
5: Podem gravar, idò.
1: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a TV3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
7: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamuroses de Balears...
9: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com d'això, com esteu?
7: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ivetres.org/ràdio. A Contracor, amb Raquel Agüeros.
1: Raquel, que és dimecres.
0: L'enyoraves ja,
3: sí,
0: la sintonia.
3: Clar que sí. Corets.
1: Què tenim avui, mama, les portades?
3: Me tenim de tot. Com... has fet els deures aquest estiu, Margalida
1: sí.
3: Mateu?
1: Sí, sí,
3: sí,
1: sí.
3: Que han llegit, mam. No, és que ara me dirà l'Odissea.
1: Mira, t'hi diré una cosa.
3: L'Odissea,
1: saps què me va passar? Vaig anar a comprar una revista molt coneguda un dia d'agost.
3: No, que ara, bastant... ara has de dir quina.
1: Val, ho diré perquè ha sortit a tots els mitjans de comunicació, no és una cosa que m'inventis. La revista El.
3: Bueno.
1: Amiga.
3: És que varen xerrar... Sí.
1: Ja sap que també queria.
3: I la vas aconseguir?
1: I vaig anar al meu quiosc de confiança i només entrar per la porta me va dir, no la tinc. Diu, a les 8 del matí, si haguessis vengut, hi havia una cova de 50 persones esperant a comprar la revista.
2: On era la Raquel, no?
0: No, no. Raquel Agüeros.
1: No. Tu la vas aconseguir?
0: Incògnita.
3: No, no la vaig poder aconseguir, no, Margalida no. Mateu.
1: I me va dir això, que només va vendre 2 exemplars per persona i que van volar, que va haver de despenjar el telèfon, aquest quiosque de Palma, perquè les telefonades era gros.
3: Men, trob que hem de contar l'audiència de què
1: sí,
3: estem
1: sí, sí,
3: xerrant.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo no ho sé.
3: No ho
0: saps? Els homes d'aquesta taula estan perduts.
3: Tu sí que t'ho saps, no, Maria? Bé, darrerament, aquí ja ho hem comentat molt de pics, que és vera que el paper... no és que estigui passat de moda perquè no és així, i de fet ara es venen més llibres que mai, però les publicacions sí que baixen un poquet. Les publicacions diàries han baixat moltíssim des de fa molt d'anys, no és d'ara, té a veure, òbviament, en la irrupció de tot lo digital i d'una altra manera de consumir la informació i l'entreteniment. Què passa? Que les revistes històricament dedicades a les dones i que encara tenen un públic majoritàriament femení, s'han d'inventar cosetes per vendre més o per tenir tirades més... bé, per vendre més. Mm-hmm. O per no perdre tant. Alerta, perquè aquesta també és una altra, no? El paper representa el prestigi d'una marca, no? Si tu ho tens en paper, potser no te serveixi per moltes coses, a part de la bellesa que puguis sentir de vorero, però sí que te dona caché. No? Una cosa ben posada en paper i això costa tot més. Què passa? Que han dit, hem de rentabilitzar la revista de qualsevol manera i fer-la atractiva. Què farem? I això és una estratègia que han seguit totes les revistes, és que no sé si està ben dit, de revistes de dones, perquè ara està tot bastant mesclat, afortunadament, no? Però dirigides fonamentalment a un públic femení, i se varen inventar aprofitant també el tiró que tenen les xarxes socials per posar productes, sobretot d'estètica, de cosmètica, bosses,
1: sí,
3: també...
1: Bé, bosses està molt d'any que ho fan.
3: Necessers. Sí. Abans eren més ventalls, no? Vos recordo quan regalaven ventalls. I ara te posen un producte normalment que sigui molt viral.
1: Molt?
3: És a dir,
1: com va passar,
3: és a dir,
1: amb
3: que tu te'l trobis encara que no ho vulguis fer molt, a les xarxes socials
1: i que sigui molt més car en realitat que en la revista,
3: que originalment té un preu i que la revista t'ofereixen, potser no sigui el mateix tamany, però que t'ofereixen una versió habitualment més petita per un preu de, potser...
1: Crec que valia 11 euros.
3: Exacte, 11 euros.
1: Bé, tot és perquè du un producte, o mira, avui ja direm marques, de Charlotte Tilbury, que sí, és una marca de cosmètica...
3: Que, per cert, he de dir que Charlotte Tilbury...
1: cotitzada...
3: S'ha criat a Eivissa.
1: Ah, sí?
3: Es va criar a Eivissa, a Charlotte Tilbury. I té casa allà i ve tots els estius. Ella va començar com a maquilladora i
1: has provat res de Charlotte Tilbury?
3: Sí, com un flis-flis, perdó, perquè se fixi un poquet més el maquillatge.
0: Ah, això és molt important.
3: A jo no m'agrada molt donar-me coses a la cara, però els ulls...
0: Però amb aquesta calor que ha fet, si te maquilles un poc i no te parles,
3: no,
0: en dos minuts ja has regalimat tot.
3: Te maquilles així un poquet, t'arregles, diguéssim. Te fas tres xuxus així, fiu-fiu-fiu, i com que te quedes bé, me la van recomanar i me'l vaig comprar. És l'únic que tinc d'ella. Sí. En aquest cas, era com una espècie de colorete líquid.
1: Sí, un il·luminador.
3: Un il·luminador, exactament, que prèviament ja s'havia fet viral a les xarxes
1: totalment
3: socials. És a dir,
1: I el fenomen va ser per tot Espanya, òbviament, no només a Mallorca i Balears.
3: Sí, que vàrem fer una distribució petita. Òbviament, vàrem superar totes les expectatives i, de fet, la revista El ha anunciat que traurà una nova edició sense aquest producte
1: de la revista,
3: perquè fins i tot la revista El va dir reconeixem que la gran majoria de les persones han comprat la revista d'aquest mes pel regal.
1: Clar.
3: I hi haurà gent que vulgui llegir la revista, però sí, ha estat un...
1: Realment ha estat la notícia de les revistes del CODA del mes.
3: Ha estat un fenomen,
1: molt
3: sí,
1: gros.
3: I de fet... a Wallapop i a Vinted revenen aquest producte.
0: Ai, vinga, no,
3: no. Aquest producte costa 40 euros,
0: sí,
3: d'acord? I amb la revista ho podies comprar per 9,50, 10,50.
1: Sí.
3: No arribava a 11.
0: Però era un poc més petit.
3: És igual. Però tu ho vens per Vinted o per Wallapop.
0: Ai, i se demanda, clar.
3: Clar, a 18. Mm-hmm. I encara te guanyes uns duros. Mm-hmm. Està tot inventat. Jo no sé què feim aquí. Poguen comprar productes de revistes a tots els quiosques del món. I concretament els de les Illes Balears. Corets tenim revistes.
1: Mam, què duen?
3: Què duen? Pues, la setmana passada ja ho varen anunciar aquí, que el rei Harald de Noruega estava molt malalt.
0: Vaig pensar en tu quan varen donar la notícia de que...
3: Bé, va morir.
0: Rip, sí.
3: Sí, era el rei... més vell d'edat, no el que més temps duia el tron, el que més temps du el tron és Carlos Gustavo de Suècia, i, òbviament, hem assistit a tots els festejos fúnebres que jo que Dios me perdone, però trob que tenir a un senyor rodolant per Noruega,
0: Raquel,
3: mort, pues jo no ho sé. Què voleu que us digui?
8: Rodolant.
0: Que el varen passejar molt per tots els esdeveniments.
8: No,
0: que...
8: no sabia si havia trabucat a
0: Cerdou. Per Celestí, l'altre, Déu meu.
8: Jo m'ho he perdut.
3: Ai.
0: Que en pau descansi, jo.
3: Sí, sí. No, vos diré una cosa, era un rei molt, molt, molt estimat i, de fet, el seu fill, Hakon de Noruega, té per davant un bon berenar. No és casual que la seva filla anigués amb ell a la presa de possessió, diguéssim, el jurament de possessió com a rei, perquè hem de recordar que el nou rei està casat amb Metemari de Noruega, que ara és la nova reina, que té un fill que ha estat condemnat a arresto domiciliario per 34 delictes, entre ells dos d'agressió sexual. Havien considerat aquest jove que varen conèixer des de que tenia pues, 5 o 6 anys, li havien considerat un mes de la família, fins i tot el rei Harald i la reina Sònia, i fins i tot ell va dur el cos del rei fins al lloc on li havien de deixar per fer l'acomiadament públic, encara hi serà un parell de dies, i va transportar el féretro. Ell també, vull dir, és una cosa que, clar, és inevitable fer la comparació, no? Nosaltres hem de recordar que quan el llavors príncep Felip es va casar amb la Letícia Ortiz, fins i tot va haver moltes crítiques cap a ella, perquè era filla de divorciats i divorciada, i neta d'un taxista. Vos imagineu, no? És a dir, a Noruega està un poc en la qüestió de la monarquia, un poc a Saúci. És així, tenen un bon repte per davant, i òbviament han de potenciar més la figura de l'hereva, que és Ingrid.
1: Raquel, me sap molt de greu, però te queda...
3: I ja està.
1: I què m'agradaria comentar més?
3: Què m'agradaria comentar?
0: És gran titular, mam.
3: És gran titular. Bastant patatón, això. Què podem titular? Pues no te sabria dir. Jo me quedaria en la portada de la gent que li agradi... A la gent que li agradi... El barroquisme, diguéssim, i les coses de pompas i de coses així, han de comprar la revista Hola, ja ho sabeu, perquè allà veureu tot, tot lo del rei, i això, clar, ha estat un seguiment, diguéssim, nou de cara a les revistes. Crec que aquesta és la notícia. Bé, la portada de la revista Semana m'encanta, que diu totes les fotos, exòtica luna de miel de Macoque i Gonzalo. Qui són? Ja t'apanyaràs tu. La gent més o manco s'ho sap, si no, ja està.
0: Que ho cerquin.
3: Ja està. Per cert, una cosa més.
1: Molt ràpid.
3: En Harald de Noruega va ser el primer amor de la reina Sofia.
0: Oh!
3: Això no ho sabia.
0: Aquesta era el gran titular. I ara se'n van a Raquel. Mos deixen somiar per morros.
3: I la reina Federica, la mare de doña Sofia, com va dir, no, una Sofia no farà res, se la intentó encasquetar a su hija Irene, la princesa Irene de Grècia, que va morir fa poc. Se la van intentar encasquetar al rei Harald. I ell es va casar amb una plebeia per amor. I mai va voler renunciar a l'amor.
0: Visca l'amor.
3: Visca.
1: Gràcies, Raquel. Visca.
4: IB3 Ràdio és diversió.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí.
8: jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
11: Que guapo.
8: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
11: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
11: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
11: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
7: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
7: IB3 Ràdio.
11: Se venen cosetes, petites.
7: Xiu, xiu.
8: Cora.
11: Oh, no. Llampugues, sí.
7: Pèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara us hem d'explicar que demà s'estrena el Mallorca Chamber Music Festival dedicat a la música de cambra.

0: Idò, com dèiem, demà dona el sus aquesta primera edició del Mallorca Chamber Music Festival i fins dilluns amb vocació de donar visibilitat a joves intèrprets emergents. En aquesta primera edició, el festival proposa un recorregut per obres representatives del repertori de música de cambra, des del format trio en piano fins a l'octet de corda i amb homenatge a Ramon Llull inclòs. L'impulsa en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat amb honors al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid el 2024 i està acabant màster i postgrau a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Ell, de fet, interpretarà a trio aquesta peça que sentim de Brahms en el concert que hi faran divendres.
1: I tenim moltes ganes de saludar-lo. Joan López de Soria és aquí, als estudis d'IVT Ràdio. Com estàs?
2: Bones tardes.
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Quina feinada aquests dies, eh?
2: Pues sí, ho estan passant un poc locura, però moltíssimes ganes de començar.
1: Primera edició del festival, Joan?
2: Sí.
1: Sí? El te l'inventes tu, el crees tu, dius, hem de fer un festival de música i cambra amb joves emergents, com
2: sí,
1: jo?
2: Sí, sí, més o manco. Sí, si idea era donar aquesta visibilitat, aquesta...

0: De sobte, jo m'he traslladat en el Conservatori Superior de les Illes.
1: M'ha agradat aquest piano que tens, l'iPad.
2: Has vist? Recursos. Hashtag.
1: Bé, Amem, torna a tocar. Tens per mà o no?
2: Sí, ho tens per mà. Amem? La... Uau.
1: Això
2: jo
1: és...
2: no m'ho sé cap.
3: Rosa.
2: Ho has dit per dir, Jordi, no val.
4: Ho has dit per dir, jo m'havia emocionat.
3: Ho he dit...
4: Perquè et cert.
3: Et cert, no? Wow. No ho he dit per dir, ho he dit perquè sóc sinestèsic.
4: I...
3: M'ho passen aquestes coses.
1: Talment el logo d'IV3.
4: Tal qual.
2: O sigui, la nota d'IV3 seria...
4: La. Correcte, la nota d'IV3 seria la.
1: Increïble.
4: Curiós.
1: Torna-hi.
2: Benvinguts a... La. Xiu, xiu, de... Ha, ràdio.
1: Bueno.
4: Molt bé, molt bé.
3: Bé, però un descobriment aquí. IV3 és un la.
1: De fet, quan l'indicatiu de IV3 Ràdio és IV3 Ràdio... I què ràdio? Estàs un la.
4: Tu creus?
1: No ho sé, m'ho acabo d'inventar.
4: Ràdio...
1: Podria estar fet a posta.
4: I... Bé.
1: Ara s'ho han pensat.
4: Ho investigaré, eh? Perquè el millor està fet en la major. Bé.
3: Clar, segur que ho van pensar. Ah, van clar. Sa...
4: Ja vos ho diré, ho investigaré. Anem a la darreríssima nota, que és la nota sí.
2: Jo en aquest diré gris.
1: Vermell claríssim.
3: Jo també anava a dir gris.
4: Gris.
1: Vermell claríssim.
4: Però és que el vermell ja ho han dit.
3: Ja, ja.
1: Ah, però no, sí, no se ferren els dos, aquest.
3: Xavi, no t'estàs entrant
4: molt
3: bé.
4: Se ferren molt en els dos, sí, són molt amigots, però de... no el vermell.
1: Granat. Roig.
4: Què havíeu dit vosaltres dos, Jordi i Inés?
3: Gris.
2: Gris.
4: És blanc. Ho veuen de color blanc. Mira. Una nota molt pura, molt blanca. Sí, però bé, és gris. M'ho pareix bé, també. No, mig puntot.
1: Bueno.
4: Bueno, ja hem fet el test. Era, no sé, a mi em pareix molt curiós tot això de sentir-vos quin color sentiu i tal. I ara vos donaré un parell de curiositats de la sinestèsia, de la història, i després vos en diré una de meva, de curiositat.
2: Això m'agrada, bueno, això m'agrada.
4: Vinga, anem a xerrar d'en Kandinsky, pintor. En Kandinsky tenia sinestèsia musical, bé, cromestèsia, no? Va anar a escoltar un concert d'en Schoenberg en el 1911, i quan estava escoltant aquella música li venien quantitat de colors i imatges en el cervell, i en arribar a casa seva va pintar aquest quadre. Aquest quadre se diu Impressió 3, entre parèntesi, concert, per si voleu cercar. Impressió 3. Lo que va representar allà, va posar una taca supergrossa de color groc, després hi ha una taca de color negre... No sé, cercau-ho, és interessant. Més cosetes. Ah, sí, aquesta m'agrada. No només és cosa de pintors, això de la sinestèsia, també és cosa, òbviament, de músics. I un músic des que ho he xerrat en el principi que té sinestèsia i molta és en Pharrell Williams. De fet, la seva cançó Happy està basada en un color. L'escoltam.

0: cançó, quin color diríeu que és aquesta cançó?
1: Uf, bona pregunta.
2: És que és molt, jo anava a dir groc.
0: Jo anava a dir vermell.
2: Fem a l'estiu.
1: Jo un taronget.
3: Doncs, qualcú ho ha endevinat.
0: Jo. És que el vermell és el color de l'amor, de la felicitat.
3: No, és taronja.
0: Ah,
2: la...
3: És taronja, Xavi.
1: Falta un grauet més de sinestèsia.
3: I doncs sí, el que va dir literalment en Farrell Williams va ser que quan la música se li escapava del color taronja, ho tornava a reescriure, perquè li havia de sonar taronja total.
0: Uau, mare meva.
3: De fet, jo estic d'acord que aquesta cançó sona taronja.
0: Sí?
3: És molt, sí, molt
1: sí,
3: taronjosa.
1: Sí.
0: No ho hagués dit mai.
1: Ja.
3: No? Bueno, no passa res. I ara estic a un... Bueno, sí, vos faré la meva confessió.
1: Va,
0: venga. O sigui, tu, per nosaltres, tu ets la raó absoluta, en aquest cas.
3: La neurociència, perdoneu, diu que la sinestèsia sol passar quan el cervell està o molt cansat o has tingut una nit de festa i has begut una mica de més.
0: Ah, sí, eh?
3: I sols tenir la sinestèsia a tope, ja, si ho ets un poquet. I jo no vos diré per quina de les dues coses era, o la millor era per

0: dues, però vaig tenir un moment sinestèsic increïble en un moment de la meva vida. I és que anava dins un cotxe i de repente vaig veure la nota do, do major, vaig sentir la corda do major, que de fet crec que ho tenim. Això va sonar en el meu cap i se va posar d'un color molt intens. A veure si sabeu quin era.
1: Blau.
0: Blau? Més colors?
1: Blau molt intens.
2: També podem pujar un poc més, Lluís. No sé.
1: Ara en Xavi s'ha volgut fer professional.
3: No, jo també diria blau, però perquè, no sé, anaves un cotxe, se t'il·lumina tot, però és que has d'anar com al cel.
0: Bé, no? Jo no m'anava. Bé, normal.
2: Sí, jo torno allà en el taronja vermell.
0: Ho vaig veure super vermell.
1: Uau!
0: I ho vaig dir, i més, estava acompanyada de músics i vaig dir, bo, guaita, mare meva, el do major és vermell. I, de fet, la Universitat de Japó diu que do és vermell.
1: Bravo! Toma. Jo crec, Assumpció, que ja sabem per quina de les dues coses vas veure el color vermell.
0: No ho diré.
2: Se pot entrenar això, però, o no?
0: No, això se té. De fet, és normal que la gent no hagi vist res, és supernormal.
1: Clar. Sobretot ja si conduïeu.
0: Sí, exacte. A més, ja ho he dit, només un 4 o un 5% de la població té sinestèsia pura i dura. A lo millor vosaltres amb una nota sí que no heu tingut i en les altres 6, no. No passa res.
1: Jo veure que hi ha hagut un moment que ja he desistit. No veia cap color.
2: Però la fascina que és fet de que tots els cinestètics, si ho entres bé, vegin el mateix color, és a dir, relacionin la mateixa nota amb el mateix color.
0: Això és la majoria.
2: Però, bueno, però quin sentit hi ha darrere això, neurològic? Això és molt curiós.
0: No ho sé.
2: És que és molt curiós que hi hagi
1: però
2: una majoria.
1: Però una explicació neurològica, has dit.
0: Segurament sí que n'hi ha. És a dir, hi ha una explicació neurològica perquè la neurociència ho ha estudiat ha de tenir una explicació que no sé quina és.
2: Bé, la durem.
1: No sé tu ets músic, no científica.
0: Exacte, jo soc músic. Però bé, no sé, investigaré més sobre aquest tema que és superinteressant.
1: Sí, sí. La veritat és que
0: crec que en els meus alumnes del Conservatori de Manacor, que els hi saludito si m'escolten, els hi faré aquest experiment i vos duré resultats.
1: I doncs sí, seria molt interessant.
0: A veure que veuen els meus nins.
1: Escolta, Lluís, pots posar el tall d'Ivetra Ràdio Coral que t'he posat a baix de tot? Assumpció, a quin color te sona?
0: Vinga.
1: Aquesta sintonia.
4: Ivetra Ràdio.
2: És un la o no?
3: Sí, és un la.
2: Havia un pot de tot.
0: Juro.
1: És un la.
0: Ho heu acabat amb un la. Ho podem tornar a escoltar?
2: Lleves l'altra cançó.
4: Ivetres Ràdio.
1: No, veieu que el culo
3: està calculant.
2: Ho tornem a provar en Assumpció, que mos dirige així.
0: Vinga. 3 i...
4: Ivetres Ràdio.
0: És que està un poc desafinat.
2: No, el piano, un altre.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Continua el degoteig de professionals de Son Espases que denuncien mala conducta per part de la gerent de l'hospital, Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Ho ha dit a través de xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal.
2: La periodista ha denunciat públicament haver patit assetjament laboral. El director general d'Ipsalut, Javier Ureña, ha descartat apartar Granados i n'ha defensat la seva professionalitat. De la seva banda, el sindicat d'infermeria SATSE demana que la gerent doni explicacions. Azelina Fijande, portaveu de SATSE.
3: Lo que refleja este escrito o esta carta es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espases para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
1: Més temes. El Consell de Mallorca fixarà abans que acabi l'any el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística.
2: És una de les mesures que ha anunciat el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament, que es tramitarà per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
4: Ens varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que a Mallorca tindrem un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Hem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
1: Nou rècord de pressió humana a les illes. El juny es varen aplegar a la vegada prop de 2 milions de persones a les Balears. Això són 28.000 persones més que l'any passat, un 1,4% més.
2: Són dades de l'Institut Balear d'Estadística, l'IBESTAT, que suma residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. L'illa on més s'ha incrementat la pressió humana està Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca, Mallorca i Eivissa.
1: En crònica de successos, dos detinguts en l'operatiu antidroga al barri de la Soledat, a Palma. També s'han decomissat diverses quantitats de droga i diners en efectiu.
2: La Policia Nacional ha escorcollat de manera simultània dos domicilis. S'hi han decomissat haixix, marihuana, diners en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
1: I presó provisional per al conductor detingut per l'accident mortal a la carretera de Manacor.
2: El processat està investigat pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. El conductor va ser detingut ahir per suposadament provocar l'accident de trànsit ocorregut a Porto Cristo diumenge passat, en el qual va morir una jove de 23 anys.
1: I en la plana nacional, pel que fa a la darrera hora de Ceuta, a mitjana hora baixa s'ha fet públic que el director general de la policia, Francisco Pardo, nega que l'informe del cos policial que investiga els fluxos migratoris apunti al Marroc com a màxim responsable del que va passar a la ciutat autònoma.
2: Així ho ha confirmat el ministre al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, en una compareixença des de Ceuta.
5: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Recordem que a les 8 de l'hora baixa hi ha convocada una concentració a diversos ajuntaments de les illes que secunden aquesta convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així hem arribat a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, et toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és el futur peregrí del camí de Sant Jaume, don Andreu Canyelles.
3: Són 33 etapes, 780 i pico quilòmetres. Des de Sant Joan de Port, en el sud de França, comença el camino francès i s'arriba a la catedral de Santiago i seran 33 dies. Me'n vaig dia 12, però començo dia 14 fins dia 17 d'octubre.

0: peregrino por el camino.
1: Don Andreu Canyelles, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
2: Hola, molt bones tardes a tot l'equip de Xiu Xiu.
1: Que t'ha pegat per fer el camí de Sant Jaume.
2: Bueno, no estic bé educat, jo crec. No estic bé educat i l'any passat ja vam fer un objectiu que va ser 3 mesos per Europa i m'he propost cada any fer algo diferent.
1: Molt bé.
2: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
1: Bé, aquí tenim un gran conseller que te podrà donar tots els consells possibles perquè jo crec que ja tot Balears ho sap, que en Xavi Oliver aquí present ha fet el Camino aquest estiu.
3: Però, mem, no té res a veure, perquè jo vaig fer 120 quilòmetres des de Sarrià, les darreres cinc etapes, les més populars, però és que aquí és animal. Farà 700 i busques quilòmetres des del principi de l'etapa francesa.
2: Quasi 800 són.
4: Però no te llevis mèrit, tampoc.
2: No, clar.
4: Està molt bé.
3: Està bé, però té res a veure amb l'animalada que farà en Andreu. Que jo vaig conèixer un... En aquest camí vaig conèixer un que venia de l'inici de la ruta francesa i volia ser capellà.
2: No, jo m'hem parat, no ho sé cap allà.
3: No, que vull dir que són coses excepcionals i que se fan per motius excepcionals.
1: Ah, sí, tu, Andreu, quin pla tens? Quina ruta tens?
2: No, mem, jo primer t'ho vull explicar per què m'ha sortit aquesta idea, perquè jo, bueno, a Europa varen trobar un lot que fa la volta al món a peu en 3 anys, que sigui Arril Luzan, i jo el segueix per YouTube i això, ara està per Geòrgia, i jo m'agradava veure-lo com dormir en tenda de campanya, sempre fa 40 quilòmetres diaris, tal i qual. I jo vaig dir, jo vull fer un repte d'aquests. I ja em feia estona que volia fer la Camí de Santiago, i vaig dir, ja està, ho juntaré. Aniré a dormir en tenda de campanya i faré tot el Camí de Santiago.
1: Ah, que dormiràs en tenda de campanya.
2: Claro.
1: Això no sé, jo, Andreu, no sé si ho has fet mai, en això.
2: No, bueno, vaig fer la travessa quan feia un grau superior d'esports, però no dormia en tenda de campanya. A Bipac, que és pitjor.
1: Sí,
2: que
1: és això
2: no ho veig. La natura.
1: Però tu saps muntar una tenda de campanya?
2: Sí, ja la vaig muntar per fer un vídeo.
3: Però mem.
2: O sigui, és l'únic moment que he muntat la tenda de campanya. I només hi ha una persona... Però és estret.
1: No podràs tenir companyia.
2: No, tampoc em feia comptes, perquè... Això també volia demanar, Xavi. Se va lligar ja, o no?
3: Se va lligar? Segur que se va lligar.
2: No,
3: en general.
2: No, però m'han dit que és com un Tinder, però de peregrinos.
1: Vinga, Xavi, confessa.
3: És que hi ha els peregrinos o els turigrinos. Els primers fan aquesta diferenciació. Els peregrinos són aquells que van per motius religiosos, que duen sa maleta, tot això, van al verg, i després els turigrinos. Que van allà, caminen un poc, els aduen sa maleta...
1: Tu vas pagar perquè te duguessin sa motxilla.
3: Sí. Jo no som cap penitent, me sap greu.
1: Poca vergonya.
3: No som cap penitent. Jo ho dic, jo vaig anar bé. És vera que vaig combinar albergs i hotels. Però bé, que si se lliga, sí, es pot lligar tot el que vulguis.
2: Bueno, sí, aquí i a la platja, si vols.
3: Clar,
2: però és que m'han dit que molta gent hi va posta i ja, jo he dit, mem, fent mal aló. Què en sap? A un hostal que has d'anar a fer.
4: Sí. Bé, però és un lloc per conèixer la gent,
2: sí.
4: No?
2: Sí,
4: moltes
2: però...
4: hores de xerrar.
2: Bueno, és veritat que el coneixes de mala manera, de les pitjors maneres. Perquè, home, si està fent olor, tal, estàs cansat.
1: En Andreu està preocupat per l'aspecte.
2: No, jo estic molt preocupat per el meu tupé.
3: Què te preocupa?
2: Un tupé. Vos jur que m'és igual que minar, que me plogui... No, jo estic preocupat per com me pentinaré. M'he comprat avui un peine.
1: Una pinta
2: petita i que té un mirall i m'he comprat xampú amb spray.
1: Però tu te faràs estupé enmig del camí, no, Andreu?
2: I és que no tens sequedor, no sé com ho faré.
1: No te'l fais.
2: Però és que mai m'he vist. O sigui, fa molt d'anys que sempre duc tupé, menys quan vaig a la piscina.
1: Però tu quan t'aixeques de matins?
2: Ja el tenc
3: fet. Ja el
2: t'he
3: posat, i clar,
2: ja el tenc fet. Sí, és una cosa que
3: ens rebessa.
2: M'ha fet un vídeo a Menorca, quan anem a Sant Joan, que jo m'aixec amb el tupé fet. I ell flipava i dic, calma, però si no s'ha trastocat. És una màgia que tenc, és un don.
1: Sí, ja ho pot ben
3: bé,
1: dir.
3: Bé, Andreu, és a dir, tu aniràs a un peregrino de bon de veres, és a dir, imagina que durat sa motxilla, diuen que ha de pesar un 10% del teu pes.
2: Jo pes 70 i pico i crec que duré 9 quilos.
3: I de te'n sobren
1: tu,
3: dos.
1: Xavi, ara no, tu no dues
3: jo no
1: dues
3: sa motxilla. Oi, ja t'ho diré una cosa, la gran majoria de sa gent no la du, tampoc.
2: Ja, però és que jo crec que és la gràcia,
3: home,
2: saps?
3: Sí.
2: Dur-la damunt, és com que és part de l'experiència,
3: sí,
2: saps?
3: Sí, totalment.
1: 971-13-99-00. Tenim aquí Don Andreu Canyelles, que el coneixereu perquè ja és un personatge públic,
2: no,
1: de les Balears.
2: Perquè faig un ridícul.
1: Forma part de
2: Des de tres que no en fan un.
1: Entre en Rebessó i No RAC, en el programa Jo en sé més que tu, i altres vídeos que fan per xarxes. 971-139-00, si li voleu donar qualque consell a don Andreu Canyelles, que se'n va fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. 971-139-00. En Xavi... Mm-hmm. Li has dit un bon, molt bon consell sí. abans. Que se fes una foto en el què?
3: Ah, sí? En els bessons?
2: Per veure l'evolució.
3: Jo, en aquest bon home que vaig conèixer, que venia... Clar, era un filipí afincat als Estats Units. Clar, també hi ha un anècdota aquí.
1: Jo vaig
3: confluir amb ell els darrers...
4: Qui fa coses avui, Xavi Oliver.
3: Vaig confluir amb ell els darrers 100 quilòmetres, d'acord? I me'n van conèixer la darrera etapa. I ell venia, feia que caminava 600 quilòmetres. I cada vegada que passàvem per davant d'una propietat privada, aquest pobre home estava com angoixat. I mirava arreu i jo li deia, Vincent, no mia. Què passa? Què tens? Perquè tenc que... I diu, no, és que clar, és una propietat privada, per ventura sóc qualcú i me'l riu una escopetada. Això no és Amèrica del
2: Exacte.
3: Nord.
2: Tranquil. És que ja vas t'atropilles un poc un terreno i ja tens una escopeta darrere, clar, no m'entens?
3: Bé, passava una penada d'això. És a dir, te'n trobaràs gent, coneixeràs gent de tot tipus. Jo no sé quina és l'etapa que te fa més il·lusió de totes.
2: La primera, arribar cap a Pamplona, perquè no és quan puges i baixes. Crec que hi ha per de Borosc i tot això, que hi ha les muntanyes grans, i és on hi ha més desnivell. Perquè després, a la part de León, m'han dit que és molt pla. Molt pla i és molt avorrit, perquè sempre és el mateix. I en canvi, arribant a Pamplona, també m'agrada i tal, i estic per agafar un fisio a Pamplona.
1: Ah, sí?
2: Ho dic en sèrio.
1: I això?
2: Perquè, com que dura 4 dies, cridaré i diré, d'aquí 4 dies llego. Quiero reservar una cita. I a més, si me fan un pot de massatge...
1: Jo me'l veig entre un que el du en sa motxilla, l'altre que comana un fisioterapeuta a mig camí. Això no és fer el Camino de Santiago.
2: Com
1: això
2: no?
1: És anar de Turigrino, senyoret.
3: De Turigrino. I després, a les 7, hi ha missa sempre. Imagina que també hi aniràs.
2: No, això, jo aniré a dormir prest i a les 6 ho mateix a Quermà i anem pel banc.
3: El segon dia, quan em passi 3, sobre baixa ja aniràs per allà, en el poble, a conèixer qualque cosa.
2: És que m'he comprat un filtro i tot per filtrar aigua.
3: Com és?
2: T'ho juro, és que jo vaig amb una aventura, tipo, jo me crec aquí, Man of Hull, no sé què surt, això sortia per Demats.
3: Amb Belgrins.
2: Amb Belgrins, aquest. I doncs jo me sento ja que he de fer foc amb dues pedres i coses.
3: Que va, està tot, men, per aventura des del principi no. A mesura que arribis cap a Santiago de Compostela, allà sí cada vegada hi ha més albergs, hi ha més bars, hi ha tot.
2: Ja. I també un consell que m'han donat és, antes de sortir he d'agafar una pedra, he d'escriure el que vull deixar enrere i me l'he d'endur fins a Santiago, o sigui que la pedra ja pot pesar 100 grams.
3: Mira, Andrea,
2: perquè si he de fotre més per dins la maleta, no
3: és
2: com fer.
3: Que jo he arribat a Ca Nostra i he de fer un altar per Santiago. És a dir, tenc una pedra, tenc a la copinya de Santiago.
2: Però no te l'has d'endur.
3: Que jo
2: per
3: que sé què has de fer amb aquesta pedra. No ho sé, deixar... agafo una pedra i vaig arribar aquí i vaig trobar-hi la motxilla.
2: No, però te l'has deixat ja a l'església de Santiago.
3: Per la font deixin les pedres, triple de pedres.
2: No, hi ha una paret, he vist, i deixa la pedra damunt. Perquè
1: Xavi,
2: si no s'ha posat
3: això
2: i
3: s'ha... Això m'ha dit una pedra...
1: Xavi, per favor...
3: Ja deixem
1: no
3: ho haurà
1: seguir ni ses instruccions.
4: Ara,
3: la copinya.
4: L'has deixat davant la seu, ara.
3: Sa pedra, que més te donaven, després sa compostelana. Un en llatí i un en castellà.
1: Mem, escolta, jo te propos. Són ses festes ara de Binissalem.
3: Sí.
1: El patró de Binissalem és Sant Jaume. Mm-hmm. Ves allà... Ara, que no celebren Sant Jaume, celebren el Barmà, però
3: ja
1: l'Iglesi estarà engalanada, posta, vés-hi, fes un ritual i deixa't la copinya de Camino a Binissalem, al manco, a veure si t'escolta Sant Jaume i te perdona.
3: Important, el camí de Sant Jaume no acaba a la plaça.
2: Com que no?
3: El camí acaba en el sarcòfag. No, en el sarcòfag de Sant Jaume. D'acord? Fes-li una abraçada.
2: L'has d'abraçar.
3: I aquí acabes peregrinant.
2: Vale, perquè també m'han dit que l'Andreu que se'n va no és el mateix Andreu que tornarà.
4: Això, per descomptat.
2: M'han dit moltes
1: això
2: coses.
1: Això tu quan t'ho planteges, això, Andreu? No sé si tu tens un objectiu espiritual en aquest viatge que començaràs.
2: No, en pla, no vull ser monjo que paia com aquell lot dels Estats Units, però jo m'ho prenc com un repte personal meu de poder caminar 800 quilòmetres i fer cada dia la meva etapa i dormir en tenda de campanya. Que després me converteix en una persona millor és impossible, perquè som molt bona persona.
1: Perquè això de les estampetes, com funciona?
3: Com això, les estampetes?
2: No, ho sé jo. Cada... Ah, segell.
3: Això és una història.
1: Segell, d'acord.
3: Tu arribes a Santiago de Compostela. I allà vas a un lloc concret en què t'adonen com un...
1: un mapa.
3: No, té un nom.
4: Sí, és com
3: un passaport.
4: Del peregrino, no?
3: Exacte, un passaport, del peregrinatge. I diuen... cada dia has de posar dos segells. És a dir, per això, de qualque manera, justifiques que tu has passat per aquells pobles en concret, ja has fet aquella etapa.
1: O sigui, a don Andreu, a cada poble li han de posar segell.
2: Exacte. Dos mínims.
1: Dos mínims.
2: Sí, no, ja veuràs també això, trobar això, perquè... O que mira, està ben senyalitzat, això és una cosa que té molta por.
3: Sí, molt ben. El francès està molt ben senyalitzat.
2: Segur.
3: El manco els darrers 120 quilòmetres, que era el meu cas. Jo, si ens ven des de 700 quilòmetres enrere, no ho sé. Segurament no tant.
1: Sí, hi ha copinyes per tot el món.
2: És que veig que hi ha com un quilòmetre aquests que tu veus a la carretera, però amb una copinya te surt una fletxa que és cap allà.
3: En castellà se'n diu mojón, en català no ho sé.
2: Mojón. Jo tenia berres, és igual.
3: No, digue-ho.
2: No, que allà ens hi havia un lloc que se deia mojón i anava a tocar de petit i mos venia per seguir amb unes cadenes de ferro. I anava a tocar cap mojón.
3: Perquè
2: ara m'ha
3: bé, això, i fas aquest passaport, i clar, la gent té un passaport que són preciosos, amb segells que són de cera, d'altres segells que són... unes històries. I jo, clar, només vaig fer dos per dia, perquè havies de fins i tot fer coa perquè te segellessin.
2: Ja, perquè està... I també m'enduc un diari, perquè m'han dit que he d'anar apuntant... Ja. Jo t'ho dic, arribaré ja...
1: No, m'has carregat.
2: No, no, i m'enduc un diari per apuntar la ruta, en qui he xerrat, qui he estat... Ah, sí, també vull estar a lo mínim. Perquè, no sé, si s'ho veu, me'n vaig amb col·laboradors. Me'n vaig entrar a Balear i Ferrimet, que són... o gerentes es pollen sí, així que és producte local, queda que nostre, i també em vaig amb Mel, que és la plataforma digital d'IB3, o sigui, també el detendré.
1: Per tant, podrem seguir el camí, no, tu?
2: Sí, és que penjaré un vídeo diari.
3: Clar.
2: Cada etapa serà un vídeo que penjaré a xarxes socials, així que haureu d'estar atentos i a menys que puguem arribar en un final.
1: Jo veig que don Andreu va ben carregat, en Xavi Oliver ja ha fet el camí de Sant Jaume i aquí de record té aquesta cantimplora que cada dia mos diu, veus aquesta això, cantimplora.
2: Però això tan gros te'n vas endur.
3: Sí. Un litre i mig barra dos.
2: Bé, clar, t'ho duia la motxilla tu però.
3: Sí, això és clar.
2: És que clar, si jo ara fot dos quilos més,
3: has de fer cap
2: ja passa 11.
4: Escolta, no t'hi hauràs de fer cap pinta encara.
3: Però perdona, farem una cosa,
1: fem una
3: Andreu.
1: Cosa, sí.
3: Andreu, els bessons, d'acord. Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per cap.
2: Vale, ho faré.
3: Fes-ho, eh?
2: No, jo tinc bon besson de pastilla, però almenys quan arribi menys... I menys si també m'he posat més fort, no farà falta anar a un gimnàs.
3: Menys, bé, si allà menjaràs ja... bé, menjaràs
2: això
3: bé.
2: També és bé, m'ho han dit.
1: T'ajudam a fer la motxilla, Andreu. Vinga, jo veig que això és un poc de... Està molt desorganitzat, que te'n vol dur moltes coses. Aquí, així, així, t'ajudam a fer la motxilla. Preparat?
2: Vinga, va.
3: Molt bé, don Andreu, per fer el camí a Sant Jaume a peu és millor d'una motxilla còmoda, lleugera, que no superi el 10% del teu pes corporal, per tant, xerrant d'un 7 i busques quilos.
2: Vale, doncs ja anem malament, perquè pes 9.
3: La roba se pot rentar durant el recorregut, d'acord? Sí. De manera que l'equipatge és pràcticament el mateix per una setmana que per un mes.
2: Vale.
3: Per tant, t'ajudarem a fer la motxilla, que me dius? Estàs preparat? Te'n duràs?
2: Claro, m'apreix perfecte.
3: T'han fet una llista, mem, si te falta qualque cosa, d'acord? Per tant, mem, digue-mos que has duit i direm si te falta res o no.
2: Però té moltes coses, eh? Mem.
3: Endavant, mem.
2: Botiquín.
3: Sí.
2: Bàsic. Camisetes. Calzoncí.
3: Quantes?
2: Tres.
3: Val bé.
1: 3 per 30 dies?
2: Sí, però ni un poc brut, no passa
3: no,
2: res.
3: No, perquè les faran netes, home.
2: Sí, però les faran netes cada 3 dies o 4, quan vaig a un hostal.
1: Va bé. 3 camisetes per 30 dies?
3: Sí, perquè les pots rentar.
2: Claro. No, i ara ve el bo. Tendero portàtil.
3: Uf, wow. Això són dues pincetes.
1: Això, bueno, dues cordes a una branca d'un arbre, sí. Andreu.
2: Ja, però així queda més pro. Diran, uau, aquest tio ha vengut preparat. Filtro d'aigua.
3: Això ja no ho he trobat enlloc, eh? Bé, ja hi haurà aigua, si no te'n vas a segons
1: hores. Ja és a font, l'aigua cau de les muntanyes.
2: Ja, però a vegades tenen virus i després tindré diarrea, i què faré?
3: No, home, no, però cerca que puguin beure.
2: Ja, però potables. Jo no ho sé.
3: Què pesa això de l'aigua?
2: No, pesa 200 grams.
3: Uf, ja són 200 grams, eh?
2: Bueno, no en sumar, menys. Tenda de campanya. Sac de dormir, sí. De plomes, sí. Que pesa poc. Colxón, per posar en terra, per poder dormir. Un coixí.
3: Això pot ser aquí 5 quilos.
1: Va carregadíssim.
2: Però escolta'm, jo he de poder dormir bé.
3: I més albergs, home. Però
2: cada 3 dies anirem a un alberg. És que me fa ganes viure l'experiència del primitiu.
3: Acabarà en uns hotels.
2: Ja, que veré. Deixem que estrella ja, per lo alto.
3: Se comença a cercar per tots els hotels.
2: Sabates, calcetins...
3: Parèntesi important. Els calcetins no han de tenir comissures. És a dir...
2: Lana merino. m'han dit que són molt bons. Vaig anar a una tenda d'esport, vaig pagar per 2 quilos de temps 24 euros.
3: I ja són bons.
2: Jo li vaig dir, espero que això m'ho fanyo que a mi tot sol, perquè és el que m'ho han clavat, macho. Però bueno, quilos de tins. Què més he de dur? Què més m'han apuntat?
3: Jo tinc aquí, bueno, escolta, motxilla d'entre 30 i 40 litres amb una funda impermeable.
2: 35, amb funda impermeable.
3: Perfecte. Sabates de senderisme o botes ja estrenades?
2: Una Salomon que mai he comprat i les he estrenat.
3: Molt bé, les has de dur, les dues ara. No, malament.
2: Ara no, perdó.
1: Les has de gastar.
2: Això...
3: Sandàlies per descansar i dutxar-te.
2: Sí.
3: Molt bé. Dues o tres camisetes transpirables, també.
2: Sí.
3: Dos calçons de senderisme.
2: Correcte, i d'aquests que se derfan i se fan curts.
3: Molt bé. Tres mudes de calcetins sense costures, com dèiem.
2: En tenc dos parts. Me'n falta un.
3: Això, per tant, són...
2: Dos parts, o sigui, quatre.
3: Dos. Jo me'n sumaria uns altres, eh?
4: Vinga, 12 euros més.
2: Vinga, hauré d'anar.
3: Important, dessuadora o jaqueta lleugera.
2: Dues.
3: Molt bé, perquè jo hi vaig anar ara a agost i a la nit...
2: Fa fred,
3: eh? Fa fred, eh?
2: I més a setembre o octubre, veuràs tu si me...
3: I més si, doncs, a lloure.
2: Per això.
3: Bé, per allà. Molt bé, un xubasquero.
2: Una capelina, que se...
3: Un ponxo d'aquests.
2: Això, un ponxo d'aquests, que van tot.
3: Gorra, ueres de sol, protector...
2: Tot, sí.
3: Sac de dormir lleuger.
2: Sí.
3: Tovallola de microfibra.
2: Correcte.
3: Molt bé, Andreu, vas preparadíssim. Sabó, per cos i per la roba.
2: Sí, el necessari d'aquest de viatge.
3: Molt bé.
2: És que he mirat TikTok 70 vegades.
3: N'hi ha un parell que te surten els mateixos.
2: Sí, però és que ara les cookies només m'ho posen coses d'un camí, no?
3: N'hi ha una que... Bé, una dona que té mig cabells.
2: Ah, aquesta no l'he vist.
3: Bé, jo m'ho sortia sempre, aquesta. Després, per les bòfigues.
2: Guia i fil.
3: Ah, això no.
2: I còmpit.
3: Això, còmpit, sí que és important. Tiretes, desinfectants.
2: Sí.
1: Mare meva.
3: Després, també recomanable. Antiinflamatori, perdó.
2: Sí, tenc tota la farmaciola, per diarrea, per antihistamínic, per febre, per tot.
1: Però, no te'n vas a l'Amazones.
2: I si me ve un oso, què faig?
3: Sí, sí.
1: Pegues un crim.
3: No, vas a una propietat privada.
2: Una d'això, una cosa.
1: Un trinxet.
2: No m'ho sortia.
3: Però tampoc te farà bé, és igual. Després, important, DNI o passaport, agenda sanitària dels beringos en efectius.
2: Sí, què m'han dut menys de dos bes? 500, 600 euros. És que si els perd, què faig?
3: Home, però els has de perdre, Andreu.
2: No els vull perdre, però...
1: Avui en dia, per pagar amb el mòbil...
3: No.
2: Hi ha aquest poble, és a la millor, hi ha una vàquia que t'atén. És que t'ho vull dir, poble de 100 habitants.
3: Que per ventura facturen en negre.
1: Molts pensant que bon anam a...
2: Sí, a Costa Rica, per allà amb mi.
1: Bon anam a Galícia, tampoc, jo crec que...
2: Però la darrera etapa, Galícia.
1: Ah, no, bé, però a Espanya no van tan perduts, tampoc.
3: Bateria externa.
2: Sí,
3: si no la tens, jo te la podria donar a la meva, perquè jo no la tornaré a fer servir, però mai més, possiblement.
1: Quin gran company que ets.
2: A veure, així m'agrada, gràcies.
3: No, però bé, en sèrio, seriosament, no tornaré a fer servir.
2: M'ha costat 100 euros la bateria.
3: 100 euros!
2: Que és de les bones que te carregues 7 vegades el mòbil.
3: Déu-n'hi-do.
2: Vaig preparat.
3: Taps per ses orelles, si vas als albergs.
2: Tenc.
3: Bosses per protegir la roba i els documents.
2: De waterproof.
3: Pot ser, no sé.
2: Perquè no me sortia d'estanque.
3: I després, fonamental, llibre i auriculars.
2: Llibre, per què?
3: Home. Ah, no, i un frontal per llegir
2: també el tenc.
3: Vespres.
2: I...
1: Antifaz,
2: que no me surt.
3: Però un llibre que te faci companyia, perquè estiràs molt de temps tot sol, ja m'ha passat, estic molt de temps tot sol.
2: Mira, i després, mòbil.
3: Un frontal per llegir els vespres quan en un alberg no vulguis
1: mostrar. Però que no has d'endur llibre.
3: No, se n'ha d'endur un.
2: I per no meter-me per mig de bosc.
3: Per exemple.
2: També estaria bé, dur un frontal.
1: Sí, perquè a quina hora se farà fosc?
2: Hombre, de ben les 7 o les 6, no ho sé. No ho sé cert, encara.
3: Bé, i després, importantíssim, perdoneu, ja acabam, el bastó de senderisme.
2: Correcte, els atenc.
3: Que si jo no en tenia, però vaig trobar dues branques que m'han acompanyat tot el camí.
2: No, és que m'han dit que són molt importants, i més si fas molts de quilòmetres.
3: Sí, per pujar sobretot.
2: T'ajuda, per...
3: Unes pinces per estendre la roba, i ja està.
1: Ja està. Jo crec que un aplaudiment.
2: Ho tenim tot.
1: Per tant, Andreu.
3: Això, 7 quilos t'ha de fer com a molt.
2: No, i d'home, em fa més.
1: Jo crec que sobrepassa el pes recomanat.
2: Claro, perquè duc la tenda de campanya, que això no se compta, i ho sac de dormir tot, això.
1: Clar. Don Andreu, quan te'n vas?
2: Dia 12 de setembre me'n vaig, però com hem dit que 14 de setembre.
1: Pregunta molt important. On deixaràs en tot aquest camí en Rabassó i Antonio Arrac?
2: No, estem mirant perquè venguin a fer 5 etapes en jo i estan mirant a León, però és mal combinar, o si no m'esperant a Sàrria per arribar a Santiago.
1: Te seguim per Mel, la xarxa d'IB3 i també les teves pròpies.
2: Per les meves pròpies, exacte.
1: Don Andreu Canyelles, molta sort, molt bon viatge i a lo millor poden connectar amb tu quan siguis allà.
2: Quan vulgueu.
1: I te fem una mica de companyia.
2: Jo, si no, cridaré en Xavi perquè el veig ben preparat i m'ho donarà 4 consells.
4: Exacte, sí. Si estàs darrere, en Xavi seràs.
3: I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has aixapat en dues.
2: Per què?
3: Perquè George Filippi me va dir que ses de 30 magre, que no arribava.
2: Només en tenc una, crec, de 30. I són 31.
3: Exacte. La segona és la Melide. Bé, se poden dues. Si
2: però és que jo el meu llibre de Santiago me surt que són 33.
3: Andreu, fes-lo en 33.
2: Ja, ja ho tenc en 33.
3: I a Santiago arribarà, en taxi o peu.
2: Per què no, per què peu?
1: Buen camino, peregrino.
2: Moltes gràcies. Espero arribar.
1: No se diu així.
3: Buen camino, te diran per tot o te'n cansaràs de ser això?
2: Buen camino, i ja està. Xerraré en quatre amb qui me trobi i diré, vengo de Mallorca. I ell me dirà, jo vengo de Alemanya, jo què sé, d'on seran. I ja mos veurem allà.
1: Ja mos ho contaràs, Andreu. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Xiu, xiu.
1: Plana internacional.
2: La catedral de Sant Pau de Londres ha arribat a un acord amb la discoteca Fabric per fer diversos concerts dins el temple durant els pròxims 4 anys.
3: El primer serà dia 29 d'octubre i, de moment, no han anunciat quins artistes hi actuaran. Això sí, hi ha una norma clara, no es podrà vendre ni entrar alcohol.
4: No és la primera vegada que la catedral acull música contemporània, ja que han actuat artistes com Patti Smith, però ara l'acord amb una de les discoteques més conegudes de Londres ha generat més expectació.
3: A partir d'ara, el Pare Nostre resa amb un pot de Chumba Chumba de fons.
2: Més notícies. S'han fet virals els vídeos d'una família d'ossos negres que visiten diverses vegades per setmana la piscina d'una casa a Los Angeles.
3: Són una mare i dos cadells que viuen a prop de la casa de Brian Gordon i Ricardo Martínez. Quan fa calor, entren a la piscina, juguen pel jardí i fins i tot fan la migdiada.
4: La parella diu que fa 4 anys, quan van saber que hi havia ossos per la zona, van pensar posar un mu. Ara, en canvi, han après a conviure amb ells, sempre que no se posin en perill ni els facin mal.
3: El matrimoni es planteja que paguin una quota de comunitat, però de moment no hi ha gaire bona comunicació entre les parts.
5: Perreros.
2: Durant uns dies, Booking va permetre reservar el 10 de Downing Street, la residència del primer ministre britànic, per només 55 euros la nit.
3: L'anunci el va crear una organització de consumidors per posar a prova els sistemes de seguretat de Booking. El presentaven com un apartament d'un dormitori amb wifi, aire condicionat, balcó i aparcament gratuït.
4: El més curiós és que Booking no el va detectar com a fraudulent. Fins i tot varen arribar a obrir les reserves durant 20 minuts i varen rebre 14 sol·licituds.
3: Però, segons els experts, el més greu de tot és que l'allotjament no comptava amb una plaça turística.
6: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
2: Una companyia cervecera ofereix una recompensa per a recuperar un camió robat amb milers de llaunes de cervesa Blue Ribbon valorades en $25,000.
3: El lladre va arribar a un centre logístic de Califòrnia amb documentació falsa, va fer veure que era la persona que havia de recollir el carregament i se'n va endur el camió.
4: La companyia ha donat al lladre de 8 dies i 44 minuts per tornar al camió, en referència a l'any en què es va fundar l'empresa, 1844.
3: La policia encara es troba cercant el culpable. Nosaltres començaríem per Bunyola, que ara estan de festes.
5: No em depèrdes humor. No em depèrdes humor.
2: Escolta, Jordi, a Bunyola no tenim aquest camió, no mos venguis a...
3: No ho sé, tal vegada per les festes, provisions, i no, no ho sé.
2: A lo millor,
3: jo dic que cerqui.
4: Alerta.
3: No sé el que trobarem per allà.
4: Amb els bunyolins, alerta.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: acaba d'entrar a Passaport, aquí sempre mos apropa aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Sa més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, benvinguda!
2: Hola, com esteu? En aquest horari no vol veure molt contents.
3: Home,
4: sí, i desperts. Sí.
2: I desperts, perquè a veure que a les 9 i mitja, 10 vegades, ja vol veure qualque badall, un poc cansats.
3: Se fa pesat, eh?
2: Sí, són moltes hores de feina.
0: Home, i tant, però nosaltres sempre tenim ganes.
2: Estic contenta.
0: I força.
2: Sí.
0: I sobretot, avui, la secció número 100 de la Mònica Borràs.
3: Mònica! Mònica!
2: Mònica. Que bé, Mònica. No, no, estic molt contenta. El número 100, també és començant aquesta nova etapa. I molt contenta. Com sempre, avui vos duc dues propostes perquè trieu quin tema voleu que comentem o quin vos interessa més o què trobeu.
4: Sabem quin va ser el primer tema. Te recordes?
2: No, ho puc mirar.
3: Com és el primer tema?
2: Ah, el primer tema jo crec que va ser l'arribada a la Lluna, o no?
0: M'han parit que
2: crec que va ser un dels primers, l'arribada a la Lluna.
0: Aquell gran moment de l'arribada a la Lluna.
2: Se diu aviat, però han estat més de
0: dos anys. Hem de dir que la Mònica sempre mos dona dues opcions de secció per mos presenta un tema i nosaltres tenim la potestat de triada que xerrarà la Mònica. Que, per cert, una potestat que per descomptat teniu vosaltres, els oients, així que si voleu triar en directe de cada xerrar na Mònica avui, mos heu de telefonar. Mònica, avui quines opcions tenim?
2: Idò, avui tenim dues opcions. Una d'elles la sentim amb... perdoneu. Una d'elles la sentirem, és el tema 2 que escoltarem ara.

0: Molt el senyor dels anells, és inconfusible.
1: Molt bé, la reconeguda, i és que tal dia com avui va morir el seu creador, J.R. Tolkien, a la qual cosa haguéssim parlat, o podem parlar encara un poquet d'aquest tema, parlar de la seva història i, evidentment, de tota aquesta producció que va inventar de la Terra Mitjana, tant de personatges, tantes històries, amb aquesta fantasia i imaginació inaturable. Com entenem, aquest és el primer tema que vols proposar, i el segon és aquest altre.
2: Let's get out of here.
3: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
2: But it seems so unhealthy here.
3: It's just a party, Janet.
2: Well, I want to go.
3: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
2: Well, then ask a butler or someone.
3: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
2: This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
3: They're probably foreigners with ways different than our own.
1: I dels més friquis o això, que reconeixeran aquesta música, sabeu un poc el context. I és que parlam de Tim Curry, era un dels temes que vos vaig proposar la setmana passada perquè va coincidir la seva mort un poc amb la de Dolly Parton. Va morir dia 25 d'agost i la veritat és que té una carrera impressionant. És molt conegut per aquest personatge de Rocky Horror Show, després també Picture Show, perquè també va participar a la pel·lícula, però va fer molts altres papers. O sigui que, si voleu, també podem recordar un poc Tim Curry, que tal vegada els que mos sentiu ara no li poseu cara, però tan aviat vegeu la seva foto, sabreu perfectament qui és, i a més l'hem escoltat a molt de personatges que no han vist, perquè també ha fet molt de doblatge, ha fet rock, però bé, aquestes dues opcions són les que vos proposo avui.
0: I de Tolkien o Tim Curry, companys?
4: Qui vol bé més de gust?
5: Jo tinc una preferència bastant clara.
4: Sí?
1: Sí.
5: Que és en Tim Curry. Però perquè jo, The Rocky Horror Picture m'agrada molt.
0: I de, en Jordi, I de la casa, jo crec que avui, com que ho té tan clar, triaríem en Tim Curry.
1: Ah, mira, és una molt bona elecció, Jordi.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
1: I tu, per ser tan jove, has vist la pel·lícula...
0: És que és un friki d'aquests que has dit tu.
1: Sí, ho ets, no?
5: Bem, no me consideraria un friki, però m'agrada molt la pel·lícula i clar, quan va morir va començar a sortir tota la informació i tot el que havia fet, va ser impactant i vaig enganxar, la veritat. L'algoritme m'ha obligat també un poc.
1: Molt bé, ben fet per l'algoritme, perquè de fet és una pel·lícula molt interessant, va néixer com a una obra de teatre. Però bé, abans de parlar de Rocky Horror Show, parlarem un poc d'en Tim Curry, que va ser un actor, no vull dir secundari, no és que sigui un gran protagonista, però és vera que sempre robava la pel·lícula. En acabar la pel·lícula tu sorties i te'n recordaves del seu personatge. En aquest cas, mos va deixar, com vos he dit, dia 25 d'agost, als 80 anys, i la veritat és que, clar, l'imatge de qui ha vist la pel·lícula o va veure en el seu moment l'obra de teatre, clar, el veu en ses calces de reixeta, amb sabates de taló, llavors amb un corset, una cotilla, que se diu en català un corset, i era el doctor Frankenfurter, que és el personatge, sobretot, d'aquesta pel·lícula, però també, per altres, és Pennywise, el pallasso dit d'aquesta altra pel·lícula, que va aconseguir que molta de gent mirés sempre les clavegueres quan hi havia de passar. O Darkness, que era aquell dimoni vermell enorme de Legend, una altra pel·lícula, o també el majordom absolutament descontrolat de Clue, que se va traduir aquí com a El juego de la sospecha, que era la típica pel·lícula d'Escluedo.
0: Sempre feia personatges foscos o de por?
1: No.
0: Una mica psicodèlics.
1: Bé, tal vegada els més coneguts sí que ho són.
0: Els més coneguts,
1: sí.
0: Tots coincideixen,
1: sí, sí.
0: No?
1: Però també va doblar...
0: És coincidència, entenc.
1: Sí, un poc. Sí, perquè de fet ell va començar també fent teatre, és britànic, té també tota aquesta trajectòria. De fet, son pare era capellà metodista, i tu dius, clar, l'imagines vestit així, mig de dona, que no és de dona, però realment és curiós. Va néixer dia de 9 d'abril del 46, a Anglaterra, i seria el futur doctor Frankenfurter, que és aquest personatge tan destacat. De fet, cantava a l'església, havia estat soprano infantil, i la seva música, la música formava part de la seva vida des de sempre. Va estudiar anglès i drama, clar, anglès és com si estudia filologia, no? També drama a Birmingham, i després va arribar a Londres a finals dels 60. Clar, mos hem d'imaginar aquella època. a Rolling Stones, als Beatles, sa contracultura, sa revolució sexual, un musical que ho canviava tot, Hair, que un dia també podem parlar d'aquest altre musical. I d'en Curry va entrar, Curry, li deim Curry, hauríem de dir, però...
0: En Tim Curry.
5: En Tim Curry, va bé.
1: En Curry.
0: Per nosaltres en Tim Curry.
1: En Tim. Va entrar en el repartiment de Londres de Hair el 1968. Allà va conèixer Richard O'Brien, que és realment un nom impactant que, del qual parlarem després, o sigui que recordeu aquest nom. Bé, és creador de Rocky Horror Show. Però bé, en Brian va escriure una cosa molt rara, que és aquesta pel·lícula. Era una mescla de pel·lícula de sèrie B, de terror, de ciència-ficció, hi havia rock and roll, hi havia glam, sexe, humor, en Frankenstein, i també extraterrestres. Vull dir, hi havia una mescla raríssima, i és aquesta pel·lícula de Rocky Horror Show que se va estrenar el juny del 73 a un teatre de Londres, al Upstairs del Royal Court. És un teatre molt petit, només tenia 63 localitats. Vos imagineu?
5: No,
1: res, un teatre...
5: En té més els teatres on s'espera.
1: Imagina't, sí, deu tenir molt més. I do, ell va fer aquest personatge de Frank Amfurter, que recorda un poc el doctor Frankenstein, no?, en aquesta pel·lícula, però és extraterrestre, seductor, assassí, va vestit així molt extravagant, i realment va néixer una icona. Però com va crear aquest personatge? No li va sortir de tot d'una. De fet, la música que sentim forma part d'aquesta pel·lícula. Va experimentar. Primer havia provat en fer una espècie d'accent alemany per a aquest personatge. Després va donar-li aquesta pronunciació britànica tan exagerada, tan elegant i marcada i vocalitzada que tots coneixem, i va crear aquest contrast, no?, mig vestit de dona i parlant d'aquella manera tan aristocràtica, no? Sa manera de moure el llavi. Tu què recordes, Jordi, del seu personatge?
5: És un personatge molt excèntric, no? Un personatge molt excèntric que, a més, constantment vol ser la figura, no?, el protagonista, cada pic, però té molta presència, i també cada vegada que entra te quedes mirant, segur, perquè és que és impressionant, la veritat, i molt exagerat també, no?, en tots els gestos,
1: molt histriònic.
5: En el cas de la pel·lícula se nota que ve del teatre, no?, que és molt exagerat, xerra molt fort, les expressions, tot.
0: El que se nota és que en Jordi és el graduat.
1: Després ho contem. I hi ha també una peça, Don't Dream It, Be It, que escoltarem ara també. És una frase que s'explica i que se repeteix en la pel·lícula: no us somis, sigueu, i pareixia podria ser una frase qualsevol, però no ho era. De fet, aquesta pel·lícula, primer amb aquesta obra de teatre, anys després se va fer la pel·lícula, és vera que tampoc va tenir molt d'èxit en la seva estrena, i després la van començar a reposar a les sessions golfes, no?, les vespres, nocturnes i tal, i se va crear tota aquesta comunitat a la qual pertany en Jordi de seguidors, no? Un refugi per molta gent que no encaixava i que va trobar en aquesta pel·lícula una manera d'identificar-se, i també amb els temps.
5: Sí, sí, de fet, clar, se va mantenir tant d'anys que crec que és la pel·lícula que més temps ha estat fent-se en els cines mai.
6: Ah, sí?
5: Sí, sí, era, bueno, crec que oficialment en cartellera és lo que el viento se llevó, però en el cas d'aquesta, clar, les reposicions de nocturnes se fan ara, encara, el dia d'avui.
6: Toma. El graduat.
0: És que, clar, cada vegada que en Jordi demostra els seus coneixements audiovisuals, sona aquest avís, més que res perquè soy en sapi, que estem davant una persona amb això.
6: El graduat.
0: Graduada en comunicació audiovisual.
5: Així és. Però, clar, de les pel·lícules de quin any?
1: 75.
5: 75, i ara encara hi ha cines de Londres que la posen.
1: Imagina't.
5: Vull dir que és molt fort, això.
1: I d'una jove eminència, en Jordi, que tenim aquí. I de la pel·lícula, com dèiem, va arribar al 75, Tim Curry va repetir, va tornar a ser Frank, llavors hi havia altres actors, Susan Sarandon, Meatloaf, etc. I va passar una cosa molt curiosa, i és que, com dèiem, la pel·lícula va fracassar, no va connectar, però se va començar a projectar als Estats Units. Recordem que tot això és de producció britànica, i la gent va tornar-la a veure una vegada, una altra, se disfressaven, i va començar a crear-se tot aquest mite un poc darrere aquesta pel·lícula. Però és vera que en Curry va acabar fart, va acabar fart del personatge, no volia quedar encasellat. Durant una època va intentar distanciar-se de Rocky Horror. No m'inspirava, però realment no volia quedar reduïda, la seva carrera quedar reduïda en aquest personatge de Frankenfurter. Ell volia fer Shakespeare, volia fer drama, volia fer altres coses, comèdia, música, i fins i tot... amb els anys sí que va fer les paus un poc amb el personatge. Probablement va entendre que el personatge no era només seu, sinó que era de molta d'altra gent, no? Llavors va provar altres coses i també va gravar 3 discos de música. Va fer de cantant. Wow. Tenim una cançó de la seva època així més de rock, podríem dir, encara que no és rockera a morir, però bé, Read My Lips és aquest tema que escoltam des primer dels 3 discos que va publicar entre el 78 i el 81. Tenia una veu potent, rockera, així és vera que s'ha portada, no pareix ell, pareix un tipo guaporro, no? Així, guapet. Però bé, no era simplement un actor que cantava, sinó que era un cantant que interpretava un personatge, se podria dir. Després van arribar altres pel·lícules, Clue.
7: Això és ell?
1: Sí, anem a escoltar-lo.

0: trust me, I'm your best friend. Now's the time to leave before he breaks your nose, rips your clothes, makes you bleed.
1: Polifacètic, Tim Curry.
2: Sí, és la veritat. Llavors, clar, ara que ha mort, recordam un poc la seva trajectòria, però en el seu moment, supos que molt de dubtes, cap a on tirar, què fer, aquest personatge, el Duc m'ha encasellat. Però bé, va fer altres coses. També se va convertir en Wadsworth, que era el majordom de Cluedo, El juego de la sospecha, és una pel·lícula del 85, basada en el Cluedo, i ell, en el final, se fa la reconstrucció de com han estat els assassinats. Hi ha una escena en la qual ell cor cap amunt, cap avall i fa dels diferents personatges, que també és molt recordada. Però també va fer altres coses. Va fer El dimoni de Legend amb altres actors com Tom Cruise, això també el 85. Va fer també Darkness, que una altra pel·lícula, li podia estar passa cara completament, però clar, sense doblar el reconeixies, no? Tenia una veu molt important i també aquesta capacitat britànica de fer que una veu o una frase sonàs elegant, amb classe, amb contundència, no? I a la vegada un poc amenaçadora. Però bé, després va fer de personatge de Pennywise a la pel·lícula It, aquesta sí, totalment de terror, i va continuar. També l'han vista Solo en casa 2, el recordeu? I que
1: totes les pel·lícules, la majoria, eren exitoses, o han estat exitoses, les seves.
2: La majoria sí, la veritat. A més, tenia aquests ulls així un poc...
1: És vera que tenia una cara molt peculiar,
2: molt,
1: no?
2: Molt peculiar, sí.
1: Una dentadura també molt peculiar.
2: Sí, és vera.
1: Realment... idea una mica que fes pel·lícules així una mica...
2: Sí, sí, la veritat de
1: psicodèliques.
2: Por, sí. I imponents, no?, amb aquesta veu. També va posar la veu a personatges dels Muppets, de Los Teleñecos. Clar, veus que m'ho escolta mil vegades, però que tal vegada no identifiques, no? I va fer una cosa molt guapa, perquè interpretava un personatge que era Long John Silver, entenc que és un pirata dels Muppets, i el feia com si fes Shakespeare, vull dir, no... No ho feia amb manco interès ni res. No, no tractava els Muppets com titelles, sinó com a personatges de veres, com a actors que li feien sa rèplica, com a companys de repartiment. Va fer moltes altres coses de veu. Peter Pan, Batman, Scooby-Doo, videojocs, animació... Generacions senceres l'han escoltat, però és vera que el 2012 tot va canviar. Va patir una malaltia, un ictus, i és vera que li va deixar moltes seqüeles, ja no va poder caminar. Sí que va continuar fent doblatge, però tenim un fragment on ell parla realment de quan va tenir aquest ictus, i va anar a un metge, el va atendre i va cridar a l'ambulància. I és justament el moment que diu, i quan varen pujar a l'ambulància va passar això.
3: And they put me in an ambulance. And a very nice paramedic said, I'm going to give you morphine. And I said, bring it on. And that's, I still can't walk, which is why I'm in this silly chair.
2: Ja, va quedar en sa cadira, però bé, supos que la majoria l'aguantes, que quan el van pujar a l'ambulància

0: Però es veu que el 2016 va fer una nova versió televisiva, ja no va fer de Frankenfurter, sinó que feia de criminòleg narrador, en aquest cas, però... Jo què sé, 40 anys després encara continuava la gent... Bé, com ha dit en Jordi, no? Encara s'ha amat la pel·lícula, se continua recordant, també va crear un personatge icònic i és curiós que sempre va ser molt reservat, no se va casar, no va tenir fills, no va parlar mai de la seva sexualitat ni de les seves relacions i ja està. És un home que per un costat va interpretar aquest personatge tan provocatiu sexualment, no? I que llavors la seva vida privada la mantengués tant en secret. És vera que hi ha molt de Tim Curry, és una llàstima, una persona que ha donat tant i que realment podrem recordar a través de les pel·lícules i de la seva música amb aquell Sweet Transvestite amb el qual hem començat.
1: Moltes gràcies, Mònica. Jordi, t'ha agradat aquest homenatge?
2: Jo, clar,
1: l'havies demanat tu expressament.
2: M'han faltat crispetes. Ho teníem tot.
1: Gràcies, Mònica. Tens ganes de jugar?
0: Sí.
1: Jugam a la prova del cinema?
0: Ui, sí.
1: Escolteu, si voleu jugar nosaltres a endevinar la pel·lícula segons les pistes, 971-13-9900. Ara jugam amb la Mònica Borràs.
3: Petres Radios, coneixement.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
10: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 5 minuts de xiu-xiu-atjar, aquesta vegada amb Mònica Borràs, i amb ella tenim una tradició, i és que en Xavi mos dona pistes i nosaltres hem d'endevinar la pel·lícula, però nosaltres volem que jugueu vosaltres, així que telefoneu-mos 971-13-9900 si voleu jugar en aquest joc i guanyareu una visita en els estudis d'IV3 Ràdio.
1: Guiada per en Xavi Oliver.
2: Jo crec que he començat a donar un premi una mica més atractiu.
3: És un premi bo, aquest.
2: Home, jo m'encantaria.
0: Si no, coneixo en Xavi Oliver, que no lo, si no l'heu vist, fa quasi 2 metres.
2: Ara m'has de cosificar.
0: Escolten, en Xavi Oliver i a tots els companys de la ràdio, en Jordi Suárez, en Mònica Borràs, tothom de Tentol, gent famosa.
1: Exacte.
2: Bueno, anem, famosa aquí a casa seva.
0: Escolta, 971-13-9900. Ja veuràs quan qualcú telefona, perquè mos vol conèixer.
2: 971-13-9900. I d'aquí volen fer una invitació especial a Nana, lingüista de la casa, que ha vingut a veure el programa. Si vol entrar, per favor, a jugar en el cinema. Nosaltres mos faria profundament feliços. Que no sigui un compromís, perquè m'ha metat una cara de... Anna, ara m'ha mirat amb una cara de Xavi, te mataré.
3: Oients que telefoni.
2: 971-13-9900. Aquest és el número de la felicitat. Bé, perdoneu. Bé,
0: començar. Primera pista.
2: Bé, primer hem de saludar, s'incorpora en aquesta taula meravellosa. Ella és Nana, és lingüista de la casa i amiga nostra personal i també d'aquest programa. Anna, bon vespre.
0: Anna, com estàs?
2: Bon dia, perdoneu.
4: Bon vespre, estic fantàsticament bé, vosaltres.
0: Molt bé, què feia? Mos has vingut a veure avui, en directe?
4: Sí, he vingut a escoltar-vos, especialment la secció de na Mònica.
0: Tot un honor, t'ha agradat?
4: Sí, a més és que era la número 100, no me la podia perdre.
0: Era especial. Vinga, idò, primera pista, Xavi. Primera pista.
2: És una pista conceptual, molt bé. Xerram d'un apost, un home que se perd pel camí. I un ca. Un apost. Un home. Un ca. Això són pistes conceptuals, molt bé. Segona pista, la segona pista seria aquesta.

0: Molt bé, en Jordi... Ah, sí? Anota un paperingo, Jess, el bolígraf... I la Mònica no ho sap? Anna? Pou xerrar, eh? És a dir,
1: no. Jo no... Bé, jo no m'has dit el meu nom, però...
0: Jordi?
1: Jo ni idea.
0: No, eh? Molt bé, l'obra original, que se dona vida en aquesta pel·lícula, se va escriure entre els anys 750 i 700 abans de Crist.
2: Hola!
3: Ai, doncs no sé què he posat.
0: Segona pista, en aquest cas sonora.
3: És que quan t'has vist un apost, me'n pensava era el Titanic.
0: No, bé, més o manco, va per aquí. Un apost és un tros de fusta...
2: Ah, molt bé.
0: Que fa de vaixell, en aquest cas. Molt bé, però fixeu-vos en aquesta pista, l'heu sentit o no?
2: Sí.
1: Sí, així èpic.
0: És una cançó mitiquíssima.
2: Amen.
0: Per on torna a sentir
1: per
0: la pista?
1: Això?
0: Sí, en Jordi va bé, en Jordi l'ha encertat.
3: És que és el graduat.
0: La pista sonora. Això és una cançó mitiquíssima. Ah. És a dir, és com un interludi dins una cançó que dura molts de minuts. Lluís Llach, xerrant de Lluís Llach.
2: Ah, ja sé quina és. Ah, sí.
0: Molt bé.
1: Crec que la pista, gran pista, és que és una obra de fa molt temps.
3: Escriu-la, Mònica.
0: Molt bé.
3: Si la saps.
0: Pista d'escena cinematogràfica. Un home demana que el fermin amb força el màstil d'una barca. Sent veus irresistibles que li arriben des de la mà. Intenta desfermar-se i demana que el desfermin, però ells no el senten perquè tenen cera ses orelles.
3: 971-13-99-00. Si ho sabeu, telefoneu-mos. Quina pel·lícula és aquesta? En Jordi és el graduat i ja
0: molt
3: ho sap.
0: Molt bé, na Mònica, efectivament, també.
3: I na Mònica és una excel·lent periodista cultural i, per descomptat, també ho sap.
0: I nana?
4: Jo és que he fet trampes i he mirat el paper de na Mònica.
0: Ai, l'única que no ho sap aquí és la que hauria de saber, la directora d'aquest programa.
3: Una verdadera ignorant.
0: I de la pel·lícula és... Jordi?
1: L'Odissea.
5: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
6: El graduat.
0: Efectivament.
3: Ja, el graduat. No, no val, en Jordi és el graduat, no pot jugar en aquest joc.
2: Però això, el graduat dona en sa pel·lícula i no té res a veure en sa pel·lícula.
1: No, això és veure, no té res a veure.
2: No té res a veure.
0: En Jordi ha dit que no l'ha vista.
1: Sí, sí que l'he vista, el graduat.
2: Ah,
1: l'Odissea, val.
0: Anna, tornaràs, per favor.
4: Sí, tornaré un altre dia.
3: T'ho has passat bé, a nosaltres?
2: Ja s'ha acabat.
3: Aquest minutet que has estat.
4: Un minutet de glòria.
3: Mònica, gràcies per haver vengut.
2: Se m'ha fet molt curt.
3: La setmana que ve més, Mònica Borràs, gràcies, més guapos. Grans moments i més pel·lícules a nosaltres, però demà tornem a les 5. Hem arribat en el xiu-xiu número 465.
0: Adéu, fins demà.
3: Adéu, gràcies per ser-hi.
7: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. D'aquí una hora, diversos ajuntaments de les Balears, també de l'Estat, faran concentracions en suport al poble de Ceuta. S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies coincidint amb el Dia de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
2: No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
1: A banda de Palma, les concentracions es produiran davant els consistoris de quasi tots els municipis de l'arxipèlag. D'altres il·luminaran les façanes de color blau, un dels colors de l'escut de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volien dir. A tot això, el director de la policia ha desmentit que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a Ceuta. Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per explicar la crisi migratòria. Es dimecres, dia 2 de setembre, i la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Clàudia Mallia, bon vespre.
4: Bon vespre. El jutjat ha tombat el darrer recurs de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants. Per tant, s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
1: I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo, Manacor, que va deixar una jove morta.
4: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontar a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots del PP i el PSOE modificat la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure-hi la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
1: I a Mallorca, el conseller insular ha anunciat avui que fixarà abans que acabi l'any el límit de vehicles que podran entrar a l'illa.
4: L'objectiu és que la nova regulació pugui aplicar-se durant la pròxima temporada turística.
5: Se convocatori, a més, aprovar...
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 serà moment per als esports. La directiva del Reial Mallorca, Xisco Ribas, ha fet un balanç positiu del mercat de fitxatges. Bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest estiu. El Mallorca ha fet un total de 13 fitxatges i ha donat sortida fins a 11 jugadors, uns números que suposen una remodelació pràcticament total de la plantilla. L'equip ha tornat avui a la feina per preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna són els únics que s'han exercitat al marge i en ciclisme. Enric Mas continua lidera la general després de l'onzena etapa de la Vuelta amb victòria per al britànic Matthew Brennan.
1: I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
1: Quina és la previsió per les pròximes hores?
7: Idò, temps d'estiu. Temps d'estiu. Avui ja hem tingut un dia molt destapat, hem recuperat un cel molt blau, temperatures que s'han enfilat per damunt dels 36 graus i, de moment, no sembla que això canviï al llarg d'aquesta setmana. Mantendrem unes condicions molt parescudes a les d'avui. Per tant, demà replicarem un dia de cel bastant destapat, just amb el permís de qualque interval de núvol prim i en temperatures molt parescudes a les d'avui. Per tant, podem tornar a superar fins i tot els 36 graus, a punts de Mallorca, sobretot, totes les illes per damunt dels 30, i en moment que bufarà fluix, ho farà de gregal i de llevant, per tant, en general, esperam unes condicions bastant bones també per sortir a la mà.
1: Gràcies, Dani. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre.
1: Són les 7 i 5 minuts. Tot a punt perquè d'aquí a una hora comencin les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a les portes dels ajuntaments en suport al poble de Ceuta, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La façana de la sala d'algun municipi s'il·luminaran de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
8: Bon vespre. Han convocat actes de suport consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaió i Santa Margalida. En canvi, Son Cervera, Bunyola, Selva i Campos il·luminaran la façana de blau. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal i ha remès la proposta als ajuntaments. El president de l'entitat, Jaume Ferriol, defensa que no són actes partidistes.
5: La convocatòria, a més, aprovada per unanimitat a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis, a qui bona tots els partits polítics, no té absolutament res de política. És simplement una convocatòria o il·luminació d'un edifici el dia de Ceuta en senyal de recolzament en el poble. No se llegeix cap manifest, res més.
1: A Eivissa, les concentracions tindran lloc a tots els municipis, ja que hi governa el PP. A Menorca, tots els batles populars han fet una crida, excepte al municipi de Sant Lluís, que encara està de festa.
8: Moix i Ciutadella, els municipis on no governa el PP, no donen suport a la iniciativa. El batle de Moix, Héctor Pons, explica el perquè.
9: S'ha convertit en una concentració final partidista que promou el Partit Popular. Ho ha fet també utilitzant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb tota la resta de partits que no compartien aquest posicionament. Nosaltres considerem que les institucions no s'han d'emprar com una eina de partit i, per tant, si el Partit Popular vol fer, està amb el seu dret a fer-ho per les vies que correspon, però que no podem emprar les institucions per fer aquesta guerra i per dividir la ciutadania.
1: En resposta a aquestes concentracions, diverses entitats han convocat una d'alternatives d'aquí a mitja hora, a les 7:30, a Manacor, a la plaça del Convent, per denunciar l'auge del discursos d'odi. Marta Cerveres, portaveu d'Embat Manacor.
10: Però una cosa és exigir seguretat i l'altra és criminalitzar milers de persones pel seu origen. D'ençà de dia 30 de juliol, hem vist que els discursos d'odi s'han disparat. A més, hem vist que l'extrema dreta s'aprofita d'aquesta situació d'injustícia i de patiment per treure rèdit polític.
1: Tot això mentre la xarxa per a la inclusió ha mostrat la seva preocupació per l'augment de la tensió social a Ceuta.
8: És per això que el seu president, Andreu Grimalt, en reclama que deixin treballar les entitats socials que duen a terme la feina sobre el terreny.

0: Els grups polítics han tornat avui a la rutina després de les vacances d'estiu. Ho han fet amb una primera junta de portaveu del nou curs polític, el darrer ja de la legislatura i que culminarà amb les eleccions previstes al maig de l'any que ve. La situació a Ceuta, però, han eclipsat el SUS al període de sessions.
1: Tots els grups, excepte el PSIB, coincideixen a criticar l'actuació del govern de Pedro Sánchez en la crisi de Ceuta, però Esquerra i Dreta divergeixen respecte de les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, considera que alimenta les posicions racistes i xenòfobes. Per això els municipis on governa el seu partit no han convocat manifestacions.
2: Si volen fer concentracions partidistes, que les convoquin els partits i que no utilitzin les institucions en la seva batalla partidista. I amb això, per descomptat, a Més per Mallorca no mos hi trobaran.
1: El portaveu del PSIB, Marc Pons, ha evitat comentar la gestió del govern de Pedro Sánchez i ha criticat el PP i la FEMP.
3: En això tampoc no ho havíem vist mai. La Federació de Municipis és un òrgan que es regia per una certa lleialtat institucional i on la voluntat era sempre la de la col·laboració i que les mesures que es prenien sempre per amplis acords. El Partit Popular ha dinamitat també aquesta via i ha optat per fer de la Federació de Municipis una estratègia de desgast en el govern d'Espanya.
1: El PP i Vox sí que han fet una crida a la participació a les manifestacions convocades per donar suport a Ceuta. Els portaveus Sebastià Sagreras i Manuela Canyades han qualificat d'invasió l'entrada massiva de persones de finals de juliol.
4: A les 8 del vespre, en favor i en suport de Ceuta i dels ciutadans de Ceuta, davant la situació tan complicada que va provocar la invasió de 70.000 immigrants.
5: España ha sufrido una invasión. Marruecos ha iniciado una guerra híbrida contra nosotros.
1: I el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat el que considera incoherències de la dreta.
6: Propaganda, banderetes, però ni cinc de calaix. És a dir, cap actuació realment dirigida a ajudar els habitants de Ceuta a alleugerir la pressió a la que estan sotmesos en aquest moment.
0: Amb l'ambient enrarerit per la crisi migratòria, Ceuta celebra avui la seva diada.
7: Nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser. Porque no podemos olvidar.
0: Així ha carregat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, contra el Marroc en l'acte institucional.
8: I és que Ceuta s'ha despertat amb una informació de l'Espanyol que filtrava un informe policial que apunta directament a gendarmes marroquins i agents de país com a col·laboradors en l'allau migratòria. El segon, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava que no el coneixia i que contradiu la versió de l'executiu espanyol que fins ara ha descartat totalment la implicació del Marroc a la crisi.
0: De fet, avui a hora baixa s'ha fet públic que el director general de la policia, Francisco Pardo, ha negat que l'informe del cos policial que investiga els fluxos migratoris apunti al Marroc com a màxim responsable del que va passar a Ceuta. Ho ha confirmat el ministre i comandament únic, Ángel Víctor Torres.
9: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: Aquest desmentit ha arribat hores després de l'escàndol. No ha evitat, però, que al llarg del dia hi hagi hagut un autèntic terratrèmol polític.
8: La presidenta del govern, Marga Provenç, l'ha utilitzat de ganxo per animar els ciutadans a sumar-s'hi a les concentracions que hi ha d'aquí a una hora. Acusa el govern d'Espanya d'amagar informació. En tot cas, però, troba que no es tracta d'un tema de colors polítics ni d'ideologies, sinó de solidaritat en la ciutat autònoma.
10: Hi ha més arguments avui que no ahir. Ahir vàrem conèixer aquesta informació que afirma que no era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre en aquesta invasió per part de Marroc a la nostra sobirania i a la nostra integritat territorial.
8: El seu cap de files, Alberto Núñez Feijó, va més enllà. Des de Ceuta ha demanat que es cridi consultes l'ambaixadora marroquina i que Pedro Sánchez convoqui ja eleccions.
11: Es evidente que el gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara.
12: ocultando las advertencias existentes e ignorándolas, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros. Y añado, basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables.
8: Més contundents es mostren a vots que demanen directament activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció el president espanyol. Jorge Butsadé demana al PP la seva col·laboració, ja que per aconseguir-ho és necessària la majoria absoluta del Congrés.
13: El gobierno tuvo información previa de lo que iba a suceder los días 30 y 31 de julio y que no hizo nada. Estamos ante un evidente acto de traición a España que debe ser juzgado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà a les 9 del matí davant els diputats del Congrés per donar la seva versió de la crisi migratòria.
8: Els interrogants són molts des de fa setmanes i després de l'entrevista radiofònica de dilluns n'hi ha algun més. Sánchez no ha parlat en públic des que anà a Ceuta. Avui ha emès un vídeo donant els molts danys als ceutins. Assegura que entén el malestar de la ciutat autònoma, però confia que surti reforçada d'aquesta situació.
14: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
8: La Casa Reial, de la seva banda, ha publicat un missatge de felicitació i suport a la ciutat en les paraules unitat, convivència i futur.
0: I concentracions en suport a Ceuta a banda, la jornada es deixa més notícies. La plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
1: No hi ha volta enrere. Els cotxes han de tornar al Born. És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. També denega la petició del fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, assenyala que l'Ajuntament ja no pot presentar més recursos.
15: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
0: I precisament avui s'ha presentat un projecte per reformar i pacificar el trànsit de la carretera de Santa Eulària al seu pas per Can Marçà, un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa d'Eivissa. El Consell Insular pagarà les obres i l'Ajuntament de Santa Eulària executarà Ivon Aranyó el projecte.
16: El pressupost és de 945.000 euros i inclou la instal·lació d'un semàfor, un pas de vianants, l'ampliació de les voreres i una millora de la il·luminació de la via. La previsió és que les obres durin 3 mesos i estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. Segons assegura l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, les obres seran senzilles.
17: D'atendre les demandes dels veïns i res, ara mos queda concursar i posar en marxa aquestes obres. Ara se concursaran i mos la podran fer. Són relativament senzilles perquè es podran fer sense interrompre el que és el pas dels automòbils.
16: La reforma d'aquest tram de carretera és una reivindicació dels veïns de la zona. Des de fa més d'una dècada, aquesta recta acumula accidents greus. Només l'any passat hi va haver 3 víctimes mortals. Per Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, és una actuació prioritària.
18: És un punt de molt de tràfic i es fan necessàries tota una sèrie d'actuacions que contempla el projecte d'execució que s'ha elaborat per part del Consell Insular, també en constant contacte amb els seus veïns, de manera que s'adapta a les necessitats.
16: L'actuació s'executarà en tota la recta d'una longitud total de 700 metres.
19: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I un pacte entre PP i PSOE ha permès finalment aprovar avui en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa.
20: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
21: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
20: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
22: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
20: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
23: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
20: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més a minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
0: I el Consell de Mallorca té previst fixar aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat avui el president Llorenç Almés després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
1: Almés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa mesures per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
24: Ens vàrem comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
1: El president del Consell de Mallorca ha demanat que la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa tiri endavant amb un consens ampli, igual que quan es va aprovar al Consell el passat 5 de juny.
0: I l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una manifestació per dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja diuen, inassumible. Des de fa anys ens ho explica Ana Fernández.
25: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'Associació.
26: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També m'ho mostrant molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
25: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, Veïns de Can Palleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
0: De fet, la pressió humana no toca sostre a les illes. L'índex ha batut un nou rècord el mes de juny, quan es varen aplegar la vegada prop de 2 milions de persones a les Illes Balears. Això suposa un 1,4% d'increment respecte de l'any passat, en termes generals més de 28.000 persones. És una dada elaborada per l'Institut Balear d'Estadística.
1: Es tracta de l'indicador de pressió humana que s'elabora sumant residents i visitants a través de les entrades i sortides a ports i aeroports. Aquesta estadística apunta que al mes de juny varen arribar a conviure al territori balear prop de 2 milions de persones. És un 1,4% més que l'any passat. L'illa on més s'ha incrementat la pressió ha estat a Formentera, amb un 6,6% més de persones que l'any anterior, seguida de Menorca, Mallorca i Eivissa.
0: I en plan de successos... Presó provisional i sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacor, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pel delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària després de comparèixer davant el tribunal d'instància.
1: L'accident va ocórrer de matinada al quilòmetre 7 de la MA 4020, quan el cotxe va sortir de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària aquest dimarts i va quedar arrestat per la Guàrdia Civil fins a la seva passada a disposició judicial.
0: I l'operatiu contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma s'ha saldat amb 2 detinguts i el decomís de diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
1: La Policia Nacional ha escorcollat de manera simultània 2 domicilis. S'han decomisat haixix, marihuana, diners en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
0: A Formentera, el servei d'emergències han rescatat un home de 29 anys amb símptomes d'ofegament a la zona de Ses Palmador.
1: Després de rebre un avís de l'1-2, els socorristes del Consell Insular s'han desplaçat fins a la zona per atendre la víctima i iniciar-ne el trasllat. Una vegada a terra, l'home, de nacionalitat britànica, ha estat atès i traslladat pels serveis sanitaris del 061.
19: Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
19: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I avui també són notícia les dades de l'atur. A l'agost ha baixat un 1% respecte de l'any passat, mentre que l'afiliació ha pujat un 4%. En dades total, les illes han tancat el 8è mes de l'any amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.
1: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en acabar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte de l'anterior, però 262 manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, el general continua sent el majoritari.
0: Els sindicats reconeixen que les dades objectives de l'atur d'agost són bones, però no es tradueixen i critiquen en un benestar pels treballadors. Ho han dit tant UGT com Comissions Obreres, que reclamen un canvi de model per millorar la qualitat de vida dels empleats.
1: Comissions Obreres destaca que el caràcter estacional del mercat laboral impedeix als treballadors tenir ingressos de forma permanent durant els 12 mesos de l'any. Per això reivindica la necessitat i l'urgència de transformar el model econòmic de cada dia més lligat al turisme. Les mobilitzacions ciutadanes d'aquest estiu en són un exemple, segons la secretària d'Ocupació del sindicat, Maria Àngels Aguiló.
3: Aquesta valoració, aquesta visió que té Comissions Obreres de malestar i de veure que, tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda valat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu, al llarg d'aquest estiu, manifestacions ciutadanes i pacífiques.
1: La gran patronal, la CAEB, destaca com el mercat laboral de les Balears manté la seva estabilitat durant la temporada amb gairebé plena ocupació. Així tot, la presidenta, Carmen Planas, ha advertit de la preocupant pujada de la inflació, que s'ha disparat un 3,9% el mes de juliol a les Illes. Així ho ha manifestat a través del seu portaveu.
4: Destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada, de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
1: El govern fa un balanç positiu de l'atur d'agost dins el marc econòmic actual, fruit, ha dit la consellera de Treball, de les polítiques de contenció engegades pel govern. Escoltam Catalina Cabré.
5: Pensant que aquestes dades són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
0: I un apunt més, abans d'arribar a les 7:30, perquè l'Associació de Consumidors i Usuaris Consoval denuncia a Jardí per presumptament servir manco cervesa de l'anunciada als concerts celebrats al recinte.
1: Assenyala davant el govern una discrepància entre els 400 mil·lilitres de cervesa que indica la carta i la capacitat real dels gots que serveixen als clients. Consoval sosté que ha comprovat que la capacitat és inferior a la quantitat anunciada, per això demana als serveis d'inspecció de consum que determinin si efectivament existeix aquesta diferència.
0: Un recinte de Jardí Calvià que durant tots els estius fa concerts. Aquesta denúncia arriba per part de Consoval, segons per arribar a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, d'aquí a mitja hora comencen les concentracions davant diversos ajuntaments de les Balears com a mostra de solidaritat al poble de Ceuta.
2: S'adhereixen així a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La presidenta del govern, Marga Provens, qui assistirà a la concentració a Palma, anima la ciutadania a participar-hi.
3: No era un tema migratori, que era un tema d'atacar les nostres fronteres, atacar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, avui és un dia per respondre.
2: Els consistoris que hagin convocat concentracions il·luminaran les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta.
1: Això quan el director de la policia ha negat que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
2: Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
4: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
2: Demà a les 9 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per la crisi migratòria.
1: I la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants.
2: D'aquesta manera s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Els empresaris avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives. És Víctor Carrera, el seu advocat.
5: Hasta ahora el ayuntamiento ha interpuesto todos los recursos que ha tenido por conveniente al objeto de no ejecutar esa sentencia, pero ya le informa su señoría en este auto que contra el mismo no cabe recurso alguno.
1: I la jutgessa ha decretat presó pel conductor de l'accident de Porto Cristo, Manacor, que va deixar una jove morta.
2: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfrontà a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
1: El Consell de Menorca ha aprovat amb els vots de PP i el PSOE modificar la llei de la reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Finalment, els dos partits han arribat a un acord. L'entesa inclou demanar a la resta d'illes que modifiquin la normativa per incloure la reciprocitat, és a dir, que els vehicles dels menorquins quedin exempts de les restriccions a la resta d'illes i a la inversa.
1: I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados.
2: El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Una denúncia a la xarxes socials que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, descarta pel moment cessar a la gerenta i n'ha defensat la seva professionalitat.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy, habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Xisco Ribas.
1: La directiva del Mallorca ha fet avui un balanç positiu, Xisco, del mercat de fitxatges.
7: El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per el curs 2026-2027 i tant Pablo Ortiz, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis del club, s'han mostrat satisfets amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Escoltam la valoració que fa Ortiz.
8: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits, també així a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
7: El director esportiu diu que té la plantilla que desitjava tenir.
8: no te sé dir l'exacte del percentatge, però jo crec que al final el que hem invertit és que el que hem necessitat per tindre la plantilla que volem tindre. I a partir d'ahí pues, sempre dissem algo per si pot sortir qualsevol cosa des de que comença la temporada cap al final, però jo crec que el gros del límit salarial que tinguem està invertit ara.
7: Precisament el cap de negocis, Alfonso Díaz, ha dit que el club ha gastat pràcticament tot el que podia.
9: Entonces nosotros todos los jugadores que hemos fichado tienes que poder pagarlos la temporada que viene también. Entonces, bueno, es como trabaja ese trabajo en la liga y es como calculan luego tu límite de plantilla, pero al final, como os decimos, hemos gastado prácticamente todo el límite.
7: Un mercat de fitxatges que es va tancar ahir amb la incorporació de Guille Fernández, procedent del Barça Atlètic i que ha firmat amb el Mallorca fins juny de 2031. El jove migcampista ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys a les ordres del tècnic Lluís García. Es tracta d'una aposta important del club que ha pagat 2 milions d'euros al Barça pel 60% dels drets del jugador i amb una opció de recompra. Escoltam Guille Fernández.
10: Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder ponerme esta camiseta y estoy muy contento. Bueno, el proyecto que tiene el equipo, creo que al final la manera de jugar que tienen, el equipo en sí, un equipo bastante joven y creo que eso al final me ha traído mucho a este equipo. Bueno, espero principalmente cumplir las expectativas que tiene el equipo, los objetivos que tiene, las metas y bueno, creo que ya sabemos cuáles son y están bastante claras.
7: Amb aquesta darrera incorporació, el Club Vermell ha tancat el mercat amb un total de 13 fitxatges i 11 sortides, uns números que suposen una remodelació pràcticament total a la plantilla mallorquinista. Escoltàvem el director esportiu.
8: Queríamos tener una plantilla amplia, creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Creo que hay parones de selecciones que puedes perder jugadores, hay sanciones, hay lesiones. Lo interesante yo creo que es tener una plantilla competitiva, que el míster tenga recursos donde elegir jugadores y que dentro de esos jugadores pues oye, tengan una competencia sana en el día a día que les haga crecer, que les haga progresar y que luchen por estar de titulares en el partido.
7: Com dèiem, l'equip de Lluís García ha tornat avui a la feina per a preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. A la sessió matinal, a més de Guille Fernández, també s'ha entrenat per primera vegada Jon Chetauja. I d'altra banda, Don Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna s'han exercitat al marge de l'equip. L'Eldense Mallorca de dissabte a les 9 del vespre ho podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio. A primera federació, l'UDI Eivissa ha tancat el mercat amb el fitxatge de Jeremy Blasco. El central francès de 27 anys arriba cedit del Radomiak de Polònia. Pel que fa a les sortides, Manu Pedra ha deixat de formar part de la plantilla eivissenca. Escoltam ara Michel Sanz, director esportiu de l'UD, que es troba molt content a la plantilla.
11: Creo que hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos ido al mercado por él lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmarlos, pero por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el sorpaso hacia detrás, pero al final todos los que están aquí están convencidos, pero hemos tenido que tener paciencia para que estén aquí. Yo siempre lo dije desde el minuto uno que el objetivo del club era tener a 1 de septiembre la mejor plantilla y creo que así es.
7: El pròxim partit de l'UD serà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Can Misses contra el Majadahonda, un partit que també podreu seguir a IB3 Ràdio. I parlem ara de futbol femení perquè Catacoy ha encetat la seva 7a temporada amb el Barça a la primera divisió. La mallorquina continua sent titular a la porteria del conjunt blaugrana que aquest curs, per cert, defensarà els 4 títols aconseguits la temporada passada, la Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i també la Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
12: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que està aquí, ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també, entonces com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
7: El pròxim partit del Barça és aquest dissabte a domicili contra el Sevilla. I un darrer punt en futbol, perquè la Federació de les Illes Balears que ha presentat les noves mesures antiviolència previstes per aquesta temporada. L'entitat preveu donar continuïtat a accions com la targeta blanca o la col·laboració amb policies tutors i també la campanya Lluitam Junts. Una de les novetats és la inclusió d'un rellotge intel·ligent d'assistència per poder rebre atenció mèdica o policial en cas d'una emergència. A més, la federació ha posat en marxa l'acadèmica inclusiva, que agrupa diferents iniciatives de caràcter social. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa en què el triomf ha estat pel britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc ha arribat amb el primer grup i, per tant, continuarà encapçalant la classificació 1 minut i 18 segons de Primoz Roglic, que és el segon. Escoltam Enric Mas.
13: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
7: Demà es cursarà la 12a etapa de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I acabam amb un darrer apunt de tennis, perquè el santanyiner Jaume Munar es troba ara jugant contra el francès Arthur Rinderknecht a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. De moment, el santanyiner Munar ha perdut els dos primers sets.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia Joan Palmer, qui ha assegurat que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Francesc Mas, bon vespre.
15: Bon vespre, ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal. De la seva banda, el director general d'IPSalut, Javier Ureña, ha descartat pel moment la possibilitat de cessar la gerent i n'ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina, y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
1: L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. A través de les xarxes socials ha relatat humiliacions i desautoritzacions públiques.
15: Segons explica, una situació que li va provocar greus atacs d'ansietat. L'exdirectiva de comunicació assegura que disposa de proves i fa pública la seva vivència per visibilitzar altres treballadors que passen pel mateix a Son Espases. El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de Seguretat i Salut i una junta de personal extraordinària amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats. És Erlina Vijande, portaveu de SATSE.
16: Lo que refleja este escrito, esta carta, es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
15: El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears també ha condemnat la situació i demana que s'investiguin les males conductes denunciades. La consellera de Sanitat, Manuela García, no ha volgut posicionar-se al respecte.
1: I augmenta el nombre de pacients pendent d'ingrés als hospitals de les Illes després de la tornada de les vacances i la reactivació de l'activitat als quiròfans.
15: En aquesta hora, 68 persones estan pendent d'ingressar, mentre que al Manco 420 pacients adults i 17 pacients pediàtrics es troben en urgències. Són dades elevades, tot i que des del Sindicat d'Infermeres alerten que la situació podria augmentar durant la setmana. El motiu és la represa de l'activitat dels quiròfans, la qual s'havia reduït durant l'estiu. Això se suma a la problemàtica amb Som Llatza, que ha tingut les urgències col·lapsades i s'ha hagut de derivar pacients a Son Espases. El Sindicat d'Infermeres demana una bona gestió dels llits davant la saturació. Azelina Vijande, portaveu del sindicat.
16: Para nosotros es indispensable que el servicio esté bien cubierto por el personal por las enfermeras y que se haga una buena gestión de las camas, porque si no hay una buena gestión de las camas por parte de la gerencia, volveremos a tener colapsos.
1: I la UIB ha signat un conveni amb l'IBES Salut que garanteixi les pràctiques hospitalàries dels seus alumnes.
15: El conveni actualitza les normatives de col·laboració entre les institucions amb l'objectiu d'afavorir i promoure la participació dels professionals sanitaris en la docència i recerca universitàries. D'aquesta manera, IPSalut es compromet a posar a disposició de la universitat els serveis necessaris per desenvolupar plans d'estudis dels graus de Ciències de la Salut. També regula noves vies de participació dels professionals sanitaris a la docència. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha explicat que aquesta mesura s'ha fet per facilitar el desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
17: Facilitar que los profesores vinculados cuenten con un complemento de vinculación también que se hará por parte de educación, que sea una plantilla estable para que facilitar el desarrollo de toda su actividad, de la actividad docente y de la actividad investigadora.
15: Un conveni que el rector de la universitat, Jaume Carot, ha celebrat a causa de l'antiguitat de l'anterior.
18: I des del punt de vista del professorat, ordenava i donava solució a tota una sèrie de problemes que teníem. Problemes derivats de la inconsistència de les diferents normatives. Tenim normatives de l'any 1985 o 86 i doncs, tot això s'havia d'harmonitzar.
15: El conveni té, de moment, una vigència de 4 anys.
1: Manacor ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i ha detectat 6 punts vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'ha remès al govern ara perquè actuï i executi les obres necessàries.
15: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent del seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89, es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però que amb els models de previsió actuals no serien suficients. Per això, el consistori ha remès l'informe Recursos Hídrics per actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el batlle i Núria Hinojosa, la delegada d'Urbanisme.
19: Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
20: Però el volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que es va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
15: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. D'una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de les parets del llit i també l'amplada i per l'altra fer obres de pas on el traçat del torrent té obstacles com són ponts i desnivells del traçat.
1: I l'Ajuntament de Palma tatxarà les pedreres de la Garriga, Terrassa i Can Rosselló, establiment per estudiar-ne la incorporació al patrimoni municipal, ja sigui a través de la seva compra o bé per expropiació.
15: El portaveu adjunt d'Acord, Llorenç Bausà, ha dit que s'elaboraran els informes tècnics de valoració per determinar el valor del sòl i la infraestructura existent per poder iniciar el procediment de resolució definitiva. Bausà ha explicat que la base econòmica objectiva per a estudiar una eventual adquisició dels terrenys i l'efecte d'un possible procediment expropiatori.
3: Són dues antigues explotacions mineres que actualment estan paralitzades, com deia, entre l'any 2004 i l'any 2007 se varen clausurar i que des de llavors s'ha estan sense cap tipus d'activitat. Per tant, és de justícia recuperar aquell entorn i que, com bé he dit, en un futur no molt llunyà, passin a ser patrimoni d'aquest consistori i, per tant, passin a ser patrimoni de tots i cada un dels ciutadans d'aquesta ciutat.
1: I Endesa invertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de Menorca durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat avui al conseller insular un pla amb fins a 112 actuacions després dels talls de subministrament registrats. Aquest estiu ens ho explica Carles Marquès.
21: Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Maó concentrarà més de la meitat de les actuacions amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions.

0: explicacions estan ja donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica de manera malintencionada.
1: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
2: I la jutgessa de la Dana eleva a 232 les víctimes de les riuades.
0: Al balanç de víctimes s'hi ha sumat una veïnada de Guadassuar. Patia una insuficiència respiratòria crònica i va morir una setmana després que les riuades tallessin el subministrament elèctric al seu domicili i es quedés sense l'oxigen que necessitava. És la darrera víctima mortal reconeguda pels fets que van ocórrer el 29 de novembre de 2024 a la província de València.
2: I encara a València, la Policia Nacional ha detingut una parella pel presumpte homicidi del seu nadó a Tarragona.
0: La causa estava oberta arran de la denúncia per la desaparició del nounat que va interposar l'avi, qui assegurava que la mare li havia comunicat la mort del bebè i que l'havia enterrat a casa. Tant la policia com els Mossos d'Esquadra busquen proves a un habitatge on el passat cap de setmana varen ser rescatats 28 cans en estat de desnutrició.
2: També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort a un bloc d'habitatges al barri de la Mina.
0: La dona encarregada de la neteja de l'edifici ha trobat sang al replà de l'edifici que venia d'una bossa de fems on hi havia el cos sense vida del bebè. L'àrea d'investigació criminal del cos policial s'ha fet càrrec de la investigació.
2: I en internacional, la Unió Europea i l'OTAN amenacen de més pressió a Moscou després de l'atac a l'aeroport de Leipzig.
0: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, han assegurat que hi haurà més pressió cap a Rússia, a qui acusen d'atacar amb drons l'aeroport de la ciutat alemanya. Segons von der Leyen, el que ha passat a Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuïble directament a Rússia, i suposa una nova normalitat que exigeix als ciutadans de la Unió fer una passa endavant.
3: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia.
0: Europa i l'OTAN no només mantindran la pressió sobre Rússia, sinó que l'augmentaran. No ens detindrem fins que Rússia deixi de bombardejar nens, homes i dones innocents a Ucraïna. Ha dit la presidenta de la Comissió hores abans. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha qualificat l'atemptat com a terrorisme finançat per Rússia.
2: I una setmana després de la riuada al Nepal, la xifra de víctimes mortals s'eleva a més de 1.200, una vintena a la Xina i més de 5.000 desapareguts.
0: Els equips d'emergència han rescatat més d'11.000 persones al Nepal, on continuen les tasques amb més de 21.000 efectius desplegats.
2: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

Segur que vos sona aquesta veu, és la vocalista de Reina, Carme Vives, que presenta divendres a la Fornal de Manacor el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals.

0: El concert, que començarà a les 9:30, serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonnin, de Nita, i Daniel Gómez, de Nita i de Saïm. Dóna així sortida a un grapat de temes propis que han anat guardant durant anys i que ara ja tenen forma física.
1: Formen part d'Expressions temporals, composicions fetes entre 2017 i el 2025. Moltes a l'habitació de Vives, amb una guitarra, ho explica als micròfons d'IV3 Ràdio.
2: I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua. I era com me feia llanes fer-ho. És a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo tocava tota sola en la guitarra dins la meva habitació i per això hi ha aquesta cruesa.
1: El disc ha estat autoeditat i està disponible en vinil, però també, com que és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert a la Fornal serà una ocasió per escoltar en directe aquesta primera aventura. L'endemà, dia 5, el presentarà a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
0: I si sou dels que vos agraden les havaneres...

0: Si sou dels que vos agraden les havaneres, heu de saber que dia 18 i dia 19 de setembre tornen les tradicionals havaneres al Port de Sóller.
1: Serà la 14a trobada d'havaneres que enguany, al costat dels grups ja veterans, n'incorpora d'altres més joves per convidar el jovent a gaudir de dos dies de música marinera al costat de la mà. Des de Palma hi haurà un servei especial de tren i tramvia acompanyats dels xeremies de Sóller i les barques particulars també es podran acostar a la platja d'Esrepic per sentir els concerts des de la mà. Miquel Nadal és el batle de Sóller.
2: Les havaneres són música, però també són convivència, records compartits i una manera molt nostra de viure i entendre la mar.
0: I més qüestions, perquè en aquesta hora ja ha començat el concert del piano de Ayou Jian en el marc del Festival Internacional de Música de Daià.

L'artista japonès presenta Leeds and Chopin Fest a Son Marroig en un espectacle que ha començat a les 7:30. Hayao Zhang és considerat un dels millors pianistes de la seva generació. El seu CD de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Heidelberg, sota la direcció de Thomas Fay, va ser seleccionat com la banda sonora oficial de la sèrie espanyola de Netflix La Casa de Papel i va rebre atenció a tot el món.

0: I s'ha obert el termini de presentació per al concurs de pop-rock de Palma. Està obert fins dia 21 de setembre.
1: És una de les cites musicals més emblemàtiques del calendari cultural de Palma. Els artistes tenen 3 setmanes per presentar les seves propostes a través del portal de Palma Cultura. Un jurat professional seleccionarà 16 semifinalistes que actuaran en directe durant tot el mes d'octubre. El certamen culminarà amb un gran concert al novembre amb els 5 semifinalistes que competiran per actuar a les festes de Sant Sebastià, a més dels premis en metàl·lic. De moment, escoltam UR Band, guanyadors del concurs de l'edició del 2025.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 2 de setembre, en què en aquesta hora hi ha convocades concentracions davant diversos ajuntaments de les Balears d'arreu de l'Estat en suport a Ceuta. El de Palma és un dels que s'ha sumat a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A la plaça de Cort hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
1: Bon vespre. Ara mateix la plaça de Cort està plena a vessar. Directament no hi cap ni una agulla. Als voltants de la plaça hi ha gent en els diferents carrers que fa una mica de saca en aquesta plaça. Moltes banderes d'Espanya, alguna de Ceuta, però com us deien, sobretot banderes grogues i vermelles, el símbol d'Espanya. I és que constantment estan cridant Espanya unida no serà vençuda, Ceuta és Espanya, tots en Ceuta, i molts insults també al president del govern, Pedro Sánchez. Aquí, per cert, sí que ja hi ha pràcticament tota la cúpula del govern illenc, diferents consellers, com el portaveu i responsable de Hisenda, Toni Costa, el d'Educació, la vicepresidenta de Presidència, tots encapçalats per la presidenta Marga Proens, que acaba de dir als micròfons TV3 que celebra que tots els municipis de les illes estiguin pràcticament presents aquí o en els diferents municipis, tot i que lamenta que no ho fan els socialistes perquè, diu, estan plegats en els desitjos de la Moncloa.
2: Perquè a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista aquí una vegada més ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta. Avui som aquí i entenem aquests ciutadans de Ceuta que estan tancats a dincar seva des de fa un mes.
1: Ara mateix sentim l'himne d'Espanya que comença aquesta concentració aquí a la plaça de Cort.
0: Gràcies, Maria Eugènia. També alguns municipis de Menorca s'han sumat a la convocatòria. És el cas de l'EO. Anant fins allà, connectam amb la nostra companya Cristina Tomàs. Cristina, bon vespre. Ja hi ha gent concentrada a aquesta hora?
3: Bon vespre, Laior. La concentració acaba de començar i encara continua arribant gent davant l'Ajuntament. En aquests moments, més d'un centenar de persones ja s'hi han reunit en suport al poble de Ceuta. D'aquí uns minuts es llegirà el manifest que està previst que es faci una vegada finalitzi la concentració. Alaior és un dels 5 municipis que han convocat aquests actes de suport. També s'hi han sumat Es Castell, Es Migjorn, Ferreries i Es Mercadal. Tots són municipis governats pel Partit Popular, excepte Sant Lluís, que no s'hi suma perquè aquest dia celebra les festes patronals. Mou i Ciutadella no han secundat la convocatòria. Sentim José Luis Benajam, batlle de Alaior, i Cristóbal Marquès, senador del PP per Menorca.
4: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
5: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Hi ha que portar-se en la pell de el que estan visquent.
0: Tot això quan el director de la policia ha negat que l'informe integrat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Per cert, que demà a les 9 del matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés. I a la plaça del Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únic per a vianants.
6: D'aquesta manera s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, que és la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
0: I decretat presó per al conductor de l'accident de Porto Cristo a Manacor, que va deixar una jove morta.
6: La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial. S'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa, entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha paraules que són lleugeres, podríem dir com una ploma, i d'altres que només de pronunciar-les ja notes que pesen. Paraules que apareixen escrites en majúscules, en lletra grossa, com la paraula que ens acompanyarà durant el programa d'avui, que és capital. Vivim condicionats pel capital econòmic, pels dobbers que movem, per aquells que intentem estalviar, també pels que ens falten per arribar tranquils a final de mes. La capital és el centre de tot. Hi ha capitals que s'erigeixen la capital del món lliure i d'altres que fan bandera de la llibertat. Ja no estan de moda els pecats capitals, malgrat que la supèrbia, l'enveja o la gola no són coses del passat. Avui parlarem de tot això i, com sempre ho farem, trepitjant vorera. Que vos ven al cap si vos deim la paraula capital?

0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, tu ets encarregada de demanar.
1: Sí, sí, jo soc l'encarregada de demanar i també he escollit la música aquesta que sona ara d'entrada, que menciona la capital de l'amor, París. Uh-huh. I és que l'amor hauria de ser un tema capital en la vida de totes les persones. Avui, quan han sortit a demanar sobre aquesta paraula, n'hi ha que han estat ben d'acord.
2: Primer de tot, la gent que m'envolta, la meva família i els meus amics, i les meves aficions també, perquè sóc una persona que m'agrada fer moltes coses i no avorrir-me, i m'agrada tenir coses, és a dir, fer coses que m'agrada molt fer, esports que m'agrada practicar, instruments que m'agrada tocar.
1: I no va de bromes en xerrar d'instruments, escoltau tots aquests que ella toca.
2: El violoncel, xeremia i fa viol i tamborí.
1: Més persones en qui han xerrat han volgut també destacar com a capital la gent que els envolta. Escoltau quin comentari més interessant.
3: Pos que la companyonia, suposo que sí, l'entorn és una cosa capital. Pot ser una cosa que també no és tan comú, que jo trobo que és capital, són les estones de tranquil·litat diàries. Jo valoro molt tenir cada dia mitja horeta de pintura, com a mínim, una horeta d'estar tranquil, pot ser fins i tot tot sol i tenir un moment per llegir, per cuinar, per estar relaxat, perquè això crec que me dona, no sé, l'energia necessària per després fer altres coses que també poden ser importants.
1: I tornant en aquesta cançó titulada París, ens acostam cap a unes capitals geogràfiques més properes a nosaltres. Hem demanat a un menorquí, que ara viu a Palma, també capital de Mallorca, si troba que Ferreries, que és el seu lloc d'origen, hauria de ser capital de Menorca.
4: Capital en quant a festa, bulla i bona gent, 100%, segur. En relació a capital de logística i gestió, ho deixam per Mo, que ja s'entenen millor d'aquestes coses. Sempre.

0: I ara que hem xerrat sobre capitals com a patrimoni important per les persones i també sobre ciutats, mos toca escoltar un tipògraf que ha explicat què és una lletra capital.
1: La lletra capital era la lletra que es feia a l'imperi romà, que era aquesta capital majúscula. I la lletra capital, la capital romana, era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer certa exhibició, entre cometes, vanitosa. I era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer aquesta manifestació exuberant de certes victòries. Té un punt vanitós i d'arrogància, però és una lletra bellíssima en quant a arquitectura i proporció. Això és la capital.

0: Fem nata, quan se te ven a tu ballar twist.
1: Uep, com anam, com anam.
0: Benvingut entre avui i demà. Què tal aquesta música de per fer s'estem en mascles?
1: Estic tentat, però com més endavant vos contaré, tinc l'escena un poc descalabrada,
0: sí.
1: I si ara m'amarramen molt, no sé si serà.
0: Bé, i de poc a poc, i bona lletra, que diuen, la posant de fons la musiqueta, mos acompanya avui en Pep Nata, que és moltes coses, és professor de química, mestre destilador, mestre vermuter, president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears i responsable de qualitat i destil·lació de túnel. Deixa'm agafar la paraula, ara que Naina Marc mos feia aquesta presentació de diferents excepcions de la paraula capital, xerrant d'allò important,
1: sí.
0: Que és capital per fer una bona mescla, Pep.
1: Bé, primer de tot tu has parlat dels pecats capitals i la gola és capital per fer la mescla perfecta. Què és capital? Hi ha dos punts, diran aquest tio que sembla gallego, no? De Galícia, que sempre...
0: Sí, no sé si van o venen.
1: Sí. Mm. Si és per jo, si es plat és per jo, cerc equilibri.
0: Sí.
1: Però també hem de pensar que a determinades persones els agrada que destaqui una cosa. Si mon anam en el món del vi, ara tothom vol els monovarietals. Perquè en una mescla, en un copall, no ha de ser monovarietal, si no, no és bo. O jo vull, no vull que ressalti unes herbes, serva sana. O en aquest plat, si no hi ha moraduix en aquesta pizza, si no hi ha moraduix, aleshores hem de respectar que hi ha persones que volen que ressalti un o determinats ingredients, espècies, o altres que cercam un equilibri, com per exemple a casa mis, que ja en parlarem.
0: Molt bé. Tu que ets més d'herbes o de vermut?
1: Bona pregunta. Són cosins germans, dels dos. Són cosins germans dels dos.
0: Perquè la base és la mateixa, les mescles són diferents. Què les diferencia?
1: La gran diferència és que el vermut està fet amb una base vínica,
0: sí.
1: És a dir, la normativa mos obliga que com a mínim 75% de la beguda siga vi, mentre que les herbes no. Les herbes és un anissat,
0: sí.
1: Aleshores... Que l'anís també és una planta,
0: sí,
1: al tanto.
0: Sí. Herbes dolces, sé que són mesclades.
1: Mesclades, quan era més jove dolces, però quan te vas tornar amb ell, es paladava canviant, te'n vas a ser mesclades i acabarem amb ses seques.
0: I escolta, quan se creés millor vermut semidolç del món, segons el World Vermouth Awards, aquests premis, i que dus
1: la
0: teva firma.
1: Ara s'ha dit, és molt senzill, aplicar sentit comú, fer el que demana sa gent. Aquest vermut varen tardar dos anys de proves. Varen aplicar el mètode científic a Sacharró, varen anar fent proves i amb en Jaume, el propietari i sa gran ment d'aquest vermut, el duien a seus clients. Mentre estava això que trobau? A gent jove, a gent no tan jove, homes, dones...
0: Diferents paledars, no?
1: Diferents. I va treure tot un conjunt de resultats que després van sometre, diguem, no una estadística pura i dura, sinó a sentit comú. Escolta, és massa dolç. La gent el vol un poc més sec. Bé, doctor, anem a preparar mostres. Pa, davam. És que ara el cítric és massa fort. El baixarem o el pujarem. Aleshores van tardar dos anys fins que la gent va dir, aquest m'agrada. Perquè ni en Jaume ni a jo mos agradava aquell. Ens agradava un altre, però vàrem escoltar el que volia la gent.
0: I també s'ha de ser molt generós i molt professional per fer això.
1: Bé, és a dir, jo sóc un entusiasta i jo me tiro de cap en totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: I va ser realment això, fer el que la gent va voler. Aleshores dic, això és el que demana la gent, això és el que tothom ha agradat. I d'endavant ses atxes.
0: I va agradar, ja ho crec, vareu venir en la medalla dins la butxaca, baixes braç. Jo no sé si demanar-te que poden preparar per sopar, perquè aquí demà xerrant de beure, però aquesta secció se diu el sopar d'avui i està per de demà. I si idea, ara que són les 8 i 15 minuts, per si mos escolten en directe, és anar donant idees per sopar, que ja saps que és una hora com a molt crítica
1: segula,
0: aquesta.
1: Segula, tornem a parlar de segula, pecat capital, un dels 7 pecats capitals. Mira, Vos he parlat que tens que no un pot descalabrada. Per què? Perquè des de que m'he ficat molt en sèrio en el tema gastronòmic, he volgut començar des principi. Aleshores, els meus sogres tenen un petit terreny a Sineu i dic, jo he de sembrar les meves tomatigueres, els meus pebrers, prevés. Hi ha gent que diu pebre o preva. Això és una... tal vegada un altre programa podríem parlar o discutir. I altres coses. Aleshores, un trampó. Amb aquesta calor, els grans companys del temps divendres em diuen, vendrà calor, serà la calor d'agost, i dic, un trampó fresquet. Per tant, què estic preparant per avui? Un trampó un poc adornat, perquè la gastronomia ha d'evolucionar, com que també ha sembrat oberginieres, he agafat oberginis i les parts damunt per la planxa, pim, pim, pim, ja, com a torredetes, pues, les pares per allà damunt.
0: I les poses en el trampó, també?
1: Sí, un poc, un toc personal. Jo vaig experimentant. No sols els grans cuiners Michelin que surten per Ivetres, també. Experimenten, tots experimentant.
0: T'anava a dir, tothom experimenta, en
1: exacte.
0: El fons.
1: Han d'experimentar.
0: Segurament la rebosteria és allò que en manco demana experimentar perquè has de mesurar molt bé, però la cuina de xup-xup...
1: I les mesures també, la cuina no vol mesures. Tu agafes la recepta ara de la màquina, aquesta màquina que es diu Thermomix, o... No, tu te'n vas a la pardina. I això com ho fas? Un grapat d'això. Un grapat d'allò. Mitja tassa de... I clar, quan t'has d'apuntar, dius, però això quant de grams són? Quant de mil·lilitres són? Jo que sóc científic, tot me ve de nou, és un nou llenguatge. Uh-huh. Estic com... No, l'escola oficial d'idiomes no hi és, aquest llenguatge, però l'estem aprenent.
0: Saps qui vendrà demà?
1: No.
0: I de la predina d'en Juny Cortés vendrà.
1: Estira.
0: Ah, perquè aquí no només ha de venir grans cuiners que van començar amb un Miquel Calent, que està... contentíssims d'haver començat el primer programa amb ell, però han dit aquí, la gent que cuina, les predines també han de venir.
1: Segur que ell és un gran cuiner.
0: Ah, que sí?
1: Aquest gran cuiner, no sé, n'hi ha que ho diuen i n'hi ha que no ho diuen, molt d'ells estan utilitzant receptes de la seva padrina.
0: De sa mare, de ses predines, i s'han de visibilitzar.
1: Sí.
0: I demà tindrem una predina.
1: Fantàstic.
0: Xerrant d'en Juny. En Juny té una pregunta per tu.
2: Sí, exacte. És que, bé, bon vespre, Pep. Un dels nostres oients ens ha enviat una pregunta, un dubte culinari, que recordàvem a tots els nostres oients que poden enviar al WhatsApp del programa, el número 646-93-41-01, i ara anem a escoltar-lo.
3: Quan cuinem un pebre bo, quan convé utilitzar-lo en bolletes i quan convé molir-lo?
2: És a dir, pebre bo, amb olla o molt?
1: Uep! La contestació també és complexa. Depende de què depende, no? Aleshores, es prova bo aquella bolleta, està, diguem que el potencial aromàtic d'aquesta espècie està a l'interior, allò és com una membrana, com una càpsula que el té concentrat allà de dins. Si vols alliberar, això és com obrir... Bé, vosaltres sou molt joves, no sé si coneixeu la caja de Pandora. O...
2: Clar que sí.
1: Val? Beníssim, ja me dones una alegria.
2: Però soc d'humanitat. No?
1: El món no està perdut, m'has donat una gran alegria, el món no està perdut. Idò, si tu vols conservar, l'has de tenir en gra. Si tu vols molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores l'has de moldre. Per tant... Si tu has de fer un plat que necessita molta intensitat aromàtica, l'has de moldre. Si, pel contrari, t'interessa que allò vagi alliberant a poc, més ben bolletes. També hi ha la textura que el mastega, es fa aquell crec-crec. Ara penses en la porcella, també, aquell crec-crec. Ui, però no parlàvem d'això, parlàvem de preva. Que també n'hi pot posar, si vols, no està prohibit.
2: Sí, clar.
1: No està prohibit. Aleshores, estem un poc en funció de si una persona, una, vol... molta d'intensitat ràpida ja, aleshores un molinet i ben capolat, o si no, en tranquil·litat que allò vagi mullant, aleshores amb bolleta.
2: Genial, Ida, moltes gràcies, crec que aquest oient tindrà que haurà de pensar també una mica, perquè...
1: Sí, hem de rompre els estereotips, ja. És a dir, hem d'esqueixar aquestes receptes. No, això ha de ser així perquè ho diu la recepta. És que a mi m'agrada més que ho vent, aleshores, mira, jo el posaré molt, o... Mira, és que jo després tenc problemes digestius, no vull tant covent, i de no el capolis. Vull dir, no va. Uh-huh.
2: I recordam que ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al mòbil del programa, al 646 93 45 01, o escriure també al nostre correu electrònic entreavuiedemà@ip3radio.com.

0: En Pep Nata mos acompanya avui en aquesta secció que hem estrenat aquesta nova temporada i que hem batiat com a el sopar d'avui i el tàper de demà. En Pep Nata, que és professor de química, que és responsable de qualitat i destil·lació de túnel, que és mestre destil·lador, que és president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de Balears. Saps què passa? Ets un tio inquiet, això és el que passa.
1: Encara que estem a un horari...
0: No,
1: jo crec que no és una paraulota,
0: no,
1: sinó
0: no és una
1: cul paraulota. Inquiet.
0: Ets un cul inquiet.
1: O una paraula malsonant.
0: No, no, no.
1: Sóc un cul inquiet.
0: Necessitam, és cul, no pot... Necessitam. Ets un cul inquiet, molt bé. I mos has preparat un tramponat.
1: Sí.
0: A més, amb segell i nata, amb aubergine
1: sí.
0: i torrada.
1: Sí.
0: Però hem de fer un tàper per demà. Que m'ho n'aduïm. No me diguis el trampó, m'has de desenvolupar un poquet.
1: Mira, jo sóc un entusiasta i estic dubtant. Per tant, ciurons trempats, sóc un gran entusiasta de ciurons, i ciurons trempats, brutal, i també un poc més de jovent, allò allà, d'escàndol i un ai fet a trossets, amb el trampó, o arròs blanc. M'apareix que demà agafaré arròs blanc. Malgrat m'agrada més els ciurons, debut a que demà sortiré de la feina de menjar aviat perquè me n'he d'anar a l'estomatiguera a veure com van. M'estim més un arròs blanc que no uns ciurons que són un poc més contundents per la digestió. Aleshores, agafaré arròs blanc, sí, posaré aquell llet capolat, tot mesclat amb el trompó, el reforçaré amb oli d'oliva, també faig oli, he sembrat oliveres però encara no produeixen, un cosí meu sí els té... i anem a cuir l'oliva i després fem oli. Per tant, autòctons total.
0: Que bo, eh? I quina diferència entre una tomàtiga de temporada, recent agafada? Han passat moltes sorts, les teves tomàtigues?
1: No, perquè tenim un petit safareig, he posat els gotejos. El dia fet d'haver estudiat química, hi ha una branca que és enginyeria química, enginyeria, tuberies, aleshores he posat gotejos, he posat el rellotge... i no hem de tu des aigua, però bueno, si tenim aigua i serveix per...
0: Sí,
1: però en su justa medida, que diuen aleshores les tomàtiques. Així tot, la calor me n'ha creat moltes. Enguany ha estat complicat.
0: Sí, sí. Ja tenim idò. Escolteu, trampó amb aubergine i torrada per sopar, tot allò que no vos heu menjat, feis un poquet d'arròs bollit per demà, arròs blanc, ho mescleu tot, un poquet d'oli verge, bo...
1: Sí.
0: I
1: el iogurt, una lletteat, també.
0: I la lletteat. I ja tenim el dinar de demà.
1: Sí.
0: Sa, nutritiu.
1: Sa, nutritiu. A lo de sa podríem parlar molt, perquè a vegades aquí hi ha el mitjà de comunicació, a vegades tenim la culpa d'informar, de mal informar, perquè a vegades l'oient no té tota aquella cultura científica que toca i interpreta les coses un poc desbaratades. Nutritiu, home... tens fibra, tens sal minerals, tens vitamines, tens els greixos que ara diuen saludables, l'àcido oleico, de sodi, tot això, per tant, fantàstic.
0: Ho tenim tot. I la cuina és pura química, tu has de disfrutar de la teva feina.
1: Tot és química. Supos, imagino que tots els tècnics que m'escolten, tècnics i tècniques que mos escolten, coneixen, per exemple, la Fundació Alicia. Fundació Alicia... No és de nom Alicia, és Alimentació i Ciència, creada per en Ferran Adrià. Jo sóc un gran seguidor, sóc amic de seu director, que també és periodista, i és bàrbar. Fan uns estudis d'ara han tret la cuina medicinal, és a dir, com ajudar en els malalts, per exemple, de càncer, a alimentar-se, o problemes de disfàgia, o ben que dir, això és bàrbar. Després hi ha el Basque Culinary Center, que també... allò ja és més acadèmic, fins i tot han tret graus universitaris enfocats a la gastronomia i a la cuina.
0: Escolta, que prefereixis una bona reacció de mà llarg o una bona emulsió, Pep Nata?
1: Gran pregunta. Jo he de dir emulsió, i t'he de dir emulsió perquè jo estic en aquest programa gràcies a les emulsions. Sí, si tenim temps, vos ho compte.
0: Però molt breu, perquè ja m'ho anem.
1: Ja m'ho anem.
0: Sí, ha de ser breu.
1: Breu quant de minuts
0: són? No, breu han de ser 30 segons.
1: Idò, no puc.
0: No.
1: Mira, ho intentaré. Vinga, ho intent. Tot ve arrel de que, degut a unes circumstàncies, vaig ser convidat a Girona a una fira de serratafia, un licor semblant a les herbes nostres. Em van convidar, jo ven allà, emocionat, ho patrocinava la llei de Can Roca, vaig en es... Bueno, ells tenen un local més gran, que ses... era, se va pegar foc, el Mas Marroc, de la llei de Can Roca, vaig allà, hombre, que bé, Pep, que content que estic, que tal, va, diu, jo me sec allà darrere, clar, me veu, tu què fas? Dic, hombre, me sec. Diu, no, no, si tu has de xerrar. Dic, com que jo he de xerrar? Dic, jo no he preparat res, tu m'ho vas dir, vine, per veure la fira, i ja he vingut a veure la fira. Diu, no, no, si, si, si hi ha mitja hora que tu has de xerrar. Ai, Déu meu, ja què faig? I vaig agafar una botella de cassalla que duia, la vaig posar damunt la taula i vaig començar a mullar. I les herbes, pam, pam, i ara degustau això. I ara hi mesclarem aigua. I ara direm una paraulota, perquè veus que aquí hi ha com uns vidres, això és que ha cristal·litzat. I ara si ho remenau, s'entela. El que diuen la paloma, aquell anís amb aigua que s'entela. Això, això és una emulsió. Com la maionesa. Arrel d'això se va aixecar en Pitu Roca, va dir, Pep, estàs convidat a tots els congressos de serratafia. Arrel d'aquí, cap de 3 mesos, me van telefonar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Escolta, que he vist la teva intervenció, vull dir, ser professor del màster de destil·lació. És a dir, a partir d'aquella paraula que vaig dir, això és una emulsió, i tothom li va caure en gràcia, de sobte, diverses persones varen conèixer en Pep Nata, i això ha estat un efecte dominó.
0: I donar-hi més preguntes, senyoria. És perfecte, aquesta, per acabar. T'anava a demanar si has arribat a fer miracles com mesclar sol i aigua, però crec que sí.
1: Se pot fer,
0: s'està segura. I de Pep Nata, mon anam amb el sopar a punt i estar preparat per demà. Moltíssimes gràcies.
1: Esteu convidats, esteu convidats.

0: I aquí tenim una altra gran capital, Madrid, també plena de contradiccions. Aina Marc.
1: Idò sí, és que tornem a repetir que capital és la paraula polisèmica d'avui i el Diccionari d'Estudis Catalans, ho diec, recull un bon aplec de definicions, entre les quals trobant com a principals que capital és una ciutat o una vila on resideix el govern, pot ser també la part dominant o vital de qualque cosa, però, a més de tot això, capital també pot ser una lletra. La lletra capital, que és la majúscula, o també pot ser un tipus de pena. L'acusació capital és quan queden condemnats a la pena de mort.
2: Principi.
1: I també capital pot arribar a ser un fons de riquesa acumulada.
2: Principi, quan parlem de capital, és alguna cosa que ens serveix per produir alguna altra cosa, un producte, un servei, no? Hi ha molts tipus de capital. Tenim capital que són màquines, per exemple, que són edificis, no? Això és, per exemple, el primer... Però llavors també tenim capital humà, és a dir, el que prenen les persones també serveix després per produir. Fins i tot el capital social es parla, no? Les xarxes, les relacions que tenim amb la gent, a la societat, també... també té valor per produir. I un dels capitals és el capital financer, també. És a dir, per tant, els diners, a la mesura en què es poden convertir en algun tipus d'actius a invertir per produir, també poden ser. Però el capital és més ampli.
1: I passant de capital financer a un altre tipus de capital. Araceli Bosch, Jun Cortés i Toni Cardell...
0: I Aina Marc.
1: Som ara mateix el capital humà del programa que estàu escoltant entre avui i demà. I de tots els tipus de capital que hi pot haver, aquest és el que té un paper més fonamental, i no ho dic jo, ho diu l'economista Aleix Calveres.
2: El paper del capital humà és fonamental en moltes empreses i és veritat que a vegades veiem que fan fora gent, però també moltes empreses que contracten i que busquen bons treballadors, treballadors formats, etc.
1: Però el capital humà no és l'únic en el que les empreses influeixen. Calveres mos explica una mica sobre les funcions que estan incorporant ara aquestes empreses per tenir altres objectius més enllà dels beneficis econòmics.
2: Doncs Blue Sky, pel que tinc entès, que ho he mirat, és una empresa d'aquesta mena, és una empresa que sí que té propietaris, que sí que vol guanyar diners, però no només, té un objectiu més ampli que no només guanyar diners.
0: Vale.
2: Per tant, estan apareguent noves formes d'empresa, de moment minoritàries, però és una mica, intenten, apareixen per intentar, com a manera de respondre a aquesta tensió, a aquesta realitat, que tenim un seguit de problemes avui en dia a la societat, que les empreses ens donen moltes coses positives, eh? Les empreses ens donen menjar, ens donen medicaments, etc. Per tant, l'activitat empresarial té moltes coses positives, però també en genera de negatives, eh? I es tracta d'intentar veure com combinar les dues maneres, intentar aconseguir que les empreses ens donin molt més de lo positiu i menys de lo negatiu, per exemple, a l'hora de contaminar.
1: I esperant que entre les definicions d'UDIEC sobre capital i les explicacions de l'economista Aleix Calveres, tinguem ara base abastament per seguir xerrant del tema amb total coneixement.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
2: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: quan són les 8 i a punt de 35 minuts sona Esmaón interpretat per la banda Nura, perquè no hi ha dubte que Maó és la capital de Menorca, però no sempre va ser així. I la història del canvi de titularitat de capitals entre Maó i Ciutadella ens pot ajudar també a entendre per què un lloc esdevé un moment donat capital i després pot deixar de ser-ho. Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, escriptor i historiador, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Com estàs?
0: Molt bé, contents de tornar-te a sentir en directe ara en aquesta nova temporada. Escolta, Marc, primer va ser Ciutadella, la capital de Silla, això també ho hem de recordar. Des de quan, en quin moment?
1: A veure, la importància de Ciutadella com a capital de Menorca ja comença a ser patent a finals de l'antiguitat tardana, quan les altres ciutats, Sanicera i Mago, desapareixen per fams, guerres, i queda només Ciutadella. Però quan te la documentem com a capital, ja és a partir de la irrupció dels musulmans a Menorca, a partir del 903. Quan esdevé la Medina Minorca, la ciutat de Menorca.
0: Sí.
1: I és la capital política i administrativa de Silla.
0: Molt bé. I així va ser fins l'any 1700?
1: A més, a veure, quan els cristians entren a Menorca el 1287, el 1301 afirmen la carta de franqueses, en la qual, de facto, estableixen com a capital Ciutadella. És l'escut de Ciutadella, perquè esdevé com a municipi únic i hi ha la Universitat General i Particular de Ciutadella, davant la catedral, ben just davant la catedral. Antigament, la plaça catedral de Ciutadella era un carrer, no és una plaça. Allà hi havia la seu de la universitat. I la seva importància com a capital continua fins que els turcs destrueixen Ciutadella, el 1558. I és a partir d'aquell moment quan Maó comença a guaitar el cap com a possible candidata, tot i que Ciutadella encara era important.
0: Ja.
1: El canvi

0: fort d'embes britànics en el segle XVIII, que és
1: Aquí,
0: quan
1: sí.
0: hi ha polèmica.
1: Val, 1722, aquesta seria la data.
0: Sí, a veure, els britànics donaven molta importància en el port de Mahó. De fet, és per això que el 1713 demanen Menorca com a moneda de canvi per retirar-se de la guerra de successió espanyola. I quan són aquí com a capital, què es troben? Que la capital Ciutadella hi ha tota la noblesa i tot el clero que són molt pro-espanyols.
1: Ja.
0: I els hi donen molt de problemes per governar. I és quan el 1722, donades les complicacions que donen els ciutadellencs i que Mahó té un port molt important i la fortalesa de Sant Felip, que és molt poderosa, decideixen llevar els tribunals de la Cúria de Ciutadella i en Richard Kane s'estableix a viure en el castell de Sant Felip. De fet, no deixa de ser capital, no Ciutadella. Bueno, de fet sí, però de dret no.
1: Ja.
0: Perquè m'entenguis, no deixa de ser capital, però el governador no és a Ciutadella. I aquí és conflicte Ciutadella-Mó, on és la capital.
1: Val, i això
0: I
1: se
0: és
1: va
0: un
1: arribar
0: conflicte serà.
1: s'arriba a solucionar aquesta resposta, aquesta pregunta.
0: No, tenim a la Cúria ple de judicis de veràs entre ciutadellencs i maonesos per establir qui és la capital. Perquè quan el 1722 en Richard Kane se'n va, Ciutadella i Mó, tots dos són iguals, tenen 5.000 habitants cada un. El problema és que Mó comença a créixer i Ciutadella es queda com estancada. Conflictes grossos. Se'n va donar un de molt important l'any 1788. 1788 es va morir el rei Carles III d'Espanya. I quan es moria un rei, les capitals de regne alçaven l'estandard reial. Resulta que aquí a Menorca se'n van alçar dos, una Ciutadella i l'altra Mó.
1: Sí.
0: I clar, ja te pots imaginar queixes d'uns contra els altres, baralles i bordell d'aquest.
1: Ja.
0: I això, conflictes d'aquest tipus, han deixat fins i tot empremta en forma de monuments.
1: A veure.
0: Per exemple, l'any 1858, Mahó insistia tant en la capitalitat que fins i tot ja volien que la catedral s'establigués a Mahó.
1: Ja.
0: I els ciutadellans, com a demostració de força, van construir l'obelisc de la plaça d'Esborn. Vull dir, tota vegada té un significat polític i aquí, en aquest cas, és un exemple.
1: Ja. I Ciutadella sí se va quedar a la seu del bisbat, però no.
0: Sí, sempre ha estat la capital
1: Sí.
0: eclesiàstica i de fet, encara que Mahó diguessin que ells eren capital, la noblesa sempre va estar establerta a Ciutadella. O sigui, els poders fàctics
1: Ja.
0: sempre, o la demostració de força sempre era Ciutadella, però és governador, a Mahó.
1: Ja. I tenim la capital a Mahó i hem de recordar també tot això, que som illes diferents, però que som uniprovincials, amb la capital a Palma. Des de quan és així? I sobretot, ja que parlem de Ciutadella i de Mahó, que diries que ha suposat per Menorca això?
0: A veure, Menorca, des del 1301, té un estatut diferenciat de Mallorca. Tot i que pertanyien al mateix regne, el regne de Mallorca, eren com una federació. Cada illa s'autogovernava. Eivissa per una part, Menorca per l'altra i Mallorca per l'altra, a través de les universitats.
1: Sí.
0: Què va passar? Que el 1830, la nova Constitució liberal estableix la província de les Illes Balears, en Palma de Mallorca, com a capital de província. Això, de fet, què va suposar? La desaparició de les universitats com a entitats de poder de cada illa i el naixement dels ajuntaments constitucionals.
1: Val.
0: En poques paraules, van néixer els ajuntaments, però Menorca va perdre paper polític respecte a Mallorca.
1: Va.
0: I això va caure aquí
1: Com un
0: com
1: tir.
0: a pólvora, com un tir.
1: Clar,
0: He vist igual.
1: i quan mos demanem perquè hi ha aquesta rivalitat, encara que sí, que pica amistós entre Menorca, perdona, a dins Menorca, entre Ciutadella i Maó, o entre mallorquins i menorquins, també hem de mirar cap enrere, no, Marc? Hem de mirar d'on venim.
0: Sempre, sempre. De fet, Ciutadella i Maó estaran enfrontats sempre. De fet, ara s'adona la casuística que la població més gran de Menorca ara torna a la Ciutadella. I clar, quan en democràcia van establir que el Consell Insular estaria a Maó, era per motius demogràfics, econòmics, però resulta que ara Ciutadella torna a ser la més poblada i és la seu principal del turisme a Menorca, perquè tenim la meitat de les platges de Ciutadella. I ja hi som. Torna a estar armada.
1: Estàs obrint un meló, Marc Pellicer, eh?
0: Sí, a més, ara, amb es porta que vam fer es dic, de
1: sí.
0: Son Blanc, tots els barcos tornen a venir a Ciutadella.
1: Ja ho
0: I
1: teniu
0: ja
1: tot.
0: Està.
1: Ja ho teniu tot.
0: Un bon meló, ja, aquí.
1: Un bon meló. I com veus, jo no he fet cap exercici de contrapès. Vull deixar xerrant amb Marc Pellicer i encara que sabem que la capital és la que és, però també teníem ganes de veure d'on venia en Marc i de deixar aquesta porta oberta. Escolta, quin plaer tenir-te i escoltar-te en directe i que te puguin sentir tots els oients d'entre avui i demà a Divetres Ràdio. Tornem a xerrar
0: a
1: un altre dia,
0: vosaltres.
1: val?
0: Perfecte, quan
1: Una
0: vulguis.
1: Abraçada. Adéu, adéu.
0: Salut, adéu.
2: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Au, ja podem pujar en el tren i ho farem amb el millor acompanyant possible. Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut, com estàs?
1: Superbé i supercontent de començar aquest trajecte ferroviari.
0: Molt bé, jo que li havia dit a en Miquel Àngel, 20:40 començarem i m'ha dit tot d'una. Ja ha passat el tren, eh? El tren segurament és el mitjà de transport i de comunicació més puntual que hi ha, no?
1: Sí, ho és i ho ha de ser. És a dir, el tren és fonamental actualment un servei a la ciutadania. Si com fa 100 anys ve una altra història, avui a la illa de Mallorca es promoure persones, eh? Sobretot residents, sí, treballadors i tot això. I clar, les puntualitats en la quantitat de trens que tenim, que no són gaire, és molt important.
0: Ja, i de nosaltres tenim moltes ganes d'anar-te a ser benvinguda en aquest programa entre avui i demà, en parlar moltes vegades, però ara tornem aquí sent directes de l'estudi d'IV3 Ràdio. Miquel Àngel Riera és una enciclopèdia, segurament perquè estima el tren i estima tot aquest sector. És darrer tren en el que t'has pujat, quin ha estat?
1: Pues va ser l'altre dia, vaig anar amb uns amics a Inca i va anar superbé, anar i tornar, la veritat vam anar a berenar, perquè els jubilats de tant en tant anava a berenar i deien que fas tren a les 9 del matí, berenar i després tornar a les 12, encara que sigui un piqueres més, és molt agradable.
0: Molt bé, i pel programa d'avui t'he de dir que hem triat la paraula capital, cada dia escollim una paraula polisèmica, avui hem pensat en la paraula capital. T'he de començar demanant què és capital per tu, que és el més important per tu com a president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes?
1: Digues. Quan deien capital pensava en Palma. Jo no, jo penso en una altra cosa, en el que és el capital humà.
0: Sí.
1: El capital humà de la gent que fa just un any, 150 anys, que des del primer enginyer, com va ser un servistada, com la darrera persona que movia el guardagües de quan passava el temps per Campos, tota aquesta gent que va viure el món del ferrocarril va ser el més important, el capital humà. I avui, òbviament, el capital humà, en les restriccions que tenim, són els maquinistes, la gent de taller, la gent que està donant servei a aquesta ciutadania. Que o sigui, capital per nosaltres és capital humà.
0: És la gent, que bo. I que és capital per l'associació en el sentit de què és el més important? Per tant, quina és la vostra missió?
1: La nostra missió, tal com diuen ja uns estatuts que fa 36 anys que es van fer en contextos determinats, és explicar, informar, educar. Totes aquestes paraules tenen sentit si tenim darrere una història, un patrimoni, el que tenim, i el que tenim val la pena. I com és una cosa que cosa que val la pena, jo a una entrevista un dia vaig dir, per què estimam el tren? Perquè el tren enamora. El tren és una cosa que quan la veus, el ferrocarril t'enganxa. Quan t'ha enganxat, ja no ho molles.
2: Vinc com un llamp quan me crides.

0: Crec que en Tomeu Penya mos donarà ara també jo, que ara m'he apuntat aquí la paraula vagó. En Tomeu Penya, que diu jo, en so primer tren, diu ell, que te venc a veure tot d'una ben puntual i ben aviat, que vaig. O sigui, que els trens enamoren. I tu quan t'enamores del tren, Miquel Àngel? En quin moment va allò, la fletxa de l'amor te va pegar?
1: De vegades ja passarà que tinc allà diversos cupidos. Hi ha cupido de menut quan tornaves a l'estació de Palma i tenies que fer un trajecte amb Bertà. Jo tinc la sort que mon pare va ser un pintor relativament conegut, que es parriera, sí. I clar, ell se tenia que moure, no va tenir mai cotxe, i anava a Bertà. Bertà era com 3 hores i pico. Clar, aquell tren, Soló, sobretot, era una locomotora de gasoil, s'ha creusat, que hi ha una còpia, bé, no hi ha còpia, sinó hi ha un exemplar a Euskadi, al Museu d'Euskadi, aquell olor d'aquell gasoil tan especial, ja t'enganxava, Però, sobretot, quan el tren te dona realitat de veure que és una eina, és quan comences a estudiar. Jo som diplomat en empresarials d'origen i, clar, història econòmica és una assignatura que per això té molta importància. I història econòmica, dones compte que el vapor va moure molt, sobretot quan se va aplicar en el caballo de hierro. Yeah. És a dir, i això va permetre moure tota Europa, tota Amèrica, tot el món, i aquesta transformació econòmica, com després ha estat el millor la tecnologia de la informàtica, me va desprendre molt. I finalment, quan vaig comprar la primera jugueta, diríem, de tren al meu fill, en 3 anys, va comprar un trenet, i a partir d'aquí pues, ja també van agafar aquest aspecte lúdic, educatiu, que té un trenet que quasi tots els nens

0: ideal o realista d'un territori determinat, amb un moviment d'un trens determinats, sinó també és el coneixement històric que te dona. Tu mai juntaràs una màquina, per dir un exemple, espanyola, amb uns cotxes de passatgers austriacs, perquè això no té sentit. Aleshores, com els trens estan divers, pues van jugant d'una manera a l'altra. I tenim la sort que la nostra associació, un dels molts de punts forts que té, és el modelisme. I en altres tant, no només la gran maqueta que teníem a l'intermodal i que ara l'estem reconstruint el nou local de l'associació a l'Espandín, que el qual convidam a tothom, pues te dona una realitat de veure la perfecció d'aquestes maquetes i la qualitat humana de les persones que fan la maqueta. La maqueta o se fa en col·lectiu o no se fa. Ningú fa una maqueta a casa seva. La gent o du entre els amics. És un treball conjunt on cadascú aporta el millor de cada persona per fer aquella realitat.
1: I molt intergeneracional, que això també ha de ser guapo de veure.
0: Sí. Nosaltres, és dir, avui fa 6 anys, i li dic, tenim un lot, Àngel, li han dit sempre Angelet, perquè aquest lot té 20 i pico d'anys, però va venir son pare en 4 anys, sí. I és un dels pilars realment d'aquesta entitat. Molt maco,
1: Àngel. Idò, Àngel, salutacions des de, entre avui i demà, de part de tot l'equip. Nosaltres, recordar també els oients que parlàvem amb en Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, i que vendràs aquí cada 15 dies a parlar a trens. I veus que duim 10 minuts xerrant, però que això dona molt de joc, per molt de sentit. Si deies, una de les nostres missions i objectius és fer difusió, i ara aviat ja vos deveu estar preparant per la Setmana de la Mobilitat, no?
0: Sí, la Setmana de la Mobilitat per nosaltres no vull dir que és el punt culminant, perquè qualsevol petit detall és culminant, però és una manera de poder mostrar en segons les possibilitats a lo llarg d'aquests 36 anys, perquè hi ha hagut anys, com diríem, de vaques gordes i de vaques flaques, és a dir, lo millor de nosaltres. És a dir, per tant, aquesta Setmana de Mobilitat participam en el nostre trenet per col·locar els nins, diríem, menuts de 5 pulgades a l'entorn de l'intermodal, fem una jornada de portes obertes a la nou local d'Espandinca, que traurem material de fora perquè se'n jugui, i també fem ja la 11a edició de la Volta a Mallorca en tren. Són les tres coses, és a dir, no és que sigui una gran cosa en guany, perquè hi ha hagut anys on teníem tot l'interior de l'intermodal i l'omplíem ben omplit, però en guany les disposicions, diríem, d'espai són les que són, i fem la volta, es reacta, els dies sense cotxes, i ja té en guany, inaugurarem anar a l'Esparvit, que fins ara no hi havíem anat, perquè era una de les coses que no es quedaven pendents.
1: Que bo, és vera. I de anirem aprenent molt amb Miquel Àngel Riera. Podríem obrir un llibre, ara que tu xerraves del tren com a element de progrés i d'impuls econòmic. Crec que tens allà un llibre
0: que
1: ens podries recomanar.
0: Sí, és a dir, els llibres de Muntrens de Mallorca no són immensos, però tenen molta qualitat. I nosaltres sempre hem de reconèixer que encara que en Pere Brunet va fer quan a la universitat el primer treball una mica científic damunt els ferrocarrils de Mallorca, a l'època que era una empresa privada fins que va ser privatitzada, va ser col·lectivitat al contrari.
1: Sí.
0: Perdoneu. El gran llibre de tots els begutes que Nicolau Canyelles va fer damunt La via del progrés. Ja el mateix nom del llibre ho posava, Ferrocarril a Mallorca, La via del progrés. A on Nicolau, d'una manera exhaustiva, fins l'any 2000, que es va fer aquest llibre amb motiu de 125 anys del ferrocarril, pues, més de 500 pàgines, per nosaltres és un llibre on te posa els noms de les locomotores, tots els ponts que hi ha, tota la història de com se va fer cada línia, els picapedrers que van fer els ponts, és a dir, com eren els plànols de cada estació. És un llibre que, afortunadament, han passat 25 anys, està totalment en vigor, i és un llibre que està a les llibreries, diríem, no està a les llibreries de peu, que són les importants, i que aconsellam que els que encara no el tingui, és a dir, el compri, perquè és un preu molt raonable, i la informació, inclús fotogràfica que du, és espectacular. És espectacular.
1: La via del progrés, l'art de mallorquina.
0: La llar de mallorquina, sí. Va ser una mica, com diuen, el primer esborrany, en forma de llibre, s'aconseguiria d'aquell moment de transport i d'habitatge, li van encomanar al Nicolau i va entrar la llar de mallorquina. Per què aquest nom de llar de mallorquina?

0: mallorquina, perquè l'amplada de les vies d'estren és un tema per xerrar-ne també hores. Nosaltres perquè, hem fet conferències.
1: Aquesta llarda és com la llarda anglesa.
0: És la llarda anglesa perquè quan va arrencar estren, va arrencar amb les espitjades de Nocebi Estada i determinats, diríem, empresaris i cònsuls d'Inglaterra que varen dir, hombre, de bon endur material, pues, òbviament, la millor manera de dur-ho, de bon coneixíem. I allà era la llarda anglesa. Per això aquesta llarda li han dit llarda mallorquina fins l'any 2000 que se va canviar. Però encara el tren de Solla, que no hem d'oblidar que també el tren de Solla es forma part del nostre tren, és important dir-ho, manté la llarda mallorquina.
1: Bueno, donau de la quantitat de coses que podrem xerrar i tot el que no hem xerrat, Miquel Àngel Riera. Per tant, me prenc nota de 1. El tren surt puntual, per tant, Araceli Bosch, aquí puntuals és hora que et toqui, perquè si no tindrem temps de xerrar de tot, i mos han quedat moltes coses, però apunta, perquè d'aquí 15 dies podríem xerrar de com arriba el tren a Mallorca, no? Podríem xerrar de Nocebi Estada, per exemple, no?
0: És important xerrar de Nocebi Estada.
1: I altres moltes coses que això no s'acabarà...
0: No acaba.
1: Tu no t'ha d'anar a mig programa, un programa sense... Miquel Àngel Riera, ja és que teva això. Fins aquí 15 dies.
0: Fins aquí 15 dies, ben puntuals. Que sempre hi són.
2: Estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè el futur

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Continuen a aquesta hora les concentracions a diversos ajuntaments de les Illes i també d'arreu de l'Estat, amb suport a Ceuta. Plaça d'Acord de Palma és un dels punts on s'hi han aplegat milers de persones, 19.000 segons l'Ajuntament i 8.000 segons la Policia Nacional. Allà hi ha la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Ja ha acabat la concentració?
2: Bon vespre. Oficialment sí, no ha arribat a la mitja hora d'acte, però una vegada fet els parlaments i haver posat els himnes de Ceuta i d'Espanya, un parell de centenars de persones han romangut aquí fins que han tocat just ara les 9. En aquests moments sí que ja hi ha manco d'un centenar de persones. Tot el temps que han estat aquí, però hi havia consignes i insults cap a Pedro Sánchez i més d'un també ficant el mateix sac a populars i socialistes. El moment culmen d'aquest acte està quan el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha proclamat que Ceuta no està tota sola.
3: Ceuta no està sola. Los ceutíes no estan solos. Espanya està con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares estan con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona Ceuta, se cuestiona España.
2: Just ara queda aquí una cinquantena de persones molt nostàlgiques d'altres temps, embatats a la Constitució i algun a la monarquia, més enllà dels ja tradicionals insults a Pedro Sánchez.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia, per aquesta informació. Unes concentracions que, com dèiem, s'han fet a diversos ajuntaments, també a Eivissa, on s'han concentrat unes 900 persones i a Maó unes 300, segons ha informat la Policia Nacional. I tot plegat quan el director de la policia nega que l'informe entregat a l'Audiència Nacional impliqui el Marroc en l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Ho ha explicat el ministre responsable del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres.
4: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Canviem ara de qüestió. A Menorca, a la plaça del Born de Ciutadella, s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únicament per a vianants. La reobertura als vehicles és la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris, que avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives. És l'advocat Víctor Carrera.
5: Hasta ahora el ayuntamiento ha interpuesto todos los recursos que ha tenido por conveniente al objeto de no ejecutar esa sentencia, pero ya le informa su señoría en este auto que contra el mismo no cabe recurso alguno.
1: Més temes. Continua el degoteig de professionals de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerent de l'hospital, Cristina Granados. El darrer en alçar la veu ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei. Una denúncia que se suma a la de l'exresponsable de comunicació de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, descarta, de moment, cessar la gerenta i n'ha defensat la seva professionalitat.
6: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
1: Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula capital. Estem escoltant una gravació de camp realitzada fa 2 anys, a la Sèptima, una de les avingudes més transitades i populars de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia. Colòmbia és un país molt estimat, al que hem anat regularment els darrers 6 anys. En aquesta gravació sentim uns músics de carrer interpretant música tradicional de la zona del Pacífic. Sentim la tambora i la marimba, la Sèptima, un dels carrers centrals de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia.

0: De capitals, continuarem parlant ara que hem sentit aquesta preciosa postal sonora que ha compartit en Chema González de Lofoyo des de Bogotà. Juny Cortés, de capitals, continuem parlant.
1: Bon vespre, Celi. Exactament, seguint xerrant de capitals, i jo volia demanar-te quina ha estat la darrera capital, a part de Palma, la que està ara mateix, que has visitat.
0: I no puc dir ni món, ni... No, no.
1: No, volem algo més internacional.
0: Segurament si Londres.
1: Londres. I que vares anar a veure a Londres?
0: Ui, a Londres se pot veure tot.
1: Sí, sí, sí.
0: I se pot passejar i pots anar totes les vegades que vulguis.
1: Sí, jo, de fet, m'apareix que hi he anat 3 vegades. És el viatge que més he fet, a part del viatge de Madrid, la cançó que estem escoltant ara.
0: Sí.
1: Allà on vaig estar estudiant aquests darrers 6 anys. I aquestes capitals són grans indrets per visitar, però també són grans fonts d'inspiració.

I així sona la capital alemana a Berlín, Sinfonia d'una ciutat, una pel·lícula muda que l'any que ve farà 100 anys. Aquesta cinta, que mostra la vida de la ciutat, ha creat escola a través del gènere cinematogràfic de les sinfonies de ciutat que van tenir tanta pegada a principis del segle XX.

0: I una altra ciutat que va inspirar a molt d'artistes fou Praga, la capital de la República Txeca. Tu hi has estat, Araceli?
1: Aquesta la tenim pendent, veus? Perquè a més és preciosa.
0: Sí, sí, sí. Així l'explica el manco en Enric Pozo, qui ja vàrem entrevistar en aquest programa, que és president de la cooperativa Corda i Poal. Anem a escoltar-lo.
2: Hombre, Praga és una ciutat, diríem, tranquil·la, amb una arquitectura preciosa, amb una gent que s'adapta fàcilment en el turisme, i fins ara, perquè ja fa un grapat d'anys, no hi havia molta gent. Ara també el turisme ha arribat a uns trens com per tot. Té amor i música.
3: Té amor i música.
2: Jo la definiria amb això. A més, té una bona cervesa, també, perquè la gastronomia també l'hem sí. de gaudir.
0: Amor i música té aquesta capital, que també té una vida cultural riquíssima.
2: Uh-huh. I sobretot aquesta aire de poder anar a un concert a qualsevol hora del dia.
3: Sí.
2: I a més preus econòmics. Bé, sí. És una mirada, diríem, d'una ciutat encisadora.

0: Anem ara cap a Delhi, ciutat de la qual també ens va xerrar en Enric.
1: Bé, i me vaig trobar primer una ciutat caòtica, caòtica i a vegades també trista, perquè hi ha molta de gent, pensa que ja viuen a la capital, que és Delhi, perquè és el concepte de definir Delhi, Nova Delhi. Delhi ja és la capital i viuen 13 milions de persones. I clar, i això provoca, que també ho vaig veure, que la contaminació és una cosa normal de cada dia, no?
0: La població de la capital índia arriba avui quasi als 17 milions d'habitants, una ciutat amb molta gent, molta història i, malauradament, molt de contrast.
1: Per exemple, la mesquita de Jamia Masjid, o per exemple un fuerte, que li diuen Fuerte Rojo, que seria com un castell, que té 6 quilòmetres de llarg i 30 metres d'altura, o sigui, una immensitat que segons el que tots els seus han passat, han gaudit i sobretot han deixat com herència. Però clar, llavors se contrasta en sa pobresa. Això fa que tu allà agafis aquesta tristor, agafis aquesta melangia de veure que hi ha un caramull de gent que necessita ajuda i que l'estat no és capaç de canalitzar això.
0: I Delhi és una ciutat de moltes sensacions, explica Enric.
1: Sí, bueno, és l'astronomia. Bé, la gastronomia de l'Índia sobretot està passada en moltes espècies. Sí. I llavors també tenen el tema de descobent, o sigui, la gent, jo soc ruquinava, jo les deia que a l'Índia hi ha com a 7 números de covent, de 0 en el 7, i el 0 és covent, seria el covent de Mallorca. Bé, home, a l'Oci hi ha molta veritat, hi ha solo de l'espícia, però sí, també hi ha solo de que...
2: Bé, desfems, m'imagini, de moltes coses.
1: Destens, aigües, o sigui, tancada. Destens, aigües tancades, animals que se passegen per el carrer, sí. no hi ha un clavegram adequat, o bé, i fan que, però bé, el que sí que és meravellós és anar a voltar per els mercats, que el mercat sí que aquí solo és l'autèntica de l'Índia.
0: I ja sabeu que aquí el programa en xerram molt de paraules, per això quan Enric descriu així el país de l'Índia fa que ens piqui molt la curiositat.
1: Un país que meravellós, i que sobretot val la pena anar-hi a disfrutar, perquè aquestes paraules no, a vegades no són suficients.
2: Molt bé, Juny Cortés, ara no sé si anar a la Índia, quedar-me aquí, però jo crec que tenim l'obligació de seguir aquí en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I ja que som uns enamorats de la ràdio, ja que mos agrada la ràdio, què us pareix si xerrem un poquet de ràdio?

0: I si xerrem de ràdio, de ràdio en aquestes illes, vol dir que parlant d'en Pep Díaz, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com va? Productor d'Ivetres Ràdio, una persona que passarà pels micròfons entre avui i demà per xerrar d'un tema que mos apassiona tots dos, que és la ràdio. Jo volia fer un programa amb en Pep i no sabia com fer-ho i mira, podem començar així, parlant de ràdio.
1: Sí, la idea és explicar històries de ràdio, moments, anècdotes, com per exemple que aquesta secció que ara que fa molt de temps que en Araceli deia que duia dins el cap i que moltes vegades hem xerrat de ràdio i ens hem explicat batalletes propis i que com molt bones idees d'aquesta emissora, aquesta col·laboració neix dins Sofis mentre dinàvem.
0: Tal qual, és així, ho confessam. Feia temps que volia fer una secció similar a aquesta i el que volem és recollir vivències i històries per als oients. D'entre avui demà.
1: Una cosa que ha de quedar clara, això sí, des d'un principi, és que manco per part meva. No voldria ser portador de la veritat absoluta. Els meus coneixements se basen en la meva memòria.
0: Que en
1: tens molta, eh? Sí, bé, però la memòria és el que és. Amb allò que he llegit, que he cercat, però que així tot, com hi ha diverses fonts, i hi haurà vegades en què vosaltres podreu dir jo conec una versió distinta, i en aquest cas estarem més encantats de que mos ho expliqueu i així ampliem els nostres coneixements.
0: Vinga, entre avui demà, robi.com, és el nostre telèfon, però en Pep Díaz, molt modest i l'estava escoltant, en sap molt, que de veres que en sap molt. Ara que ja podem donar per inaugurada aquesta secció, és el moment d'aprofundir en el tema d'avui. M'encanta el tema que has proposat, estic d'on que has proposat, que és la ràdio amb rodes. I per la ràdio amb rodes entenc que no ens referim únicament a les unitats mòbils, no?
1: No, no només són les unitats mòbils, encara que en alguns casos se podria dir que són una evolució de les unitats mòbils convencionals.
0: Val, dels casos que avui xerrarem, tots tenen en comú l'estiu, excepte en el cas d'Ivetres Ràdio, que el que mos contaràs va passar el mes de novembre.
1: Exacte. Si te sembla, anem per feina. Ens poden situar les dècades dels anys 80-90. En aquell moment, Cadena Ser apostava per una ruta per diverses platges del país amb un camió que se convertiria en un gran estudi i escenari mòbil amb el que varen batir com el Super 1 de la Ser. El nom era fantàstic. Un tràiler que se va comprar en el grup de la radiotelevisió de Luxemburg i que tenia un estudi mòbil abatible, un control de so, un escenari i fins i tot una sala d'espera.
0: Buah, te'l vas trobar mai?
1: No.
0: Val. T'hagués encantat.
1: M'hagués encantat.
0: T'hagués encantat. Val, però aquest tràiler no just sortia a la carretera durant l'estiu perquè també el podíem veure a diversos esdeveniments d'aquests grans, com per exemple la Vuelta Ciclista a Espanya o també altres curses ciclistes d'arreu del país.
1: Sí, encara que l'estiu era el moment més àlgid perquè amb un grup de cantants se feia una gira de concerts.
0: M'encanta perquè com a campanya publicitària ho té tot, no? Per una banda, quan l'estudi mòbil arriba a un lloc, m'imagino que tots els programes locals s'emetien des d'allà, no? I se començava a fer boca. I, a més, es vespre, sau, dali música.
1: Dali música. I no vos penseu que hi anava qualsevol, Per aquest escenari del Super 1 hi passaren músics com Alejandro Sanz, l'estiu de l'any 1991, però també Presuntos Implicados. I no hem d'oblidar que la SER té com a emissores germanes 40 principals, i això va fer que el Super 1 arribés a transformar-se en les gires de Los 40 principals.
0: I de Madrid anant fins a Catalunya, Pep Díaz, i allà mos trobam en dues propostes de cadena catalana.
1: La primera, la que parlam, és Ràdio Verano, que no hem de confondre amb la Ràdio al Sol. La Ràdio al Sol era de Ràdio Barcelona i Ràdio Verano era un programa que se desplaçava durant els mesos d'estiu dels anys 80. Hi havia un equip itinerant que era amb el que se connectava des dels estudis i allà que feien? Proposaven jocs, concursos, entrevistes.
0: Molt bé, això és el solsolet d'Ivetres Televisió, sí. Més a manco. M'imagino que així s'aconseguia reforçar aquella sensació d'estiu i refrescar, per dir-ho d'alguna forma, la programació de la ràdio.
1: Sí, i a tot això has d'afegir que se produïa una cançó per promocionar-ho.
0: I segur que en tenim una mostra, no?
1: Sí, senyor. Any 1987. Així sonava Toma la ràdio en la playa.

0: Per cert, que si la vols, la pots comprar. Hi ha un vinil en format single per uns 2,50 euros a una pàgina de col·leccionisme.
1: M'encanta, Tom, a la ràdio. Hem parlat d'un tràiler amb un escenari, estudi mòbil, les unitats mòbils convencionals, però compte perquè Cadena Catalana va anar una passa més enllà l'any... ja ha passat temps, 1984.
0: Efectivament, els mesos de juliol i agost de 1984 varen tenir la gran idea de fer una innovadora campanya promocional amb Radiotren, que, com indica el seu nom, era un estudi de ràdio itinerant instal·lat en un vagó de tren i que va recórrer 1.400 quilòmetres. Eren dos vagons de tren de Renfe pintats amb el verd corporatiu de Cadena Catalana. Un era el furgó estudi, que estava equipat per fer les transmissions radiofòniques, i l'altre era un cotxe discoteca.
1: M'encanta. I el sistema va ser el mateix que en altres ocasions, és a dir, fes programes des de les distintes localitats.
0: Talment. Els presentadors més destacats de l'emissora varen fer una gira per promocionar la cadena i guanyar oients.
1: I de Pep Díaz, si t'assembla, fem una nova estació i ara ens podríem aturar, jo crec que a casa, no? Aquí a Balears, amb una iniciativa que va sorprendre no just en els oients, sinó que també se'n varen fer ressò altres mitjans de comunicació.
0: Sí, senyora, emetre un programa en directe des d'un autobús en marxa.
1: Molt bé, això me sona, però sí. Espera, si t'assembla abans de seguir, anem escoltant Xema Font, director de Font de Misteris, que mos parla del programa d'aquesta casa IB3 Ràdio fet des d'un autobús de línia.
2: I bé, la idea era contar coses relacionades amb el que es veia per les finestres i per on anava passant l'autobús. És a dir, successos interessants que haguessin pogut ocórrer ja, anècdotes, història amagada, misteris. I en aquesta ocasió, i bé, perquè en Pep Díaz li va ser marxa, i del que varen fer va ser fer-ho directament en ràdio. Sembla que va ser la primera vegada a Europa que qualcú feia una cosa d'aquest tipus. I realment va ser tota una experiència, perquè a més la tecnologia, i d'això va ser també del que se va encarregar en Pep, i la tecnologia encara no estava tan evolucionada com la tenim ara. Va ser tot un desafiament, però realment ho vàrem disfrutar moltíssim.
1: Pep Díaz, estima la ràdio i te vas a marxa.
0: Sí, segur que sí. He de dir que aquesta idea de fer un programa des d'un autobús i tot això feia molts anys que me rondava pel cap i també li passava el mateix a en Xema Font. Quin problema hi havia? I dos, enviament de la senyal cap a l'emissora. Pensau que mos hem de col·locar en el novembre de l'any 2018, és a dir, fa uns 8 anys. Una emissió per ones es podia fer-se amb una unitat mòbil, però necessitàvem pujar l'antena. Això vol dir que l'emissora, la unitat mòbil, havia d'estar aturada. No pot circular pels carrers amb l'antena extensa perquè és perillós, i no ho he comprovat, però estic segur que deu estar prohibit.
1: Sí, sí.
0: El sistema d'antenes i micròfons sense fils o amb walkies se feia servir les voltes ciclistes. Per això, que implicava? Tenir un helicòpter que rebet els senyals des de la carretera i les rebotàs cap a l'emissora.
1: I naltros que ja recordin, no han tingut mai un helicòpter, no?
0: Ja t'he dit jo que no n'han tingut cap mai. Una alternativa per la missió des del bus era fer-ho amb telèfons mòbils, però aquí teníem el hàndicap de la qualitat de so, de cobertura, i que en el cas de tenir tres locutors, com va ser en el cas de Font de Misteris, significava tres telefonades simultànies amb mòbils, amb una complicació de retards que havien d'estar separats per no mesclar-se el so amb un d'en l'altre.
1: Clar, perquè per sortir en el carrer necessitaves una línia digital, física, per tenir bona transmissió.
0: Ah, sí, i en l'aparició dels quàntums portàtils arriba una solució interessant, que és fer connexions amb una molt bona qualitat de so sense necessitar una línia física, tot fent servir ones com les que tenen els telèfons mòbils. Comentant amb en Xema Font, ens va engrescar allò i varen començar i varen posar fil a l'agulla. Aconseguirem que CMT encedís un autobús amb xofer per fer la línia circular. Per confirmar la bona recepció, vaig anar amb un cotxe, amb en Facundo Tenaglia, darrere el bus durant tot el recorregut, emetent un programa des del cotxe i comprovant el percentatge de cobertura. En el control central, en Pere Sureda, que aleshores era el cap tècnic, escoltant la recepció. I com que tot va anar bé, ja simplement era tirar-nos a la piscina. I vàrem instal·lar un quàntum a dins el bus i que va operar a mic i fiol.
1: quin equipàs, per favor. En Font de Misteris no hi ha problema amb això quan proposes un exterior en qüestió de minuts. A més, és que jo record que se van esgotar les invitacions i sí, aquell cas no va ser una excepció.
0: No, tot d'un esbús ja tenia tots els passatgers i el 3 de novembre de 2018 passava això.
3: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo posant-se uns auriculars, en Miqui Fiol, en Pep Díaz i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics i en José Gordillo en el volant, vos donant-se benvinguda a l'edició 239 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I sí, he dit en el volant en José Gordillo. José Gordillo és el conductor de l'empresa municipal de transports que li ha tocat, espero que per gràcia, li ha tocat compartir amb nosaltres una estona. Borja Rigo, bon vespre de ràdio.
4: Bon vespre en aquest vespre estrany i desconcertant.
3: I diferent, eh?
4: I diferent.
3: Estem drets, estem dins d'un autobús de CMT, de la línia 29, estem a la porta de la ràdio, estem retransmitint un programa en directe des d'un autobús que d'aquí res, d'aquí un parell de segons, arrencarà i farà la línia 29.
1: Que va, Pep Díaz, tu se te va proposar tot també. I m'imagino que xano, no? Durant una horeta de ràdios us va anar fent el seu recorregut habitual mentre l'equip del programa feia el que s'ha fet molt bé, que és explicar misteris i llegendes. Imagina que des llocs per on anaven passant,
0: sí,
1: no? Aquesta era la gràcia.
0: Exacte, també, i va ser en temps real. Se va partir de l'aturada que hi ha davant l'emissora, just després del butlletí informatiu, que és el que hem pogut escoltar ara, i va acabar a la mateixa aturada amb els senyals horàries.
1: Ha estat una experiència, això.
0: Imagina tot, era fer realitat un somni que feia molt d'anys que duíem entre saia i saia i veure el ressò posterior a la premsa, que va ser també molt emocionant.
1: Que bé, Pep Díaz. I si t'apareix, podem acabar aquí avui, aquest capítol de la ràdio en roda.
0: Sí, però abans d'acabar m'agradaria dir que per fer aquesta secció he bussejat en pàgines web, grups de Facebook, en els que estic inscrit, o audios que he pogut recopilar durant anys i que moltes vegades lloc et cerques i no et trobes. Però vos recomano cercar les pàgines de Guillermo Orduña, de Ràdio Escuchante, o el blog d'Antoni Mascaró, l'arxiu de sonor de la ràdio, de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes serien algunes d'elles. I també agraïs, com no pot ser d'altra manera, la feina de Napoleon Iwet, que també ha bussejat a dins l'arxiu de la ràdio.
1: El que deia, un equipàs. I què he dit, Pep Díaz? Ens tornem a trobar en el següent capítol?
0: Molt bé.
1: Que bé, quina il·lusió. Gràcies.
0: A tu.

0: IB3 Ràdio és... Jocna.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
9: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: I aquí sona molta música i aquí sonen moltes cançons i jo crec que estan bé, no? Aina Mar, com estàs?
1: Bien, bien, i tant, que estan bé. I sobretot Venga. Aquesta cançó que l'he triada jo, evidentment, que està bé.
0: L'has triada tu. Aquest programa se diu Entre avui i demà, ja ho sabeu, emetem cada dia des de les 8 fins a les 10 del vespre en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I com que dèiem allò d'entre avui i demà, una de les coses que miram en aquesta segona hora és i demà que, no, Aina Marc?
1: Exacte, exacte. Aquesta segona vegada que surt, diguem, en un carrer a fer preguntes, a demanar a la gent, que s'ha de dir que és una activitat, una funció de periodista que s'ha de valorar.
0: És molt complicada.
1: És complicada.
0: En aquestes és molt complicat, la porta freda és molt complicada, però nosaltres hem de sortir amb el micròfon d'IV3 Ràdio i demanar-vos i demà que així que si veus un micro d'IV3, per favor...
1: Acosta-vos.
0: Sí, no passeu, no canvieu de vora via, no. A veure, idò, vinga, anem amb aquesta música que has triat. Estaré millor demà, tu estaràs millor demà, Aina Marc?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.

0: Idò, per mi tots estarem millor demà perquè ja serà dijous. Bé, més ben dit, juernes, per tots aquells que són universitaris i viuen un dijous molt divendres. I no han estat precisament ells qui han topat avui per demanar-los què faran demà, però una d'aquestes persones sí que està ben relacionada amb el sector de l'educació.
1: Demà, bueno, anar a l'escola i després s'hora baixa, anar a córrer i res, poca cosa més.
0: Jo te trobo un poc gran per anar a l'escola. Professor?
1: Sí, m'ha sortit d'anar a escola, però has d'anar a fer escola. D'acord.
0: I anar a fer escola, anar a fer de professor a l'escola, és el que també cerquen altres que encara esperen per poder trobar una plaça de magisteri.
2: Demà, bueno, com que ara estic a l'espera que me donin plaça, que soc mestra, els dematins vaig al gimnàs i aprofito per fer feines vàries i un poc així passa dia a dia.
0: I després n'hi ha que ni són universitaris ni van a escola, però demà també tenen temps per ells mateixos.
3: Demà ho tenen bastant lliure, o sigui que el dematí aprofitaré per fer quatre feines, que he d'anar per aquí i per allà, he d'anar un parell de bandes, i al vespre tenc marcat en el calendari que tenc un sopar, que sí, que no se me pot oblidar, i poca cosa més, demà ho tenen bastant buit, i ho veig content el dia de demà.
0: I amb aquest sopar demà va de compromisos socials i familiars.
4: Demà, els plans que tenc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.

0: Però com demanar aquests plans per demà? Pot donar peu a respostes molt obertes, igual com aquesta cançó que explica que la vida torna com una sopa de lletres. Mos han trobat amb un tipògraf que per demà tindrà molta feina.
1: Què faré demà? Pues mira, faré moltes lletres, dissenyaré moltes lletres i crearé moltes lletres. I precisament estic ara en un procés de dissenyar unes tipografies majúscules. No són ben bé capitals, però faré això, faré això.
0: Idò, en lletres capitals desitjam a tothom que demà faceu el que faceu, tingueu un bon dia.

0: Capitala és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Hi ha una excepció d'aquesta paraula que té un pas històric i humà que podríem dir no apte per a tots els públics. Ja imagineu de què parlem, de la pena capital. Juny Cortés, feim un petit tast, un petit resum de la situació de la pena capital, d'aquesta pena de mort en el món?
1: Clar, idò, mira, a la Unió Europea cap país té en vigor la pena de mort. De fet, és un requisit obligatori per formar-hi part d'aquesta organització, com també per formar part del Consell d'Europa. En el continent europeu, només Bielorússia té aquesta pena de mort, aquesta pena capital, que pot arribar a condemnar a mort els seus presoners. A Àsia, en canvi, la situació és diferent. Xina és el principal executor del món amb milers de casos estimats, perquè, com veurem una mica més tard, no dona datos que siguin del tot fiables. També Iran, Iraq, Aràbia Saudí, Afganistan, Índia, Tailàndia, Singapur i etc. A Àfrica tenim països com Egipte, Líbia, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud i Etiòpia que mantenen aquest càstig. I a Amèrica, els Estats Units, el segon estat federal, disculpeu. En total, a tot el món hi ha una 60ena de països.
2: Pues es una de las violaciones más graves de derechos humanos que nos encontramos en el mundo. Afortunadamente, a día de hoy, 2/3 del mundo son abolicionistas, es decir, solo 55 países de todo el mundo son países donde retienen la pena capital o la pena de muerte, lo cual es una muy buena noticia, pero sin duda es un dato que nos revela que tenemos que seguir luchando.
0: Efectivament, s'ha de seguir fent feina. Són paraules de Beatriz Martos, que és responsable de campanyes contra la pena de mort, Amnistia Internacional, i comentava en juny el tema dels Estats Units. Aquí, com sabeu, depèn de cada estat federal i n'hi ha 27 estats que tenen activa la pena de mort. De fet, Florida, podríem dir que és l'estat més executor. Amnistia Internacional sempre dona veu en aquest tema, també elabora cada any un informe per actualitzar les dades i l'any passat justament va enregistrar el major nombre d'execucions des de l'any 1981, un mínim de 2.707, juny.
1: Com veiem, aquesta situació no millora i el rànquing, diguem, els països principals que executen més se mantenen igual. En primer lloc tenim Xina, que, explica Beatriz Martos, no és del tot fiable.
2: Irán no es el país que está en la cabeza, sino es China. Lo que pasa es que en China hay un secretismo de Estado, no nos ofrecen ni revelan datos oficiales fidedignos en los que nos podamos basar, con lo cual siempre decimos que sí, China es el país donde más ejecuciones se cometen y después de China está Irán.
1: I precisament a Irán els motius d'aquestes execucions poden ser molt variades, però sempre tenen conseqüències cap als més febles.
2: Sí, pues en Irán lo que ha aumentado muchísimo es las condenas de muerte por delitos de drogas. Nos estamos refiriendo a delitos de transporte de drogas, pero son microdelitos, no a grandes narcotraficantes. Esto ha aumentado en un 50%, o sea, el total de las personas ejecutadas en Irán por delitos de drogas es más de la mitad, un total de un 56%. Y esto no hay que obviar que tiene consecuencias desproporcionadas sobre las comunidades empobrecidas y sobre las comunidades marginadas, que en este caso además es la población perteneciente a la minoría étnica y religiosa baluchi.
0: Idò, aquest tema que també havia de sortir avui, que xerram de capital, aquesta pena capital, aquesta pena de mort, que encara està molt present a diversos països, la Unió Europea, com vos dèiem en començar, té com a requisit imprescindible per formar-hi part no tenir una pena capital. Vinga, continuem una passeta més, que ja anem arribant cap al final del programa.

0: Vinga, Marc, ets a cinc.
1: Ets a cinc, sí. Vull deixar clar que ara mateix l'únic pecat capital que podeu cometre els oients és deixar d'escoltar el programa, perquè encara mos queda una estoneta ben interessant amb aquesta paraula.

0: It's a sin és un títol d'aquesta cançó que traduït en un català significa és un pecat. Idò, anem a recordar ara... Bé, sabeu vosaltres quins són els 7 pecats capitals? Idò són la gola, la mandra, la codícia, l'orgull, la luxúria, l'enveja i la ira. Teniu gola de menjar en aquestes hores? Idò, bé, la pregunta, realment la pregunta del milió seria per què matar a qualcú no és un pecat capital? I voler pegar una bocinada de qualque menjar que se mos ha ficat entre ce i ce, sí que ho és. Idò, tot se deu a que aquests pecats més lleugers, per dir-ho de qualque manera, aquests 7 pecats capitals que han comentat fa un momentet, són l'origen d'altres pecats molt més greus.
1: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
0: El llop de Wall Street s'hi cansat de pecats capitals. I ara que amb aquest trosset hem encetat el tema d'economia, també és important destacar una altra obra cultural i divulgativa encara més clàssica que aquesta pel·lícula, i és un llibre, El Capital, del filòsof i economista Karl Marx.
2: El que diria, en primer lloc, que és un gran clàssic del segle XIX. Llavors, com tots els clàssics, han tingut moltes lectures, no? I continuaran tenint moltes lectures. És un gran clàssic de la filosofia i de les ciències socials.
0: Així ens ho conta un professor d'economia de la UIB, Bernat Riutort. Però és mentida que un llibre escrit en el segle XIX estigui tan present i segueixi tenint tanta presència 2 segles més tard. És tan important que jo trobo que tant per filòsofs i economistes com per la societat és un llibre capital.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
7: I ho feim en Joan Mates, a qui podríem presentar de moltes maneres, perquè és professor, és escriptor, però avui el presentarem com a pare d'Anna Victòria. Joan, benvingut entre avui i demà, com estàs?
8: Molt bé, bon vespre a tots.
7: Gràcies per acompanyar-nos en aquesta baixada de barrera. Mira, avui hem triat una paraula que té moltes vessants, podria dir. Té moltes excepcions i cadascú que la diu o a qui li arriba la veu d'una manera o una altra. Si tu t'he dit capital, que te venes cap primer de tot?
8: El capital, jo per això serien por a tenir recursos per poder fer investigar, fer recerca en malalties poc freqüents o rares, com és el cas que té la nostra filla Victòria.
7: I d'un tema capital, efectivament, i també no ens cansarem mai de defensar-ho des de la ràdio pública, la necessitat de finançament per investigar en ciència, per investigar en salut, i en Joan ja ens diu que na Victòria té una malaltia rara, una malaltia tan minoritària que afecta entorn a quantes persones en el món? 500 persones, Joan?
8: Aproximadament unes 500, sí.
7: Clar, i això és molt poc. No?
8: És poquíssim. Segurament n'hi ha més. El que passa és que això serien totes les famílies que estem en contacte i en xarxa a través de la Fundació CatSix, que té la seu als Estats Units.
7: Val. I,
8: però clar, pot ser que n'hi hagi més, però que estem associats, enxerxats.
7: Val, associats, enxerxats, sou aquestes 500 persones i dius de la Fundació CatSix, anem explicant als oients i després explicarem també per què t'han cridat, perquè el que feim avui és una crida a la participació i a l'ajuda i a la difusió. Aquesta síndrome CatSix, què és, com afecta a les persones?
8: És el nom del gen afectat en aquestes persones i que afecta les proteïnes de tots els organismes, de tots els òrgans del cos. Per tant, pot tenir... Després té símptomes molt diversos. Gent que està més afectada, gent que està manco... Però sí que hi ha un denominador comú, que és, per exemple, tots tenen retard de maduració intel·lectual, més o manco greu, i també tots solen tenir problemes digestius. Però pot afectar de manera molt diversa, ja que afecta la gent responsable de la creació de totes les proteïnes del cos, de totes les cèl·lules del cos.
7: Ja. I que se sap d'aquesta síndrome perquè se pugui avançar amb investigació? En quin punt esteu?
8: Sí, el punt està és que, bueno, hem fet ja diferents

0: tema.
1: Val, val,
0: Tot
1: val.
0: bé, i també voluntat també les farmacèutiques que també hi puguin invertir. El
1: Sí.
0: problema és que són pocs.
1: Sí, i aquest és el gran problema de les malalties rares o minoritàries, és que no surten a compte, no, Joan?
0: Efectivament, aquí està... Per això també nosaltres, membres de les fundacions i l'associació, el que volem, com a familiar, demanem també que, lògicament, l'administració pública ens ajudi, i també, lògicament, necessitem per el suport, la solidaritat de la gent per poder dur a terme també aquest tipus de recerques. Però, bueno, això, crec que són les dues coses, no? Donar visibilitat, demanar suport i, bueno, i tirar endavant.
1: Sí, sí, i a més estàs parlant de investigació sobre proteïnes, sobre cèl·lules. En el final, aquesta síndrome o aquesta malaltia serà molt específica i afectarà a poca gent, però investigació a partir d'aquestes proteïnes i aquestes cèl·lules segurament se pot traslladar a altres tipus de malalties. Per tant,
0: sí,
1: tot és avançar, sí. Tot és avançar. Per tant,
0: sí,
1: tot això també és important. I també és molt important la divulgació i la visibilitat, i per això vosaltres teniu preparada una caminata que se farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 5 i mitja, punt de trobada en el poliesportiu de Serràpid a Mallorca, no, Joan?
0: Efectivament, això forma part de tota una sèrie de caminades que fa la Fundació CAC6 a nivell internacional, que durant tot el mes de setembre, a diferents llocs del món, els mateixos familiars, organitzam aquest tipus d'event. No? La intenció, lògicament, primer, donar visibilitat i, el més important, recaptar fons per seguir fent recerca, també per donar suport amb ajudes tècniques o recursos terapèutics pels afectats, etc. I ho hem organitzat a Serràpid perquè nosaltres estem aquí estiuetjant a Serràpid i també tenim tot el suport, i això és important, de tota l'associació de veïns, no? És a dir, fer poble, en aquest sentit, ens ha ajudat molt.
1: Sí.
0: L'Ajuntament de Campos també em col·labora i el Club Nàutic de Serràpid. Vull dir, al final tens un lligam, o tenim un lligam aquí afectius i familiars i de veïnats i amics, pues això també t'ajuda i te dona impuls, no? T'anima. I per això hem decidit fer-ho aquí, a Serràpid, a les 5:30 dissabte.
1: Molt bé. I com han de fer els oients per unir-se en el vostre equip, Joan?
0: Molt fàcil. Podeu venir directament a les 5:30, tothom que vulgui, un poquet abans, i a través, allà mateix se podrà fer inscripció. Podran fer inscripció i, bueno, i després, evidentment, això va cap a la fundació, que és per poder fer i finançar tots aquests projectes.
1: Molt bé. I la investigació que no aturi, les famílies que necessiteu, Joan?
0: Les famílies jo crec que necessitem, bàsicament, bueno, primer, el suport, d'administració, el suport sanitari, però bueno, nosaltres també, en certa manera, tampoc, també estem empoderant o donant, espitjant també els metges, no? Perquè al final totes aquestes investigacions sorgeixen perquè els familiars han pitjat, han conegut, i sobretot que fa gent, necessitem empatia. Jo crec que això és important, tant de professionals, a tots els nivells, no? A nivell mèdic, a nivell educatiu, i bueno, n'hi ha. A veure que a vegades pot ser que sempre surt lo negatiu, però n'hi ha. Jo crec que han de ser positius.
1: Han de ser positius i segur que sí, segur que anirà bé, així que tothom que vulgui participar, nosaltres avui també estem fent aquesta tasca de difusió i de divulgació, heu de saber que hi ha aquesta caminada solidària dia 5 de setembre a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Serràpid a Mallorca, així que si ja teniu plans, anava a dir, si no teniu res millor que fer, no, ja teniu plans, en positiu també. Escolta, Joan, t'he de fer dues preguntes ràpides i bàsiques d'aquesta secció, i ja dic que no és xafardeig, però feim una llista per ajudar la gent a dormir millor, això és servei públic. Tu tens algun costum, algun hàbit per dormir bé?
0: Normalment llegir. Llegir, encara que siguin dues pàgines. El llegir m'ajuda molt. A vegades, quan no ho fas, no acabo de dormir igual de bé.
1: Te falta alguna cosa. I
0: Falta alguna
1: d'ara...
0: cosa.

0: Sí, necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Com es proposes?
1: Jo proposo Imagine, John Lennon, no? Una cançó molt optimista, que bueno, és un cant a l'utopia, però crec que és possible.
0: I d'això, seguir caminant, imaginar, i nosaltres compartim avui aquest cant, l'utopia i lo possible, amb la Victòria també. Així que, Joan Matas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió que heu fet.
0: Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà demà a les 9 del matí al Congrés dels Diputats per donar la seva versió de la crisi migratòria a Ceuta. Els interrogants són molts des de fa setmanes. Avui ha emès un vídeo donant els molts danys als ceutins per la diada de la ciutat autònoma. Assegura que entén el malestar dels ciutadans, però confia que surtin reforçats d'aquesta situació.
2: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
1: Una compareixença que arribarà després que milers de persones s'hagin concentrat aquest vespre a diversos ajuntaments de les illes i també d'arreu de l'Estat per mostrar el seu suport a Ceuta. A Palma, l'Ajuntament xifra la participació en 19.000 persones, 8.000 segons la Policia Nacional.
3: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
4: El nuestro país, si no se defensa y si no fem algo, això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui, és que és igual.
5: Per defensar els ceutins, la invasió que està sofrint no és normal.
1: A Eivissa, segons la policia, s'han concentrat unes 900 persones i a Maó unes 300. Més temes. Salut tanca files amb la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, després d'una nova dimissió i noves acusacions d'assetjament laboral. El darrer a fer-ho ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, després de la denúncia pública de l'exresponsable de comunicació de l'hospital, Sabrina Vidal. El sindicat d'infermeria SATSE demana que la gerent doni explicacions. És la portaveu Erlina Vijande.
6: Lo que refleja este escrito, esta carta, es un acoso laboral de manual y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
1: I la plantilla de la residència de gent gran Domus Vi Palma protestarà per tercer pic per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que diuen han d'assumir. Serà aquest divendres al matí davant les portes del centre. Lamenten que l'empresa continua sense atendre les seves propostes i que mantindran les mobilitzacions fins que s'arribi a una solució. I a Menorca, el Consell Insular ha aprovat amb els vots del PP i el PSOE modificar la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Això a Menorca i a Mallorca. El Consell fixarà abans que acabi l'any el límit de vehicles que podran entrar a l'illa. En els esports, la directiva del Mallorca ha fet un balanç positiu del mercat de fitxatges. El conjunt vermell ja té la plantilla tancada per al curs 2026-2027 i tant Pablo Hortells, director esportiu, com Alfonso Díaz, cap de negocis del club, es mostren satisfets. Aquesta és la valoració que ha fet Hortells.
7: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca, que la gent jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
1: Amb aquesta informació arribem a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Avui a l'Aviador parlarem de teatre i de la música electrònica que acompanyarà les festes de la patrona de Palma. Comença la cultura a IB3. Benvinguts.

0: I és que ben aviat tornen les festes de la patrona de Palma amb un gran cartell dedicat a la música electrònica. Tot una conversant amb els DJs locals que hi prendran part aquest dissabte al Passeig Marítim de Ciutat. I seguirem amb el món de les arts escèniques. El productor Javier Mate Sanz ens du el dramaturg Josep Ramon Sardà per avançar alguns dels temes en els quals hi fa feina actualment i per acabar tindrem novetats d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: Idò, amb aquesta música entrem de ple en l'atmosfera que viurà una part de Palma aquest dissabte. El passeig marítim quedarà tallat a l'alçada de la Seu i del Parc de la Mai sonaran techno, house i també altres variants de la música electrònica. Com a caps de cartell, John Newman i Rudimental DJ, que és el que sentim ara de fons, però també hi haurà quatre propostes locals, que són els quatre convidats que tenim avui vespre. Per un costat, na Mara, que la coneixem com a Free Nipper, DJ, com estàs, mare?
1: Hola,
0: benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També tenim a Gòcia, DJ, que moltes gràcies, benvinguda. I ja dins la part més clàssica, Isaac Indart.
2: Bona, madame.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: A Escena, amb Javier Matesanz.

0: Continuem el programa, és el moment efectivament de l'actualitat escènica, com sempre, amb en Javier Matesan. Javier, com estàs?
1: Molt bé, bones tardes.
0: Molt bé, avui fem un monogràfic.
1: Un monogràfic?
0: No sé si se mereix tant.
1: No m'hi caben els temes a la pantalla, estic aquí intentant ampliar i no m'hi caben, però a més bé com a conseqüència d'una xarra que ja vam tenir aquí en els micros de l'aviador, que amb motiu de que t'anaves a Barcelona, a la Beckett, a fer una lectura dramatitzada de la segona línia, i a partir d'aquí te vas esplayar i vàrem començar a apuntar temes, i aquí estem per parlar de tots ells, però, per exemple, bueno, anunciam el monogràfic d'aquí.
0: Sí, perquè...
1: aquí mos hem llançat, ja veníem
0: tu,
1: parlant... Ja
0: tu ets capaç d'arribar fins a les 11 que acaba el programa i no haver saludat el...
1: No, perquè és que mos hem saludat de fora, pensar que ja estava...
0: Per Ramon Cerdà, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Director teatral, dramaturg, entre d'altres, també docent, però venim a parlar de teatre. Per on començar, Javi? Doncs
1: pues mira, la primera excusa per parlar amb en Pep seria això, que aquella lectura de la sala Beckett de la segona línia, que és el títol, ara te la publiquen. A on, quan?
2: Sí, bueno, ja estava prèvia pública des del moment que va guanyar el premi Àngel Guimerà, i el que me diuen és que van de final de setembre ja serà a les llibreries. Ara estem cercant dates per fer presentacions i ja seria dins octubre.
0: I qui te la publica?
2: La publica la mateixa Diputació de Barcelona, perquè el Premi Àngel Guimerà és hereu del Premi Frederic Roda,
0: sí.
2: que el que van fer va ser canviar-li de nom i augmentar la dotació econòmica i incorporar-lo en els Premis d'Òmnium Cultural que se donen dins la Nit de les Lletres Catalanes, per donar-li com a més empaque, més això, i la Diputació de Barcelona i Òmnium Cultural ho publica la mateixa editorial de la Diputació de Barcelona.
1: I el manuscrit original ja estava lliurat per publicar, o després de les lectures a la Beckett has retocat coses? Com està?
2: No, més tampoc no seria molt lo seu. En el moment que guanyen un premi el premi l'ha guanyat amb aquell test i no te deixen tocar-lo. més enllà de correccions que hi pugui haver, així tipogràfiques o ortogràfiques o això.
1: Tu estàs visquent gairebé un idili amb les lletres catalanes, ara mateix, les lletres o la cultura catalana, perquè també t'han concedit una beca no, a l'Institut de les Lletres Catalanes fa no res,
2: sí,
1: per
2: sí.
1: un altre projecte.
2: Per un altre projecte, sí.
1: Són unes beques importants, sobretot quan me vares passar el que era el document, és infinit la gent que s'ha presentat i infinits els que han deixat de fora. Realment no sé quantes beques se lliuren, se concedeixen finalment, però els denegats eren fals i fals i fals, així que se suposa que la cosa és bastant renyada, no?
2: Sí, bueno, jo estic molt content, perquè és que a més a mi em va agafar que vaig elaborar aquest projecte. A mi, jo estic començo a pensar que me funcionen millor les coses si són una mica improvisades que no si no les penso molt.
0: Sí.
2: La segona línia ja la vaig escriure com d'una tirada així durant les vacacions de Nadal. En 15 dies tenia un primer esborrany fet i després, perquè anava una mica contra rellotge per poder-ho presentar en aquest premi, i va guanyar el Premi Àngel Guimerà. I aquest projecte jo també vaig saber que existien aquestes beques que m'ho vas dir tu, Rafa Gallego,
0: sí,
2: precisament.
0: Sí, sí.
2: Jo vaig veure que el termini s'acostava, vaig pensar que escalar coses que tinc pensades però que no m'he arribat a animar a escriure. I agafes una d'aquestes coses i la desenvolupes un poc i va resultar que va interessar.
1: Aquesta cosa se titula La imatge i el temps.
0: Que demanàvem una mostra de test, no?
2: Sí, has de presentar un pla d'escriptura, és a dir, has de dir de què anirà a sobre, has d'explicar el màxim possible ja, diríem, la planificació. Jo, en el meu cas, ja tenia pensada una estructura d'actes i escenes i de què volia parlar i de quins personatges i quines temàtiques volia tocar. I després has de fer una mostra d'escriptura que m'ha pres que eren unes entre

0: 15 i 20 pàgines,
1: 20 pàgines
2: no, i ja que els has explicat al comitè de valoració de les beques, digue'ns de què va La imatge i el temps, una miqueta per on va aquest projecte, que encara és un projecte...
0: Encara és un projecte.
2: Tens tantes coses dins el forn que no t'hi cap. Aquesta també, suposo.
0: Ara he aprofitat aquest final de mes d'agost per anar enllestint un primer esborrany, però... A veure, jo des de que vaig deixar el principal, m'he dedicat sobretot a escriure, i en el principi ho veia com una pega, perquè, clar, escric perquè no m'ho puc posar a dirigir tot d'una després d'haver mullat el principal, però li estic agafant tant el gust escriure i no ho he de fer altres coses, és a dir, no ho he de fer producció, no ho he de... que m'està servint... De fet, m'està modificant la manera com escric. Ara estic escrivint d'una manera com a més planificada. Abans era deixar d'escriure una escena i després ja pensar què passaria en la següent, saps? Mm-hmm. I ara no, ara m'agrada molt el fet de planificar, el fet de fer com a director de cine, d'alguna manera, en la meva pròpia escriptura, saps? És a dir, tenir-ho tot, tenir la idea del que vull que vegis públic i després, a poc a poc, anar aterrant. I anar... I això m'està fent que no me cansi el fet de reescriure. M'està agradant molt, perquè cada vegada que reescrius li vas afegint capes.
1: Anem a pans perquè estem traient títols, però encara no hem explicat de què va la cosa. Vinga, La imatge i el temps, què és aquesta becada?
0: La imatge i el temps és una història... jo diria que m'ha sortit així després de l'arquitecte i després de la segona línia. D'alguna manera ha estat com a... jo vaig provant gèneres o estructures i intento aprendre de lo que me surt bé, saps? Torna a ser com una espècie de thriller que juga en dos moments temporals, en el moment actual i un altre moment en els anys 60. Involuntàriament vos diré que m'està sortint com si fos la tercera part d'una trilogia sobre l'any 67.
1: Clar.
0: Jo vaig escriure...
1: l'arquitecte.
0: El primer Mag de la platja, que després ho varen convertir en còmic en el nom de la pitjor pel·lícula del món, que era el rodatge de la pel·lícula El Mago, que passava l'any 67. Supos que va ser arran d'allà que me vaig obsessionar una mica amb el final dels anys 60, i després vaig escriure L'arquitecte, que passa també l'any 67. Doncs La imatge del temps també passa l'any 67.
2: On eres tu l'any 67? Què
0: jo, no, jo no havia nascut encara, jo vaig néixer l'any 71.
2: Això ho has de parlar amb un Freud o amb...
0: No, però tu que ets molt cinèfil t'interessarà molt, perquè si te fixes, tu vés a mirar la llista de pel·lícules que se van rodar l'any 67. L'any 67 et s'any abans de que tot comenci o abans de que tot se destrueixi. És a dir, et s'any abans de la revolució hippie, abans de l'estiu de l'amor, el 67 de l'estiu de l'amor, el 68 de la revolució del maig del 68, és a dir, és un moment on s'estaven esbocant totes les estructures tradicionals, familiars, econòmiques, socials, i és un moment de crisi, i en el moment de crisi passen coses molt interessants. Quines pel·lícules són de l'any 67? El Graduado, tots Easy Rider, o d'un any abans, és a dir, és un moment del nou Hollywood quan se comencen a fer coses que abans eren impensables, i era per això, perquè el que coneixíem del món, i això passa en cine, però passa també en teatre, és a dir, el teatre o cine tradicional ja no interessava a ningú, i era el moment en què la gent s'atreveix a fer coses absolutament noves.
1: Vale, tenim aquests dos plans temporals, l'actualitat i el 67, i què passa enmig?
0: Pues hi ha una trobada entre dos personatges, que ara no diré qui són, però són molt coneguts, que se troben a Mallorca, i això, novament, igual que ja vaig fer L'arquitecte, és ficció. És a dir, aquests dos personatges no se varen trobar mai. Però jo penso, i què hagués passat? Seria versemblant que aquests dos personatges s'haguessin trobat i s'haguessin influït un en l'altre? I la conseqüència hagués estat que un d'aquests personatges hagués escrit una novel·la que sí que realment ha escrit.
1: Jo ja sé qui és un d'ells. No ho diré perquè respectaré la teva
0: distracció,
1: però en les pistes que m'has donat...
2: Sí. I la beca te marca terminis de...
0: Sí, tenim 9 mesos per escriure. És a dir, l'han de tenir acabada el projecte el mes de maig, m'ha pres que és de l'any.
2: No implica estrena ni res d'això. A nivell producció no, tenia acabat el projecte...
0: No, només és escriure, sí, sí, sí.
1: Molt bé, la segona línia no me recordar, perquè, clar, tu i jo, Pep, hem parlat molt d'aquesta... Mm-hmm. Jo me l'he llegit, però l'oient no té per què saber de què va la segona línia, amb el turisme...
0: Sí.
1: De...
0: La segona línia és una història contemporània, és a dir, que passa en el moment actual, amb uns personatges que viuen a la segona línia de la platja, a un descampat, en caravanes. Quina cosa més... Més fictícia, no?
2: No
0: ho diria.
2: Sí, ningú no ho diria.
1: No me sona de res.
0: No vols sona de res. I doncs sí, són tres personatges masculins, dos que viuen en caravanes i un que és un guarda de seguretat d'un hotel que està tancat. Això passa durant l'hivern, la nit de Santa Llúcia, concretament. Jo m'interessava molt aquesta data perquè jo sempre m'han fascinat els espais turístics en l'hivern. Trobo que és una cosa fantasmagòrica. És una cosa com a... Sí, sí. Com a sí, com a part temàtic de terror. No? Mm. I per això volia inventar alguna obra que passés allà i finalment se'm va acudir l'idea per fer-ho. Aquests tres personatges, d'alguna manera, són tres arquetips masculins de tres tipus de fracàs masculí. Mm-hmm. És a dir, s'obre, en el fons, és un retrat sobre masculinitats fracassades i sobre masculinitats culpables. I se troben en una circumstància que han de compartir aquella nit amb un altre personatge, que és un personatge misteriós, que tampoc no els veiem massa, i que finalment és el personatge que els fa treure, els fa confessar quina és la seva història real, i després explica ell qui és, evidentment. Tot això passa en una nit de tempesta, en un hotel tancat.
2: Jo ja estava dient en aquest moment que a mi me feies pensar en El Resplendor, sí. que no és del 67, però és molt bona, i tu m'ho vas dir que no la tenies en el cap quan vas idear això d'alguna manera.
0: És que segurament, jo crec, quan ja tenim una edat i ja tenim unes lectures i hem vist tantes coses...
2: Estàs influït sense donar-te compte.
0: Efectivament.
2: Ho tens a qualsevol racó del cap.
0: Ho duso de dins. Clar. És que són els teus referents i els amolles, perquè en el fons ningú inventa res. Ja. És a dir, quan creem... No ho veus així, Rafa. Quan creem, en el final el que fas és mesclar elements que tu has vist o llegit o admirat a altres bandes.
1: Conscient o inconscient.
0: Clar, exacte, però és que no tens altra cosa on agafar-te.
2: I acabes destilant de tot això la teva pròpia...
0: Exacte, sí.
2: Escolta,
0: sí.
2: I en quin punt està la segona línia? Tens contactes per poder-la produir?
0: Bueno, ja sé que any he tirat molt de llocs, segurament si aconseguim estrenar-la. La lectura va anar molt bé, va ser molt emocionant, la veritat, la lectura. Clar, teníem un càsting de Lutze, i després em vaig trobar la sorpresa, que això no sé si vos he contat, que jo no sabia que en Alba Brunet, clar, jo en Alba Brunet la coneixia de que abans de que fes tele,
1: sí.
0: I sempre m'havia fet ganes de fer feina amb ella, perquè és una actriu fantàstica. Però és que ara, a part de ser una actriu fantàstica, és una actriu famosíssima.
1: Sí.
0: La Sala Beckett va venir fans d'en Alba Brunet de Xile i d'altres països de Latinoamèrica que van agafar un avió per venir a veure la lectura dramatitzada.
2: Què dius?
0: I després jo vaig penjar les fotos de l'equip que havien fet la lectura, i aquestes fotos van per més de 30.000 visualitzacions i més de 800 likes.
2: T'han rebentat les seves xarxes.
0: Clar, jo flipava i deia, i d'on me venen aquestes? I això són fans d'Alba Brunet, que com que la sèrie que està fent la veuen per plataformes de tota Llatinoamèrica, té moltíssims de fans.
2: I ella està implicada d'alguna manera, més enllà de la lectura, tu ja l'hauràs tirat canya com un loco, clar.
0: A veure, jo si fos possible, clar que m'agradaria repetir l'equip per estrenar-la, evidentment. El que passa és que, clar, aquestes coses no saben mai com van, és a dir, ara han d'aconseguir trobar algú que vulgui produir-la i veurem què passa, però clar, seria un equip de Lutze, en Sergi Belbé, el Nalba, en Miquel Gelabert...
1: Tu diràs. Sí, la que està ja produïda i girant des de fa estona i a més premiada és l'arquitecte que sona així.
3: Me demanaren una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires la badia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge, i no l'inrevés. De què me serveix a mi ser arquitecte municipal quan desestimen tota la meva planificació? No, sense discussions, sense res, com si mesos de feina fossin fum.
4: Te sona? T'he demanat si te sona.
3: M'hauria de sonar!
4: És de l'Iglésia de la Porcíncula, un home discret, de missa.
3: Un cop allà.
1: Escoltava en Xisco Segura, en Caterina Lorda, també en Txen García Nuño, que juntament amb Miquel Àngel Torrents protagonitzen L'Arquitecte, escrita per Ramon Cerdà, que ens acompanya avui a l'Aviador, i dirigida per Rebeca del Fresno, que està donant moltes alegries i que continua de gira, no?
0: Sí, de fet, ara Se podrà veure l'inauguració de Fira B, dia 30 de setembre, serà l'espectacle inaugural en el teatre principal, a la sala gran del teatre principal. I després m'han contat que ja hi ha confirmades com 6 o 7 funcions més a dins Mallorca.
2: Que tampoc no està malament aquest repartiment, s'ha de dir,
0: T'ho dirà? No, és que... A veure, si en el final crec que estic agafant confiança en la meva faceta com a dramaturg i ja no ho veig tan necessari dirigir, segurament s'ocupa d'això la tenen Rebeca del Fresno i l'Aviador. És a dir, quan tu escrius una obra i veus que la molles el teu fiat i te'l tracten tan bé, perds la por, dius, val, el que he de fer és confiar en gent amb talent i ja està, saps?
2: No, a més, el talent absolutament indiscutible de tots ells, però jo personalment és el millor treball que l'he vist en Xisco Segura. Jo que l'he vist molt i tots estan, insisteixo, molt bé, però en Xisco me va realment regirar en algun moment que transcendint en Xisco Segura.
0: Sí.
2: I imagina, vaig pensar, ostres, tu, amb uns matisos i uns moments molt, molt entre tendres i també així en dobles matisos que m'agraden.
0: Sí. No, tot seguit també funciona com una pinya. I clar, el personatge d'en Ferragut és un personatge que ara mateix jo penso que continua sent fascinant. Primer perquè va ser un visionari a nivell arquitectònic, però també el debat que plantejam en aquesta obra, al marge de la seva mort, que per jo és un MacGuffin, simplement. És a dir, aquesta manera de...
1: Sí, però que també està envoltada d'aquest...
0: També està envoltada d'aquest misteri. Ajuda que l'espectador se vulgui ficar i vulgui saber què ha passat, diríem. Però, en el fons, del que estan parlant és el debat sobre l'urbanisme i sobre el model econòmic de Mallorca.
1: Sí.
0: Un debat que ara és absolutament vigent, però és que comença en aquells anys, en el final dels anys 60. Una altra de les coses que comença en el final dels anys 60. Que és el
2: punt d'esturisme. Haurem de fer un estudi amb això. Uh-huh. Escolta, i ja per acabar amb tot això, tens a les mans, ja no el calaix, a les mans la Medusa, que és un altre projecte teu, que ja està en fases de residències i també de primeres... primeres passes.
0: És una peça que també ha fet moltes voltes, ha tingut moltes escriptures i reescriptures, i jo no acabava d'estar content.
1: La vas presentar al Manco en un primer, diguem, esborrany, primera idea, el torneig de dramatúrgia?
0: Sí. I és per això que no vaig acabar de quedar content de com estava escrita. Clar, és una obra on els personatges són un adolescent negre, de 15 anys, africana, i una professora d'institut d'uns més major, diríem, que pot tenir entre 40 o pot ser més. Clar, jo me convencia a la professora, però me sentia com molt intrus fent parlar a l'adolescent. I necessitava d'alguna manera revisar aquest test. Uh-huh. I és el que hem fet ara aquest estiu. Van fer una residència en el Teatre Sants amb una actriu, manacorina fantàstica, en Maite Gil, negra, orgullosament negra i ben manacorina, que em va ajudar molt, entre ella i la Pepa Ramon.
1: Com vas trobar a Maite?
0: Amb un càsting. Van fer un càsting i lo sorprenent va ser, jo me pensava que seria molt difícil trobar una actriu per aquest paper, perquè és un perfil molt, molt específic,
1: sí.
0: I se van presentar 6 perfils.
1: Ostres, que bé.
0: Que dels 6, pràcticament tots podien donar perfectament...
2: I tenien experiència teatral o...
0: Clar, tenien experiència que pot tenir una persona d'aquesta edat, bueno, perquè cercava molt de 16 anys.
2: Si és a Manacor, té més experiència que jo en el teatre.
0: És el que ha passat amb Maite. Maite té 14 anys... Però, clar, ha participat a totes les mostres de teatre des que era petita.
2: Clar, és el que té Manacor i per això és la pedrera que és.
0: Exacte.
2: Però, i els altres eren tots, diguem, africans, no? Tots eren negres, perquè era, això és irrenunciable, suposo.
0: Ell era sé que pot ser donava el perfil també físicament més, però hi havia una lota magribina, se varen presentar perfils molt potents. Hi havia alguna lota, per exemple, que també el que donava molt bé, però era ja més gran. Clar, jo pensava en algú que me pogués ajudar en la feina de metúrgia, però que si l'acabam muntant, que és el que m'agradaria, també ja pogués fer el paper. Clar, si ja agafes qualcú de 20 anys, d'aquí un any o dos no podrà passar per veure qualcú de 15.
2: No, clar. Aquestes, clar.
0: Vull dir, també jugaven totes aquestes variables. Ara, després d'aquesta residència, Joan Gomila de la Fornal mos va oferir fer una segona residència de creació allà a la Fornal durant l'any que ve ja.
2: Sí.
0: I supos que la farem i veurem si anem avançant cap a una producció.
2: Aquest és el projecte que tens més verd, però tot i així ben treballat ja,
0: sí.
2: De cara al més verd, però tot i així ben treballat ja, de cara al 27.
0: Exacte. Però ja

0: Aprofitar, perquè després no, pot ser ara, el 2028 estàs 3 anys sense estrenar.
1: No, era admiració i no crítica, però me refereixo que vosaltres justament ara estava un moment dolç, tots dos, sí. Tu vas estar en silenci, molt, bueno, en silenci, vull dir. Però,
0: home, silenci sí, obligat.
1: Sí. No, obligat per dins el teatre principal, que ja era una altra feina molt important sí, sí. Dintre tal, i però has sortit amb ganes i amb el forn de les idees bullint. I clar, i tu, pues, el mateix. Vull dir, que s'ha d'aprofitar, perquè després quan ve el desert, de vegades pot ser molt desesperant, però...
2: Sí,
1: però
2: i, bueno. I que no hem d'oblidar que escriure teatre d'una cosa, però per aconseguir estrenar fan falta moltes més coses. I no saps mai com va evolucionant el context cultural i teatral de Mallorca.
1: I no sé si evoluciona malament, però que li costa evolucionar, ja t'ho dic jo, perquè
2: li costa,
1: compte, li està costant moltíssim.
0: Ho hem de deixar aquí, estimats. Estaríem molt de temps parlant amb per Ramon Cerdà de tots aquests projectes ben interessants que s'estrenaran segur de moment l'arquitecte que té funcions pendents, també molt pendent d'elles. Per Ramon, moltes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I Javi, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Vinga, més teatre. Continuem. Sí.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
8: Han començat el programa Mònica amb música electrònica amb ocasió de la patrona, han continuat amb teatre i l'acabàvem amb música, no electrònica, però
9: urbana. Sí, en certa manera urbana i actual. És la música de Pau Vizcaíno, el nou tema que ment vos agradarà.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos del Aviador? Soy Pau Vizcaíno y os vengo a presentar la última canción que hemos sacado, que se llama Buen Puerto, en colaboración con mi colega Óscar Puigcercos. Una canción así pop, disco, funky, muy chula, que habla de estar perdido y encontrar, y bueno, o buscar y encontrar el camino correcto a donde quieres acabar y donde pretendes llegar. Una canción que habla de experiencias personales y espero que consigáis conectar con ella tanto como yo. Ahí os va.
11: Estoy en el cuarto encerrado por si olvido tu nombre. Tengo el tesoro escondido, ya no sé ni dónde. Dejo la vida pasar, ya no me reconoce.
9: I doncs, la música de Pau Vizcaíno amb el seu projecte musical el podeu seguir també a les xarxes socials. Molt actiu, comparteix moltes coses del seu dia a dia i també podreu escoltar aquest tema amb el qual vos deim adéu. Buen Puerto, Pau Vizcaíno.
8: Fins demà.
9: Adéu.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. D'11 a 12 del vespre, perquè no hi ha millor forma de rubricar una jornada que amb música. El Manco és el que pensem aquí, a IB3 Ràdio, des d'on t'oferim aquest espai de dilluns a dijous, salvo fiestes de guardar. Perdoneu la broma, però realment és així. O sigui, que assaboriu aquesta edició de l'Eclèctic perquè fins passat festes no ens tornareu a sentir amb un programa d'estrena. Però ja sabeu que sempre podreu recuperar qualsevol edició anterior a través del podcast que trobareu al web ib3radio.org.

El 1973, Mac Sunyer, Primi Sancho, Josep McInflus i Àngel Riba, és a dir, la banda que aleshores presentava Tony Ronald, decidirien crear un nou projecte musical, el que s'hi afegiria més tard Jordi Colomer i acabaria deixant Àngel Riba. Així naixia Iceberg, el que va ser tot un referent dins de la música de rock progressiu, el sol laietà i dins el terreny de la fusió. Avui ens acompanya Arc-en-Ciel, el que va ser el seu darrer àlbum. El gravaren el 1979. Encetàvem el programa amb Crisàlida. Ara acabem de sentir el Caminant Nocturn i seguim amb la seva música, i aquest, Embrujo.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Riu d'agost, Iceberg, de l'àlbum Arc-en-Ciel. Una música que té pràcticament 50 anys i manté la frescor, el significat i la trempera del seu dia. I és que la segona meitat dels 70 a Barcelona es visqué una època d'una efervescència creativa sorprenent. Fa uns dies sentíem a la companyia elèctrica d'Arma, però també podríem parlar de música urbana, de Blai Tritono, Esqueixada Sniff, Secta Sònica i tantes altres formacions que no aturaven de fer música amb una qualitat sorprenent. Bé, Iceberg va ser un dels pilars més significatius de l'època i avui recuperam l'Arc-en-Ciel en el seu punt àlgid de maduresa creativa. I seguim amb aquesta maduresa creativa. Ara, Càntics de la Carn.

Max Sunyer a la guitarra, Josep Quiflús als teclats, Primi Sancho al baix i Jordi Colomer a la bateria. Vaja, el que va ser la formació més oficial d'Iceberg, que per cert no patí cap canvi en tota la seva pervivència, llevat del que ja vos he comentat d'Àngel Riba. La banda es mantingué en actiu entre el 1973 i 1979. Després, Max i Quiflus fundaren Pegasus, grup que podrien considerar com el seu hereu legítim. Tanquem aquest segon bloc del programa en cançó de qualsevol orquestra, de l'àlbum en directe.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre...

pertanyia a aquest altre enregistrament. Històries és el títol. Que passeu una bona Setmana Santa i també una bona Pasqua. Nosaltres tornarem, després de totes aquestes festes, el pròxim dimarts. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1229. Heu de saber que dia 2 de setembre de l'any 1888 va néixer a la ciutat de Mallorca Margalida Mengual, més coneguda com na Margalida Cativa. No, no.

Bon dia, avui començam explicant-vos l'increïble cas d'un evident del segle XX del poble de Costitx, la història d'Anna Margalida Mengual i Campaner, coneguda com Anna Cativa, Anna Margalida Cativa. Margalida va ser trobada abandonada just acabada de néixer, dia 2 de setembre de l'any 1888, és a dir, avui fa 138 anys, i va ser adoptada per la família Mengual, que la criaren com a filla de Costitx, on va passar la resta de la seva vida. Molt devota, fou una dona pietosa i caritativa molt estimada a Costitx. La mística i visionària Margalida va fer de cosidora de bosses de plata amb les seves dues germanes, na Caterina i na Francisca. Aquesta professió no li va impedir, però, dur una vida d'oració i espiritualitat acompanyada de moltes malalties que li va tocar resistir. En una distracció de feina, sabeu que na Margalida va engolir una gua en tan mala sort que li va quedar clavada en el coll. Davant la impossibilitat de treure-la, el metge de la vila va ordenar el trasllat de la pacient a Montuïri per tal que l'assistís el doctor Ferrando, pioner de la cirurgia llavors a Mallorca. Se la sotmeté a una operació que resultà inútil i que li va provocar una gran hemorràgia. Tot i el perill de mort, va sobreviure. Any més tard, l'any 1916, va tenir un atac cerebral que la va deixar cega i sense parla, però es recuperà només unes hores després. Paral·lelament, demostrà una gran capacitat de fer rimes i solia resar en vers. Vestia com una pagesa mallorquina amb austeritat i senzillesa. Era coneguda per tot com la vident de Costitx. Aquesta denominació va tenir després de l'any 1918 experimentés per primera vegada na Margalida els estigmes de les llagues a les mans. El fenomen va ser presenciat per diversos testimonis, entre els quals hi havia el metge d'Inca, en Sebastià Mengual. Se succeïren els patiments de Jesucrist en la persona de Margalida i un enviat de Roma, el teòleg Nicolau Sagesse, estudià el cas per ordre del bisbe de Mallorca. Mentrestant, Margalida continuava experimentant els dolors de la passió, entre els quals la corona d'espines. De fet, hi ha testimonis que diuen que la varen veure com li que en fil de sang d'esfront. Coneguda com la Cativa, Anna Margalida Costitx era tenguda per santa a tot Mallorca i, tot i ser laica, morir en lloc de santetat. Començam.

0: Foi Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atenta al que vos fa en companyia de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre en el nou horari a partir d'aquest dilluns. Nova temporada de TV3 Ràdio. Un programa, però, que com sempre serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui són dimecres 2 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Vinga, si ja hi són tots. Bon dia, Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Celestia Oliver, com va?
2: Bon dia.
0: I bon dia, Maria Pons, com anam?
3: Molt bé.
0: Ben tornats a tots tres un dia més en aquest Tèntol, en el qual han començat parlant d'Anna Margalida Cativa. Coneixíeu la història d'Anna Margalida Cativa?
3: No. Sí.
0: Sí, sí, tu la ja coneixies, Maria?
3: Sí, sí, de fet, allà a Costitx és una adoració grossa, no? En segur que li va quedar entrevessada i per mort d'això va morir i va fer aquests miracles i després tot el procés de... Que es beata o santa?
0: Ni una cosa ni l'altra.
3: No va arribar.
0: No va arribar a ser, però sí que era, que era tenguda per santa tot Mallorca, per els miracles que va arribar a fer. Aquesta senyora, Anna Margalida Cativa, que avui hem volgut recordar perquè va néixer dia 2 de setembre de l'any 1888. Si vos interessa la seva història, molt de historiadors, a Costitx també li tenen una gran devoció, l'han estudiada, també historiadores que han fet feina de recerca al seu voltant. Però bé, tenim altres temes i, Celestí, avui començarem per tu. Què hem preparat?
2: Avui coneixerem la primera edició del Festival de Música de Cambra de Mallorca, dedicat a joves emergents. L'ha impulsat en Joan López de Soria Omà, violinista mallorquí, graduat en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i que actualment està acabant els seus estudis de màster i postgrau a la prestigiosa Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. És un festival que comença demà, que tindrà diferents escenaris i que se farà fins dilluns aquí a Mallorca.

0: Mira, sí, un festival fantàstic d'aquests joves emergents, boníssims, és el Mallorca Chamber Music Festival. Es farà durant 3 dies a l'Auditori de Palma, però també Can Oleo i altres espais.
1: I a l'Aró, també.
0: A l'Aró, també.
1: En tot un homenatge a Ramon Llull, que també està previst en aquest programa.
0: Així com peces de Schubert, de Mendelssohn i d'altres...
1: De Strauss, també.
0: Doncs moltes ganes de conèixer aquest festival, aquests joves emergents, aquests joves músics tan reconeguts i tenir-los aquí al programa. Però també tenim més temes, Maria, i avui una nova paraula.
2: Sí, a partir d'aquesta temporada, cada dimecres us oferirem una paraula en desús i avui ha tocat el cànyam.

0: Mira, si avui és Canyom, Valtres deies Canyom, aquí taula. Miquel,
1: no,
0: diu que no.
2: No ho he sentit fins que m'ho van enviar l'àudio.
1: Sentir sentit, però no...
0: Ah, no, que nostre sí que ho deim molt. De fet, li deim escanyom,
3: sí,
0: en aquest pedaç de cuina.
3: A veure, sí, no, no és una paraula que empri molt, però sí.
0: Però sí.
3: Però ho havia sentit i sí, sí.
0: Ho diuen
3: sí
0: a que teva, canyom?
3: No.
0: No.
3: No, però hi ha llocs que sí, en sí, cases
0: sí,
3: que sí.
0: Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, són aquests sí, pedaços sí, sí de cuina
3: sí
0: que tenen aquest nom i que avui descobrirem més cosetes sobre aquest terme. Avui el canyom, però Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui el dedicarem a la pesca, concretament als peixos de temporada, que ja sabeu que són el raó, i la llampuga.

0: I de si avui se llampuga i es raó, llampuga ja fa uns dies a Miquel que se va obrir la veda.
1: De dimarts passat, de la setmana passada, sí, sí. I es raó des d'ahir.
0: Ahir mateix.
2: No n'he menjat, però. Bé, jo no n'he menjat.
3: Jo no he vist fotos, però, de gent que n'ha pescat. Quin bolido?
2: Sí. Cuinat,
3: sempre, fet. Sempre demana. Sempre,
0: sí. Els poden fer altres.
2: Sí. Bé, però que si mos volen dur un quixonet, que sigui...
1: Avui coneixerem receptes i tot.
3: Ah, m'encanta.
1: Així que ja veurem.
0: Que bé. Doncs sí, dos peixos de temporada fantàstics, el roi i la llampuga avui, de tema del dia. I també vendrà la nostra estimada coreta avui, na Raquel Agüeros, i com sempre ho farà, a contracor.
4: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Mem. Ja sé que estrenant temporada i tot això, però aquí el xup-xup continua. Avui farem una bona repassada de portades i de tots els temes pendents que tenim de l'estiu. Fins després!

0: d'Encina, Raquel Agüero, que ja l'enyor, que ara fa un mes que no la veig, però tot i això és per aquí, perquè també estrena nou programa i Beta Ràdio, li demanarem també. Sé que vosaltres ja en vareu parlar un poc.
1: En varen xerrar un poc, sí.
2: Un poquet.
1: Bé, no només varen dir que no Raquel gravava coses per aquí.
3: En Celestiu va mollar per a sobre, ja va dir, me call.
2: Quan entràvem a l'estudi,
0: crec que ja és oficial.
1: Ni fake ni fum.
3: Exacte.
2: Però no s'ha estrenat encara.
1: No, s'estrena dissabte.
0: Aquest cap de setmana, efectivament.
2: Farem un avançament.
0: I ja llavors parlarem amb en Raquel i també de tota l'actualitat coreta, perquè encara fa molta calor, de fet en fa molta. Molta gent encara visita les illes i també hi ha noves al respecte de venda de cases i coses que en Raquel se sap pescat des dits. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim, com sempre, les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolib3, també el Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
2: Oh, sorpresa!
3: Que rius tu, Celestí?
2: Que no te veia animada per... per envestir, però has envestit.
3: Vinga, o sigui, mai és tard. tentolarraoibetarradio.com.
0: Mira, tot això teniu contactat amb nosaltres, si ho voleu. Aquí serem, aquest programa també de servei públic, com és la nostra ràdio autonòmica. Així que ara tot d'una, Miquel, gràcies, fins aquí una estoneta. Saludarem a la persona que també fa possible que tot això soni, perquè avui tenim a les vies de so un home que el feim fer de jurat, de jutge, de tècnic de so... moltes altres coses.
2: De cuiner, mos pot fer
0: dolç, també. Molt bon cuiner. Sí. És en Lluís Fortesa, clar que sí.
2: Ara fa estona que no mos du un pastisset.
3: Jo no t'està retxeu, Lluís.
2: Bé, un pastisset sempre du...
0: Ja saps, aprenota.
2: Coques, pastissos. Pastisset no.
0: Pastissos grossos.
2: Sí.
0: Les 3 i 18 minuts, i ara sí, ens toca el moment de saber amb a quins pobles jugarem avui en aquesta batussa de Tentol que ja som als quarts de final.
4: La rabiosa actualitat.

0: quasi avui tercer dia ja d'aquest quart de final de la Batussa de Tenta. El tenim en marxa, aquesta nova fase d'aquests pobles que lluiten per ser el millor poble tental de les Balears i que ara estem, doncs, en aquests enfrontaments. Recordem que dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final. I, de moment, tenim 8 pobles en marxa i 2 ja de classificats.
1: Clar, ja tenim 2 pobles classificats per aquestes semifinals, que són Cat de Pere ahir i Campos després ahir, però la resta de pobles que són que han arribat en aquest quarts de final són Marratxí, amb 88 punts. Sembla ser que són els
0: líders
1: preferits, sí, per ara. Porreres, amb 85, i també 85 Cat de Pere, que tenien. Muro, amb 83. Campos, amb 80. Alcúdia, amb 79, empatats en Sencelles. I Ferreries, amb 77 punts.
0: Doncs sí, de moment han passat Campos i Cat de Pere i han caigut d'aquesta llista Alcúdia i Porreres. Però encara mos queden més pobles i hem de conèixer els d'avui.
1: I d'així, els pobles que avui juguen a la Batussa de Tèntol són Muro i Ferreries.

I de si avui jugam en dos pobles, Muro, Mallorca, Ferreries, Menorca, esclar. Començant per Muro. Muro és aquesta vila i municipi de Mallorca situat al centre nord de l'illa, limita amb Alcúdia, Llubí, Sa Pobla, Santa Margalida i també amb la Mata, molt de veïnats, Muro.

0: bon veïnat i bona música, perquè els Cucorba que sentim són també de Muro. El nucli de població conté Muro Poble i també les casetes d'Escapellans i Platges de Muro, que tal vegada haureu anat a fer un capficó aquest estiu a Platges de Muro, perquè hi ha una platja ben llarga i ben preciosa. Aproximadament tot el terme municipal de Muro té uns 8.500 habitants i els gentilicis són murers i moreres, o morers i moreros i moreres. Al poble de Muro hi ha diverses associacions que dinamitzen el poble. Per exemple, hi ha Dimonis de la Pedrera, la Rebel·la del Jabalí, ni figa ni raïm, també, o per exemple, Sense Filtre, perquè són molt festosos, eh? Fan Sant Antoni, fan moltes festes, fan Sant Joan també a Muro, moltes festes tradicionals i, com dèiem, també els Cucorba. I de frases, avui en tenim una que crec que no cal explicació. Celestí, què diries?
1: Diuen, clar, aquesta dita tan popular que és pareixes de Muro.
0: Pareixes de Muro?
1: Sí.
0: De quina connotació té pareixes de Muro?
1: També ho diuen pareixes de Buja.
2: Anava a dir de Buja, també de Buja. Ho diuen molt.
0: Els ho demanarem.
1: Sí, millor.
0: Els concursants.
1: Sí, no ho hem de dir nosaltres.
0: Perquè Muro no estarà tot sol avui en aquest programa. A l'altre costat de la taula avui juguen competició al poble de Ferreries.

M'agradaria ser aquest municipi de Menorca que ja s'esmenta en el paratge de 1301 de Jaume II de Mallorca. Un terme que s'estén des de la costa de Tramuntana nord fins al sud de Menorca, un petit tram comprès entre les platges de Cala Pilar i Cala en Calderer, amb els macars de Zalocs fins a la costa de Migjorn sud, com, per exemple, les platges de Cala Galdana, de Ferreries, Trabaluja, o també Cala Mitjana i Cala Mitjaneta. El gentilici de Ferreries és múltiple, perquè se pot dir ferrerienc, ferrerienca, o ferrerierenc i ferrerierenca.

0: Per vos sabem d'això, ferreriarenc i ferreriarenca.
1: Beníssim.
0: També els ho demanarem a ells. Ferreries és aquest poble que té aproximadament uns 5.000 habitants i, com vos dèiem, té, per exemple, Sant Àgueda, Sant Clusa, també forma part, Trabalúgia, que és molt conegut, o Esbarran del Gendà, que té una de les cançons més precioses de Menorca.

0: llavors penseu que també són festosos a Ferreries perquè fan un Sant Bartomeu de dalt de tot. De fet, enguany està gros també, 23, 24 i 25 d'agost, tot i que va ploure una mica. Va ser festa, Sant Bartomeu a Ferreries, una festa molt antiga perquè ja remunta al segle XIV, coincidint amb la creació de la parròquia, que va donar nom primitiu en aquest nucli de població. I de dites de Ferreries també n'han trobat un carrerany, Celestí.
1: Sí, diu aquesta, que diu així, es Mitjons són clatelluts i a Ferreries bavalls, es Mercadal són serruts i a Fornells són esparralls.
0: Mira, cadascú que pensi el que trobi. Però n'hi ha més, eh? Ahir ho dèiem, a Ferreries, panxes roges, també són panxes roges o panxes grogues.
1: Groga.
0: Diuen que al voltant del lloc de Ferreries hi havia molta d'aigua embassada que provocava paludisme als habitants del lloc. Entre això i les granotes de panxa groga que habitaven aquestes basses, els ferrerians reben de mal nom panxes roges o panxes grogues. Per tant, també curiós que un altre significat, un altre mal nom, panxa roja, però un altre significat propi i diferent de la resta, com l'altre dia a Campos o al Cudi, que també són panxes roges. Ja ho tenim, idò.
1: Idò, sí, avui jugam a Tèntol amb l'M de Moró i l'F de Ferreries. Tèntol.

I avui també tenim pregunta del dia. Avui, que trobeu qui guanyarà? Quin dels dos municipis? Perquè la pregunta és, quin poble creus que avui passarà a la semifinal? Muro o Ferreries?

0: Oients i jo podeu votar i, com sempre, teniu dues maneres de participar en aquesta pregunta.
1: Sí, ens podeu enviar la vostra resposta a través de l'story de l'Instagram @tentolivetres o podeu fer telefonant al 971-13-99-00 i així vos sentim en directe, 971-13-99-00.
0: Què voteu, per Muro o per Ferreries? Avui, poble de Mallorca, poble de Menorca. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: De dilluns a divendres a les 5.
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu hi empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: Oh, no. Hi empugues, sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
10: Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
10: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
10: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
10: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
10: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: al senyal als horaris de les 3 i mitja i tenim una gent tan magnífica aquí avui que ve a representar Morós i Ferreries. Morós i Ferreries, ja ho diré bé. I que m'he posat com a nerviosa perquè he acabat de mirar els resultats i tenim Morós 53% del vot i Ferreries 47%. És a dir, la cosa està molt empatada. S'han conegut ara mateix aquests dos equips i també els han de conèixer naltros, per favor.
1: Bona cosa, si s'han conegut.

0: Ara sí, arriba el moment de conèixer els nostres concursants d'avui, els representants dels pobles de Muro i de Ferreries, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Joan Moragues Roca, carrer Justícia 56 de Mura.
0: Magdalena Moragues Porqué, Toni Maura, 46, baixos.
9: Jaume Serra Porqué, Toni Maura, 46, primer.
10: Llorenç Enri Febré, carrer Mallorca, número 4 de Ferreries, i arxiduc Lluís Salvador a Palma.
11: Damià Roger Miró, carrer 9, 56, segon pis, Ferreries, Ramon Montaner, 26, Palma.
12: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Havien de venir, no podrien deixar el poble penjat després de la primera vegada, no?
0: Jo he vengut perquè en Joan ahir me va avisar que havien de venir.
9: Sí, en Joan me va passar la informació i mos tocava, sí o sí, no?
0: Sí, m'agrada.
10: Venim a formatjar Aura.
0: No m'ho puc creure.
11: Jo he vingut a veure amb vosaltres.
0: Així m'ho era, gràcies.
13: Vostè treballa aquí?
0: Jo fas feina aquí?
8: Mallorca, sí.
0: Sí.
8: Ara mateix no, però som professor.
0: Magdalena? Jo també som professora a l'espera de que me donin plaça. I d'àcid. I Jaume?
9: Jo també som mestre al CUDI, per tant, sí.
0: Molt bé. Llorenç?
10: També professor i entrenador.
0: I en Damià?
11: Jo docent a Palma i tipògraf.
0: I poeta.
11: I poeta. Bueno, per cert.
14: Tens temps de fer vida social?
0: Com no ets la vida social, Joan?
8: Tens, sí. Per sort, no m'ho puc queixar, crec. Les obligacions no m'impedeixen fer-ne.
0: Jo faig molta vida social. No t'entenc de fer altres coses de tanta vida social que faig.
9: Bueno, jo no arribo a Magdalena, però en l'estiu no m'ho puc...
0: Som veïnats, no sé com t'ho dius, això.
9: Bueno, som veïnats, però molt ben poc, eh? Imagina't, la vida social...
0: No li clares a casa d'un.
9: No.
10: És difícil, però tot el que podem.
11: Jo, al contrari, jo a vegades m'he d'inventar excuses per no quedar amb gent i poder estar tot sol i fer cosetes.
15: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Com són els vostres veïnats?
8: Els veïnats? Ara tranquils, crec. Ara no m'ho puc queixar. Hi ha hagut qualque època en què hi ha hagut un poc més de renou, però darrerament, sí.
0: Jo no m'ho puc queixar del meu veïnat, perquè què diria malament, perquè el meu veïnat és aquesta persona que viu damunt que meva. Però no m'ho puc queixar, mos passant coses pel corral, de dalt a baix...
9: Per falta una corriola, però estem en procés.
0: Està bé.
9: Sí, jo també.
10: Correctes, més que correctes.
0: Sí, tant a Palma com a Ferreries.
10: A Palma correcte, a Ferreries un poc millor, diria jo.
11: Jo també correcte, a Palma ni manentem, no mos interferim uns amb els altres, i a Ferreries... també fantàstic, perquè vagi és com cuies cosins, així que... mel, melassa.
15: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
16: Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, gràcies.
15: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
17: Gràcies per la seva ajuda.
15: Les portes no tenen por i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari la troben la barda bé. Ja poden saludar l'equip de Muro, que són en Joan Moragues.
8: Hola.
0: professor i també escriptor.
8: Sí.
0: Premi Ciutat de Palma.
8: Correcte.
0: Que ara per total la coneixeria, perquè va ser una dels concursants de Joan C. Més que tu, que va estar més programes. La gent encara t'atura pel carrer.
13: Qualque vegada bastant més poc, gràcies a Déu, però qualque vegada encara sí.
0: La mala de gestionar la fama.
13: En el moment va ser com un poc, com així la gent mos atura, si nosaltres no, simplement hem estat un concurs, però...
0: Molt bé, bé, molt bé. I benvinguda, Magdalena. I també en Jaume Serra. Jaume, com estàs?
9: Bé, molt bé.
0: Ja has començat l'escola, també?
9: Sí, sí, sí, vuelta al col·le.
0: Sí, com ha anat?
9: Bueno, està costant. Eh? Canvi d'escola un poc, pot dur, però bé, ho sorirem.
0: Magdalena, encara no saps on tot el caràcter.
13: No, jo estic pendent. M'imagino que aquesta setmana que ve ja ho sabré, no, però de moment...
0: Estàs preparada per...
13: Sí.
0: Per anar a Menorca, també?
13: No.
0: No.
13: Jo només per Mallorca. Ja vaig tenir l'experiència d'anar a Eivissa i ja ara ja...
0: Ja te va bastar.
13: Sí, ja sí. Me va bastar.
0: Perquè tenim dos ferreriencs que viuen a Mallorca ja fa anys, en el cas d'en Damià. Molts,
11: sí, sí.
0: No?
11: Més anys, ara ja duc més anys de vida aquí que a Menorca.
0: Que Menorca.
11: So, per una banda, la lectura és molt bona, perquè a Mallorca estic molt bé, però per l'altres que m'estic fent bé, jo, a poc a poc.
0: T'enyores una mica?
11: Bueno, saps què passa? Com que vaig i venc molt.
0: Clar.
11: I més que a Mallorca estic molt bé.
0: I en Llorenç?
10: Exactament igual que sí. Damià. De fet, vam viure junts una temporada a Palma, vam compartir, no sé si van ser 3-4 anys, i a Mallorca, la veritat és que s'està molt bé.
0: Viviu bé.
10: Sí que és vera que de tant en quant va molt bé tornar a Menorca. M'agradaria tornar-hi més, la veritat. El canvi d'aire sempre va molt bé. Una energia molt positiva,
0: diferent.
10: Molt bona. Sí,
0: i ara sí. Que han estat les festes de Sant Bartomeu.
10: Sí, ja no podem faltar.
0: Festa grossa.
11: Festa
0: grossa, grossa.
10: Grossa.
0: D'aquestes de dies de festa.
10: Sí, sí, sí. Tot el que vulguis. Tot el que vulguis.
0: Pots estar totes les hores que vulguis.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I això que me'n va ploure un poc enguany.
10: Ho va refrescar, ho va refrescar una mica enguany.
0: I encara va anar bé.
10: Sí, era o donaves el màxim ben xop o anaves a Redossa. I van tornar a Redossa, ja tenim una edat.
11: I val a dir que solia ploure cada any,
10: que
11: era una cosa que forma part de la tradició Sant Bartomeu en Ferrerianca. Vull dir que quasi podria participar en el programa de festes. Des de petit, sempre per Sant Bartomeu hi havia...
0: Sí.
11: Cada any o cada dos pluia.
10: Sí. Trons i llamps, sempre. Per això reparteixen també candeles.
0: Ah,
10: no?
0: Vols?
10: Per si s'apaguen els llums, però ara ja no s'apaguen tant.
0: No tant. Sí, és vera. No, jo també a Montuïri, que també feia Sant Bartomeu, cada any la gent diu, enguany menys si banyaràs paperí, perquè cada any banyes cada paperí. Any, I també hi ha com aquesta cosa de cada any sempre plou, i enguany va ploure per Sant Bartomeu, també, dia Sant Bartomeu, que ja va anar bé.
11: Visca.
0: Tot i que hi va haver una bona humitat, que és el que mos ha tocat aquest estiu.
11: Això vol dir que, clar, un ferrerià en costarà molt que vagi a les festes de ca vostra.
0: Serà difícil, a mi m'agradaria venir un any, però, clar, tenc el

0: Coret,
1: clar.
0: Que és complicat. I de que bé, moltes ganes de jugar amb Ferreries a Muro. Estau preparat pel joc?
1: Ves a veure'm.
0: Sí. Heu entrenat, heu practicat...
1: No, ara no. Dins el cotxe, xerràvem un poc. Sí.
0: Heu fet cotxado?
2: Sí.
0: Sí. Sí. Sí,
2: home, clar, nosaltres venir de Muro a passar de Festival Parc és com si anar, vam acompanyar en Frodo.
3: Totalment.
0: Ferreries, vosaltres heu practicat un poc?
1: No, perquè no sabem gaire quines engrunades mos voleu fer avui.
0: Ara ho sabreu, idò, tot d'una. Endavant.
4: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Darrere, perdoneu, primera prova d'aquest joc. Cada concursant tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per les lletres que triguem a l'atzar.
5: Sí, concursau tots dos equips i la puntuació va en funció del número de paraules que digueu. És a dir, cada paraula val un punt.
0: Un punt. I començarem per Muro, Joan, Magdalena, Jaume. Posant-se carrac en marxa, amb quines lletres haureu de formar paraules?
5: I d'ahí les paraules han de començar avui per les lletres M, I, O, és a dir, Mo, Mo, sí? De Moragues.
0: Per exemple. Teniu un minut, temps.
1: Mosca.
2: Moragues.
6: Moto.
2: Motiu.
1: Morei.
6: Morir.
2: Montura.
6: Mort.
2: Montar.
1: Morena. More.
2: Morera.
1: Morera, d'estar amb ell.
2: Mare, Mario. Morir.
0: Quan ja ho dit?
1: Mos.
6: Mostra, mostrar.
2: Mossegar.
1: Mou.
6: Mossegada.
1: Moneda, no.
0: Bona.
1: Model.
6: Molí. Molinar.
0: Molt bé.
1: Moc.
2: Maure.
1: Moca.
6: Moc.
2: Mostrar.
1: Molla.
7: Tenta.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Està difícil, eh?
1: Està dur.
0: Idò, heu dit 31 paraules. Que està molt bé. Començades per M-O, que són les lletres que vos han tocat. Molt bé, Muro. Heu set en marcador, però ara li toca a Ferreries. Estau preparat, ja ho veig, la mecànica.
8: El nivell és molt alt,
5: eh? Això en un mes, eh? És a dir, que heu de fer mervia.
0: Això és vera. Celestí, no fiquis pressió.
5: Bé, idò, i posa en càrrec en marxa.
1: Que d'aquest tema en podrem xerrar també a qualsevol moment, eh?
0: Sí, perquè Morera s'ha mogut venir tres, cotxe ple. I demà, amb quines lletres heu de formar paraules? Llorenç, Damià...
5: I demà hem de començar per les lletres F i E, de Ferreries.
0: Ah, i demà, teniu un minut. Temps.
8: Fems.
1: Ferreries, ferrer, fet...
8: Ferreteria.
1: Fèrula, feruma, fesol...
8: Festuc.
1: Festiu.
8: Festivitat.
1: Festival.
8: Feina, feiner, feinera.
1: Fems, crec que ja l'han dit. Es
8: fer, fer.
0: Fer, molt bé.
8: Fera.
1: Fèrtil.
8: Fertilitat. Ferrarienc, ferrarienca.
1: Ferro.
8: Ferroviari. Fa.
0: Molt bé.
1: Fentanil.
0: Està fora aquesta.
1: Aquesta ja està, tio, si ho és.
0: Que se nota, que de mi has... Bé, poeta no, com ho has dit tu?
1: Versaire.
0: Versaire. Que quedi clar. Quantes n'han dit?
5: Jo n'he apuntat 26.
0: 26?
3: Jo 25.
0: Idò... Fem això.
5: Clar, ja n'he afegit una més perquè, clar, vols dir Moragues i Ferreries i contra o no contra. Ja.
0: Sí que compten, sí. 26, molt bé, doncs 26 puntets, molt bé, eh? Passadors, fantàstic. Així m'agrada, bon equip. Tenim els marcadors així, Maria?
3: Sí, Muro ha fet 31, ha dit 31 paraules, per tant 31 punts, i Ferreries 26.
1: Molt bé.
0: Així m'estaran marcadors.
3: Molt bé, clar que sí, ells ho diu, molt bé.
1: Clar que sí.
7: L'embarbussament.
0: Tenim un embarbussament que segur que vos agradarà. L'haureu de dir sense interrupcions ni errades. Estàu preparats? El direu tot tres? Ja ho he dit, el diràs tu?
2: És el mateix per ells i per
0: nosaltres. Sí, serà el mateix, sí. No. En Lluís dirà que el fa més bé. També podeu fer una part l'altra, com vulgueu. Però atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
9: Un quinquer ben enquincolat.
10: Enquircolat.
9: Qui el desenquinc...
11: Enquincolarà.
12: Qui el que desenquincolarà.
10: Un bon desenquincolarà.
13: Qui era colador serà.
14: Jo el desenquinc...
15: Inquiracolaré.
9: Perquè sé desenquincolar...
12: Molt bé.
9: Molt bé.
12: Molt bé.
13: Molt bé.
14: Molt bé.
10: Quincurcalura.
5: Ai. Va de fer avui, eh? És molt bo de fer.
0: Trobes?
5: Sí.
0: Ferreries, començant per valtres, ara.
1: Tarat de res.
0: No? Amb en Llorenç.
8: Un quinquer.
0: Un quinquer. Ben?
8: Ben enquircolat. Qui el desenquircolarà?
5: Un quinquer...
8: Jo el desenquircolaré molt bé.
0: Més o manco.
5: No sé si m'he perdut.
0: Anau bé, no anau malament. Te'l vol tornar a dir?
8: Un quinquer ben encirculat. No sé qui el desencirculará, però jo ho sé fer molt bé.
0: Molt bé, Llorenç. Qui el diu? En Joan? En Magdalena?
6: Bé, ho podem provar.
0: Vinga.
6: Sí.
2: Un quinquer ben encirculat. Qui el desencirculará? Bon desenquircolador serà, jo el desenquircolaré, perquè sé desenquircolar el quinquer, molt bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Molt bé.
0: Molt bé,
1: Joan. Molt bé.
0: Que, Lluís, què hem de fer avui? Man, Ferreries, quanta punt li donam?
3: És que aquest embarbussament era nivell 10, oh?
0: 4 punts per Ferreries. Oh.
1: I gràcies.
0: I per Muro, quants li donam? 7 punts. Sí.
3: Molt bé, oi.
0: Idò, tenim 4 punts.
2: Era molt difícil, el d'avui,
0: eh?
1: Era molt difícil.
0: De fet, hi ha una paraula que s'hi diu desenquincaracolarà. És a dir, dificilíssim, molt difícil.
5: No,
0: però ho
5: heu
0: fet molt bé.
6: Va bé.
0: Per tant, 4 punts que sumen a Ferreries i 7... Oi, perdona, 4 a Ferreries i 7 a Muro, sí.
3: Correcte, i d'així un total de 30 per Ferreries i un de 38 per Muro.
0: Fantàstic, tenim més proves, com ara aquesta.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara venen les preguntes. Vos farem dues preguntes a cada equip relacionades amb els vostres pobles, Muro i Ferreries. Tendreu dues opcions de resposta i 2 punts per resposta encertada. Comencem ara per Muro, Joan, Magdalena, Jaume... Amem, Moragues i Serra, els vostres llinatges, de fet, són molt moreros, tot sigui dit, perquè són dels més comuns que hi ha. De fet, no sé si sou família, Joan, Magdalena...
2: No, no ho som.
6: No, però és comú, ja, Moragues n'hi ha...
2: Moragues és el segon llinatge més posat a Muro.
0: Ahà, i el primer quin és?
2: Per allò.
0: De fet, aquesta és la pregunta, quin és? Ja em comptes el llinatge... Què més te posa a Muro?
2: Per allò, Moragues, Ramis i Forners.
0: Què te pareix? De Magdalena. Si hi ha algú preparada.
6: Hi havia opcions?
2: Sí.
5: I està molt bona
2: De fet, diria que és en aquest ordre que ho he dit. No sé si Ramis i Forners o Forners Ramis, però...
0: Idò sí, per allò, i llevar Moragues, que és el vostre llinatge. Perfecte, 2 punts. Segona pregunta. Els de Muro també vos diuen carabasses o carabassers. De fet, és una frase tradicional que històricament s'ha fet servir com un gentilici popular per referir-se a la gent de Muro, ja que la carabassa és un cultiu molt lligat en el municipi. Tant és així que Muro cada novembre celebra la seva fira monogràfica dedicada a la carabassa. I la pregunta és què va pesar la carabassa autòctona més feixuga que va guanyar l'any passat?
6: Bueno, és en Bernat Cera, bueno, no sé si tant.
2: Bernat? No hi ha com ho dic, sempre estic cridada.
6: No tenim opció, jo.
5: Sí, va pesar 209 quilos, on va pesar 47.
6: Heu dit ser autòctona.
5: Autòctona.
2: Que pesen menys, no? Jo diria ser de 47.
11: Jo també, no sé per què.
6: Sí, em sona que hi ha vegades
2: que pesen 200 i pico, no són ses que no són autòctones.
6: Jo em sona això.
11: Jo també.
6: Que
11: són
6: grossades, són de fora.
11: Bé, quan queden malament.
6: Sí, però...
2: Jo no me sona que en Bernat ahir dic, jo què sé, no me sona...
6: Pensem en Bernat, ara.
2: Sí, perquè en Bernat ha guanyat, sé que ha guanyat bastant d'anys i no me sona que hagi vingut mai ahir i dit, he fet una carabassa de 200 quilos.
6: I hi hagués dit. Ei, no m'ho jugar.
2: Sí, direm 47.
5: Jo he quedat bé, Muro. Sí.
0: Esclar que sí. La carabassa guanyadora de la filla de la carabassa de Muro 2025, en la categoria d'autòctona va pesar 47 quilos i va ser un pet ferriol. En canvi, a la més feixuga va ser en Jeroni Perelló, de 209 quilos, que no era autòctona morera, però sí que era molt gros,
6: bon
0: sí, com se pot comprovar. No de vegades es va estar mal nom.
2: No.
6: Se nota que...
0: Pot ser greu. I per això de Muro...
6: Sí, també.
2: Cultura popular. Crec que ho diuen per Palma, que el que van de més.
6: Sí.
2: A Muro d'aim d'un altre poble, no sé si se pot dir.
0: Sí, se pot dir.
2: Però a Muro d'aim per això és de Buja.
0: No es ferreries, no.
5: Clar, l'altre no vos ho diuen, per això és de Muro. Vos diuen sou de Muro.
6: Directament.
5: Per això és aquest xoc sembla, no.
6: Sou de Muro.
0: Però amb la mateixa connotació, entenc, no?
2: Sí, sí.
0: Per què deu ser? Podeu imaginar-ho?
2: Jo crec que mos tenen enveja.
6: Baixa un poc que t'hi fumes. No sé de on deu venir això, però...
2: Segur que ho va treure qualque poble.
6: Miquel?
3: Sí, no l'han deixat entrar en Miquel per evitar...
6: Conflicte, no? Sí, està bé. Va més prevenir.
0: Molt bé, 4 punts. Ho fem molt bé, que sumen el vostre marcador. Ara, Damià, Enric, Roger i Enric, perdoneu, Damià i Llorenç, Damià, Roger i Llorenç, Enric, també són dos de llinatges, precisament més comuns de ferreries, és així, sí? Però vos volem demanar el mateix que demanaven els Moreros. Quin dels dos és el llinatge més comú a ferreries?
5: A cintes, a ponts.
1: Ponts.
3: Per cap tipus de dubte, eh?
0: Sí, teniu claríssim.
1: Sí. I més aquí tenim una Maria Pons, sí, que podria ser ferreria.
8: És que quan ha dit per ordre, jo hagués dit altres ponts. Sempre. Sí.
3: Bé, en general, a Menorca n'hi ha molt de ponts, no? Sí. Ferreries, sí, però a Menorca sí, jo.
1: Ferreries n'hi ha molts i a Menorca en general.
0: També, sí. De fet, a ferreries com a Menorca, el llinatge més comú, en diferència, és ponts.
8: I coll també.
0: De fet, la combinació ponts-ponts és la més freqüent de Balears.
1: Ponts-ponts i ponts-coll i coll-ponts està ple.
8: Cintes és més per la banda d'amunt.
0: Sí. Però Roger i Enric també n'hi ha?
8: No tants.
1: Per exemple, Ferreries Rogers, la meva família, i poc, encara que sigui una mica més llunyanya, però poc més, eh? No és que sigui un llinatge molt comú.
8: I Enric, som molt pocs. Tenim una branca Ciutadella Ferreries i una altra branca Lomo.
0: Ah, mira.
8: I nosaltres a Menorca deim Sembles de l'O.
0: Ah, uapa!
8: Sí.
3: Ui, m'ha agradat aquesta.
8: Però els alorencs són molt simpàtics.
0: Sí, molt bona gent.
8: I són... Sempre estan de broma, no? Però sempre tenen qualque feta que és molt curiosa. Gent peculiar.
0: Ho diuen per això és de l'O. Molt bé, fantàstic. 4 punts... No, vols fer una altra pregunta. 2 punts més. A Ferreries, la dita popular més coneguda que teniu sobre els ferrerians és a Ferreries som babais. És a dir, els de Ferreries són bavalls. A què se refereix en to irònic d'humor, aquesta dita?
5: Se refereix a la manera de parlar o de ser, o és una manera despectiva de dir-vos aturats o curt d'enteniment?
1: Jo diria...
8: És la primera vegada que la sent,
1: sí.
8: Sincerament. Nosaltres m'ho diuen que semblant xinos, no? Perquè sempre allà on vagis trobes un ferrerianc.
0: Ah, sí?
5: Sí.
1: Però d'aquestes dues opcions, jo sense tenir una certesa absoluta d'estema, votaria per la segona.
0: Sí? És una manera de parlar o és una manera de ser curs d'enteniment?
8: No,
0: sí?
8: Curs d'enteniment, no, Damià.
3: Que vos insulten quan vos diuen babais?
8: No, que va.
5: Babai, eh? Amb V, babai.
1: Babai. Bueno, pot ser. Vinga.
0: Si no, tu seràs altre. Efectivament, Bavall, o Bavall, diuen a Mitjons són Clatelluts, a Ferreries Bavalls, a Mercadal Serralluts i a Fornells Esparralls.
1: No l'havíem sentit mai.
5: Clar, és Bavall, que és contenteniment.
0: He cercat el diccionari i Bavall vol dir que bava molt, baboso en castellà.
5: Bavau, quan xerrau.
3: Quan dormen, no sé. Per dura.
1: Pensava que no, altes hores de sa matinada sí un poc, però...
0: Va, següent prova, que això va molt bé. A Xuxines. Aquesta prova és nova i cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte. De fet, vos diran quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
5: I sí, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quin... I qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és oroneta. Per tant, vos demanem paraules que se refereixin a aquest ocellet, un ocellet que estimam molt perquè és un ocell migratori que, de fet, ara a l'octubre se'n tornarà cap a Àfrica. I quina d'aquestes quatre paraules n'hi ha una que no és sinònima d'oroneta?
5: I d'ells són oronella, vinjolita, ornita o nonella. Quina no és,
0: no és una manera sinònim de referir-se a les oronetes.
2: Pot tornar a repetir les paraules?
5: Oronella, vinjolita, ornita o nonella.
0: Ho teniu? I d'escoltar amb la gent del carrer, men, que diu.
11: Una ronella, ronella.
13: Una vinjolita.
14: Una ronella.
15: Però més que Menorca, amor, eh? No és igual una ronella que una vinjola que una vinjolita. I aquí jo ja m'ha perd completament, eh? Crec que gairebé puc afirmar que, en general, amor, tots són ronelles.
16: Quan veiem una ronella, veiem una només, una ronella no fa estiu, no, eh? N'hi ve més.
17: Això no sé si és una oronella o és una fausia, però crec que és una oronella. Una oronella.
18: Oroneta.
19: Oronella.
20: Nonella. Coincidim amb Muro. És curiosa aquesta paraula perquè l'ètima és el llatí irundet, que va donar Aronella, la mateixa assimilació d'aquest grup ND del qual parlava. Irundella, Aronella. Després, Oronella, Anonella també, i Nonella.
21: Una Oronella.
22: Oronella.
23: Oronella.
24: Una Oronella.
25: Una Oronella.
26: Oronella.
27: Hi ha un refrany també que diu una Oronella no fa estiu. Això vol dir que si es veu una Oronella altre temps, no vol dir que siguin estiu.
28: Una Oronella.
29: Una Oronella.
30: Venen en primavera i se n'entornen cap a la tardor, venen a niuar.
31: Una Oronella.
32: Una Oronella.
33: Oronella.
34: Oronella.
35: Oronella.
36: Oronella.
37: Oronella.
38: Jo dic Oronella. Tu com ho dius?
39: Sí, també una oronella.
38: Oronella?
39: Oronella.
40: Oronella.
41: Una oroneta?
42: Oronella.
43: Oronella.
44: Oroneta.
45: Jo dic oronella.
39: Sí?
45: Sí.
39: Ah?
0: Mare de Déu, quin fester de paraules. Què n'havíeu apuntat?
2: Nosaltres havíem apuntat ornita.
0: Ornita. I vosaltres?
1: Nonella.
0: Nonella.
2: És a dir, que no és un sinònim, ornita.
0: I de si ho han sentit, és ornita.
2: Ai.
0: Va, darrera prova i definitiva.
5: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova que sabem que vos agrada molt. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Començarem per Ferreries, amb que vos toca.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Teniu un minut per dir malnoms de Ferreries. Temps.
1: Perronxo, cara morta, cara nova, fina, noski. Esgueixo.
6: Espallasso.
1: Espallasso. Engatxia. En castellà, el niño mimado.
6: El empanao.
1: En què el prim.
6: En què el mosca.
1: En nato. En no la mosca, també.
6: En Isabel Murlà, que era de nom, en italià. I és el seu germà.
1: Sí, en titinyam. En titinyam, en gachia, en gaviota.
6: En trec.
1: En teig, en leig, en quechu, en xetes.
6: En guants.
1: En mimo, en pistatxo.
6: En pistola.
5: I molts eren personals, eh?
3: Sí, en molts.
5: Pensant,
2: m'ha encantat.
5: En...
0: 28 punts, 28 malnoms, que ho dic molt bé, Ferreris. De fet, ara no tindran temps. 8 malnoms, que ho dic molt bé, Ferreris. De fet, ara no tindran temps de fer-ho, perquè vos queda un minut i...

0: Chamber Music Festival, molt recomanable, agafeu entrades perquè serà meravellós.
1: Sí.
0: I Joan, moltíssimes gràcies per venir a explicar.
1: No, no, gràcies a vosaltres per acollir-me.
0: En Joan López és jove, emergent, violinista i també l'impulsor d'aquest festival. Gràcies, de veres.
1: Moltes gràcies.
0: A l'Auditorium, dijous dia 3, divendres dia 4 i dissabte dia 5 i també a Can Aleu dia 6 i dia 7 al Teatre de l'Aró. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per tot, eh?
0: I nosaltres hem de deixar el programa aquí perquè ja hem acabat el temps. Toni Cardell, Miquel Junc, Maria Pons, Celestia Oliver, tornant demà a les 3. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha paraules que són lleugeres, podríem dir com una ploma, i d'altres que només de pronunciar-les ja notes que pesen. Paraules que apareixen escrites en majúscules, en lletra grossa, com la paraula que ens acompanyarà durant el programa d'avui, que és capital. Vivim condicionats pel capital econòmic, pels dobbers que movem, per aquells que intentem estalviar, també pels que ens falten per arribar tranquils a final de mes. La capital és el centre de tot. Hi ha capitals que s'erigeixen la capital del món lliure i d'altres que fan bandera de la llibertat. Ja no estan de moda els pecats capitals, malgrat que la supèrbia, l'enveja o la gola no són coses del passat. Avui parlarem de tot això i, com sempre ho farem, trepitjant vorera. Que vos ven el cap si vos deim la paraula capital?

0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, tu ets encarregada de demanar.
1: Sí, sí, jo soc l'encarregada de demanar i també he escollit la música aquesta que sona ara d'entrada, que menciona la capital de l'amor, París. I és que l'amor hauria de ser un tema capital en la vida de totes les persones. Avui, quan han sortit a demanar sobre aquesta paraula, n'hi ha que han estat ben d'acord.
2: Primer de tot, la gent que m'envolta, la meva família i els meus amics, i les meves aficions també, perquè sóc una persona que m'agrada fer moltes coses i no avorrir-me, i m'agrada tenir coses, és a dir, fer coses que m'agrada molt fer, esports que m'agrada practicar, instruments que m'agrada tocar.
1: I no va de bromes en xerrar d'instruments, escoltau tots aquests que ella toca.
2: El violoncel, xeremia i fa viol i tamborí.
1: Més persones en qui han xerrat han volgut també destacar com a capital la gent que els envolta. Escoltau quin comentari més interessant.
3: Posca la companyonia, sí, és l'entorn, és una cosa capital. Pot ser una cosa que també no és tan comú, que jo trobo que és capital, són les estones de tranquil·litat diàries. Jo valor molt tenir cada dia mitja horeta de pintura, com a mínim una horeta d'estar tranquil, pot ser fins i tot tot sol i tenir un moment per llegir, per cuinar, per estar relaxat, perquè això crec que me dona, no sé, l'energia necessària per després fer altres coses que també poden ser importants.
1: I tornant en aquesta cançó titulada París, ens acostam cap a unes capitals geogràfiques més properes a nosaltres. Hem demanat a un menorquí, que ara viu a Palma, també capital de Mallorca, si troba que Ferreries, que és el seu lloc d'origen, hauria de ser capital de Menorca.
4: Capital en quant a festa, bulla i bona gent, 100%, segur. En relació a capital de logística i gestió, ho deixam per Mo, que ja s'entenen millor d'aquestes coses. Sempre

0: I ara que hem xerrat sobre capitals com a patrimoni important per a les persones i també sobre ciutats, mos toca escoltar un tipògraf que ha explicat què és una lletra capital.
1: La lletra capital era la lletra que es feia a l'imperi romà, que era aquesta capital majúscula. I la lletra capital, la capital romana, era una lletra que s'utilitzava única i es